0: centrar en l'actualitat local. Una excavació al castell descobreix una tomba romana de fa prop de 2.000 anys. Amb finançament de l'Ajuntament i a iniciativa del grup de recerques històriques de Castelldefels, les excavacions a l'entorn del castell han permès descobrir una tomba romana amb les restes d'una persona adulta que hauria viscut a la vila romana situada al cim del turó. L'equip d'investigadors consideren que podria correspondre a la mateixa època en què van viure Gai Trocina Sinecdemo i Valèria Liné, dues de les figures romanes més ben documentades de la història de Castelldefels. La Festa Major d'estiu d'enguany incorpora per primera vegada les penyes, una proposta que vol fomentar la participació ciutadana, la convivència i la cultura popular. Més de 15 penyes s'han inscrit ja dins d'aquesta crida a la participació, convivència i sentiment de pertinença. Hi ha de marge fins al 31 de juliol per inscriure's. Aquest estiu, Castelldefels torna a participar en el moviment Banderes Verdes d'Ecovidrio, una iniciativa que reconeix el compromís dels municipis amb el reciclatge dels envasos de vidre. Perquè reciclar a casa sigui encara més fàcil, des de l'àrea de neteja es sorteja un miniglú. Per participar s'ha de seguir el compte d'Instagram Castelldefels Guapa i Neta, donar like a la publicació i deixar un comentari responent on col·locar el vostre nou miniglú. Es pot participar fins al 27 de juliol a les 10 del matí. I amb això arribem al final d'aquest repàs a l'actualitat informativa. D'aquí una hora és el torn de l'informatiu amb les notícies en detall. Fins ara!
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per cert, dissabte aniràs al partit? Vols que quedem per esmorzar?
2: I tant! Quan deixem les nenes, anem a esmorzar.
1: Perfecte, perquè ja hem de ser a les 8 del matí, oi? Un altre diumenge que toca matinar.
2: Sí, però aquesta temporada val la pena. Estan jugant molt bé. Trobo que totes les jugadores estan a l'altura d'un equip de primera.
0: A Punt de Sal. En català, per indicar que dues persones o coses es troben en un nivell d'igualtat respecte d'una qualitat o aptitud, diem estar a l'altura. Per exemple, les jugadores estan a l'altura d'un equip de primera. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: No et perdis el Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.

Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. Radiocastelldefels.org.

0: Amb aquesta darrera unitat mòbil, aquest voltant pel comerç, que ens hem apropat a potes netes per poder tenir a les nostres mascotes ben netes i cuidades aquest estiu i bueno, des de principis de mes que ens podem apropar a aquest local, a Ronda de Ramon Otero Pedrayo, número 40, d'autorrentat, com si ens explicava el propietari, com si anéssim a rentar el cotxe, doncs amb les nostres mascotes, triem el xampú que volem fer servir i després, doncs, si volem assecar-lo o no, i sortirem amb la nostra mascota perfecta. I, com sempre, us recordem que al llarg d'aquestes 3 hores del magazín de Ràdio Castelldefels hem abordat diversos temes. Hem parlat també de tennis taula, per exemple, amb el club local de joves de Castelldefels i amb una gran campiona que està obrint-se pas aquí al tennis taula, no només a escala local, sinó nacional i internacional. Doncs aquesta entrevista i d'altres continguts que hem anat fent aquí a l'Aixísom els podeu recuperar ja a Ràdio Castelldefels .org. Nosaltres ens acomiadem fins demà de nou, que estarem aquí fent-vos companyia en directe des de Ràdio Castelldefels. Molt bon dia, que passeu bon dilluns i fins demà.
1: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels. Amb Anna López.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Benvinguts una setmana més, amigues i amics de les Havaneres i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Començo avui amb una havanera preciosa, la balada del Lucas. La va composar José Luis Ortega Monasterio, que, com sabeu, era coronel de l'exèrcit espanyol. Per cert, a principis dels anys 70, ell va ser cofundador de la Unió de Militars Demòcrates i, al poc temps, el van expulsar de l'exèrcit. Bé, deixem la política i tornem a l'havanera. Sembla ser que és una història verídica. Un pescador de Palamós, el que una turista sueca s'endugué al seu país i al cap d'uns anys, en Lucas va tornar a la seva platja, a la seva barca i al seu racó de pau. Segur que us encantarà. Us la canta Barca de Mitjana amb la balada d'en Lucas.

La propera vanera no té un autor conegut i tampoc és molt coneguda, però espero que us agradi força i segur que la interpretació que em fan els nostres amics del grup Montjuïc us enlluernarà. Es diu La flor de l'Empordà. Grup Montjuïc.

Si fóssim gavines, és la propera manera. La va escriure Tofelmus. La música és d'Ortega Monasterio. Tòfol és un poeta menorquí que li diu a la seva estimada que si fossin gavines, travessarien mars, volarien damunt de les barques, estarien sempre junts, cercant sempre nous horitzons. Ens desprèn una melangia calmosa, llunyana, resignada i molt plena de silencis. Ens la canta el grup Maragassa. Maragassa són quatre components i toquen tres guitarres i tenen una veu femenina. Si fóssim gavines, amb Maragassa.

Tamariu. Tamariu és un bonic poble de la Costa Brava i és també el títol de la bonica havanera que ara escoltarem. La lletra és de Narcisa Oliver i la música d'en Bastons. L'havanera té un caire molt descriptiu i localista. Ens parla, com no pot ser d'una altra manera, de Tamariu. Ens la canta Neus Mar i el mestre Bastons que l'acompanya a la guitarra. Tamariu, Neus Mar, amb Bastons.

El grup d'havaneres Marajol ens canta ara l'havanera Oreneta Gentil. És un balset típic mariner. No té un autor conegut. És una de les cançons més cantades i versionades per a tots els grups. Ens descriu a un mariner enamorat. Ell parla amb una oreneta i li fa l'encàrrec de que trobi la seva estimada i li digui que l'espera a trobar de nou. Amb tot l'anhel, mentre s'arrapa els records d'aquell desvari. El grup Marajol i Oreneta Gentil.

0: Kim Chena és un dels millors en la cançó popular. Ens canta ara La barca i la mar. D'en Kim Chena és la lletra i la música. I ell mateix ens la canta. Va néixer a Pineda, però viu a Calella. La cançó té una qualitat musical molt notable. La lletra ens parla del mar, de la barca, de la navegació a la nit, de la lluna i, com no, d'amor. Amb aquesta manera, tanco el programa i us dic adeu i fins la setmana vinent. Us espero i us desitjo, amics i amigues, molta salut i us deixo amb en Kim Chena, La barca i la mar.
1: Jo d'imaginar les zones de la mar com lentament van arribant a la sorra, saps? Just a l'entrada fosca.

silente la sorra. Ja la lluna surt, la nit ve a la mà.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels. Benvinguts de nou, amics de Ràdio Castelldefels i de les havaneres. Us parla Ramon. Començo avui la nostra cantada amb una havanera molt popular, que no hem sentit mai en aquest programa. Es diu La calma de la mar. La lletra i música són de Nicolau Guanyavents. Ell és fill de Mataró. La música ens la posarà avui la Copla Montgrins i les veus, el grup Provo. No et fiïs mai de la calma, li diu el pare al seu fill. Com de llargs es poden fer els minuts quan la barca és al bell mig d'un temporal. La tramuntana et bressola les orelles. Compte, doncs, pues com li diu el pare al fill, la calma és la mare del temporal. Vull destacar amb aquest tema a l'orquestra Montgrins, doncs és molt poc habitual escoltar-la tocar una havanera. Del grup Provo ja no us en parlo. Ja el coneixeu prou bé de cada setmana i no us en dic res més. Són molt bons. La calma de la mar i el grup Montgrins i Provo.

Molt bé, amic. Ara, Antònia Vilàs, que va ser una gran poetessa i cantant d'havaneres, que per cert va morir l'any 2013, va composar aquesta preciosa havanera que es diu El mar i la pàtria. En ella lloa la mar, els pescadors, les barques, els mariners i a la seva pàtria, Catalunya. Ens la canta el grup Mar Endins. Ells es varen fundar el 1979. Són de Barcelona. Són 5 components. I si no estic mal informat, em penso que va ser el primer grup en fer un concert d'havaneres al Palau de la Música. Escoltem ara Mar Endins, El mar i la pàtria.

La propera havanera es diu Tornaré. No és molt coneguda, però té una riquesa musical i un encant especial amb la lletra. Ella sent amb la lletra que no hi ha res més bonic, com quan et diuen allò que més ganes tens de sentir, que ell tornarà. I li diu que no pot ni vol sortir d'aquest embolcall amorós on estan ficats, i que tornarà. Segur que sí, tornarà. Adivina, amics meus, un final molt ple de felicitat. La va composar el mestre Ortega Monasterio i ens l'interpreta el grup Vela Major. Tornaré.

L'havanera que ve ara és la clàssica balada marinera. Té un to marcadament nostàlgic i m'atreviria a dir que també una mica mandrós. És un tema clàssic a totes les cantades d'havaneres. Sempre tots els grups la toquen. Ens explica, sobretot, el mestissatge que en aquell temps era molt comú en els mariners que varen anar a Cuba i que s'aparellaven allí, temptats per als petons que els hi oferien aquells llavis càlids de les cubanes. Es diu «Mi madre fue una mulata». Ens la canta avui el grup Cavall Bernat.

Escoltarem ara Mi Península. Ens l'interpreta el grup Alba. Aquesta havanera ens narra el comiat dels soldats espanyols embarcats per anar a fer la guerra a Cuba. Ells, plens d'empenta i de coratge, noten aquell regust agre al deixar enrere la seva pàtria, que queda enrere, cada cop de mar més enrere, més lluny. Ells, amb la mirada sorruda, trista i llàgrimes als ulls, canten aquesta bonica havanera. No sapiguem pas el mal tràngol que els espera ben aviat. Som-hi, Mi Península, amb el grup Alba.

La propera havanera parla d'un barco anomenat el Català. I no és veritat. En realitat, vosaltres ja sabeu que el vaixell es deia Montserrat. La va composar el mestre Ortega Monasterio l'any 1968. I el mestre va voler anomenar a la barca el Català, sobretot per solidaritat amb la gent de l'Empordà, que tenia unes fortes arrels catalanes ja en aquell temps, i no estaven d'acord amb el règim polític imperant en aquells anys. Parla també la lletra dels valors familiars i d'identitat del poble català. Sí, amics meus, sí, us ho devia. Fa moltes setmanes que no escoltau el meu avi, l'havanera estel de totes les cantades. Avui l'escoltarem per al grup Els Pescadors de l'Escala. Em despedeixo amb aquesta havanera de tots vosaltres fins la setmana vinent. Espero que no hi falteu. Us he entretingut un rato, Ramon, i us desitjo molta salut. El meu avi amb Els Pescadors de l'Escala.

0: Són les 6.
1: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. És la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'octubre amnistiada. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret es mostren satisfets i exigeixen que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes vinculades amb el procés. La consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i reconeix que, tot i assabentar-se en el març, encara no saben què va fallar. La hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa, que podrien haver generat confusió als centres. Els partits han demanat la seva dimissió. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 137 passatgers del metro de Barcelona per l'incendi que hi ha hagut a la catenària de la línia 1 entre les estacions del Clot i Glòries. El foc ha obligat a tallar el servei entre Universitat i Sagrera, però TMB espera que la xarxa de metro torni a la normalitat aquest mateix dimarts. Els bombers confien a poder atacar el foc a crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo. En les pròximes hores, 6.000 veïns desallotjats han pogut tornar a casa i s'espera que aquest dimarts puguin tornar a la resta. Les flames han calcinat 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs també continuen descontrolats. Han cremat més de 77.000 hectàrees. A Catalunya, Protecció Civil demana extremar les precaucions pel risc d'incendi a les portes d'una nova onada de calor a partir de dimecres. 43 municipis de 7 comarques estaran aquest dimarts en nivell extrem per risc de foc i es mantindran tancats els accessos a 3 parcs naturals. Friedrich Merz promet endurir la legislació alemanya després de l'atropellament mortal de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. El suposat autor dels fets estava en llibertat, tot i tenir un ampli historial delictiu i de radicalització islamista. Troballa singular. En les últimes excavacions del jaciment d'Empúries s'ha localitzat per primera vegada en una casa de la ciutat grega el fragment d'un petit cap femení de ceràmica que formava part d'un vas ritual del segle VI abans de Crist. S'utilitzava per contenir i abocar petites quantitats d'oli, vi o mel i és poc habitual trobar-lo en contextos domèstics.
0: 3CAT Info.
1: Esports.
2: El Barça és a Anglaterra on farà un estatge de pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al marge. Aquest dimarts l'Espanyol també viatjarà a Anglaterra. S'hi estarà una setmana i jugarà dos partits amistosos contra el Burnley i el Middlesbrough. L'equip blanquiblau ha cedit Salinas al Màlaga. I el Girona ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Estuani. El davanter uruguai arribarà a les 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí.
1: I el temps aquest dimarts, el temps serà el típic del juliol, un dia assolellat de cap a cap amb núvols inofensius al matí a la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla, de plena canícula. Les màximes més altes tocaran els 37 graus a Ponent.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Oriol Pujador. Comencem.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre de l'any 2017. Serret, però, va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior i Unió Europea durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar també a Catalunya.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Més d'actualitat política al Parlament, la consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben exactament què és el que va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns en una compareixença a la Cambra Catalana. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els exàmens de finals d'etapa que podrien haver generat confusió als centres educatius. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de quart d'ESO.
3: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
1: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició que li han demanat la seva dimissió. Anna R. de Junts, Jessica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular.
4: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
5: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
6: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui ni sobre els docents ni sobre les direccions.
7: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
1: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional. L'error de les proves PISA també ha provocat indignació a la comunitat educativa. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi expulsat les culpes en un primer moment cap als docents.
8: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
1: Mentrestant, l'USTEC acusa el departament de no comunicar l'error fins ara per no atiar més les crítiques a la conselleria. Iolanda Segura, portaveu del sindicat.
9: Primer hi ha d'haver unes instruccions molt clares i algú supervisant. I, per tant, no és un fet purament només tècnic, sinó que hi ha una fallada en l'estructura de funcionament en general. Però el que és més greu és que el fet de que això no s'hagi donat a conèixer en el moment que es va saber que havia passat això, aquí sí que hi ha hagut una decisió política evitar el debat social.
1: Segura considera que la polèmica és un escàndol a l'altura de la infiltració dels Mossos d'Esquadra a les assemblees de mestres.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Un incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona entre l'estació del Clot i Glòries ha obligat a tallar el servei de la línia entre Universitat i la Sagrera. El foc està extingit, però ha omplert el metro de fum a les estacions més afectades i ha sorprès un comboi a dins del túnel que connecta Glòries i el Clot. 137 usuaris han hagut de ser atesos pel Servei d'Emergències Mèdiques, tot i que cap amb afectacions de gravetat. Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, ha explicat les actuacions que han fet des del cos.
10: Hem activat el pla d'emergències i amb aquestes 22 dotacions hem afrontat l'actuació per les dues boques simultàniament. A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques.
1: Els fets han passat abans de les 6 de la tarda d'aquest dilluns, quan un revestiment d'un túnel ha entrat en contacte amb la catenària elèctrica i s'ha acabat calant foc. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores.
11: Creiem que aquest foc era provocat per el despreniment i s'ha cremat d'un revestiment que tenia el túnel en aquest punt i que ha caigut i ha cremat.
1: S'espera que aquest dimarts la xarxa de metro ja funcioni amb normalitat. Mentrestant, l'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, per tant, és un balanç encara provisional, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha autoritzat que els veïns de 4 barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa seva. Tot i això, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil investiga l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi, però cada vegada pren més força la possibilitat que l'incendi fos provocat. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic d'en Xavier Espel.
12: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de 4 barris, 3 d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
13: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? I poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era el dubte que en alguns casos se podia generar que no puguen tornar a les seues vivendes, no? Així que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase, que serà quan acabi l'emergència, quan acabi i s'apagui l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
12: L'incendi ha millorat a les últimes hores. Els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí, a la Vall d'Uixó, i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3Cat Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
14: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del SEPRON, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
12: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
1: Front obert, doncs, amb aquests incendis al País Valencià. Front obert també a Madrid i a Àvila. Els incendis continuen cremant aquí fora de control, però sembla que no avancen tan ràpid com ho han fet en els últims dies. Ja són més de 40 les localitats evacuades i unes 93.000 persones estan o confinades o desplaçades a casa seva. Les flames han arrasat més de 75.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar els focs abans de dimecres, quan un canvi de temps pot complicar encara més la situació. Madrid, Àngels Lafuente.
15: El temps s'esgota per intentar controlar uns incendis que estan arrasant Madrid, Toledo i Ávila. Hores decisives per lluitar contra el foc abans que entri l'onada de calor, la quarta d'aquest estiu, que ho pot complicar tot molt més. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior, ha reconegut que Ávila continuen dos fronts molt actius i preocupa especialment el flanc al nord de l'embassament de San Juan, el punt més conflictiu.
16: A partir de les 11 de la mañana, pues sí que está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
15: Aquest dilluns s'han desallotjat més municipis, ja són més de 40 les localitats evacuades i és que els dos grans focs de Madrid i Ávila segueixen actius, sense estabilitzar, i encara que s'han tocat puntualment, no s'han acabat d'unir en un únic incendi. Tot plegat fa que les prop de 91.000 persones desallotjades encara no poden tornar a casa. Continuen en pavellons municipals de poblacions pròximes als incendis. Uns veïns obligats a abandonar els seus domicilis, no tant pel perill del foc, sinó pel fum que feia l'aire irrespirable i posava en perill la seva salut.
17: Yo creo que es más que nada por un tema de seguridad del aire que esté muy cargado de humo.
18: Ya comenzó el humo a llegar y consiguientemente nosotros también tuvimos que ser evacuados.
19: Pero que había demasiado humo. pero yo tengo esperanza que no entre a Sarsalejo, porque por la parte que está, allí es fácil de controlar.
15: Marlaska ha firmat un ordre que suspèn temporalment les feines del camp que es fan amb maquinària agrícola a la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo durant la vigència d'emergència d'interès nacional.
1: I a França també, pendents de l'evolució de l'incendi que crema des de fa dies també a la Gironda, un incendi que tendeix a estabilitzar-se, però es temen nous rebrots per la situació meteorològica que ve. El foc ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. De moment no hi ha una data oficial encara perquè puguin tornar a casa seva. Els bombers admeten que podrien trigar setmanes a apagar del tot aquest incendi. El president Emmanuel Macron ha visitat aquest dilluns la zona afectada i ha demanat mantenir-se units davant d'un incendi que ha advertit encara obligarà a afrontar dies difícils. Enviada especial a la zona, Marxa Prima, Laura Bertran.
20: Optimisme, però sobretot prudència al front dels incendis a la Gironda. Si ara ja fa moltes hores que s'ha estabilitzat amb 42.000 hectàrees afectades, el foc continua actiu amb alguna rabifalla, el que fa tema de cara a les properes hores, perquè de cara ja aquest dimarts i dimecres es preveu una pujada molt significativa de les temperatures per sobre dels 33 i 34 graus amb una baixada de l'humitat. Aquest dilluns, el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha visitat justament tots aquests efectius mobilitzats, els hi ha vingut a donar el seu suport.
1: Això es deu a una sequera extrema que, òbviament, s'ha produït a les darreres setmanes i que ha assecat moltes de les nostres serralades. Ha eliminat la humitat i ens ha fet més vulnerables. Crec que hem de ser realistes. Les properes setmanes seran difícils.
20: El foc es manté amb aquestes 42.000 hectàrees cremades, això sí, en fase d'estabilització, com ens confirma el colonel Wilfried Schneider.
21: Estem en via d'estabilitzar el sinistre amb el suport dels mitjans aeris i terrestres. Des d'ahir el foc no ha evolucionat negativament, tot i que es dirigia cap a l'àrea metropolitana de Bordeus.
19: Vers la métropole bordelaise.
20: Mentrestant, fins que el foc no sigui considerat fixat, ja s'ha anunciat que els 220.000 evacuats no podran tornar encara a casa seva.
1: Aquesta és la situació global dels incendis. Arreu on hi ha, Catalunya Protecció Civil demana encara extremar les precaucions per evitar riscos a les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar els termòmetres als 40 graus en alguns punts del país a partir d'aquest dimecres. De fet, aquest dilluns a la tarda s'ha declarat un incendi en una zona de camps de conreu a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. El foc ha afectat finalment 8 hectàrees. Els bombers l'han pogut estabilitzar ràpidament. Les altes temperatures, però, es mantindran durant dies i això incrementarà el risc de foc. De moment, de cara a aquest dimarts, els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques en nivell 4 del Pla Alfa, que és el nivell més alt. Per aquest motiu també es restringeix l'accés a tres espais naturals, el Montmell, Marmellà, Prades i Montsant. En canvi, es reobren espais naturals de les muntanyes de Tivissa i Vandellòs, Llavaria i Pradell, així com les serres de Cardó i Aboix. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, el nivell 3 del Pla Alfa, afectarà aquest dimarts encara 86 municipis.
0: El temps.
1: Néstor Gómez.
22: Aquest dimarts el temps s'espera molt estable amb un ampli domini del sol, potser amb alguns núvols matinals cap a la costa daurada delta de l'Ebre, també a darrera hora del dia poden aparèixer en aquest sector, i sobretot també aquesta tarda els que poden aparèixer cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. En tot cas, de precipitacions avui no n'esperem. El que sí que esperem és que les temperatures pugin una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 37 graus a Ponent, entre els 34, 35, 36 graus a bona part de les comarques de l'interior i a la façana costanera, ambient xafogós, amb màximes a l'entorn dels 30-31 graus. Un dia encara de calor continguda, un dia de calor canicular típica d'aquesta època de l'any d'un mes de juliol normal. El que no serà normal serà el que tindrem a partir de demà. A partir de dimecres, nova i gran calorada que ens acompanyarà fins a finals de setmana, amb temperatures que cada dia anirem possiblement tocant la xifra o superant dels 40 graus.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: De la crònica del món destaquem que Friedrich Merz ha promès endurir la legislació de menors a Alemanya després de l'atac de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. El canceller alemany diu que no entén per què la policia no va poder detectar l'agressor malgrat l'historial de radicalització que tenia. Berlín, Jordi Regàs.
2: Abdul Balú es va beneficiar d'una legislació que en el cas dels menors els dona una segona oportunitat a Alemanya. L'autor de l'atropellament hauria fet creure al jutge que es volia reformar i per aquest motiu encara es trobava en llibertat, tot i haver estat condemnat en ferm. Són casos com aquests els que es volen evitar amb una reforma de la llei del menor, que ja està en marxa a Alemanya. Un enduriment que compta amb el ple suport del canceller Friedrich Merz.
3: Encara no entenc com va ser possible que aquest home, que està sota vigilància constant, s'acostés a Christopher Street sense ser detectat. La meva pregunta és, es podia haver evitat? No és una pregunta retòrica, sinó una pregunta seriosa. I si la base legal per a una mesura així és insuficient, aleshores cal parlar de disposicions legals que ho facin possible.
2: El canceller ha suggerit aquest dilluns que en casos similars a l'autor dels fets se li hauria de retirar la nacionalitat alemanya. Es dona la circumstància, però, que en molts casos els autors de fets similars són alemanys. És també el cas d'Abdul Balú. Havia nascut a la República Federal i no tenia doble nacionalitat.
1: Mentrestant, a París han detingut un home acusat d'haver atacat amb dos ganivets tres dones de 19, 24 i 36 anys a prop de la Port de Clichy, al nord de la capital. Dues estan ferides greus i una menys greu. Tot i això, segons les autoritats franceses, la seva vida no corre perill. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha confirmat l'arrest del suposat autor, un home de 31 anys, de qui s'està verificant la identitat. Les autoritats no han comunicat cap hipòtesi sobre els motius de l'atac. Sí que han explicat que han sigut detingut per un policia que estava fora de servei. El suposat atacant ha fet declaracions incoherents.
4: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents que, evidentment, condemno fermament.
1: En un vídeo que circula per les xarxes socials es pot veure l'home reduït a terra i dient en veu baixa «És Alà qui m'ho ha ordenat». Les autoritats franceses insisteixen en ser prudents i que seran les autoritats judicials les que determinaran el mòbil d'aquest atac.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.
1: De nou a casa nostra, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, anuncia un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica. També promet mesures de cara a la tardor per compensar els pagesos afectats per les zones de protecció per les aus després d'una reunió amb representants de les organitzacions agràries que han sortit satisfets d'aquests compromisos. Montblanc, Manel Sastre.
23: El pla s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills, el Segrià i l'Urgell. El conseller Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb AgroSeguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
24: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, a més farem també, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs, realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
23: A la trobada hi ha fet cap també els representants d'organitzacions agràries com a Saja, el Gremi de la Pagesia, la Plataforma Pagesos o Conills, Manifesta, Gran Urgell o Unió de Pagesos. La responsable de Medi Ambient a Lleida d'aquest sindicat, Carol Eixut, recorda que la inacció dels últims mesos els ha portat a aquesta situació.
25: El fet de deixar fer, ens ha deixat una estaca ara al damunt que costarà d'arreglar-ho i l'únic que s'ha de fer és molta feina endavant i no parar.
23: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus després que se n'hagin cremat dues en les últimes setmanes. Ordeig proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de rec.
1: Ha raïmat el Segrià. Ha començat la verema del raïm, que s'ha avançat per la calor. És una de les zones més primerenques d'Europa, però aquest any s'hi ha batut el rècord per les altes temperatures que han accelerat la maduració del raïm. Lleida, Júlia Albacar.
26: En 109 anys d'història no s'havia veremat mai tan aviat.
5: aviat arraïmat, tot i ser una de les zones de tot el continent europeu on es comença a collir abans el raïm. Això per la calor, que també ha obligat a reforçar el rec i canviar la poda de la planta per protegir el fruit. Carles Escola és el cap d'enologia del celler.
6: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps, i ara precisament estem intentant deixar-los al màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm, que el cremaria.
5: A banda del canvi climàtic, també cal adaptar-se als mercats i als canvis en el consum de begudes alcohòliques. El vi negre cau, però en canvi el blanc es manté i algunes varietats tenen més acceptació, com l'Albariño. Ho explica el director del Raïmat, Joan Esteve.
7: Va lligat amb la tendència del consum. Llavors, evidentment, si ens demanen més vi blanc, doncs intentem anar transformant la finca doncs, a més producció de vi blanc.
5: Són vins que funcionen molt bé al mercat dels Estats Units i les exportacions es mantenen, tot i les traves comercials que posa el govern de Donald Trump.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Les excavacions d'aquest estiu al jaciment d'Empúries han aportat una troballa singular. Es tracta d'un petit cap femení de ceràmica localitzat en una casa grega del barri portuari que formava part d'un vas virtual que data del segle VI abans de Crist. És la primera vegada que es troba un objecte d'aquest tipus en un context domèstic de la Neàpolis. Girona Maria Rovira.
8: Es tracta d'un fragment ceràmic amb un rostre femení d'estil arcaic, encara amb restes de pintura, que podria representar una sirena. S'ha trobat en un nivell d'una de les cases més antigues del barri portuari de la ciutat grega, segons explicava l'arqueòleg d'Empúries, Pere Castanyer.
9: És un fragment d'un ascos, és un recipient on els grecs, diguem, hi guardaven l'oli. Aquest oli podia servir tant per omplir les llànties, també per la cuina, o a vegades s'utilitzaven doncs, amb finalitats, diguem-ne, culturals o rituals. És una peça que té forma de cos d'un animal, però en aquest cas la particularitat és que la cara no és d'un animal, sinó que és una figura femenina.
8: La campanya s'ha focalitzat en tres sectors de l'antic barri portuari de la Neàpolis, al nord del recinte grec, i s'emmarca en el 80è curs internacional d'arqueologia d'Empúries, en què han participat una trentena d'estudiants. Els arqueòlegs també han descobert en aquesta campanya que la trama de carrers d'aquest barri es va mantenir pràcticament inalterada durant els 6 segles de vida de la ciutat grega.
0: Esports.
1: 4:02, Francesc Ripoll.
10: El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. L'equip de Hansi Flick ja ha fet el primer entrenament amb tres novetats. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat. Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important dels mundialistes. Durant aquest estatge, el Barça jugarà dos amistosos divendres contra el Birmingham de la segona divisió anglesa, un partit que podreu seguir a Catalunya Ràdio, i dilluns dia 3, l'últim dia, davant el Preston, també de la segona anglesa. Encara en clau Barça, segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid. Aquest dimarts serà el torn de l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos. Dimecres contra el Burnley, club també propietat de l'Ampeix, el màxim accionista blanquiblau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
26: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
10: L'equip blanquiblau ha anunciat la sessió de lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada i, segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
27: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
10: Per cert, el Girona i el Sabadell, que competiran tots dos de la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona, a porta tancada. I encara en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada. Totes les jugadores blauran han passat les pertinents proves mèdiques i aquest dimarts faran el primer entrenament. Les primeres sessions no les farà Aitana Bonmatí, que continua sense fer net de les molèsties al peroné de la cama esquerra. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva renovació. Aquest dilluns s'ha anunciat la novena incorporació, Tosin Ebouamo, un aler pivot que substituirà Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai. Ebouamo és anglès, de Newcastle, i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. El Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 centímetres, té experiència a l'NBA, però encara no ha jugat a cap equip europeu.
0: Trescat Info.
10: En futbol sala, Laurent Lepito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala, un Barça que ha estat dominador i ha guanyat 6 dels 7 premis possibles. Pito també ha guanyat el premi al millor pivot, Mateus el del millor a l'esquerra, Gauna millor a la dreta, Antonio millor tanca i Didac millor porter. El Barça comença la pretemporada dilluns 3 d'agost, l'Indústries ha començat aquest dilluns.
0: Són 6:45.

0: Al punt de dos quarts, com sempre, repassem les informacions més destacades, principals titulars d'aquestes últimes hores. Començant per la decisió del Tribunal Suprem, aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. És la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre amnistiada. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret es mostren satisfets i exigeixen que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes vinculades amb el procés. També destaquem que des del Parlament la consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i reconeix que, tot i assabentar-se'n al mes de març, encara no se sap què va fallar. La hipòtesi principal és que la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa podrien haver generat una confusió als centres. I ens fixem també en l'evolució dels incendis. Els bombers confien a poder atacar el foc a crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo. A les pròximes hores, 6.000 veïns desallotjats han pogut tornar a casa mentre s'espera que aquest dimarts puguin tornar a la resta si res canvia. Les flames han calcinat aquí 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs continuen descontrolats. Han cremat més de 77.000 hectàrees. Tres qüestions principals, tres titulars que de seguida ampliem, però hi afegim més arguments informatius en aquesta propera mitja hora. El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues policials a la manifestació contra la massificació turística d'aquest cap de setmana a Palma. La presidenta Marga Proems l'assenyala a ell com a màxim responsable de l'operatiu i qualifica les imatges d'impactants i lamentables. L'executiu espanyol, més qüestions, ajorna fins al setembre el reial decret de mesures d'habitatge que han de prorrogar 2 anys més els contractes de lloguer. El govern de Pedro Sánchez tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres d'aquest dimarts, però finalment el deixa per després de l'estiu per guanyar temps i aconseguir un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. I també farem agenda d'aquí uns dies. L'interès per trobar un allotjament amb bona visibilitat de cara al 12 d'agost, dia de l'eclipsi, farà que gairebé no hi hagi lloc en lloc. Incorpora també l'opció dels càmpings. El sector reconeix que ha disparat les reserves de ciutadans del país i que ja fa temps no hi ha places disponibles. Dels esports, Francesc Ripoll, què destaques?
1: Que el Barça és a Anglaterra, on farà una estesa pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al març. Aquest dimarts també viatjarà l'Espanyol i el Girona ha renovat Estuani, que jugarà la seva desena temporada a Montilivi.
0: Temps de juliol típic per aquest dimarts, un dia assolellat de cap a cap amb algun núvol inofensiu al matí a la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla, plena canícula, màximes altes que tocaran els 37 graus a Ponent. Passen 4 minuts del punt de 2 quarts, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre del 2017, però va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior i de la Unió Europea durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui de manera immediata a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar a Catalunya. 3CAT Info. La consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben què va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns en una compareixença que ha fet al Parlament de Catalunya. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els exàmens de final d'etapa que podrien haver generat confusió als centres educatius. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les proves PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de final de l'etapa a l'ESO.
2: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
0: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició que li han demanat la dimissió. Anna R. de Junts, Jéssica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular. Els sentim a tots.
3: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
4: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
5: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
6: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha pogut autoritzar que els veïns de quatre barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa. Malgrat tot, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil investiga l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi, però la més probable... La possibilitat que va guanyant més pes és que l'incendi fos provocat. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb suport tècnic de Xavier Espel.
8: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de quatre barris, tres d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
9: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? I poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era o el dubte que en alguns casos se podia generar que no pogueren tornar a les seues vivendes. No? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase que serà quan acabe la emergència, quan acabe i s'apague l'incendi, que és reconstruir les nostres

0: investigació, doncs, que normalment solen ser investigacions complexes.
1: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
2: Els incendis de Madrid i d'Àvila també continuen cremant fora de control encara dies després. No avancen, però, tan ràpid com ho han fet en les últimes jornades. Ja són més de 40 les localitats evacuades i unes 93.000 les persones que continuen confinades o desplaçades. Les flames han arrasat 76.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar o estabilitzar, com a mínim, aquests focs abans que dimecres arribi una nova onada de calor que compliqui encara més la situació. La gestió d'aquests focs ha deixat, però, una derivada política. El govern de Pedro Sánchez aprovarà aquest dimarts un reial decret amb ajudes urgents per als afectats d'aquests incendis. Segons fonts de la Moncloa, el Ministeri de Treball assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions d'aquelles empreses i d'aquells treballadors que hagin hagut d'aturar la seva activitat. També es reconeixerà el dret a no anar a la feina en el cas d'evacuacions forçoses i s'ampliarà el permís per mort d'un familiar arran de l'emergència climàtica. Són algunes de les mesures que preveu el decret d'urgència que haurà de convalidar per al Congrés. Amb els incendis descontrolats, Pedro Sánchez insisteix a reivindicar el pacte d'Estat per l'emergència climàtica i reclama al Partit Popular que deixi de banda el negacionisme i s'hi sumi. Però la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recorda que el president espanyol fa anys que parla d'aquesta qüestió i ara diu que no és tan urgent.
3: Que se unan a este pacto de Estado, porque esta sí que es una prioridad nacional. Frente a los fenómenos extremos, pacto de Estado.
4: 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver.
2: El ministre Òscar Puente acusa Ayuso de deixament de funcions amb el cos dels bombers de la Comunitat de Madrid sota mínims.
5: Servicios propios han alcanzado ya tal nivel de infradotación que prácticamente cualquier incendio requiere ya la intervención de la UME. Esa unidad a cuya creación se pusieron llegando incluso a recurrirla ante el Tribunal Supremo.
2: Malgrat les crítiques, la presidenta madrilenya ha confirmat que dimecres assistirà a la reunió que ha convocat el Ministeri de l'Interior amb les comunitats per abordar aquesta crisi d'incendis.
6: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues a la manifestació contra la massificació turística de Palma que la presidenta Balear ha qualificat d'impactants i de lamentables. La presidenta Marga Proens s'ha desmarcat de l'actuació policial.
7: Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que n'ha desarmat sent responsable. Per tant, insisteixo, qui avui s'haurien d'adreçar totes aquestes preguntes és en el delegat del govern, a les dues secretàries d'Estat i en el Partit Socialista.
2: Per la seva banda, el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha considerat inacceptable l'actuació contra els manifestants i n'ha responsabilitzat els comandaments policials.
8: Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
2: Els sindicats de policia han criticat aquestes declaracions i atribueixen els incidents a grups de radicals infiltrats a la mobilització que, segons asseguren, van a tancar alguns agents. Però el portaveu de la plataforma convocant Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas, ha denunciat una actuació injustificada i violenta.
9: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
2: El govern de Pedro Sánchez ha ajornat fins al setembre el reial decret de mesures en matèria d'habitatge. L'executiu tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres aquest dimarts, però finalment deixarà passar l'estiu per guanyar temps i aconseguir tancar un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. El decret havia de prorrogar 2 anys els contractes de lloguer, entre d'altres mesures. Ernest Ortasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, ha demanat celeritat per poder aplicar-lo el més aviat possible.
10: No hay ningún grupo que se haya bajado de ese diálogo. Ninguno. Todos están dispuestos a dialogar y a hablar con el gobierno, aportando sus propuestas, y creo que nuestra responsabilidad, desde luego, es escucharlas, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todos los

0: ràpido possible.
1: Junts ha reclamat a l'executiu de Sánchez un gir de 180 graus en el decret entre les demandes dels juntaires i a més mesures fiscals. El portaveu de la formació, Josep Rius, ha llançat aquest avís.
2: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat. Per tant, no participarem d'una perpetuació de les actuals polítiques d'habitatge.
1: Junts ja va tombar el primer decret d'habitatge a l'abril perquè no recollia ajudes als llogaters. Un reial decret, doncs, que queda ajornat per després de vacances. Les comunitats autònomes governades pel PP també demanen que s'ajorni fins després de l'estiu, fins al setembre, la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres, en què s'ha d'aprovar la reforma del sistema de finançament autonòmic. Els consellers d'Hisenda i Economia dels 11 territoris, a més de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, argumenten que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya. En una carta enviada al ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, també apunten que la proposta del govern trenca el dret d'un tracte igual a totes les comunitats, tal com estableix, diuen, la llei i la Constitució, i que no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis a Espanya. Abans d'aquesta demanda d'ajornament, aquest dilluns, el govern de les Illes Canàries, liderat per Coalició Canària i amb participació del PP, ha apuntat que dimecres avalarà la proposta del Ministeri d'Hisenda pactada amb Esquerra Republicana sobre un nou model de finançament autonòmic. El president canari, Fernando Clavijo, ha assegurat que el nou model reconeix les singularitats de la seva comunitat i li reportarà 1.300 milions d'euros més a l'any per finançar serveis essencials.
3: Si es bueno para Canarias, y este acuerdo es bueno para Canarias, mejora la financiación y tras décadas de infrafinanciación autonómica en Canarias, por fin llegamos a un acuerdo que nos sitúa en la media, pues obviamente el gobierno de Canarias va a estar a favor.
1: Clavijo ha avançat que el seu partit, Coalició Canària, també votarà a favor del text quan arribi al Congrés dels Diputats. I abans de la previsió del temps, una qüestió més. L'acusació particular rebaixa de 24 a 13 anys la pena de presó per a Begoña Gómez, a qui jutjaran per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació en els seus negocis privats. L'acusació contra la dona del president espanyol, liderada per l'entitat d'extrema dreta Hazte Oír, també rebaixa de 22 a 6 anys la petició per a Cristina Álvarez, l'assessora de la parella del president. Des del PSOE, la portaveu Montse Mínguez reitera que Gómez és víctima de persecució política.
4: Begoña és inocente i lo que se le está haciendo es, insisto, una cacería resultado de ser la mujer de quien es, porque es que ya no da más de sí.
5: El temps.
1: Néstor Gómez.
6: Aquest dimarts el temps s'espera molt estable amb un ampli domini del sol, potser amb alguns núvols matinals cap a la costa daurada del Tal de l'Ebre, també a darrera hora del dia poden aparèixer en aquest sector, i sobretot també aquesta tarda els que poden aparèixer cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. En tot cas, de precipitacions avui no n'esperem. El que sí que esperem és que les temperatures pugin una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 37 graus a Ponent, entre els 34, 35, 36 graus a bona part de les comarques de l'interior i a la façana costanera, ambient xafogós, amb màximes a l'entorn dels 30-31 graus. Un dia encara de calor continguda, un dia de calor canicular típica d'aquesta època de l'any, d'un mes de juliol normal. El que no serà normal serà el que tindrem a partir de demà. A partir de dimecres, nova i gran calorada que ens acompanyarà fins a finals de setmana, amb temperatures que cada dia anirem possiblement tocant la xifra o superant dels 40 graus.
5: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: El govern està pendent de l'informe sobre les causes de l'esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona i demana esperar abans d'atribuir responsabilitats. El forat d'uns 30 metres de diàmetre ja s'ha reomplert tot de formigó i les línies de tren, la R2, la R2 Nord i la R11 de Rodalies tornen a circular per la zona afectada. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que la prioritat ha estat resoldre la incidència i reprendre el servei de manera ràpida i segura, però que ara tocarà saber què és el que va passar. Són declaracions a 3Cat Info.
7: Amb això hem centrat la nostra atenció, hem exigit a DIF, igual que fem amb nosaltres mateixos, que aquesta represa fos el més ràpida possible, i a partir d'aquí ara veure quin és l'origen, veure si es va actuar de la manera adequada, d'acord a projecte, si aquests riscos estaven ben delimitats i si d'aquí en surt alguna oportunitat de millora i d'assegurar que això no pugui tornar a passar.
1: Davant de la coincidència d'aquest esvoranc amb el de la línia 9 del metro i la fuita de gas de les obres de la plaça de Sants de Barcelona, la consellera de Territori ha assegurat que poden passar incidències com aquestes quan s'estan duent a terme tantes obres i tan complexes.
5: Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
1: Falten només 16 dies per l'eclipsi de sol i cada vegada és més difícil trobar allotjament en els llocs on la visibilitat serà màxima. Els càmpings no s'escapen d'aquesta eufòria i reconeixen que s'han multiplicat les reserves, sobretot amb ciutadans del país, Fèlix Martín.
0: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar molt les reserves als càmpings per la setmana del 10 al 16 d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys, amb molts més clients a l'entorn que no estrangers. Ha confirmat a 3CAT Info el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
8: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
0: De fet, a les comarques amb màxima visibilitat de l'eclipsi és difícil trobar allotjament quan només falten 16 dies per aquest fenomen.
1: A la Vall d'Aran s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna. Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i la progressió d'aquesta espècie. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
9: Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb tres cries i això desmentiria els suposats efectes nocius de l'endogàmia sobre els ossos del Pirineu. Marc Alonso és membre de DEPAN, a l'entitat que col·labora en el seguiment de l'os.
10: L'endogàmia ha existit, però es va diluint cada vegada més perquè el número de l'ombra d'ossos cada vegada és més gran, no? I que sigui un problema, jo crec que això desmentiria una mica aquestes tesis.
9: A principis de juny, un dels cadells, el més petit d'una de les ventrades, va morir per causes que no s'han pogut determinar.
1: Seguim al Pirineu, al Museu de la Conca d'allà al Pallars Jussà, inaugura una exposició dedicada a una figura tan singular com desconeguda, Lluís Ferrer Rei Condal, un metge rural que entre consulta i consulta va reunir una de les col·leccions de fòssils més importants de Catalunya, Pau Rovira.
11: Ferrer Condal aprofitava les visites mèdiques per recórrer jaciments paleontològics i recuperar fòssils que avui tenen un gran valor científic. El director del Museu de la Conca d'Allà, Àngel Galobart, destaca la singularitat d'aquesta col·lecció.
12: Per una banda, per la quantitat, perquè tenim més de 3.000 fòssils. A més, Ferrer Condal les va documentar absolutament totes, però també, clar, com a col·leccionista, també agafava peces excepcionals.
11: Com la primera ploma d'ocell descoberta a Catalunya o els fòssils que van permetre descriure una nova espècie de granota.
12: Ell és el primer que troba una ploma d'ocell fòssil de fa 125 milions d'anys a la Pedrera i també tenim una altra peça, que és una granota, també del mateix jaciment, que és una espècie nova.
11: La mostra es podrà visitar fins a la tardor i després itinerarà per diversos municipis del Geoparc Orígens i per les poblacions on Lluís Ferrer Condal va exercir com a metge.
5: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
1: Palma és la capital del cinema aquesta setmana amb el Festival Atlàntida, organitzat per Filmin, que arriba a la seva edició més ambiciosa. Ja s'ha batut el rècord d'entrades venudes per a pel·lícules com Forastera, una producció de TV3 i de 3CAT que ha donat el tret de sortida del festival. Palma, Caterina Carmany, Jaume.
13: Forastera és una història de fantasmes deliciosa. Zoe Stein interpreta la neta de Lluís Omar, que agafa el rol de la seva padrina quan aquesta mor. Els seus protagonistes destaquen la llum de la pel·lícula per relatar el dol i el dolor.
14: Fantasmes, però no per com estem acostumats a entendre la típica història de fantasmes, un poc més oscuro, no? Talvez, no? Crec que és una història de llum. I d'un fantasma que l'has de veure si tu vols veure.
15: Sembla que el que és atractiu de cara a aquest moment de consum tan gran de pel·lícules, sèries, és anar a buscar les parts fosques, no? I evidentment que la foscor forma part de la vida, no? Però tenim molt clar que la llum existeix.
13: També es podrà veure Mother Mary, que està cridada a ser una cinta de culte. Anne Hathaway es posa a la pell d'una estrella del pop que torna als escenaris després d'un temps i com reprèn una relació que portarà les protagonistes a aprofundir en la seva culpa i els seus traumes.
1: I abans dels esports, música... Mirar-te la...

La Mercè programa més d'un centenar de concerts amb noms com La Pegatina, Els Amics de les Arts, Marco Mesquida, Els Catarres, Maria Jaume, Al·lèrgiques al Polen o Svetlana.

0: que vindrà.
1: La programació musical de la Festa Major de Barcelona es desplegarà en 16 escenaris diferents durant 5 dies i presentarà 5 produccions pròpies. En parla Gisela Sais, comissària de la Mercè Música.
2: La Barcelona flamenca amb direcció musical de Chicuelo. Després, el projecte d'inclusió social Voces farà un concert amb Marco Mezquida, amb repertori de Manuel de Falla, l'Anna Rossi i la Joana Queiroz. Això és un concert molt dedicat a les dones creadores. La Carola Ortiz, un concert d'havaneres. I, per últim, un espectacle molt especial amb Marco de Anna, que és un coreògraf sobre el poder de protesta.
3: Però val la pena esperar-te, diumenge sense drama.
1: En aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tant la tradicional com l'actual, hi tindran un espai molt destacat.

0: Ferran.
1: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
2: El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà una estesa pretemporada fins al 3 d'agost. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat. Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treballar al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important de mundialistes, dels jugadors del primer equip, que sí que han viatjat. Destacar la presència de Frenkie de Jong, que ja comença la recuperació conservadora de la seva lesió al genoll dret, i la de Marc-André Ter Stegen, que enllesteix la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Durant aquest estatge, el Barça jugarà dos amistosos, divendres contra el Birmingham de la segona anglesa, un partit que es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio, i dilluns, dia 3, davant el Preston North End. Encara en clau Barça, segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Aquest dimarts serà el torn per l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos, dimecres contra el Burnley, club també propietat d'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
2: L'equip blanquiblau ha anunciat la sessió del lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada i, segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
4: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
2: També en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada. Totes les jugadores blaugrana han passat les pertinents proves mèdiques i aquest dimarts faran el primer entrenament. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina a la seva renovació. Aquest dilluns s'ha anunciat la novena incorporació, Tosan Nwamo, un alè pivot que substituirà el Toko Shengelia, que marxarà al Dubai. Nwamo prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA i el Manresa ha fitxat l'escorta Colby Jones, amb experiència a l'NBA, però sense haver jugat encara a cap equip europeu. En futbol sala, el Verona Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
5: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron, que me elegieron. Y nada, muy contento porque fue un año muy bonito, sin lesiones, entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga així aquesta pròxima temporada.
2: L'equip blaugrana començarà la pretemporada el proper dilluns 3 d'agost. L'Indústria Santa Coloma, en canvi, l'ha començat aquest dilluns amb les proves mèdiques i el primer entrenament.
1: L'actualitat esportiva a fons.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dimarts. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 15 graus a Solsona, 19 graus a Fornells a la Selva, 23 graus a Falset. Hem tingut una nit raonablement agradable, com a mínim en comparació al que havíem tingut dies enrere, però tornem a tenir un episodi de calor intensa a la cantonada. El Servei Meteorològic, de fet, ja ha emès els primers avisos, sobretot a les comarques de Ponent, on de cara a demà es podrien superar, segons aquestes previsions, els 40 graus una altra vegada. A més, se'ns anuncia que les nits poden tornar a ser complicades de dormir a la ciutat de Barcelona. Jofre Genoé, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Què ens expliques?
1: Doncs mira, que comencem, com bé deies, doncs una jornada amb unes temperatures força agradables. S'ha dormit bé a l'interior, a la costa, evidentment, valors tropicals. Només a la ciutat de Barcelona hi ha alguna xifra que no ha baixat dels 25. I bé, avui, bàsicament, que les temperatures pujaran un palet més que ahir, assolint-se els valors més alts de manera puntual cap al Pla Lleida o a la Ribera d'Ebre, doncs a la zona de les Terres de l'Ebre. Aquests valors de 38, potser hi ha algun 39 molt puntual, però en general una calor encara força moderada. Sí que a partir de demà les temperatures doncs guanyen més graus. De fet, anien pujant una mica progressivament al llarg dels propers dies i demà podria haver algun primer valor de 40 cap al Pla de Lleida. Per tant, tornarem a començar un episodi de calor ja més intensa, més canicular. Tot plegat amb sol, bàsicament, algun núvol poc important cap al Pirineu o potser de cara al vespre alguns núvols baixos cap al Camp de Tarragona.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest panorama fa que continuï molt alt el risc d'incendis. 43 municipis catalans estan en risc extrem. Protecció Civil demana extremar les precaucions, molt especialment de cara a demà. Això mentre continuen actius els focs de la Vall d'Uixó, el País Valencià, i els d'Àvila i de Madrid. De fet, aquests incendis, sobretot aquests últims, els d'Àvila i Madrid, afronten hores crucials abans que no arribi aquesta onada de calor que deia.
2: Hoy y mañana. Son unos días absolutamente centrales, lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas són realmente negatives.
0: És el que deia el ministre de l'Interior. Estem, per tant, davant de 24 hores crítiques d'un foc que manté 90.000 persones evacuades o desallotjades. 90.000. El Consell de Ministres aprovarà avui la declaració d'aquestes àrees, d'aquests incendis, com a zones greument afectades per emergències, la qual cosa, en teoria, perquè ja sabem com van aquestes coses, però en teoria, hauria d'agilitar els ajuts. De fet, aquesta nit passada, Protecció Civil ha apuntat que la situació a l'incendi d'Àvila, que recordem, és el més gran i el més greu de la història d'Espanya, és una mica més favorable. Per tant, veurem com evoluciona les pròximes hores que se'ns anuncien, com dèiem ara mateix, crucials, sobretot abans que arribi demà aquesta pujada de temperatures.
3: Y donc c'est ça qu'il faut consolider dans les prochaines heures et les prochains jours, avec sans doute demain qui sera plus compliqué qu'aujourd'hui.
0: I a França, Emmanuel Macron deia això. Avui serà més complicat que no pas ahir, deia el president francès en una reunió amb bombers a l'incendi de la Gironda. I és que a França estem davant d'un foc que per les seves característiques pot trigar setmanes o mesos en apagar-se del tot. Mesos, deia el govern francès. I en aquestes últimes hores, també parlant de fum, a Barcelona.
4: Sí, sí, sí, està lleno de chispas. Sí, que sí, que sí. Mira l'humo.
0: Avui torna a funcionar el metro, després que un incendi a la catenària de la línia 1 del suburbà de Barcelona fes evacuar les estacions de Clot i de Glòries. Els serveis d'emergència van atendre més d'un centenar de persones, 115, afortunadament cap en estat greu, però 20 sí que les van haver de portar, 20 persones sí que les van haver de portar a hospitals o ambulatoris. Aquesta és una de les notícies de les últimes hores. Insistim que segons Transports Metropolitans de Barcelona, avui en principi el metro funciona com és habitual, però una notícia d'aquesta nit que té a veure amb la llei d'amnistia, perquè el Tribunal Suprem ha aplicat la llei a l'exconsellera Meritxell Serret, que es converteix així en la primera membre del govern de l'1 d'octubre a rebre l'amnistia. Això el dia que aquí, al matí de Catalunya Ràdio, ens acompanyarà l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye.
5: Imagino que cuando lean las resoluciones se darán cuenta que las vacaciones deberían de esperar. El Tribunal Constitucional ya llega tarde a resolver esto. A partir de hoy, también el Tribunal Supremo está en condiciones de actuar incluso de oficio.
0: És el que deia Gonzalo Boye ara fa pràcticament dues setmanes, poc després de conèixer la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia. Avui, sobre els pròxims plans, sobre les pròximes passes a seguir, parlarem amb Gonzalo Boye aquí al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora d'aquí ben bé un parell d'hores. I avui al matí de Catalunya Ràdio també parlarem, evidentment, de les proves PISA.
6: Que els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, la de PISA i les proves doncs, final d'etapa de quart de l'ESO, que recordin, com deia abans, que eren censals el curs passat i les va fer tot l'alumne.
0: És la consellera d'Educació, la consellera Niubó, insistint en atribuir l'error de la mostra de les proves PISA al fet que van coincidir amb unes altres proves, les proves de quart d'ESO.
7: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament.
8: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol no acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents.
9: Són tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: I l'oposició, evidentment, que aquests els sentíem, no compraven aquestes justificacions ni aquestes explicacions que donava la consellera Niubó. A banda d'això, una de les previsions destacades del dia és que Pedro Sánchez avui fa balanç del curs polític. Si no hi ha una gran sorpresa, s'espera que insisteixi en la voluntat d'esgotar la legislatura. I en esports, mentre Barça i Espanyol ja han arrencat les estades de pretemporada a Anglaterra, mentre el Madrid fitxa Diomande, avui la Federació Francesa de Futbol presenta oficialment el successor de Didier Deschamps a la banqueta de la selecció. Totes les mirades estan posades en Zinedine Zidane, per bé que encara no s'ha confirmat. I encara una cosa més que volíem explicar.

La cantant Carly Simon ha comunicat aquestes últimes hores que li han diagnosticat Parkinson. La cantant, que té 83 anys, ho ha explicat en un comunicat a la BBC, on ha reconegut que està aprenent a conviure, ha dit, amb aquesta malaltia, i ha afegit que això és francament complicat.

0: 7 i 8 minuts, benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, Vicent Sánchez, Anna Grau, Pere Rossinyol i Marc Font Ribas, prop de moment...

0: Sílvia Solanes, Maria Fernández Noguera, Sílvia Comet, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Meritxell Serret.
2: És notícia d'última hora de la nit. El Tribunal Suprem ha aplicat l'amnistia a l'exconsellera i es converteix així en la primera membre del govern de l'1 d'octubre a rebre-la.
0: Joan Vilaplana.
3: L'exconsellera va ser un dels membres d'aquell govern liderat per Carles Puigdemont que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre de 2017. Serret, però, va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Suprem i recollir l'acta de diputada al Parlament. Entre el 2022 i el 2024 també va ser consellera, en aquest cas d'Acció Exterior i Unió Europea, durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que, a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia de la Unió Europea, s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta d'encausats. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joan. Avui en parlarem d'aquesta qüestió i de l'amnistia amb Gonzalo Boye, l'advocat de Carles Puigdemont, serà aquí al Matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9 del matí. I Esperança.
4: En l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, al País Valencià, el foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha autoritzat que els veïns de quatre barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa. Tot i això, continuen evacuades unes 10.000 persones i podrien tornar a casa aquest matí.
5: Ja ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. No es descarta cap hipòtesi, però cada vegada pren més força la possibilitat que hagi estat provocat.
0: Anem, doncs, a la Vall d'Uixó. Colla Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espel.
6: Bon dia. 6.000 veïns de la Vall d'Uixó ja han pogut tornar a les seves cases i, si no hi han surts d'última hora, a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
7: L'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase que serà quan acabi la emergència, quan acabi i s'apagui l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
6: L'incendi, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu. Des de la Vall d'Uixó, Colla Ballester, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sisè dia.
2: De foc en els incendis de Madrid i Àvila, que continuen cremant, però no avancen tan de pressa. De fet, els tècnics apunten que és vital controlar els focs abans de demà, quan un canvi de temps pot complicar encara més la situació.
4: Les flames ja han arrasat més de 75.000 hectàrees. Hi ha més de 40 municipis evacuats i 93.000 persones confinades o desplaçades.
0: Anem ara a Madrid, Àngels Lafuente.
8: El temps s'esgota per intentar controlar uns incendis que estan arrasant Madrid, Toledo i Ávila. Hores decisives, diu el ministre Grande Marlaska, per lluitar contra el foc abans que entri l'onada de calor, la quarta d'aquest estiu, que ho pot complicar tot molt més. El ministre de l'Interior ha reconegut que està costant molt estabilitzar l'incendi principal, preocupa el flanc al nord de l'embassament de San Juan, el punt més conflictiu.
9: A partir de les 11 de la mañana, pues sí que está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
8: La superfície cremada és més que tota l'illa de Menorca. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Setmanes.
5: El que podrien trigar els bombers a apagar del tot l'incendi de la Gironda, a França, tendeix a estabilitzar-se, però estemen nous rebrots per la situació meteorològica. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones.
2: Des de la zona afectada, el president Emmanuel Macron demana mantenir-se units.
0: Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
10: Si els bombers consideren el foc estabilitzat, encara no descarten alguna revifalla i es mantenen, doncs, molt prudents. Ahir dilluns, el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, els ha visitat per els hi donar tot el seu suport.
11: Això es deu a una sequera extrema que, òbviament, s'ha produït a les darreres setmanes i que ha secat moltes de les nostres serralades, ha eliminat la humitat i ens ha fet més vulnerables. Crec que hem de ser realistes. Les properes setmanes seran difícils.
10: Optimisme i prudència, doncs, per aquest incendi a la Gironda, amb 220.000 persones evacuades que encara no saben quan tornaran a casa. Des de Bordeus, Laura Bertran, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Nivell extrem.
4: El que es troben a 43 municipis de 7 comarques i 3 parcs naturals de Catalunya, els agents rurals restringiran l'accés als espais naturals del Montmell, Marmellà, Prades i Montsant. En canvi, es reobriran els de les muntanyes de Tivissa, Vandellòs, Llavaria i Pradell i les serres de Cardó al Boix.
5: Protecció Civil demana extremar les precaucions a les portes d'una pujada de les temperatures demà que poden arribar fins als 40 graus en alguns punts del país.
0: Mesures urgents.
2: Les que aprovarà el govern espanyol per als damnificats pels grans incendis d'Espanya ho faran l'últim Consell de Ministres del curs polític avui, enmig de la picaralla política amb el PP per l'emergència climàtica i la gestió dels focs.
0: Anem a Madrid també per saber què més preveu el reial decret de l'executiu de Pedro Sánchez, Xillo Llespí.
12: Que el Ministeri de Treball assumeixi
1: negocia el cost dels salaris i les cotitzacions d'empreses i treballadors que s'hagin d'aturar pel foc, segons fonts de la Moncloa. En cas d'evacuacions forçoses, es reconeixerà el dret a faltar la feina i, a més, s'ampliarà el permís per mort d'un familiar. Són les mesures de l'executiu de Pedro Sánchez que reclama al PP que aparqui el negacionisme i que s'uneixi al pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Des de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en qüestiona la urgència.
12: Que se unan a este pacto de estado, porque esta sí que es una prioridad nacional.
13: 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver.
1: El ministre Puente acusa Ayuso de deixament de funcions i de dependre de la UME per qualsevol foc.
14: Esa unidad a cuya creación se pusieron llegando incluso a recurrirla ante el Tribunal Supremo.
1: Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Psicòlegs.
4: Avisen que falta una cultura d'estar preparats per situacions com els desallotjaments. En incendis com els de Madrid, la Vall d'Uixó o Bordeus hi treballen psicòlegs per atendre els evacuats.
0: Oriol Pujador.
11: En aquests espais, els psicòlegs miren de tranquil·litzar els evacuats. És normal que quan arribin pateixin crisis d'ansietat o tinguin altres reaccions posttraumàtiques. Jordi Martori, responsable de l'equip d'intervenció psicosocial de la Creu Roja, recomana estar preparats per a un desallotjament.
15: Ens falta una cultura d'estar preparats per les situacions que ens estan vinguent. No dic que no s'estem preparant cada mes i s'està fent molta feina, però ens falta molta cultura de dir, jo sé què he de fer. I això em redueix l'angoixa, sé què he de fer això.
11: En el que portem de temporada d'incendis a tot l'estat, la Creu Roja ha hagut d'activar 11 equips d'atenció psicosocial per evacuats. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara mateix arribem a 7:15. Error tècnic.
5: És com justifica la consellera d'Educació, Esther Niubol, desgavell de les proves PISA. Reconeix que, tot i haver-se'n assabentat al març, encara no saben què va fallar. Des del Parlament, Niubó va defensar-se ahir i assegura que es depuraran les responsabilitats que calguin.
0: Maria Costa.
16: 4 mesos després, la investigació encara no ha determinat per què es van excloure de les proves un 23% dels alumnes quan el topall màxim que marca l'OCDE és del 5%. La hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de finals d'etapa. La consellera Niubó apunta en part als centres.
17: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA, criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
16: Unes explicacions que no van convèncer els partits de l'oposició que li demanen la dimissió. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Com deia la Maria, les explicacions de la consellera no van convèncer els partits de l'oposició que li van dir això.
18: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
19: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
20: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
21: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
2: Són en R de Junts i Calviac dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristina Escribano del PP.
0: I més retrets.
4: Els de la comunitat educativa, que li han retret a la consellera que s'espolsi part de les culpes i que hagi tardat 4 mesos a comunicar-ho.
0: Més detalls, Sèria Forment.
22: El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi apuntat cap als docents.
23: Ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
22: I Yolanda Segura, del sindicat majoritari USTEC, acusa el departament de voler-se estalviar crítiques.
24: Hi ha d'haver algú supervisant. No és un fet purament només tècnic, sinó que hi ha una fallada en l'estructura de funcionament en general. Però el que és més greu és que el fet de que això no s'hagi donat a conèixer en el moment que es va saber que havia passat això, aquí sí que hi ha hagut una decisió política per evitar el debat social.
22: Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ajornar.
5: Les comunitats governades pel PP demanen deixar per al setembre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per a demà, en què s'ha d'aprovar la reforma del sistema de finançament autonòmic. Això després que les Canàries se sumés a Catalunya i donés suport al nou model.
2: El govern de Canàries, liderat per Coalició Canària i amb la participació del PP, anunciava ahir que hi donarà suport perquè creu que serà bo per l'arxipèlag. Fernando Clavijo és el seu president.
25: Si es bueno para Canarias, y este acuerdo es bueno para Canarias, mejora la financiación y tras décadas de infrafinanciación autonómica en Canarias, por fin llegamos a un acuerdo que nos sitúa en la media, pues obviamente el gobierno de Canarias va a estar a favor.
0: I ho celebra.
4: Salvador Illa, el president de la Generalitat, aplaudeix que Canàries s'assumi al nou model de finançament i insta les altres comunitats a recapacitar. N'acaba de parlar des del Vietnam, on segueix de viatge oficial.
0: Anem cap allà, doncs. Albert Prat, què tal? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Sí, Salvador Illa ha rebut amb els braços oberts la decisió del govern de Fernando Clavijo el dia abans que el Ministeri d'Hisenda es reuneixi amb totes les comunitats per seguir tramitant el nou finançament. El president de la Generalitat veu el gest de les Canàries com un bany de realitat i demana al PP que toqui de peus a terra.
6: Nosaltres hem fet una proposta que ningú hi perdi, tothom hi guanya. Canàries se n'ha donat compte i s'hi ha sumat, no? I ens sembla que tot el que no sigui posar alternatives clares per quedar-se amb proposicions abstractes i ambigües de dir no volem un millor finançament per tothom sense dir com, quin i de quina manera, doncs és fer bugar coboms i són històries a la vora del foc.
3: A Illa tampoc li ha semblat realista la petició del PP de moure la reunió de demà al setembre i ha demanat que la reforma del finançament s'aprovi el més aviat possible. Ho ha dit just abans de canviar de país i volar cap a Singapur. Des de Hanoi, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Albert. Aquest sí que va al setembre.
5: El decret de mesures en matèria d'habitatge s'havia d'aprovar avui al Consell de Ministres, però el govern de Sánchez es dona més temps per buscar suports. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, diu que volen escoltar tothom, però reclama celeritat.
7: Que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
2: Junts ja va tombar el primer decret d'habitatge a l'abril perquè no recollia ajudes als llogaters ni altres mesures fiscals. El portaveu de la formació, Josep Rius, avisa d'un segon vot en contra.
8: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat.
2: Segons Junts, les mesures incloses al decret perpetuen les ocupacions i no protegeixen ni el llogater ni el petit propietari.
0: Treva.
4: Les organitzacions agràries aturen les protestes durant dues setmanes després que el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica, especialment els conills.
5: La decisió l'han pres en dues assemblees celebrades ahir a la nit a Alfés i a Verdú.
0: Montblanc, Clara Chavarria.
9: Bon dia. El pla de xoc s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills al Segrià i l'Urgell. Durant una trobada amb diverses organitzacions agràries, el conseller Òscar Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb Agroseguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
10: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs, realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
9: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus i es proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de rec. Des de Montblanc, Clara Chavarria, Domingo, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Línia 1.
2: El Servei d'Emergències Mèdiques va haver d'atendre ahir 137 usuaris de la línia 1 del metro de Barcelona per un incendi als túnels entre les estacions del Clot i Glòries. El foc va obligar a aturar un comboi entre les dues parades.
0: Roger Santaló.
26: L'incident va passar abans de les 6 de la tarda, quan un revestiment del túnel va entrar en contacte amb la catenària i es va cremar. El foc va ser extingit ràpidament, però va omplir les andanes de fum i es va haver de tallar la circulació entre les parades d'Universitat i la Sagrera de la L1. Els més afectats van ser els passatgers del metro aturat entre el Clot i Glòries, que explicaven així la seva experiència a aquesta emissora.
27: Intentamos quedarnos adentro tirados en el suelo, procuramos mantener la calma, pero en sí los gritos que se escuchaban eran de terror.
28: Clar, la gent cada vegada més nerviosa, anava entrant al fum i que ens obrien les portes. I allà ha sigut una miqueta intuïció, perquè ja hi havia molt fum i gairebé no hi veies, o sigui, ens ploraven els ulls.
26: Els usuaris van sortir dels vagons pel seu propi peu i cap d'ells va tenir afectacions de gravetat per l'incident. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta hora, per cert, segons TMB, és important, dir que el servei funciona amb normalitat. I detingut.
4: A París, un home de 31 anys que va atacar amb dos ganivets tres dones prop de la Porte de Clichy, al nord de la capital.
0: Clàudia Serra.
29: Les autoritats franceses no han comunicat de moment cap hipòtesi sobre els motius de l'atac. Sí que han explicat que en ser detingut el suposat atacant ha fet declaracions incoherents. Laurent Núñez és el ministre de l'Interior francès.
30: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents que, evidentment, condemno fermament.
31: Je condamne fermement.
29: Les dones tenen 19, 24 i 36 anys. Dues estan ferides greus i una menys greu, però, segons les autoritats franceses, la seva vida no corre perill. Clàudia Serra Domènech, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:23, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Anem als esports amb el Pau Dax. Pau, bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça ja s'entrena a Anglaterra amb la reincorporació de jugadors del primer equip.
1: Fermín, Araujo i Bernal van completar ahir la primera sessió. Fermín va ser la principal novetat i torna un cop recuperat de la fractura d'un dit del peu dret que el va deixar sense Mundial. Araujo compleix amb els terminis de la recuperació d'una lesió a l'adductor durant la Copa del Món i Bernal reapareix després que no va jugar amb l'Europa per precaució. Balde, en canvi, continua fent treball al marge. En la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter i 13 del primer equip. Formen part de l'expedició blaugrana Frenkie de Jong, que ja ha començat la recuperació conservadora de la lesió de llarga durada al genoll dret, i Marc-André Ter Stegen, pendent de la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça jugarà divendres contra el Birmingham i dilluns 3 davant el Preston North End, tots dos de la segona divisió anglesa. I encara en clau Barça, segons ha explicat el Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips com el Real Madrid.
0: I pel que fa a l'Espanyol?
1: Comença avui la seva estada a Anglaterra, també d'una setmana, i jugarà dos amistosos, demà contra el Burnley, un club també propietat de l'Ampeis, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. Un dels últims fitxatges dels de Manolo González, Gabriel Muscardo, migcampista brasiler que arriba cedit pel Paris Saint-Germain, va passar ahir pel Tot Costa i és ambiciós.
11: Y creo que nuestro objetivo es sumar más puntos que la otra temporada. Y claro, siempre jugando en casa, buscar los tres puntos. Y estar, buscar siempre una posición mayor en la tabla. Y claro, podemos soñar con algo en Europa y en una clasificación buena y claro.
1: I Cristian Stuani jugarà la seva desena temporada al Girona després de renovar per un any amb l'objectiu de tornar a primera.
12: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
0: 5 minuts ara ens falten per arribar a 7:45. Acabem amb bàsquet, Pau.
1: Perquè el Barça de Sekulić va anunciar ahir el seu novè fitxatge, Tosan Ewaomo, un alè pivot que substituirà Toko Shengelia, que marxa al Dubai de Xavi Pascual. Ewaomo és anglès, d'ascendència nigeriana, té 25 anys i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA.
13: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
14: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha a la venda la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
16: el 23 de març del 1994.
15: I el número de la sort, el
16: 8.
15: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
17: Ei, ei, a Bezoya som molt de dir que sí a tot. I tu? Ets dels qui diuen avui de tranquis i acabes cantant Glòria a ple pulmó. Dels de platja, passejar, d'amics, un altre pla més i un altre... Perquè aleshores ets molt de viure molt fort. Molt de Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
18: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui, que al Matí de Catalunya Ràdio, parlem amb Gonzalo Boye. L'advocat de Carles Puigdemont ens acompanyarà d'aquí una hora, una mica més d'una hora, a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio, després que s'apliqués per primera vegada l'amnistia a un membre del govern de l'1 d'octubre, en concret, aquesta nit passada, a la consellera Meritxell Serret. Per arribar a 7:45, el que farem és repassar alguns dels protagonistes de l'any que tenen a veure, evidentment, amb aquestes altes temperatures, amb el Giovanni i companyia.
19: Bon dia, bona hora.
20: Hola, què tal?
0: Hola, Mauri.
31: Què tal, l'home del temps?
32: Us parla l'home del temps amb noves informacions. Tindrem ruixats i tempestes a totes les regions.
0: Què tal, Mauri?
20: Aquests no ens els sabem mai, eh?
0: I el que ve ara, tampoc.
32: Muntanyes! Alguns
3: ports el van tancat i molt fred a la Segarra.
0: A la Segarra, a la Segarra.
5: A la Segarra.
0: El fred és a la Segarra.
5: Segarra. Sí, sí, Segarra.
0: Bueno, Mauri, a part de cantar, has vingut a fer alguna altra cosa?
5: Bueno, jo dic que sempre que necessiteu que us recordi que aquí al Mediterrani ens trobem a la zona zero d'un desastre climàtic que acabarà matant-nos a tots, doncs aquí estarem.
0: Doncs gràcies per recordar-nos-ho, Mauri.
5: Per tant, recordar que un estiu terriblement càlid.
0: Sí.
5: Perjudicial pels boscos. Sí. Perjudicial per la fauna.
0: Bueno, Mauri, per favor.
5: Perjudicial, en definitiva, per la salut.
0: Gràcies.
5: Que acabeu de passar un bon dia.
6: Sí, home.
0: Sí, clar. Sí, sí, sí, clar.
6: Moltes gràcies.
0: O sigui, cada cop que sento en Mauri en una entrevista, m'acaba generant una angoixa.
5: Llegeixo mapes. Si voleu que vingui aquí, expliqui que tot va com una seda, que tenim un clima normalíssim, que això del canvi climàtic és una invenció de les esquerres per combatre el sistema capitalista.
0: Home, doncs tampoc és això. Però un terme mig, una mica de tacte.
5: No, és que no ho faré. No ho faré, entre d'altres coses, perquè existeix... Atenció.
0: Què? Què passa?
7: Què existeix?
0: Què passa, Mauri?
5: Una gravació de Montserrat Caballé.
0: Què dius, ara?
5: Sí, sí, com ho sentiu? Una gravació de Montserrat Caballé dient...
0: Ai.
5: Que si un dia ella falta...
0: Carai, sí que va deixar testament, aquesta dona.
5: I hi ha un canvi climàtic...
0: Ella ja, ja es ho ensumava, no? Sí.
5: Vol que l'expliqui jo.
0: Oh, no, Mauri! Mauri!
5: I si no t'ho creus, porto...
0: Que una entrevista de Ràdio Reus.
5: Un document de Ràdio Reus que he rescatat abans amb l'ajuda del Cesc, i ara us el poso aquí en directe.
0: A veure si és real.
8: Si un dia falto, que no està a les meves mans, i hi ha un canvi climàtic, m'agradaria que l'expliqués en Francesc Mauri.
0: Cap dubte que era ella, eh? És ella.
9: Amb això arribem a 2:15.

0: Doncs justament la calor és una de les notícies de les pròximes hores, perquè se'ns anuncia un retorn d'una onada de calor. Avui, aquestes últimes hores, ara ens ho explicarà el Jofre Genoa, han estat raonablement fresques, però avui la cosa continuarà a canviar. Això vol dir que el risc d'incendis es dispara. Tot això mentre el panorama al nostre voltant continua francament complicat, perquè segueixen actius els focs de la Vall d'Uixó, el País Valencià i els d'Àvila i Madrid. De fet, avui és un dia clau abans d'aquesta onada de calor.
1: Hoy y mañana. Son unos días absolutamente... centrales, lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas.
0: És el que deia el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Avui mateix, el Consell de Ministres, del qual ell en forma part, aprovarà la declaració de les àrees dels incendis com a zones afectades per emergències. La idea d'aquestes mesures, evidentment, és com la zona catastròfica, per mirar d'agilitar els terminis i agilitar els ajuts, cosa que, d'altra banda, no sempre passa. En fi, tot això en un dia en què el Pedro Sánchez farà balanç del curs polític, fa roda de premsa avui després de la reunió del Consell de Ministres. Si no hi ha una gran novetat, s'espera que digui que pensa esgotar la legislatura. Això mentre, pel que fa encara als incendis a França, ja admeten que el foc que continua a tocar de Bordeus pot trigar setmanes o fins i tot mesos a apagar-se. Tot això mentre aquí, com dèiem, el Servei Meteorològic ja ha emès els primers avisos a les comarques de Ponent de cara a aquesta calor de demà amb màximes que poden tornar tranquil·lament als 40 graus, sobretot en algunes zones del país, com dèiem, les zones de Ponent. I un altre tipus de foc ha estat el que ahir va sorprendre passatgers del metro de la línia 1 entre Clot i Glòries.
2: Sí, sí. Sí, está lleno de chispas. Sí. Mira l'humo.
0: El servei d'emergències va atendre més d'un centenar de persones, unes 115. Afortunadament, cap d'elles en estat greu. Avui, el metro torna a funcionar com sempre. I és notícia d'aquesta nit passada, d'ahir pràcticament a última hora, perquè el Suprem ha aplicat l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que es converteix així en la primera membre del govern de l'1 d'octubre a rebre-la. Això el dia que al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Gonzalo Boye. Tot això mentre continuen els retrets a una altra consellera, en aquest cas la titular d'Educació, Esther Niubó, pel fiasco de les proves PISA. Ella va justificar aquest problema amb la coincidència de les proves PISA amb les proves del quart d'ESO, però l'oposició no ho comprava.
3: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament.
4: Per què han esperat a la darrera setmana de juliol?
5: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents.
6: Són tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: I els esports, Pau Dax.
7: Fermín, Araujo i Bernal ja entrenen amb el Barça a l'estaix d'Anglaterra. Avui l'Espanyol també viatja a terres britàniques i jugarà davant demà davant el Burnley i dissabte amb el Middlesbrough. I el Girona ha fet oficial la renovació d'Estuani una temporada més.
0: I el temps, Jofre Genoé, què tal? Bon dia.
8: Bon dia, doncs avui dimarts esperem que el sol domini arreu del territori. Pocs canvis en aquest sentit. Les temperatures que guanyen alguns graus, sobretot a l'interior, cap al Pla de Lleida, 38, o potser algun primer 39, i poca nuvolositat. De fet, potser de cara al vespre o a l'acabar el dia hi hagi presència d'alguns núvols baixos al voltant del Camp de Tarragona, però seran fenòmens molt puntuals. Un tarannà que es mantindrà al llarg de la setmana i també aquest de que les temperatures diurnes doncs, vagin guanyant graus i la calor vagi també guanyant en terreny.
0: Gràcies, Jofre. La mobilitat a aquesta hora, ara parlant del metro, què més ens expliques? Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia, doncs Adif adverteix que els trens que circulen entre Castelló de la Plana i Tarragona es poden veure afectats amb endarreriments perquè hi ha una falta d'atenció a la catenària entre Ulldecona i Vinaròs, en el que creuen que pot ser un nou robatori de cable de coure. Se circula per una sola via i no hi ha previsió de quan es podrà fer per totes dues vies, malgrat que el primer tren que ha circulat per aquest punt només ha anat 6 minuts tard. I d'altra banda, com deies, el metro de Barcelona té molt informe que aquest matí ja hi ha plena normalitat després de l'incendi d'ahir.
0: Gràcies, Maria. Ens falten les carreteres, equip viari. Maliru García, com estàs? Bon dia.
10: Bon dia, doncs amb cues habituals d'hora punta i d'altra banda la P7 amb retencions a Martorell en direcció Barcelona-Girona per un vehicle avariat que ocupa un carril. També hi ha cua de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà, direcció Tarragona. La C-17 a Parets del Vallès en direcció Barcelona i a Lliçà d'Amunt cap a Vic. La C-58 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i les dues rondes de Barcelona direcció Llobregat.
0: Gràcies, Marilu. Fins ara.
10: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, aproximadament, Vicent Sánchez, Anna Grau, Pere Rossinyol i Marc Font Ribas. Però, de moment... Moment de fer un cop d'ull als diaris. Obrim la redacció del matí. Comencem per les portades i les opinions destacades. Carlos San Andrés, Pau Bartrolí, què tal? Molt bon dia.
11: Molt bon dia.
0: A les portades dels principals diaris, avui els focs i les conseqüències continuen sent protagonistes.
12: L'Ara, però, destaca també a mitja pàgina les declaracions de la consellera Niubó sobre l'error de les proves PISA i parla d'una crisi d'educació sense precedents.
11: De fet, la compareixença d'ahir és la gran protagonista de les columnes d'opinió.
12: El periòdico diu que el govern exculpa els directors dels centres i al·ludeix a una confusió amb els criteris de les proves d'avaluació, però el seu editorial pressiona la consellera. Segons l'article, els protocols també formen part de l'acció del govern i són responsabilitat dels qui dirigeixen l'administració.
11: En aquesta línia i en el mateix periòdico, Pilar Rahola posa literalment la consellera a la diana i considera inacceptable l'actitud del departament. I ha de considerar que tot això respon només a un problema tècnic.
12: Al Punt Avui, l'escriptor i periodista Xavi Sala compara la gestió de la consellera amb la foto que hi va publicar la NASA, on es veu el planeta Terra com una patata i qualifica literalment la gestió de Niubó de bunyol.
11: En aquest mateix diari, l'exalcalde de Banyola i diputat del Parlament, Pere Bosch, critica la intuïció de la consellera per haver donat una resposta sense discurs i sense un coneixement reflexiu.
12: I La Vanguardia també dedica editorial als resultats PISA, amb un to però més moderat, considera que l'exclusió dels alumnes que no van fer les proves és una nova ensopegada i un nou deshonor per al prestigi educatiu, i diu que a Catalunya no es pot permetre aquest tipus de fiascos.
0: Doncs continuem repassant la premsa. Ara mateix, altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Pau Bartrolí i la Sílvia Comet. La notícia que agradarà als cinèfils del Pirineu.
13: Puigcerdà acollirà finalment el Cerdanya Film Festival després d'un acord d'última hora entre l'entitat organitzadora, la Fundació Cerdanya Cinema i l'Ajuntament. L'acord posa fi a setmanes de tensió arran de la disponibilitat del Casino Ceretà, seu històrica del festival, que havia portat la Fundació a amenaçar de traslladar el certamen a un altre municipi. El festival comença dijous i s'ampliarà a tot l'agost amb 250 projeccions. Entre les pel·lícules destacades d'aquesta edició hi ha Balandrau, que es projectarà aquest divendres amb la presència del director Fernando Trullos i l'actor Marc Martínez. Ho llegim al Segre.
0: Atenció amb això, perquè Donald Trump serà el nom d'una futura autopista africana.
12: Sí, el Marroc tindrà l'autopista Donald Trump. La carretera costarà 880 milions d'euros i recorrerà 1.000 quilòmetres de poblacions costaneres, algunes dins la zona ocupada del Sàhara Occidental. Ho llegim al diario.es. Trump va agrair la decisió al rei del Marroc, Mohamed VI, i ha dit que li agradaria poder recórrer-la un dia. Recordem que el president dels Estats Units va reconèixer per primera vegada la sobirania de Rabat sobre el Sàhara Occidental l'any 2020, poc abans del final del seu primer mandat.
0: I els quaderns d'estiu ja no són cosa de nens.
13: També són cosa d'adults. Els quaderns per adults s'han convertit en un dels fenòmens editorials de la temporada i cada cop se'n fan més en català. Els usuaris destaquen poder desconnectar del telèfon i gaudir del fet d'aprendre coses noves pel simple fet d'aprendre. Ho llegim a BTV. Entre els quaderns més demanats hi ha el quadern de Blacky Books, el gran impulsor d'aquesta tendència fa 15 anys i que ven actualment 500.000 d'exemplars arreu del món, 50.000 en català. També destaca el paraulògic en format físic o els murdoku, uns passatemps que combinen la mecànica dels sudokus amb la narrativa del misteri.
0: I acabem amb uns estudis preuniversitaris poc comuns.
12: A la Xina s'estan començant a popularitzar campaments per afrontar batudes anti-immigració. Els estudiants que es plantegen estudiar als Estats Units assisteixen a campaments on se simulen batudes com les del Servei d'Immigració i Control de Duanes nord-americà. La tendència d'aquests campaments és creixent perquè la tensió s'ha convertit en la primera causa de preocupació dels estudiants per davant de segrestos, estafes, robatori o assetjament escolar. Sota el segon mandat de Trump, les detencions a persones procedents de països asiàtics s'han multiplicat per 4 respecte a l'administració Biden. Ho llegim a La Vanguardia.
0: I a aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb Maria Fernández Noguera i Sílvia Solanes.
9: El diari britànic The Guardian obre la portada amb els incendis d'Espanya i França i explica que lluiten per combatre les flames abans que arribi una nova onada de calor. També exposa que el paratge natural de les muntanyes de Cairngorms a les Highlands d'Escòcia estan irreconeixibles després de 12 dies d'incendis en aquella zona, on hi ha àrees que encara cremen. El diari nord-americà The Information publica que una empresa xinesa ha començat a produir les seves pròpies màquines de litografia ultraviolada profunda d'immersió. Això què és? Doncs són aparells claus per la fabricació de xips.

0: tant hores baixes, després que el Ministeri per la Transició Ecològica va iniciar un procés per inhabilitar l'activitat de comercialització d'energia elèctrica d'Olalus, Pitreu Ferro a la situació, dient que és una qüestió puntual de la qual se'n sortiran. Diu que no és el primer cop que els passa i que segurament tampoc serà l'última. Cinco Días explica que les energètiques espanyoles es preparen per liderar la creació de grans corporacions transeuropees que siguin capaces de competir amb els Estats Units, la Xina o Rússia. Relata que en els últims anys Iberdrola, Naturgy, Enagás, Acciona o Repsol s'han anat desfent de les seves posicions a Amèrica per centrar esforços al vell continent i plantar així cara a les grans potències en moments d'inestabilitat geopolítica. Per la seva part, Expansión explica que la filial britànica de Pontegadea, el holding d'inversions de Mancio Ortega, supera els 3.000 milions d'actius al Regne Unit. Això després que el 2025 aquesta filial, que té molts béns immobiliaris, guanyés 85 milions d'euros.
1: Minuts i arribarem a 3:15 del matí de Catalunya Ràdio. Continuem repassant la premsa. Ens falta l'esportiva, Pau Dax.
2: Són dies de partits de pretemporada, molt importants pels entrenadors per preparar els seus equips, però si preguntéssim als Antònia Fonts, ens dirien que són patxangues. Patxanga. Comencem per l'Ara, que es preocupa per la salut mental del president del Real Madrid. Florentino Pérez torna a embogir. Llegim a l'obertura dels esports. La notícia explica que el club blanc pretén pagar 120 milions per l'ivorià Diomandé i també negocia per fitxar Rodri. A La Vanguardia llegim el titular del Raval al món i ens expliquen que la FIFA finança un projecte esportiu i social impulsat al barri per l'Associació Esportiva Ciutat Vella per garantir més oportunitats educatives a infants a través de l'esport. I a l'esportiu, avui un homenatge a Miquel Prat Palaus, llegenda del club Balonmano Granollers i capità de l'equip als anys 70, que ha mort. El club destaca el seu llegat marcat pel compromís, el lideratge i l'èxit esportiu.
1: I ens falta encara alguna premsa, que és la premsa del cor. Carlos Sant Andrés, endavant.
3: Doncs visita fugaç del rei emèrit a Palma. Després de més de 8 anys sense trepitjar l'illa, Joan Carles s'ha deixat veure per Mallorca. Durant la seva estança ha dinat amb un grup reduït d'amics i fins i tot ha tingut una reunió a porta tancada amb la seva encara dona, la reina Sofia. De què hauran parlat? Doncs encara no ho sabem. El que sí que sabem és que gairebé una dècada després ha tornat al Palau de Marivent, on s'ha trobat amb més membres de la família, en Froilán, les seves filles, tothom a Palau. A qui no ha vist ni veurà és el seu fill, el rei Felip VI, la seva jove i les seves netes, que estan de ruta per Espanya visitant les zones afectades pels incendis. Qui tampoc està de vacances i és protagonista de la premsa del cor és Miguel Bosé, que ha tornat a enviar un missatge literalment incendiari a les xarxes socials. I de quin tema podia parlar ara la Mante Bandido? Doncs dels incendis. El cantant acusa els ecologistes i la gent de 2030 dels focs. Espero que el pròxim infern siguin ells els que cremin, diu el seu Instagram. Aquest cop sembla que Don Diablo s'ha escapat de veritat amb tanta malícia. Si us plau, que algú digui a Bosé que l'estiu el millor és deixar el mòbil a banda.
1: Dos minuts i arribarem a 3:15. El matí de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Mira, Isar, com estàs? Bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Qui fa anys avui, va?
3: Doncs avui he tingut feina, perquè la llista és llarga, però la banda sonora la tenia molt clara.
4: Queridos amiguitos, esta es una canción que nosotros hemos compuesto.
3: No sé si t'he transportat a la infància o no.
2: Però molt infància.
3: No, no vull saber l'edat que tens, però per si un cas, jo l'he deixat anar. Però Fofito, un dels membres dels Pallassos de la tele, avui bufarà 77 espelmes. Deu posar encara aquesta cançó quan treu el pastís? També fa anys l'arquitecte i enginyer Santiago Calatrava, 75, i el polític Cristóbal Montoro, que en celebra un mes. Se sumen els que munten festa d'aniversari el 28 de juliol, l'actriu i cantant Leonor Watling, 51, l'exdiputada de la CUP, Mireia Boia, que en farà 47, i l'actriu Rosa Boladera, se'n celebra 54 pocs dies després d'haver rebut el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo.
2: I vindrà al matí de Catalunya Ràdio per parlar-ne. Ens fa molta il·lusió poder parlar amb la Rosa Boladeres.
3: La podràs felicitar, també.
2: Exacte, anava a dir. Per molts anys d'aquí ja li direm presencialment. I el Santoral, Mireia.
3: A veure, això també era difícil avui. Els sants avui són força curiosos. No sé quin pots

0: Ni l'agenda, jo provo sort, Santa Caterina Thomas, Sant Gil, Samsó, Nazari o Sant Nebulur de Tabanisa. He fet bingo?
1: No, no en tinc cap. Es felicitem a tots des d'aquí. Gràcies, Mireia.
0: Adéu.
1: I com sempre a aquesta hora, cada estiu, una recomanació literària des d'una llibreria.
2: Soc el Josep Vites, de la llibreria Antinous, la llibreria LGTBIQ Plus de Barcelona, que estem al carrer Casanova 72. Us volia aconsellar el Premi Sant Jordi d'enguany, Prometeu de mil maneres, de Carla Rabassa. Carla Rabassa ha publicat diversos llibres de poesia, va guanyar el 2018 el Premi Carla Riba, i en aquesta novel·la, Prometeu de mil maneres, una novel·la obertament gay, s'inicia amb un crucing a la ciutat de Palma de Mallorca i combina el desig homosexual amb el tema de la lluita de classes amb una illa com Palma molt saturada pel turisme. Us la recomano moltíssim per aquest estiu.
1: I encara una altra recomanació, la que ens fa la Sílvia Comet, que avui ens proposa la pel·lícula September 5.
3: Basada en fets reals, recrea l'episodi tràgic que va passar durant els Jocs Olímpics de Múnich del 1972. No se centra en els fets del segrest dels esportistes israelians per part d'un grup terrorista, sinó en la feina dels periodistes esportius de la cadena nord-americana ABC, que van haver d'informar en directe sobre una crisi internacional sense precedents, amb els seus encerts i els seus errors. La història, vista des d'un altre punt de vista força interessant, té un ritme intens i una ambientació realista. La protagonitzen Peter Sarsgaard, John Magaro i Ben Chaplin, entre d'altres. La teniu a Netflix i a Movistar.
1: Ara mateix passen 2:45. Aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: L'exconsellera va ser un dels membres d'aquell govern liderat per Carles Puigdemont que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre de 2017. Serret, però, va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Suprem i recollir l'acta de diputada al Parlament.
6: 6.000 veïns de la Vall d'Uixó ja han pogut tornar a les seves cases.
7: Malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase, que és reconstruir les nostres muntanyes.
8: Preocupa el flanc al nord de l'embassament de Sant Juan, el punt més conflictiu.
9: Pues sí que está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
10: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Mireia Isard. Responsabilitat.
11: Capacitat de respondre d'alguna cosa, de garantir la realització d'una tasca, el compliment d'un deure, de donar-ne raó. La responsabilitat sobre l'error de la mostra d'estudiants que es van sotmetre a les proves PISA és el que s'estan disputant la consellera d'Educació, Esther Niubó, i els docents. Els directors de centres públics lamenten que se'ls apunti sempre a ells.
1: Satisfacció.
11: Acte pel qual s'obté la reparació d'un greuge, d'una ofensa, ha estat de qui està satisfet. Això és el que senten Esquerra Republicana després de l'aplicació de l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. El Partit Republicà, però, exigeix en un comunicat que la resta d'encausats també pugui rebre aquesta mesura d'oblit judicial de forma immediata.
1: En surt.
11: Sobresalt, impressió sobtosa de por. Segurament aquestes sensacions són les que van viure els passatgers del metro que ahir van viure l'incendi a la línia 1. El sistema d'emergències mèdiques va atendre 137 persones, sobretot per inhalació de fum, i es va haver de desallotjar l'estació de Glòries, tancada del Clot i evacuar en tren.
1: Posem-hi ara mateix tres xifres amb el Marc Perseguer. 170.000.
12: Són les hectàrees de superfície forestal espanyola cremada pels incendis aquest any, una xifra que quadriplica la mitjana aquestes alçades dels darrers anys, però situa lluny de les més de 200.000 afectades que hi havia el juliol del 2022. Respecte al 2025, els grans incendis forestals s'han triplicat.
1: 19.900.
12: És el nou màxim històric intradia de l'IBEX 35, que hi va aprofitar la pausa dels atacs a l'Orient Mitjà i la caiguda del petroli per trencar un nou sostre. Tot i així, va tancar amb xifres més moderades, una pujada del 0,8% i per sota del rècord establert el 3 de juliol.
1: 10 milions.
12: És la inversió que ha anunciat el govern espanyol per a nous refugis climàtics. Del total de la inversió, 2 milions aniran a la construcció dels refugis, 3 al desenvolupament de xarxes locals i 5 per adaptar els centres educatius davant d'aquesta situació.
1: Ens falten les tres imatges amb la Sílvia Comet. A la primera hi veiem unes muralles mig amagades per la boira i un grup de gent que s'ho mira des de la llunyania.
3: És la boira de fum que cobria ahir la ciutat d'Àvila. Es troba a més de 50 quilòmetres dels incendis que cremen a la província, però el vent ha arrossegat el fum fum que ara embolcalla tota la ciutat. Aquest foc i el de Madrid continuen cremant, però la progressió s'ha frenat una mica. L'objectiu dels bombers és intentar controlar-los avui mateix, perquè demà es preveu un canvi de temps que dificultaria encara més les feines d'extinció. Les flames ja han devastat 75.000 hectàrees i han obligat a evacuar o confinar més de 90.000 persones.
1: A la segona imatge hi veiem tres maniquins vestits amb roba de tardor en una botiga que està pràcticament buida.
3: És una botiga Mango, però al contrari del que podria reflectir la foto, la firma de moda continua venent i molt. Durant el primer semestre de l'any ha facturat 1.852 milions i manté els objectius per al final de l'exercici. L'atenció mediàtica que ha generat el cas Andic no ha afectat per a res els ingressos de la companyia. Han augmentat un 7,2% respecte del mateix període de l'any anterior i el negoci a nivell internacional també continua rutllant. Representa el 77% de la facturació.
1: Tercera imatge del dia, persones molt tristes que dipositen flors a terra. De fet, algunes porten banderes de colors vius que despleguen un arc de Sant Martí.
3: Són algunes de les persones que ahir van participar en l'homenatge per a les víctimes de l'atemptat dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI, que va deixar una víctima mortal i una trentena de ferits. Les mostres de condol es van fer a tocar de la porta de Brandenburg, a prop de l'escenari de l'atropellament. L'autor de l'atac havia estat condemnat al Líban per intentar ingressar a Estat Islàmic i Alemanya li havia commutat la pena de presó per llibertat condicional. Ara el govern alemany promet endurir la legislació per evitar que casos com aquest es puguin tornar a repetir.
1: 8 minuts i arribarem a les 8.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
13: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
14: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
4: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
15: Hi ha persones que habiten més un món...
4: Estil de viure, el podcast de Míriam Victòria, a l'app web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3CAT.
17: Les tasques d'extinció van bé.
18: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
4: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
18: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
4: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
18: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
19: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 8 minuts, una mica més, i arribarem a les 8 del matí, al matí de Catalunya Ràdio. Moment de repassar els titulars en 2 minuts d'aquest matí amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bartrolí. El Tribunal Suprem amnistia l'exconsellera Meritxell Serret.
21: D'aquesta manera es converteix en la primera membre del govern de l'1 d'octubre a rebre-la. Des d'Esquerra ho celebren i reclamen que s'apliqui de manera immediata a la resta d'encausats.
1: Avui parlarem de l'amnistia bastament al matí de Catalunya Ràdio perquè ens acompanyarà Gonzalo Boye, l'advocat de Carles Puigdemont. Serà en aquest programa a partir de les 9. I l'incendi forestal de la Vall d'Uixó continua actiu, però sembla que la situació millora una mica.
22: S'ha autoritzat que els veïns de 4 barris del municipi puguin tornar a casa. Si no hi ha canvis, a les 9 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños, alcaldessa.
23: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases. Malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase, que és reconstruir les nostres muntanyes.
22: Cada vegada pren més força que va ser provocat.
1: El temps, en canvi, juga en contra dels incendis de Madrid i Àvila.
21: Els tècnics apunten que és vital controlar els focs abans de demà, quan un canvi de temps pot complicar encara més la situació. Continuen cremant, però no avancen tant de pressa. A França, els bombers admeten que poden trigar setmanes a apagar tot l'incendi de la Gironda.
1: Doncs justament, el govern espanyol, l'executiu de Pedro Sánchez, aprovarà avui mesures urgents pels damnificats pels grans incendis que han tingut aquests dies.
22: Ho faran l'últim Consell de Ministres del curs polític i enmig de la picabaralla política amb el PP per l'emergència climàtica i la gestió dels focs.
1: Després d'aquest Consell de Ministres, per cert, Pedro Sánchez farà balanç del curs polític aquest migdia, on, si no hi ha cap gran novetat, s'espera que digui que vol acabar la legislatura. Mentrestant, a Catalunya, la consellera d'Educació insisteix que el desgavell de les proves PISA va ser un error tècnic.
21: Esther Niubó va comparèixer ahir al Parlament entre retrets de l'oposició. Sentim també Anna R, de Junts, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
10: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també d'haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat, doncs, confusió.
0: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament.
2: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol, vostès pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
1: I les comunitats governades pel Partit Popular demanen deixar pel setembre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera.
22: Això després que les Canàries trenqués la unitat en contra i s'assumés a Catalunya per donar suport al nou model. Salvador Illa, president de la Generalitat.
5: Se n'ha donat compte, i s'hi ha sumat, no? Tot el que no sigui posar alternatives clares per quedar-se amb proposicions abstractes i ambigües de dir no volem un millor finançament per tothom sense dir com, quin i de quina manera, és fer bobar coboms i són històries a la vora del foc.
1: És el que ha dit el president de la Generalitat aquesta mateixa matinada, en aquest viatge oficial que manté al Vietnam. De seguida connectarem en directe per saber altres detalls de què més ha dit el president de la Generalitat. Això mentre la línia 1 del metro torna a circular amb normalitat a Barcelona després de l'incendi d'ahir.
21: El sistema d'emergències mèdiques va haver d'atendre ahir 137 usuaris per un foc als túnels entre les estacions de Clot i Galeries.
1: I parlem també de més d'un centenar de concerts, que són els que hi haurà a les festes de la Mercè.
22: Amb noms com Maria Jaume, La Pegatina, Els Amics de les Arts, Els Catarras o Svetlana. Seran 16 escenaris diferents del 23 al 27 de setembre.
19: Bon dia. Aquesta matinada les temperatures han variat poc. Encara, doncs, ambient molt agradable, fresc a primeres hores, sobretot a l'interior. Potser ha pujat algun grauet cap a la costa, on, evidentment, hi ha aquests valors tropicals i algun valor tòrrid, potser, al voltant de la ciutat, al centre de la ciutat de Barcelona. Bé, avui esperem que les temperatures continuïn guanyant alguns graus més. De fet, no descartem alguns 38 o potser puntualment 39 cap a la zona del Pla de Lleida, però, en general, serà una jornada molt similar a la d'ahir i, en conjunt, amb una calor força continguda. No desbocada. Amb sol, pocs núvols, algun de tarda al Pirineu poc important, o alguns núvols baixos potser a darreres hores cap al Camp de Tarragona. Pels propers dies la calor doncs continuarà lentament intensificant-se.
1: 3 minuts i arribarem a les 8 del matí. Fem ara també un cop d'ull a com tenim la circulació, com tenim el trànsit. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
24: Hola, bon dia. Doncs amb congestió a la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció Tarragona, la C58 de Sant Quirze i entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, també de Montcada a Ripollet en direcció Terrassa, la B20 la Pota Nord entre Santa Coloma de Gramenet i l'accés a Rondes, B23 d'Esplugues a la Diagonal d'entrada a Barcelona, l'autopista del Garraf, la C32 entre Viladecans i Sant Boi, C17 a Parets del Vallès, direcció Barcelona, C59 a Caldes de Montbui en sentit sud i les dues rondes de Barcelona direcció Llobregat.
1: Gràcies, fins ara.
24: Fins ara.
1: Avui al matí de Catalunya Ràdio, ho dèiem abans, parlem bastament, evidentment, de l'última hora de tots aquests incendis, de l'incendi de la Vall d'Uixó, de l'incendi de la Gironda, de l'incendi d'Àvila i Madrid, i connectarem de seguida en directe. I avui també ens acompanyarà l'advocat del president Puigdemont, Gonzalo Boye, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Serà d'aquí una horeta, dins de l'Àcora. I ja sabeu que li hem donat festa al Manu aquestes vacances d'estiu, però això no vol dir que no pugueu dedicar una cançó. Podeu dedicar una cançó a qui vulgueu, li posarem la cançó original. Podeu dedicar, dèiem, una cançó a qui vulgueu pel motiu que vulgueu. Aquest estiu ho podeu fer al Notes de Veu Breus, al 636-360609, 636-360609. És el que ha fet la Sílvia.
25: Hola, aquest missatge és pel meu marit, en Josep, que ha sigut el seu cumpleanys, i li vull dedicar la cançó Illes dins d'un riu, d'en Tomeu Penya. Per molts anys, t'estimo.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 8. Comencem amb els titulars. El primer, pel trànsit. Equip viari, Mariluz García. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Destaquem les cues a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà, direcció Tarragona, a la C58 de Sant Quirze i entre Montcada i l'entrada de Barcelona pel nus de la Trinitat, també de Montcada a Ripollet, direcció Terrassa, la B23 entre Esplugues i la Diagonal d'entrada a Barcelona, autopista del Garraf, la C32 de Viladecans a Sant Boi i afectacions als trens entre Reus i Castelló per falta de tensió en una via entre Ulldecona i Vinaròs.
1: L'exconsellera republicana Meritxell Serret és la primera membre del govern de Carles Puigdemont a qui amnistia el Tribunal Suprem. El president Salvador Illa confia que hi hagi més decisions en aquest sentit i que el tribunal vagi enllestint tots els casos pendents. La consellera d'Educació manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que encara no saben què va fallar. Des del Parlament, Esther Niubó va apuntar la coincidència entre els exàmens PISA i els de finals d'etapa que podrien haver generat confusió als centres implicats. Explicacions que no han convençut l'oposició, tampoc els sindicats de l'educació que volen que es depurin responsabilitats. Avui podrien començar a tornar a casa seva part de les 10.000 persones evacuades al País Valencià per l'incendi que crema des de dissabte a la Vall d'Uixó. El foc continua actiu i sense control, però la situació ha millorat a les últimes hores. L'incendi ja ha calcinat 8.500 hectàrees. I els bombers que treballen en els incendis de Madrid i Àvila afronten avui un augment del vent i una pujada de les temperatures que poden dificultar les feines d'extinció. El foc al centre de la península continua sense control després d'arrasar més de 75.000 hectàrees i forçar el desallotjament d'una quarantena de localitats. Per tot plegat, el Consell de Ministres aprovarà avui la declaració com a zones greument afectades per emergències a aquests territoris arrasats pels incendis. També s'aprovaran mesures en l'àmbit laboral, de manera que el Ministeri de Treball assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions d'aquelles empreses i treballadors que hagin d'aturar la seva activitat. Les organitzacions agràries donen un vot de confiança al conseller Ordeig i aturen les protestes durant dues setmanes. El conseller va anunciar ahir un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica, especialment els conills, i flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció d'aus. I convocada per aquest migdia una protesta a Palma per les càrregues policials de diumenge que van deixar diversos ferits entre els participants d'una manifestació contra el turisme massiu a les illes. L'actuació, que està sota investigació, ha enfrontat el govern balear amb la delegació del govern espanyol. I en cultura, la producció de 3CAT Foraster ha donat el tret de sortir del Festival Atlàntida de Palma. Ho ha fet batent tots els rècords d'entrades venudes en una edició més ambiciosa que mai, amb més de 100 estrenes exclusives. Esports.
3: Fermín, Araujo i Bernal ja s'entrenen amb el Barça a l'Estaix d'Anglaterra. Avui l'Espanyol també viatja a terres britàniques i jugarà demà amb el Burnley i dissabte amb el Middlesbrough. I el Girona ha fet oficial la renovació fins al juny vinent del capità Christian Stuani, que arribarà a les 10 temporades com a gironí.
1: I el titular del temps, domini del sol, amb temperatures avui una mica més altes, la calor encara es mantindrà en valors normalitzats o, com a molt de manera puntual, es podrà arribar als 38 graus al Pla de Lleida o a les Terres de l'Ebre i quan acabi el dia podran sorgir alguns núvols baixos al Camp de Tarragona.
0: Castelldefels avui.
4: Bon dia, avui és dimarts 28 de juliol. Comencem el dia repassant l'actualitat de la ciutat amb el butlletí Castelldefels avui. Obert el procés d'al·legacions a la futura ABS Castelldefels 3. La ciutadania, les entitats i els col·lectius interessats poden presentar observacions i al·legacions fins al 5 d'agost sobre la proposta que preveu la creació de la nova ABS Castelldefels 3. Policia local ha intensificat les inspeccions alimentàries durant l'estiu. L'Ajuntament de Castelldefels també ha intensificat les inspeccions als establiments de venda de productes alimentaris davant de les altes temperatures. Com a resultat dels controls, 5 locals han hagut de cessar temporalment la seva activitat després de que s'hi detectessin deficiències a la conservació dels aliments. I a l'agenda del dia, La jornada comença de 12:45 del matí a 12:45 del migdia al Centre Cívic Vista Alegre amb el taller Cos i Moviment Júnior, una activitat adreçada a infants a partir de 6 anys per descobrir el moviment, el ritme i l'expressió corporal a través del joc i la creativitat. A les 7 de la tarda, a la Biblioplatja Carme Romaní acull una nova activitat de divulgació astronòmica dedicada a l'eclipse del Sol, una proposta oberta a tots els públics per conèixer millor aquest fenomen. I a 9:15 del vespre, la plaça de les Palmeres, dins de la programació del Palm Market, serà l'escenari d'un espectacle d'impro show, una proposta d'humor i improvisació per gaudir d'una nit d'estiu a l'aire lliure. Fins aquí el Castelldefels avui. Més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals municipals. Molt bon dia.
0: Castelldefels avui.
5: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org
6: Renault.
7: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
8: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
9: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
10: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
11: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
12: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
13: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
14: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
13: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
14: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
5: radiocastelldefels.org On vulguis i quan vulguis.

0: Què tal? Bon dia. Comencem Castelldefels Desperta. Us acompanyarem des de Ràdio Castelldefels fins les 10 del matí en aquest dimarts 28 de juliol. Un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i entrevistes sobre els temes que marcaran la jornada del municipi. Us recordem que, com sempre, el control en tenim a Gerard Carreras i us parla la Zeneida Martín. Doncs tenim per davant dues hores de ràdio per posar-nos al dia de tot el que passa a Castelldefels amb informació i altres continguts que us anirem descobrint al llarg del matí. Així que quedeu-vos amb nosaltres.
1: Castelldefels Desperta.

0: Doncs comencem aquest Desperta fent el comentari sobre la futura reorganització de l'atenció primària a Castelldefels, perquè fa un nou pas, però ara és el torn de la ciutadania. El Departament de Salut de la Generalitat ha obert el període d'informació pública perquè veïns, entitats i col·lectius puguin presentar al·legacions sobre la creació de la nova àrea bàsica de salut Castelldefels 3, que donarà servei des del futur cap la Muntanyeta. Aquest tràmit està obert fins al 5 d'agost i permet consultar tota la documentació del projecte i fer arribar observacions o propostes abans que la nova delimitació de les àrees bàsiques de salut sigui definitiva. Es tracta d'un procés que no és nou. De fet, la reorganització de les ABS es treballa ja des de l'any passat en diferents fases de participació pública. Durant aquest temps, l'Ajuntament ha expressat el seu suport a la creació d'aquesta tercera àrea bàsica de salut, considerant que és una oportunitat per reforçar l'atenció sanitària al municipi. Ara bé, el consistori també insisteix que aquest canvi ha d'anar més enllà d'un simple canvi sobre el mapa. Les al·legacions que tornarà a presentar reclamen que el nou CAP compti amb professionals i recursos necessaris perquè l'ampliació del servei sigui real. També demana garantir una pediatria de proximitat, respectar la lliure elecció del centre de salut, assegurar una bona accessibilitat als veïns i revisar la delimitació dels barris perquè s'ajusti millor a la realitat de la ciutat. El debat no és on només es dibuixen les noves àrees sanitàries, sinó com aquest canvi repercutirà en el dia a dia dels usuaris. L'objectiu compartit és descongestionar els centres actuals i adaptar l'atenció primària al creixement de Castelldefels. Però perquè això sigui efectiu, caldrà que la reorganització vagi acompanyada dels recursos humans i materials necessaris per poder fer-ho. Recordem que les persones interessades poden presentar les seves al·legacions de manera telemàtica a través de tràmits GenCat o bé presencialment als registres habilitats pel Departament de Salut. Tornem a recordar als nostres oients que el termini finalitza el 5 d'agost, de manera que encara hi ha uns dies perquè la ciutadania pugui participar en aquest procés abans que la nova organització sanitària continuï la seva tramitació.
1: Castelldefels Desperta.

0: Doncs des de fa dies estem parlant del tema del soroll dels avions i de l'aeroport. I és perquè l'ampliació de l'aeroport del Prat torna a situar Castelldefels en el centre del debat. L'Ajuntament ha fet públiques les seves al·legacions al procediment de revisió del pla director de l'aeroport i demana que tot el procés es desenvolupi amb les màximes garanties tècniques, ambientals i de transparència. El consistori considera que un projecte amb un impacte tan important sobre els municipis com Castelldefels no es pot plantejar analitzant una única proposta de creixement. Per això reclama que s'estudiïn diferents alternatives abans de prendre qualsevol decisió definitiva. Per poder valorar quin és el model és el més compatible amb la mobilitat, la protecció del medi ambient i la qualitat de vida de la ciutadania. Un altre dels punts que genera preocupació és el pressupost destinat als estudis previs. Segons l'Ajuntament, els treballs s'han adjudicat per 2,68 milions d'euros, una xifra prop d'un 40% inferior al valor estimat inicial de la licitació. És per això que el consistori es pregunta si aquesta reducció econòmica pot afectar la qualitat d'uns informes que hauran d'analitzar qüestions molt complexes des d'un punt de vista ambiental, territorial i social. A més, Castelldefels reclama tenir accés a tota la informació del procediment, recordant que és un dels municipis més afectats pel soroll dels avions. Precisament aquest és un dels aspectes que més preocupa el consistori, que considera imprescindible que l'avaluació ambiental inclogui un estudi rigorós sobre els efectes del soroll en la salut de les persones. I és que, més enllà del debat sobre el futur de l'aeroport, hi ha una realitat que els experts fa anys que estudien. Diverses investigacions internacionals impulsades pels organismes com l'Organització Mundial de la Salut i l'Agència Europea del Medi Ambient assenyalen que l'exposició continuada al soroll ambiental, especialment al procediment del trànsit aeri, pot incrementar el risc de trastorn del son, estrès, problemes cardiovasculars i una disminució del benestar de la població. Per aquest motiu, l'Ajuntament defensa que qualsevol decisió sobre el futur desenvolupament de l'aeroport ha de basar-se en estudis independents, complets i transparents que tinguin en compte no només els aspectes econòmics i de mobilitat, sinó també la salut de les persones i l'impacte sobre els municipis de l'entorn. Es tracta d'un procés que encara té recorregut, ja que la revisió del pla director no està previst que finalitzi fins l'any 2029. Mentrestant, Castelldefels anuncia que continuarà defensant que la veu del municipi sigui escoltada en totes les fases d'un debat que afecta directament el territori i els seus veïns.
1: Castelldefels desperta.
2: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.
3: Indianàpolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.

0: I ara és el moment de mirar com tenim les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat a Castelldefels i també els principals accessos cap a Barcelona. Bon dia, Sílvia de l'Amo.
1: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments l'entrada per la Diagonal, per exemple, per la B23, presenta punts de lentitud a Sant Joan d'Espí, Esplugues, cap a la Diagonal, pel que fa a la C32 Sud, aturades entre Sant Boi i Viladecans cap al Nus del Llobregat. Us trobareu les rondes amb força mobilitat i també lentitud, per exemple, a la 2, a Cornellà, cap al Nus del Llobregat. A la part nord de l'àrea metropolitana, aturades a la P7, també la C33 i la C58, que són vies que venen del Vallès, i les rondes de Barcelona amb força mobilitat. Per tant, demanar-vos, com sempre, que no baixeu la guàrdia en cap moment. Molt bon dia.
0: Molt bon dia, Sílvia de l'Amo. Fins demà.
1: Fins demà.

0: Doncs abans de continuar amb tota la informació de Castelldefels, el que sí que ens agradaria recordar que avui la mini de Xalleria Mòbil serà des de les 10 del matí fins les 12:50 al passatge Pitort i també a l'avinguda de Màlaga, a Can Bou. I per la tarda, de les 4 de la tarda fins les 6:50 al carrer Aragó i al carrer Ginesta, a Gran Via Mar, a Plaça Catalunya, al centre i també en el mateix horari. I també que avui és el dia de treure els trastos i els mobles vells als barris de Bellamar, Montbaix Baix, que seria de l'avinguda Diagonal cap a baix, i al centre. I us recordem que els heu de deixar al carrer entre les 8 i les 10 de la nit, només aquests dies que corresponen a cada zona.
1: Castelldefels Desperta.

0: Doncs ara us volem parlar sobre els avis influencers, perquè justament aquest passat 26 de juliol era el Dia dels Avis i les Àvies i l'Associació de Comerços i Empreses de Castelldefels, coneguda com CEC, ha posat en marxa una campanya original i entranyable, que és Avis Influencers. Aquesta iniciativa parteix d'una idea molt senzilla, que és convidar els avis i els nets a gravar un petit vídeo davant dels comerços adherits i compartir-lo a les xarxes socials i convertir una compra o un passeig pel barri en un record compartit. Però darrere d'aquesta proposta també hi ha un objectiu molt clar: reconèixer la fidelitat de la gent gran a aquests establiments de tota la vida i acostar els més joves al comerç local utilitzant el seu propi llenguatge. Així ens ho explica Antonio Jiménez, president de l'Associació de Comerços i Empreses de Castelldefels. L'escoltem.
1: Doncs mira, això és una campanya que hem fet pel dia de 26 de juny, de juliol, perdó, que és el dia dels avis i les àvies. I llavors volem premiar la fidelitat dels nostres grans, la gent gran, aquí a Castelldefels, i des de Castelldefels doncs, fem aquesta campanya. Premiar la fidelitat de la gent gran que tenim aquí a Castelldefels, que sempre estan a prop del comerç local, i després el intentar captar l'atenció de la gent jove, que és el que més ens costa una miqueta més.
0: Doncs poder participar és ben fàcil, només cal registrar aquest reel, bueno, aquest vídeo, davant d'algun dels 90 comerços que formen part d'aquesta iniciativa i publicar-lo a les xarxes socials i etiquetar el perfil de CEC Castelldefels. Així ens ho explica Antonio Jiménez, com funciona i com participa a la campanya. L'escoltem.
1: És molt fàcil, és estar en contacte amb el teu avi, venir a una botiga de les nostres associades, que ja són més de 90, i fer un reel a la porta d'una de les botigues i perquè es vegi bé, que estàs amb el teu avi, una experiència amb ells, i també perquè coneguin on van els seus avis a comprar. Llavors només han de penjar-la al seu perfil, ens han d'etiquetar a CEC Castelldefels i l'han de compartir amb dues persones més i seguir el perfil de CEC Castelldefels.
0: Més enllà del concurs, la campanya també reivindica una realitat que sovint passa desapercebuda, i és que els avis comparteixen experiència, valors i records mentre que els nets els ajuden a moure's en un món cada vegada més digital. És un intercanvi que també es pot viure quan entren junts a una botiga de barri. I així ens ho ha destacat Antonio Jiménez. L'escoltem.
1: Bueno, jo crec que els avis transmetran tota l'experiència, que és el bo que té, no? La saviesa dels avis, que transmetin aquesta experiència als seus nets i que comparteixin moments. I que els nets també ajudin els seus avis a l'hora d'implementar la tecnologia al seu dia a dia, que ja ho fan, perquè ja sabem que hi ha molts avis que estan al TikTok, que estan a Instagram, al Facebook també, però que no paren, i que això del mòbil està aquí i hem de conviure amb ells i ho fan superbé. Uh-huh. I que els nets també sabem que són els referents també dels avis, perquè quan necessiten ajuda amb les noves tecnologies, doncs aquí recorreixen. Sempre el net, que és el que més sap de tota la casa, i van i sempre els hi pregunten ells.
0: I és que els comerços de proximitat són molt més que llocs on comprar. En molts casos són espais on es conversa i on es pregunta com va tot, on una persona gran troba una estona de companyia i un tracte proper. L'Antonio Jiménez ens posa valor justament a aquest paper social del comerç local. L'escoltem.
1: No només ens dediquem a vendre, o sigui, hi ha molta gent gran que necessita de nosaltres per ser escoltada. Perquè és complicat, hi ha molta gent que està sola a casa, que no té amb qui parlar, i moltes vegades doncs, ve gent que coneixem, que ja formen part d'aquesta família, del comerç també, i venen i ens expliquen coses perquè tenen aquesta necessitat. I nosaltres estem aquí per vendre, clar que sí, però també estem per escoltar-los i per formar a la ciutat.
0: La campanya estarà oberta fins a final de juliol, o sigui que ens queden pocs dies, i culminarà amb el lliurament de premis aportats pels mateixos comerços i empreses de Castelldefels. Però des de la SEC asseguren que el millor premi serà haver creat aquests moments compartits entre avis i nets i haver recordat que moltes vegades les històries més influents són les que comencen el comerç de tota la vida.
1: Bueno,

0: ara anem a conèixer quin és el temps d'avui. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Des del Servei Meteorològic de Catalunya, la jornada comença amb una temperatura una mica per sota de la que es va registrar ahir en aquesta mateixa hora al litoral i pujada notable, sobretot, als sectors de la meitat oest. De cara a la resta del dia, esperem una jornada en cel bastant assolellat, tret d'alguns núvols d'evolució diurna que es podrien donar a punts de les serralades que no descartem que puguin deixar alguna gotellada, i a la resta pràcticament sol tot el dia. La temperatura anirà pujant, tant la màxima com la mínima, i aquesta situació s'anirà repetint durant els propers dies, en els quals esperem sobretot a partir de demà que superin els 40 graus als punts dels sectors del ponent i amb una pujada creixent de cara a finals de la setmana. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Doncs ara parlem d'esport, perquè l'esport pot ser més que una activitat física, també pot ser una eina per créixer, relacionar-se i sentir-se part d'un grup. I precisament amb aquest objectiu neix a Castelldefels una nova escola adaptada i de futbol inclusiu, impulsada conjuntament per la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'associació ISTEA. Us recordem que aquest projecte es presentarà oficialment justament demà, el dia 29 de juliol, a les 8 del vespre, al Camp Municipal dels Canyars. I és una iniciativa que vol garantir que els infants i joves amb necessitats específiques de suport puguin practicar esport en un entorn adaptat, segur i respectuós amb el ritme de cadascú. ISTEA fa gairebé 15 anys que acompanya famílies amb infants de trastorn de l'espectre autista, oferint orientació i suport després del diagnòstic. I ara posa tota aquesta experiència al servei d'un projecte que vol evitar que cap nen o nena es quedi fora de l'activitat esportiva per manca de recursos o de personal format. Així ens ho explica Pilar García, representant de l'associació ISTEA. L'escoltem.
1: Bueno, al final neix perquè nosaltres com a entitat demanem que tots els nens puguin tindre una escola adaptada per fer esports. No totes les escoles d'esports d'aquí de Castelldefels tenen una secció adaptada per nens. Què passa? Que els nens es frustren, però en un dia, com no tenen eines ni persones preparades ni formades per fer un acompanyament en condicions, doncs què passa? Que aquest nen no torna. Què passa? Que s'exclou aquest col·lectiu perquè no tenen recursos per fer un acompanyament correcte. Per això nosaltres, quan vam vindre a exposar-nos al projecte, no vam dubtar des de cap moment que volíem participar. La nostra aportació és amb professionals, amb formadors, amb les nostres famílies i nosaltres com a entitat doncs, fer aquest recolzament i donar posar el nostre altaveu també a la Fundació perquè es doni a conèixer que serà aquí a la zona del Baix la segona o tercera que tingui escola adaptada de futbol.
0: Per la seva banda, la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, creada a finals de 2025, neix precisament amb la voluntat d'obrir l'esport a col·lectius que sovint tenen més dificultats per accedir-hi. La idea és que la inclusió no sigui una activitat puntual, sinó una línia de treball estable dins de la ciutat. L'escoltem a Adolfo Borgoñoz, president de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, que ens explica com es crea l'associació.
2: Bé, la Fundació neix a finals de l'any passat, el 2025, impulsada una mica doncs, per la Unió Esportiva Castelldefels i bàsicament l'objectiu és que la Unió Esportiva Castelldefels, que és l'entitat esportiva més gran diguem, de la ciutat, que té gairebé doncs, cada any entre 900 i 1.000 practicants, al final arriba a la conclusió que per dur a terme diguem, projectes que tinguin que veure amb la inclusivitat faltaven diguem, recursos i faltaven eines. I d'aquí neix la Fundació. La Fundació s'aparta totalment de lo que és el dia a dia de la Unió Esportiva en quant a escola de futbol i el que vol és apropar l'esport, inicialment el futbol, però estem oberts a altres possibilitats, és apropar l'esport a aquells col·lectius als quals els hi costa de manera diguem, habitual poder accedir a la pràctica de l'esport. Aquí, evidentment, entren molts col·lectius, des de gent gran, ja estem en un projecte ja en marxa des de la primavera, que és el futbol caminant, que està dedicat a gent doncs, ja de sobretot doncs, sèniors, diguem, a partir de 55-60 anys, i l'escola doncs, adaptada inclusiva, en la qual anem de la mà d'ISTEA, que per cert és un dels patrons fundadors, valga la redundància, de la Fundació, i doncs aquest tipus de projectes són els que la Fundació diguem, vol dur a terme.
0: El projecte ja ha despertat un gran interès. Actualment hi ha més d'una veintena d'infants inscrits i abans de començar les activitats al setembre cada participant comptarà amb un treball individualitzat. Es faran perfils sensorials, s'adaptaran les sessions i els entrenadors rebran formació específica perquè cada infant pugui participar en confiança. Escoltem com la Pilar García ens explica com serà aquest treball previ amb les famílies i amb els infants.
1: Nosaltres hem començat a recollir totes les dades de totes les famílies participants que volen participar. A dia d'avui n'hi ha 23 nens de l'entitat que volen participar i el que es farà al mes de setembre, al començament de setembre, es farà amb el nostre psicopedagog, es faran perfils sensorials per veure totes les necessitats de cada nen i veure en quin tipus de grup i quins acompanyaments necessita per posar-lo en marxa. Es prepararan totes les sessions, s'anticiparan totes les sessions perquè ells, quan arribin al camp de futbol, ja tinguin una estructura clara de què faran i a què jugaran dintre del camp en l'estona que estiguin. I així farem que agafin confiança, empoderar-los perquè sabran tot el que es ve en el moment d'entrar per la porta del camp de futbol.
0: Més enllà del futbol, els impulsors insisteixen que el més important és que els infants es puguin sentir part d'un grup, compartir espais amb altres nens i nenes i viure l'esport com qualsevol altre infant. Per això, la presentació de demà, dia 29, també inclourà activitats compartides amb jugadors voluntaris de la Unió Esportiva Castelldefels per fer una manera de començar i construir aquesta inclusió ja des del primer dia. Escoltem a l'Adolfo Borgoñoz com destaca que aquest projecte vol estar obert a qualsevol infant que tingui dificultats per accedir a aquesta pràctica esportiva.
2: A mi m'agradaria també dir que aquesta aposta, diguem, que en aquest cas fa la Fundació Unió Esportiva Castelldefels per la inclusió, evidentment la punta de llança a Mistea és aquest projecte que està molt enfocat als nens amb neurodivergència i tal, però que al final la pròpia paraula ho diu, és inclusiva, és a dir, és un projecte que està obert a qualsevol tipus de nano amb altres capacitats. És a dir, evidentment, potser requerirà d'alguna sèrie d'ajustos per poder-ho fer, diguem, realitat, però que m'agradaria també llançar el missatge que aquest projecte, la intenció és que estigui obert a, com deia al principi, qualsevol nen o nena que tingui dificultats per accedir a l'esport.
0: Us recordem que la presentació és oberta a tota la ciutadania i que tindrà lloc demà, dimecres 29 de juliol, a les 8 del vespre, al camp municipal dels Canyars. Una oportunitat perquè les famílies coneguin de prop aquest nou projecte i perquè Castelldefels continuï fent passos cap a un esport més inclusiu, accessible i obert a tothom.
3: Castelldefels desperta.

0: que confirma que el turó ja era habitat fa gairebé 2.000 anys. La intervenció ha sigut impulsada per l'Ajuntament i ha sigut a proposta del grup de recerques històriques de Castelldefels, conegut com GREIC, i ha tret a la llum les restes d'una persona adulta que hauria format part de la comunitat que vivia a la vila romana establerta al cim del turó. Els arqueòlegs expliquen que aquesta vila es va construir sobre un antic poblat ibèric i que durant segles va ser un important centre d'activitat agrícola i ramadera. Aquesta nova troballa permet conèixer una mica millor com era la vida quotidiana dels primers habitants d'aquest indret molt més abans de la construcció del castell que coneixem avui. La manera com es va localitzar l'enterrament també desperta interès dels investigadors. La persona va ser enterrada sense aixovar funerari i amb el cos orientat cap a l'est. És un detall que podria estar relacionat amb pràctiques religioses diferents de les habituals de l'Imperi Romà. I ara seran els estudis arqueològics i antropològics els que hauran d'aclarir-ne el significat. Els especialistes també treballen per determinar si aquesta persona podria haver viscut en una mateixa època que Gai Trocina Syndecmo i Valèria Aliné, que són dos dels habitants romans més coneguts de Castelldefels gràcies a la làpida funerària que es conserva a l'església del castell. L'excavació ha estat dirigida per l'arqueòleg Pere Lluís Artigas amb la col·laboració del GREIC i representa una nova peça per reconstruir la història del municipi. Perquè el castell de Castelldefels continua demostrant que no només explica la història medieval de la ciutat. Sota els seus peus encara s'amaguen testimonis perquè d'altres èpoques i que l'excavació rere excavació ajuden a entendre millor quins són els orígens de la població.
1: Castelldefels desperta.

0: I tornarem a canviar de tema. Ara volem parlar d'un servei que tenim molt a prop nostre i és la teleassistència, perquè aquest estiu reforça el seu paper preventiu per protegir les persones grans durant aquest estiu. Quan es parla de teleassistència, la majoria de les persones encara pensa en aquest conegut penjoll que s'utilitza en cas d'emergència, però la realitat és que aquest servei ha evolucionat molt en aquests darrers anys i avui també és una eina de prevenció, seguiment i també d'acompanyament per a aquestes persones grans i col·lectius vulnerables. Durant l'estiu, coincidint amb aquestes altes temperatures i les vacances i l'augment de situacions de vulnerabilitat, la teleassistència reforça les seves actuacions preventives. Els professionals contacten de manera proactiva amb les persones usuàries per comprovar el seu estat, recordar les mesures d'autoprotecció i detectar possibles situacions de risc abans de que es converteixin en una emergència. La cap de Servei d'Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social de la Diputació de Barcelona, Iolanda Moragues, explica que aquesta línia preventiva forma part del servei des de fa més d'una dècada. L'escoltem.
1: El programa Parlem D és un programa que el tenim actiu des del 2015 de trucades preventives i proactives per fer arribar missatges i recomanacions a les persones usuàries del Servei Local de Teleassistències. Forma part d'un programa més ampli de prevenció de riscos i foment de l'autonomia personal, que també inclou materials de difusió, tallers i xerrades. El Parlem D s'estructura al voltant d'una programació anual de temàtiques a tractar i que normalment estan vinculades també a determinats moments de l'any. I després també incloiem, ens fem ressò de temes d'actualitat o de circumstàncies puntuals, com ser al seu moment l'apagada general.
0: Aquest model posa l'accent en l'autonomia de les persones i en la prevenció. L'objectiu és

0: que el servei no actuï només quan hi ha una incidència, sinó que contribueixi a evitar mitjançant un seguiment de continuïtat i adaptat a les necessitats de cada usuari. Així ens ho explica la Yolanda Moragas.
1: El canvi, una mica de xip que hem de tenir tots una mica respecte al servei local de teleassistències. No és prémer el botó i allà on actuo, sinó que tenim tot un ventall de possibilitats d'actuació que van molt més enllà d'això, d'aquesta reacció, no? De ser tan reactius i, per tant, despleguem totes aquestes actuacions preventives que, per una altra part, també ens dona i ens deixa la tranquil·litat de que són molt ben acollides per les persones, molt ben valorades per les persones i en definitiva molt útils perquè el servei local de teleassistència és un servei amb que les persones grans hi confien i, per tant, tot el que ve del servei local de teleassistència és molt ben acollit i totes aquestes trucades, tota aquesta informació que nosaltres els donem, per ells ve d'una font fiable i segura i, per tant, tenen molta repercussió i molt impacte per això, no? Perquè provenen d'un servei que els dona molta seguretat.
0: Una de les campanyes que pren més protagonisme durant aquests mesos és la relacionada amb les onades de calor. Les persones usuàries reben trucades que se'ls recorda la importància d'hidratar-se sovint, evitar les hores de màxima insolació, mantenir els habitatges frescos i, si és necessari, utilitzar refugis climàtics disponibles al municipi. Aquest seguiment és especialment important perquè la calor extrema afecta amb més intensitat a les persones d'edat avançada o amb patologies prèvies. Així ens ho detalla la responsable del servei.
1: Protegir-se en relació a la calor, no? Pues protegeix-te del sol, evita sortir a hores entre les 12 i les 5 de la tarda, si surts posa't barret, ulleres, protecció solar, busca espais. L'informem dels refugis climàtics que hi ha al seu municipi, per si surt pugui anar a un refugi climàtic si li interessa o si té molta calor. Després també li donem recomanacions en relació a casa seva, no? Refresca, abaixa les persianes quan toca el sol, obre les finestres i ventila durant la nit, refresca també l'ambient amb ventiladors i aire condicionat, beu molta aigua, no beguis alcohol ni cafeïna ni begudes amb sucre, evita menjar calent. Nosaltres el que li diem és això, et truquem perquè hi ha aquesta onada de calor. És algo que no tenim tots, però també se'n parla molt a tots els mitjans de comunicació, per tant ja saben, no? I llavors li fem totes les recomanacions en relació perquè pugui, no? Estar molt més segura i en millors condicions.
0: Els professionals recorden a les persones usuàries que, davant de qualsevol situació que els generi dubtes, utilitzin sempre el dispositiu de teleassistència abans de prendre cap decisió. Yolanda Moragas insisteix sempre que, davant del dubte, el més recomanable és contactar amb el servei. Així ens ho explica.
1: Davant del dubte, prem el botó. No passa res per fer-me el botó i que realment després s'arribi a la conclusió que no era tan greu, però és millor que premis el botó i que ens n'assegurem tots plegats de que no és tan greu, que no quedar-te tu amb la sensació que no és tan greu i a lo millor doncs hi ha alguna actuació possible a fer. Eh? Nosaltres ens truquen moltes persones al llarg del dia amb moltes situacions diverses, no? Però davant del dubte sempre s'ha de premer el botó.
0: De fet, el botó vermell no serveix únicament per avisar d'una caiguda o d'una emergència mèdica. També és una eina útil davant de situacions d'inseguretat quotidiana. Si una persona desconeguda intenta accedir al domicili fent-se passar per un tècnic, un operari o un representant d'una empresa, els professionals poden orientar la persona usuària, ajudar-la i verificar la identitat del visitant i evitar possibles fraus abans que es produeixin. És un dels exemples pràctics que destaca la responsable del servei. L'escoltem.
1: Bé, el que li demanem és que ens expliqui, no? Que ens expliqui això. Has premut el botó, que ens diguis. No, l'he apretat el botó perquè algú està insistint en que vol entrar a casa meva. Pues això, llavors diem, coneixes aquesta persona, qui et diu que és? No, diu que és un tècnic que ve d'una empresa. Bueno, doncs busca el telèfon de l'empresa, busca una factura, troba el telèfon, truca a aquesta empresa, verifica que t'han enviat un tècnic i per quin motiu te l'han enviat, com es diu aquesta persona. L'ajudem a fer tota aquesta avaluació, no?, de, de la situació que té al davant i que potser sola no, no sabria com, com resoldre. Els diem que premin el botó per això, perquè ens puguin explicar en quina situació estan i perquè nosaltres els puguem ajudar a resoldre i avaluar, no?, la, la situació en la que es troben.
0: Més enllà de la seguretat física, la teleassistència també és un important vessant humà. Moltes persones grans viuen soles i especialment durant l'estiu. Quan famílies o persones de l'entorn marxen de vacances, poden sentir més intensament la soledat no desitjada. En aquests casos, el servei també ofereix escolta, suport emocional i un contacte regular que contribueix al benestar de les persones usuàries. Així ens ho explica Yolanda Moragas.
1: Nosaltres tenim moltes trucades de persones que truquen només per poder parlar una estona amb algú. Llavors, el que fem és parlar amb elles una estona, parlar amb elles, estar al seu costat, que ens expliquin, escoltar-nos-el i potser truquem uns dos, tres cops o un cop al dia, una estoneta per poder parlar amb algú. Nosaltres estem allà al seu costat per això. No només és un tema d'emergències socials, sinó és un tema també d'acompanyament, d'estar al seu costat, de que tinguin la seguretat i la tranquil·litat de que sempre que ens necessitin estarem allà. Mira, durant el 2025 hem fet 16.593 trucades per el que el motiu era només mantenir una conversa. A vegades no s'atreveixen a dir això i llavors et truquen per amb un motiu de trucada que no acaba de tenir massa sentit, no? I això de manera repetitiva, doncs, bueno, això està clar, que aquesta persona no està no vol, no, dir-te que es truque perquè necessita parlar bastona amb algú, però ja veus, no, que aquestes trucades amb una justificació una mica així, doncs en realitat el que busquen és poder parlar amb algú. Doncs nosaltres parlem des del servei local de teleassistències amb les persones per parlar una estona tantes vegades com elles vulguin.
0: Aquest seguiment també dona tranquil·litat a les famílies. Quan la família és fora o no poden visitar les persones grans amb la mateixa freqüència, saben que hi ha un grup professional pendent del seu estat que fa un seguiment de les incidències i que pot actuar ràpidament si detecta qualsevol situació de risc. Així ens ho explica la responsable del servei, Yolanda Moragas. L'escoltem.
1: El servei local de teleassistències és complementari, vull dir, és un servei que dona seguretat tant a la persona que té el penjoll com a la família, que sap que la seva família està atesa. També la família pot avisar i dir, mira, durant aquests dies jo estaré fora, us importa, no?, servei local de teleassistències, trucar més sovint a la meva mare aquests dies que jo estic fora i no passa res i ho farem. Vull dir que també és mantenir informat al servei local de teleassistències de si hi ha circumstàncies, no?, amb la vida de la seva, del seu familiar, usuària del servei local de teleassistències, que puguin fer que nosaltres temporalment modifiquem una intervenció que tenim definida per aquella persona. Doncs mira, jo estaré un mes fora, us importaria durant aquest mes fer més trucades a la meva mare perquè pugui tenir aquest acompanyament, no se senti tan sola, i doncs evidentment ho farem. I els familiars han de comptar també que el servei local de teleassistències pot ser, és un aliat amb aquesta ajuda i amb aquest suport.
0: Així doncs, la teleassistència és avui molt més que un sistema d'emergència. S'ha convertit en un servei integral que combina prevenció, seguretat, seguiment personalitzat i acompanyament emocional. Una eina que contribueix a reforçar l'autonomia de les persones grans, a detectar situacions de vulnerabilitat abans de que esdevinguin un problema. I així oferir més tranquil·litat a les persones usuàries i també a les seves famílies, especialment durant una època tan sensible com és l'estiu.
2: Castelldefels Desperta.

0: I justament parlant d'estiu, doncs molts de vosaltres estareu preparant la maleta o bé ja sou de vacances. I és per això que, coincidint amb l'inici d'aquesta temporada alta, la Diputació de Barcelona ha publicat un decàleg de recomanacions perquè les persones consumidores coneguin millor els seus drets abans, durant i també després del viatge. I és que cada vegada estem reservant molts més serveis per internet, comparem ofertes de diferents plataformes i contractem paquets que combinen vols, allotjaments o activitats. I precisament per adaptar-se a aquesta nova realitat, la Unió Europea està ultimant una nova directiva que reforçarà encara més la protecció dels consumidors, especialment en situacions de cancel·lacions o canvis importants en els viatges. Aquesta reforma va néixer sobretot després dels problemes que va viure molta gent durant la pandèmia. Així ens ho explica Daniel Cebrián, del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona. L'escoltem.
1: Aquesta directiva ve una miqueta... S'ha treballat durant força temps, perquè una miqueta... Ara ja sembla que hagi passat molt de temps, però no sé si recordeu el temps de la Covid, el tema de pandèmia, que va afectar moltíssim el tema de serveis turístics. Es van anul·lar un munt de viatges que estaven contractats i moltes empreses pues, bueno, tenien problemes de solvència, hi havia tema de bonos... Bueno, pues, i això va generar un munt de problemes que aquesta directiva intenta solucionar. Com som el tema de cancel·lacions, s'incrementa les possibilitats de cancel·lar sense que hi hagi pues, que pagar una despesa, una penalització. Es garanteix que els diners que s'hagin avançat a una agència de viatges per planificar un paquet turístic, pues, en cas de problemes això es pugui retornar amb un tema de garanties, d'un fons de garantia.
0: Els experts insisteixen que moltes reclamacions es poden resoldre molt millor si s'actua des del primer moment. Per això recomanen conservar sempre les reserves, els correus electrònics, les factures i qualsevol altre document que estigui relacionat amb el viatge. I si apareix qualsevol incidència, és important comunicar-la immediatament a l'empresa responsable i deixar-ne constància per escrit. I també un dels altres dubtes habituals durant l'estiu és quan arriben aquests retards o cancel·lacions en els transports. Cal saber que els drets dels passatgers no són els mateixos en funció de si viatgem en avió, en tren, ferri o autocar. En alguns casos hi ha compensacions econòmiques, en d'altres correspon que la companyia ofereixi alternatives per continuar el viatge o que faciliti l'allotjament i manutenció necessari. Escoltem el Daniel Cebrián, del Servei de Suport a Polítiques de Consum, on ens explica sobre les indemnitzacions per retards en transports.
1: Els transports estan regulats a nivell de la Unió Europea. Això són reglaments europeus. El que t'estic explicant funcionaria per qualsevol país de la Unió Europea. El que passa és que el tema de tren o transport en vaixell, en ferri, bueno, pues de vegades les persones quan els expliques pues, es troben una mica decepcionades perquè no tenen el mateix rigor que el transport aeri.
0: Recordeu que si el conflicte no es resol directament amb l'empresa, sempre podeu demanar assessorament als serveis públics de consum com l'Oficina Municipal d'Informació del Consumidor, l'UMIC. Així es poden orientar sobre els passos que seguir per a presentar una reclamació. I amb aquests consells que podeu consultar a la Diputació de Barcelona en aquest decàleg, a la seva pàgina web, arribem ja a les 9 del matí.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 9. I a aquesta hora el primer titular és pel trànsit equip viari.
2: Hi ha dos carrils tallats a l'autovia 2 a l'altura de Castellolí en direcció a Barcelona a causa d'un accident. De moment provoca 1,5 km de cua. A l'àrea de Barcelona encara queden algunes aturades a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. A l'autovia A2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà també direcció Barcelona i encara congestió a les dues rondes de Barcelona en direcció Llobregat.
1: Aixequen el confinament per l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià. Les actuacions dels bombers durant la nit han permès millorar la situació. El foc ha cremat més de 8.000 hectàrees. Lluita contra rellotge els incendis de Madrid, Ávila i Toledo perquè les condicions meteorològiques empitjoraran aviat. Arriba més vent i les temperatures pujaran progressivament. Els efectius aeris s'han afegit des de primera hora del matí a les tasques d'extinció i hi ha més de 63.000 evacuats entre els tres focs que ja han cremat més de 75.000 hectàrees. I avui el Consell de Ministres aprovarà la declaració com a zones greument afectades per emergències dels territoris arrasats pels incendis forestals els últims dies. També s'aprovaran mesures en l'àmbit laboral, de manera que el Ministeri de Treball assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions d'aquelles empreses i treballadors que hagin d'aturar la seva activitat pel foc. La consellera d'Educació manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que encara no saben què va fallar. Des del Parlament, Esther Niubó va apuntar a la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa, que podrien haver generat confusió als centres implicats. Explicacions que no han convençut l'oposició ni els sindicats de l'educació que volen que es depurin responsabilitats. L'exconsellera republicana Meritxell Serret és la primera membre del govern de Carles Puigdemont a qui amnistia el Tribunal Suprem. El president Salvador Illa confia que hi hagi més decisions en aquest sentit i que el tribunal vagi enllestint tots els casos pendents. Les organitzacions agràries aturen les protestes durant dues setmanes després que el conseller d'Agricultura els hagi anunciat un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica, especialment els conills, sobretot al Segrià i a l'Urgell. Els col·lectius pagesos alerten que el vot de confiança estarà condicionat als primers resultats del pla per reduir la sobrepoblació de conills i fauna cinegètica. Fins al 10 d'agost, Cambrils, al Baix Camp, acull el Festival Internacional de Música, el FIM. La programació inclou fins a 14 concerts en noms com Jethro Tull, la Ludwig Bang, Ana Torroja, Joan Dausà, Valeria Castro o Siloé.
3: Esports. Fermín, Araujo i Bernal ja entrenen amb el Barça a l'estatge d'Anglaterra. Avui l'Espanyol també viatja a terres britàniques i jugarà demà davant el Burnley i dissabte amb el Middlesbrough. El Girona ha fet oficial la renovació fins al juny vinent del capità Christian Stuani, que arribarà a les 10 temporades com a gironí.
1: I pel que fa al temps, domini del sol amb temperatures una mica més altes. La calor encara es mantindrà en valors normalitzats i, com a molt i de manera puntual, es podrà arribar als 38 graus al Pla de Lleida o a les Terres de l'Ebre. Quan acabi el dia, podran sorgir alguns núvols baixos al Camp de Tarragona.
4: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
5: Renault.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
9: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
10: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
9: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
10: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
4: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Castelldefels Desperta. Un programa d'actualitat comentada.
1: Doncs ara, en aquesta segona hora, volem deixar per uns moments aquesta actualitat més immediata per poder aixecar la mirada. Després d'haver repassat aquestes notícies, ara us proposem un viatge, i aquest viatge és cap al cel. I això és perquè d'aquí a poques setmanes viurem un dels fenòmens astronòmics més extraordinaris de les últimes dècades, que serà l'eclipse solar del 12 d'agost. Avui volem recordar per què serà tan especial, com podrem observar des de Castelldefels i què hem de tenir en compte per gaudir-lo amb tota seguretat. A Castelldefels no veurem la totalitat, però sí viurem una situació gairebé excepcional. Des de la nostra ciutat, el sol quedarà tapat per un 99,5%, una ocultació pràcticament completa que farà canviar la llum del capvespre.

0: Doncs abans d'entrar en els detalls, escoltarem l'Alfonso López Borgoñoz, membre fundador d'Astrofels, que ens explicava per què aquest eclipse és tan especial i com es desenvolupa el fenomen del 12 d'agost. L'escoltem.
1: De l'any 1905 a la península no es dona cap eclipsi total de sol. Recordar que és un eclipsi total de sol. Un eclipsi total de sol és quan la lluna s'interposa entre el sol i la terra. És a dir, el dia 12 d'agost el que veurem és com la lluna comença a passar per davant del sol. Passa molt lentament. Pensem que començarà l'eclipsi, la parcialitat, a les 7:30 aproximadament. Començarà a tapar el sol. El màxim serà aproximadament cap a les 8:30 i després tindrà tot el moviment de sortir per davant del sol i que també durarà una altra hora. El que passa és que com estarà molt baix en el cel, vull dir, el sol, això passa a 7:30, 8:30 de la tarda, 7:30 i 8:30 de la tarda, el sol està molt baix i ja no veurem acabar la parcialitat. Vull dir, el sol es posarà per l'oest, es posarà, diríem, a com parcialment tapat encara per la lluna. És un espectacle molt recomanable.
0: L'eclipse, com bé recordava l'Alfonso López Borgoñoz, començarà aproximadament a les 7:30 del vespre. Arribarà al seu màxim cap a les 8:30 i en el cas de Castelldefels el sol es pondrà abans de que finalitzi tota la fase parcial. Tot i que la ciutat quedarà fora de la franja de totalitat, la diferència serà mínima. Veurem gairebé tot el disc solar cobert per la lluna, un percentatge molt poc habitual que convertirà Castelldefels en un dels millors llocs de Catalunya per seguir el fenomen sense sortir gaire lluny de casa. Així, l'Alfonso López Borgoñoz ens explica què podem observar exactament des de la ciutat. L'escoltem.
1: Castelldefels es veurà parcial, es veurà fins a un 99,5% del sol tapat, que és molt. Però entre la glòria de veure la totalitat d'això hi ha molta diferència. La recomanació és baixar una mica cap al sud. A partir de Vilanova ja és total, però dura molt poc la totalitat. La recomanació és baixar més enllà de Tarragona, entre Tarragona i Castelló més o menys, o València, alguna cosa així, perquè és una amplada d'uns 200 quilòmetres i és on es veurà l'eclipsi, que durarà un minut i mig, una mica, segons on estem. I paga molt la pena veure. O sigui, quan uno lo ve, jo he tingut la sort al llarg de la vida de poder veure eclipsis totals a Bolívia, a Mongòlia, a Turquia, a Colòmbia, i la veritat és que no et canvia la vida, però sí que és una cosa que un té unes sensacions molt rares dintre, perquè bueno, veus com es fa de nit completament, la lluna tapa completament el sol, en aquest moment no cal les ulleres perquè la lluna tapa el sol, amb la qual cosa la radiació electromagnètica negativa que pot tenir el sol, que ens pot cremar els ulls, ja no la tenim, s'ha de treure completament les ulleres durant la totalitat. Llavors el que veus és la corona solar, que és com una mena de corona realment a l'entorn de la lluna, cosa que un no veu mai, i veus una altra cosa màgica que són les protuberàncies. Les protuberàncies venen a ser com a flamarades. No són flamarades perquè en el cel no hi ha oxigen, o sigui, és plasma que surt del sol, però semblen flames, o sigui que com a exemple, i veure la lluna com surten com flames del seu voltant, la veritat és que és una experiència molt xula.
0: Els experts expliquen que la diferència entre un eclipse del 99,5 i un eclipse total és molt més gran que del que podria semblar. Tot i així, la imatge que es podrà veure a Castelldefels continua sent extraordinari, perquè, de fet, veure el 99,5 del sol ocult no significa simplement que hi haurà menys llum. L'ambient canviarà completament, la temperatura pot baixar alguns graus i les ombres es faran molt més marcades i tindrem la sensació de que el vespre arriba abans del previst. Una de les preguntes més habituals és si realment notarem aquesta foscor i la resposta és que sí. No serà una nit completa, com passarà a la franja de la totalitat, però sí hi haurà una disminució molt evident. Així ens ho explica Alfonso López Borgoñoz. L'escoltem.
1: Que notarem com la sensació allò de foscor, perquè ja hi ha la sensació de foscor. No serà total del Sol, perquè el Sol, un 1% del Sol, 2% del Sol, té moltíssima força. És a dir, que no ho sembla, però té moltíssima força. I si no hi ha núvols, això encara pot fer que, bueno, que es vegi una mica de llum. Però clar, 99% ja la percepció de foscor que hi haurà serà important. Menys important que no pas al sud, eh? O sigui, a partir de Vilanova cap al sud, de Tarragona millor, doncs es farà completament fosc, però aquí, déu-n'hi-do, vull dir que és molt xulo, i jo crec que paga molt la pena el tractar de perdre una horeta aquell dia per tractar d'anar a la platja o on un vulgui per poder observar el fenomen aquí amb la biblioteca.
0: Precisament per aquesta orientació cap a l'oest, la platja de Castelldefels serà un dels millors llocs per observar l'eclipsi, ja que ofereix un horitzó completament obert sobre el mar i permet que segui el sol fins als últims instants abans de la seva posta. I tot i que és un fenomen molt conegut, el seu funcionament continua despertant molta curiositat. Un eclipsi solar es produeix quan la Lluna passa exactament entre la Terra i el Sol i projecta la seva ombra des del nostre planeta. Depenent de la posició exacta dels tres astres, l'eclipsi pot ser total, parcial o anular. Així ens explica la diferència entre aquests tipus d'eclipsi l'Alfonso López Borgoñoz. L'escoltem.
1: La Lluna passa entre la Terra i el Sol, dona uh-huh. aquesta casualitat. I l'ombra de la Lluna, o sigui, el Sol està en un punt, la Lluna està en el mig i la Lluna té una ombra. I l'ombra cau sobre la Terra. Cau, en aquest cas, caurà sobre Tarragona i Castelló, no? La distància que tenim, o sigui, la mida des de la Terra, malgrat que el tamany del Sol i el tamany de la Lluna són absolutament diferents, el Sol és 400 vegades més gran que la Lluna. Però està 400 vegades més lluny. Què implica això? Que la mida és molt similar
0: és
1: de tots dos.
0: Similar.
1: Quan tu mires al cel és molt similar. Però depenent una mica del punt de l'òrbita que estiguin tots dos, de la Terra respecte al Sol o de la Lluna respecte a la Terra, a vegades la Lluna està una mica més lluny i a vegades la Lluna està una mica més a prop, tal com sona. Això què passa? Quan la Lluna està molt més a prop, l'eclipsi és total, perquè la Lluna tapa completament el Sol. Entens? Quan la Lluna està una mica més lluny, no tapa completament el Sol perquè és una mica més petita. Llavors passa pel centre del Sol i és anular. Vull dir, veus com la Lluna va creuant el Sol pel centre i hi ha un moment en què es veu la Lluna sencera dintre del Sol i després acaba de passar. Això és un eclipsi anular. I parcial és quan la Lluna només tapa una part del Sol. La Lluna, per la raó que sigui, aquell dia no alcança la totalitat de tapar el Sol i només un fragment. Llavors, bueno, això a vegades tapa un 10%, a vegades un 90%, com passarà aquí a Castelldefels, i això la veritat que també és molt xulo, perquè bueno, té tota la seva gràcia.
0: Per tant, el que viurem a Castelldefels serà un eclipsi parcial, però gairebé total. De fet, moltes poques ciutats ho podran dir que han vist el sol pràcticament completament cobert, sense sortir del seu municipi, perquè aquest eclipsi serà visible parcialment des de diferents punts d'Europa, però la franja de totalitat travessa la península Ibèrica, fet que convertirà Espanya en el principal punt d'observació del planeta, una circumstància que ha despertat un enorme interès internacional. Així ens ho explica l'Alfonso López Borgoñoz.
1: Bueno, és molt especial per una raó. Especial... Depenent del punt de vista que tu diguis, eh? Però que sàpigues que en principi aquest eclipsi es veurà una punteta, es veurà una micona a Islàndia, allà dalt, però una part només petita de la illa, molt petita. Després pillarà en una part deshabitada de Groenlàndia i la resta serà per mar, excepte quan entri per Galícia i Astúries. Llavors entrarà per Galícia i Astúries més o menys a la mateixa hora que es veurà aquí a Catalunya, a les 7:30, i el màxim també serà a les 8:30. Llavors, què vol dir això? Que l'únic lloc del món en què es podrà contemplar aquest eclipsi de sol amb una certa possibilitat de rebre gent és Espanya. Islàndia no tenen gaire... Tenen molt de turisme, però vull dir que no tenen tantes places per allotjament. Llavors, el lloc que serà? Llavors, segons estimacions del Ministeri, estem parlant del 12 d'agost. Vull dir que paga la pena recordar la data. Espanya ja està plena. Tot Catalunya està plena. Les autopistes estan plenes. Convé recordar-lo, això, eh? Vull dir, l'A7, l'autopista que baixa a Tarragona, habitualment té ja atascos, té tot el dia. Bueno, pues aquells dies es diu que Espanya rebrà una quantitat addicional de turistes que s'estima igual en 10 milions de persones. 10 milions.
0: De fet, diferents administracions ja treballen preveient una mobilitat extraordinària. Es recomana planificar els desplaçaments amb temps, especialment si es vol anar fins a les zones on l'eclipsi serà total, perquè l'interès no és només científic, també serà un dels grans esdeveniments turístics de l'estiu. L'Alfonso López Borgoñoz ens explica per què s'espera aquesta arribada massiva de visitants. L'escoltem.
1: El lloc que està més a prop de la frontera, com tots sabem, és Catalunya, o també el País Basc, que també poden entrar pel País Basc. De manera que s'espera que moltíssima gent entri a Catalunya aquell mateix dia, un dia previ, i se'n torni a anar per observar l'eclipsi total de sol. I això fa que, bueno, que estigui posi una mica de nervis a les autoritats, no per cap cosa estranya, perquè això no hi ha cap problema, sinó perquè l'afluència de gent per veure aquest eclipsi pot ser realment increïble, perquè, clar, en el mes d'agost, quan ja no acaba un alma en tota Espanya, que de cop i volta s'afegeixin 10 milions de persones a contemplar en una franja de 200 quilòmetres que creua la península Ibèrica, això és preocupant perquè és moltíssima gent que haurà de menjar, que haurà de dormir i que haurà de tenir unes condicions segures i òptimes de la seva estància.
0: Ara bé, si hi ha una recomanació que repeteixen tots els especialistes és aquesta: mai s'ha de mirar directament al sol sense protecció homologada. Les ulleres de sol convencionals, les radiografies, els vidres enfosquits o qualsevol altre sistema casolà no protegeixen la retina. L'única opció segura són unes ulleres homologades per l'observació solar que compleixen la normativa internacional ISO 123-1-2-2, la mateixa recomanada pels organismes com la NASA o l'Agència Espacial Europea. Així ens insisteix en aquesta qüestió l'Alfonso López Borgoñoz. L'escoltem.
1: Ulleres especials per eclipse, que tenen un ISO molt particular, que el número no recordo quin ISO és, però sempre ho posen a les ulleres seguint les especificacions. Tot aquell material de soldadura, d'ulleres de soldadura, de radiografia, tot això, Si estàs molt poca estona, però poquíssima estona, podria servir. El problema és que un eclipsi és fascinant i és fàcil que et quedes un minut mirant-lo, i un minut mirant-lo sense la protecció adequada pot provocar-te, diríem, danys irreparables als ulls. Vull dir que això s'ha de tenir en compte. Vull dir que la major part de la gent, tothom creia, va, si jo miro un segon no passa nada i no sé què. Un eclipsi parcial, sobretot quan ja les seves darreres fases, quan ja està el sol tapat en un 80% i el sol encara conserva força, vull dir que pot cremar-te encara la pupila i tot el rotllo, doncs convé molt el tenir les condicions de seguretat, perquè vulguis o no t'encantes i pots estar mirant-lo un minut o dos, i un minut o dos que sembla poc temps pot tenir problemes de visualitzacions als dies següents.
0: I també l'Alfonso López Borgoñoz ens continua explicant per què és tan important utilitzar únicament ulleres homologades. L'escoltem.
1: Ulleres especials per eclipse, que tenen un ISO molt particular, que el número no recordo quin ISO és, però sempre ho posen a les ulleres seguint les especificacions. Tot aquell material de soldadura, d'ulleres de soldadura, de radiografia, tot això. Si estàs molt poca estona, però poquíssima estona, podria servir. El problema és que un eclipsi és fascinant i és fàcil que et quedes un minut mirant-lo, i un minut mirant-lo sense la protecció adequada pot provocar-te, diríem, danys irreparables als ulls. Vull dir que això s'ha de tenir en compte. Vull dir que la major part de la gent, tothom creia, va, si jo miro un segon no passa nada i no sé què. Un eclipsi parcial, sobretot quan ja les seves darreres fases, quan ja està el sol tapat en un 80% i el sol encara conserva força, vull dir que pot cremar-te encara la pupila i tot el rotllo, doncs convé molt el tenir les condicions de seguretat, perquè vulguis o no t'encantes i pots estar mirant-lo un minut o dos, i un minut o dos que sembla poc temps pot tenir problemes de visualitzacions als dies següents.
0: Des de Castelldefels també s'ha volgut aprofitar aquest gran esdeveniment per acostar l'astronomia a tota la ciutadania. La primera cita serà avui, dimarts 28 de juliol, dins dels dimarts astronòmics de la Biblioplatja, perquè entre les 7 i les 8 del vespre, Carlos López Borgoño, també membre d'Astrofels, oferirà la conferència El eclipse del sol del 12 d'agosto, on explicarà de manera divulgativa què veurem, com observar-lo i correctament i resoldrà tots aquests dubtes que sorgeixen de sobre aquest gran dia. I el mateix 12 d'agost, coincidint amb l'eclipse, la Biblioplatja tornarà a convertir-se en un punt de trobada pels aficionats a l'astronomia, perquè Astrofels oferirà una observació comentada del fenomen i repartirà ulleres homologades perquè tothom que s'apropi pugui seguir l'eclipse amb totes les garanties. Sobre aquesta activitat ens parla l'Alfonso López Borgoñoz.
1: Hi ha alguna mena d'explicació del fenomen? Senzilla, perquè la major part de la gent estarà bàsicament il·lusionada mirant sí. allò i no per sentir el nostre rotllo de com funciona la cosa, que això ho pot mirar abans o ho pot mirar després, però sí que és cert i el que convindrà, sobretot el que més ens preocupa a nosaltres és més que explicar el fenomen, que això es farà, vull dir que sàpigues que no és un problema, si les condicions de seguretat, perquè com tu has dit, normalment igual venen famílies àmplies amb 4 persones o 5, només tenen una ullera o dos i això és problemàtic si no conserven les condicions de seguretat.
0: A més, aquest eclipsi arriba amb una setmana molt especial perquè coincidim amb l'eclipsi, també hi haurà les Perseides, que és la pluja popular d'estrelles d'agost. L'Alfonso López Borgoñoz ens recorda que encara que els pròxims anys hi haurà altres eclipsis visibles des de la península, aquesta serà una oportunitat extraordinàriament poc freqüent. Escoltem com s'ho explica.
1: L'any vinent es donarà a Andalusia, el 2 d'agost, però aquí a Catalunya tornarà a haver un anular el 26 de gener de l'any
0: 2028.
1: De manera que, malgrat que ara tindrem 3 consecutius a la península Ibèrica, uh-huh. és un fenomen raríssim. És a dir, des de 1905 no es veia un altre anterior a la península Ibèrica. És a dir, ara estem de festa. O sigui, convé gaudir-lo i convé tractar de veure-ho perquè són coses que passen molt poques vegades a la vida. Parcials sí que es veuen relativament molts, però totals, la totalitat no es veu massa en cap cas, a menys que vagis a buscar-los, com jo he fet, i paga molt la pena el veure al màxim que un pugui això, perquè és un fenomen de veritat que és emocionant. Jo he vist gent plorant, veient l'eclipsi, però plorant naturalment, vull dir, de l'emoció de veure el sol tapat per la lluna i de veure tots els efectes. Que, a més, pensa que és dia de Perseides, és a dir, que és 12 d'agost. Què vol dir això? No vol dir res, perquè seria que en aquest minut passi una Perseida per allà, seria molt raro, eh? Seria molta casualitat, però podria donar-se.
0: Els astrònoms coincideixen que contemplar un eclipsi és una experiència que marca. Durant uns minuts canvia la llum, baixa lleugerament la temperatura, els ocells modifiquen el seu comportament i el paisatge adquireix una atmosfera completament diferent. Per això la recomanació és observar una estona aquella tarda, buscar un espai amb horitzó obert, com la platja de Castelldefels, i gaudir del fenomen amb totes les mesures de seguretat. Acabem escoltant l'últim consell de l'Alfonso López Borgoñoz respecte la seguretat.
1: Hem de gaudir del fenomen, però l'hem de gaudir de forma segura. Llavors, el millor mètode per gaudir de forma segura és observant el sol amb unes ulleres especials que es venen en botigues. En aquest moment crec que l'Aldi, fins i tot es venen a l'Aldi per 1,50 €, a farmàcies també es venen molt barates i convé tenir-ne una. Jo estic segur que els dies previs les empreses les regalaran. Ahir deien que si els de la 11 a canvi d'un número també regalaran unes ulleres aquestes a mida, que es vull dir que... Però que és molt important tenir aquestes ulleres. Perquè altres sistemes, com vidres ahumados o coses per l'estil, no acaben de funcionar bé. Les ulleres de sol normal no acaben de funcionar. El que sí que funciona, ja dic, són aquest tipus d'ulleres i recomano molt que la gent, per 1,50 o 2 €, que no dubti en comprar-les perquè seran molt útils.
0: En definitiva, el 12 d'agost no serà una tarda qualsevol, serà una oportunitat única per contemplar un fenomen astronòmic que molt poques generacions han pogut veure des de la península Ibèrica. A Castelldefels no veurem la totalitat, com en venim comentant, però sí una ocultació del 99,5% del sol, i que és una xifra suficient perquè el cel ens regali una imatge difícil d'oblidar. Des d'Astrofels recorden que no cal recórrer centenars de quilòmetres per viure l'experiència memorable. A la platja de Castelldefels serà un dels millors miradors de la ciutat per la seva orientació cap a l'oest, i la biblioplatja es convertirà en un punt de referència per seguir el fenomen amb seguretat. Per això, tant la xerrada d'avui, 28 de juliol, com la jornada d'observació del 12 d'agost són una magnífica oportunitat per descobrir una mica més sobre el nostre univers de la mà dels especialistes d'Astrofels. Perquè, al cap i a la fi, un eclipsi total de sol és molt més que un fenomen astronòmic. És un d'aquells moments en el que la natura aconsegueix aturar-nos durant uns instants, fer-nos mirar cap al cel i recordar-nos que encara hi ha espectacles que continuen emocionant milions de persones arreu del món. I aquest estiu, un d'aquests espectacles també es podrà viure des de la nostra ciutat.
2: Castelldefels desperta.

0: Castelldefels Desperta.
1: Te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas, el programa de viajes de Radio Castelldefels.
2: La cara B, un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
3: Thank you for that lovely tune, that funky music.
4: A Radio Castelldefels.
2: Us hi esperem.
5: Sabíeu que Jackie Chan va estar rodant una pel·lícula a Castelldefels?
6: Bocins d'història.
5: Los Supercamorristes va ser una pel·lícula amb Jackie Chan i Sammo Hung que es va rodar íntegrament a Catalunya el 1984. La filmació d'aquesta comèdia d'acció va portar a tot l'equip de rodatge a localitats com la Roca del Vallès, el Monestir de Montserrat, Gavà, Begues o Castelldefels.
7: Ah, la Vía Layetana. Allí. Vaya hasta el final y luego doble a la izquierda. Al llegar a la altura de la calle Mallorca.
8: ¿Mallorca, dice?
7: Yo diría que se ha perdido.
5: Una de les escenes d'acció més impressionants del film es va rodar a la nostra ciutat, quan es veu els protagonistes saltar a 140 km per hora amb una furgoneta per sobre de l'autovia de Castelldefels al carrer Estrella de Mar, per acabar aterrant sobre un camió ple de caixes. L'inici de la pel·lícula té lloc al passeig de l'Església de Begues, amb l'església al fons i on apareix un cotxe de la Guàrdia Urbana de Gavà. Encara que hi ha moltes escenes rodades als voltants de Barcelona, la major part del film té lloc a la ciutat comtal, on es poden veure llocs tan representatius com el laberint d'Horta, el poble espanyol, l'Arc de Triomf o la Sagrada Família, on té lloc el final de la pel·lícula.
6: Bocins d'història.
0: Castelldefels Desperta.
9: Doncs ara ens endinsem en una de les tradicions més arrelades de la cultura popular catalana, i aquesta és la Festa Major de Castelldefels, que tornarà a comptar amb una de les seves cites més emblemàtiques, i aquesta és la Diada Castellera. Però aquest any, a més, els castellers de Castelldefels aprofiten que el seu 44è aniversari de l'Agrupació Cultural Popular per obrir encara molt més la colla a la ciutadania, amb el lema «La colla és per tu», i dos assajos oberts perquè qualsevol persona es pugui descobrir en el món casteller des de dins. Per parlar de tot plegat, ens acompanya Jan Molero, representant de l'Agrupació de Cultura Popular i de Castelldefels. Molt bon dia, Jan, i gràcies per ser avui aquí amb nosaltres als estudis de Ràdio Castelldefels.
10: Molt bon dia.
9: Molt bon dia. Doncs, Jan, digue'ns, la Diada Castellera és un dels actes més tradicionals de la Festa Major. Què representa per vosaltres tornar un any més en aquesta plaça de l'Església?
10: Doncs sí, la Diada Castellera, de fet, és un dels actes, per dir-ho d'alguna forma, dels més antics de la nova Festa Major democràtica que va sorgir a partir del 1978. De fet, ja es feia abans que els propis castells de Castelldefels estiguéssim en actiu. Per tant, és una diada amb força trajectòria. És una diada molt xula, el 15 d'agost per la tarda, el dia de la patrona de Castelldefels, i com sempre, més o menys, sempre ens acompanyen més o menys una o dues colles, i hi ha una que sempre repeteix molt sovint i ve cada any, que és els Xicots, i enguany estem sols amb ells. O sigui que tenim el cartell habitual de la festa i ens agrada molt compartir amb ells la plaça.
9: I aquest any, a més, teniu, heu llançat un missatge que és «La colla és per tu». Per què és tan important fer aquesta crida a la ciutadania de Castelldefels?
10: Exacte, doncs aquest any estem probablement en el moment més dolç de la colla, en un cim d'una onada, no? Venim d'una gran temporada de l'any passat i enguany, per qui no ho sàpiga, és any de concurs. El concurs de Tarragona és un esdeveniment que es fa cada dos anys a Tarragona, cap a l'octubre, i és una data molt important per nosaltres. No, ja no tant per la competició, sinó perquè és la gran festa del món casteller i és el nostre gran moment. I, per tant, estem aprofitant aquesta onada que ve del 2025 per fer un gran concurs i just abans del concurs tenim aquesta festa major i, per tant, també és una gran oportunitat per introduir gent de Castelldefels a la colla, més que no pas a diades, per exemple, que anem a altres jocs de Catalunya. Llavors, és una gran oportunitat per viure la festa major des del principi fins al final amb els castellers, que és una forma molt, molt maca de fer pinya i de realment participar a la festa.
9: I també una manera de viure-la des de dins, no?
10: Exacte, totalment des de dins.
9: És un altre punt de vista de la festa.
10: Verdaderament des de dins, exacte, sí, sí.
9: Sí. I a vosaltres us coneixen com els grocs.
10: Exacte, sí,
9: no?
10: Sí.
9: Perquè aneu
10: del color de la camisa.
9: Del color groc. Doncs ens agradaria saber qui pot formar part, com és aquesta... O sigui, ara ens estan escoltant i diuen, m'agradaria formar part, veure la
10: tothom
9: festa major.
10: Tothom pot formar part, tothom, però tothom en el sentit més ampli que pugui tenir la paraula tothom. És a dir, aquí des del nen més petit, que encara no pot pujar perquè no té la capacitat motora, però que està molt emocionat per poder-hi pujar i l'any que ve ja podrà començar, fins a la persona més gran que ja

0: és que la pròpia manifestació cultural, no? Com deies tu, hi ha valors que són intrínsecs al fet d'haver de fer castells en grup, no? El fet de que una sola persona no pot fer un castell, i valors que representen molt pel col·lectiu i que t'enganxen. Un cop ets dins, és molt complicat que puguis sortir-te, diguem, sempre que és una secta, perquè una vegada has entrat a la gran família castellera, ja és molt complicat sortir-ne. Doncs això, compromís, perseverança, autosuperació, treball en equip, infinits, no?, valors aquests de la cooperació, a part dels tradicionals, que són força, equilibri, valor i seny, que aquests són més tècnics, doncs hi ha tots aquests valors.
1: Sí, més, bueno, socials. I l'amistat, no?
0: Exacte, que amistat, família...
1: Es va creant, doncs, exacte, una amistat que...
0: Bueno, sentiment com de dius, poble, exacte.
1: Tot, sí, de pertinença,
0: de
1: no?
0: De pertinença, exacte, sí, sí.
1: I, bueno, vosaltres, com a castellers de Castelldefels, sou la colla de gana del Baix Llobregat i ja acumuleu més de 4 dècades d'història. Com ha evolucionat la colla des dels seus inicis?
0: Exacte. Aquí, al Baix Llobregat, va haver una primera colla a finals dels anys 40, principis dels 50, a Gavà, que seia els xiquets d'Aramprunyà, que era una colla de persones que venien de baix a treballar a la roca, i bueno, va tenir pocs anys de durada, i després ja va aparèixer la nostra colla castellera, que és la més antiga, que continua activa. Nosaltres hem tingut moments molt bons i moments molt dolents. A Castelldefels i al Baix Llobregat és complicat fer cultura popular i és complicat fer castells. Llavors, durant una època, bé, vam estar del 82, que ens vam fundar, fins al 90 o així, en un moment de creixement, del 90 al 94 aproximadament, en un moment molt bo també, on vam arribar a fer els millors castells del segle XX per nosaltres, i després va començar una certa davallada a partir del 95, que es va allargar fins al 2006, on quasi no vam poder fer castells i només fèiem pilars per Festa Major i per la Diada Nacional. I a partir d'aquí, doncs, un grup renovat de persones va reprendre el projecte casteller, i a partir del 2008, doncs, vam anar creixent, i tot just abans de la pandèmia vam tenir un moment molt, molt dolç també, on vam carregar per primer cop la Torre de Set, que és un castell molt important per nosaltres, i vam començar a fer intents del 4-8. I tot just tornant de la pandèmia, després també una època, l'època més propera a la pandèmia, que també va ser molt dura, doncs ja cap al 2023 vam retornar aquests reptes, i finalment l'any passat vam poder aconseguir descarregar tant la Torre de Set com el 4-8, cosa que ens enorgulleix enormement, no? La veritat que era un somni per tothom, perquè era un repte... semblava superllunyà, i finalment els vam aconseguir un mes de diferència, simplement gràcies al treball i l'esforç l'any passat, i aquest any doncs, ja els he repetit els dos, o sigui que estem molt contents.
1: Sí, sí, aquestes fites són molt, molt importants. Digue'ns, ara, quins són els objectius que teniu?
0: Ui, això no es pot dir, és secreto. No,
1: tothom secret?
0: Sap, no, tothom sap que al final el nostre objectiu principal, per dir-ho d'alguna forma, és consolidar els castells que ara tenim, i sempre si podem fer un pas més. Doncs, castellerament parlant, un pas més al 4-8 i la Torre de Set, doncs seria el 3-8 segur, i després no sabem si alguna coseta més. Els assajos ja es veuen altres cosetes, no sé, si algú mira l'Instagram de la colla, llavors...
1: Sí, recorda'ns a l'Instagram.
0: Sí, a Castells de Castelldefels, els crocs, si busqueu...
1: Vale.
0: Si busqueu això a Instagram ja us sortirà. Si t'afaneixeu per allà ja veureu que hi ha alguna sorpreseta més, però encara no direm res perquè és molt preliminar.
1: Sí, sí, sí, encara ens queden dies abans de
0: començar. Sí, bueno, si no, i si ja et dic que treballem en un molt llarg termini, llavors si no és per aquesta festa major, és pel concurs, i si no per final d'any o per l'any que ve, però els fruits acabaran sortint.
1: El que sí que tenim com a novetat són aquests assajos oberts el dia 7 i 11 d'agost.
0: Bueno, novetat, sempre acostumem a fer-los, el que passa que aquest any hem volgut donar-li bastanta més notorietat amb tot això de la campanya de la Colla és per tu, que és una campanya que, com he dit, comença ara a Festa Major i s'allarga fins al concurs. És una campanya contínua per tal d'aconseguir... suficients suports de la gent de Castelldefels, tant per Festa Major com pel concurs. Llavors, doncs els assajos aquests oberts, al cap i a la fi, simplement són assajos últims assajos nostres.

0: Per tant, ja ho tenim tot bastant preparat i és el moment perfecte perquè la gent s'incorpori i prengui el primer contacte amb la colla, prengui el primer contacte amb la pinya. És molt important per tal que el dia que vingui a ajudar, el dia 15 a l'actuació o més tard al concurs vingui a ajudar, doncs ja tingui coneixement de com ajudar.
1: Justament això que dius de fer pinya és com una expressió que va més enllà dels castells. Quina importància té això de fer pinya dins d'una colla?
0: Bé, és fonamental. De fet, és la part principal, no? Per dir-ho d'una forma, si no fem pinya tant en el sentit estricte i literal com en el sentit ampli i metafòric, és que la colla no avança. Per tant, ja et dic, fer pinya, el fet de posar-se uns al costat dels altres i apretar conjuntament per aguantar un castell i fer pinya en el sentit de donar-se suport mutu a nivell emocional per assolir un nou repte, no? Que a vegades provoca sensacions i sentiments complicats que en família sempre són més fàcils d'encarar.
1: I segur que molts dels nostres oients us veuran durant aquesta festa major, però encara no s'atrevin a acostar-se mai. Què els hi diries? Quin és el missatge que els hi diries perquè justament...
0: Que és molt fàcil fer castells, és molt fàcil. I a més, és molt agraït. Una vegada t'has ficat dintre una pinya i es descarrega el castell i sents l'eufòria que senten tots els seus companys, veus la celebració en equip, en grup... Aquell crit de la plaça quan es descarrega un castell i tothom para i crida i s'alegra, és molt maco. I enganxa.
1: Bueno, doncs aquest el missatge, sí. No? De que vinguin, que això enganxa. Doncs ja per acabar, recordem les cites importants perquè ningú se les perdi. El dia 7 d'agost a les 9 de la nit i l'11 d'agost a les 7 de la tarda. La seu és a l'Agrupació Cultural Popular de Castelldefels. En recordes l'adreça?
0: Exacte, és a l'Avinguda Lluís Companys 16, al costat del Can Roca. I entre el Can Roca i el Nou Cap, justament allà... amb el carrer Doctor Trueta. Et dic que són oberts aquests assajos perquè els hi posem oberts, però que també si algú es vol apropar qualsevol dimarts o qualsevol divendres en aquestes hores també pot fer-ho, perquè som una colla que està obert tot l'any, simplement que aquests dos dies doncs, hi posem una èmfasi especial.
1: Molt bé, doncs el que sí que ja per tancar tot...
0: Deixa'm un segon que hi ha les diades castelleres que fem de cara a Festa Major, que en un any, com ja els darrers anys en tenim dues. La primera és el dia 9 d'agost a les 11:30 davant de l'edifici de República i la segona és la diada principal, la de Festa Major com a tal, la de la diada de la patrona, que és el dia 15, com hem dit abans, a les 6 de la tarda davant de l'església.
1: Sí, aquestes són les cites
0: centrals.
1: Doncs, i el que volia preguntar és què és el que formes part des de fa molts anys dels grocs i què és el que encara et posa la pell de gallina cada vegada que entreu a la plaça? Què és el que més t'emociona?
0: Ui, doncs el sentiment aquest d'entrar a una plaça plena de gent i veure com la gent t'espera, sobretot quan s'entrem els piles caminant, com és en el cas de la Festa Major, que veus com apareix una... Sobretot si vas fora del pilar, si vas dins ajudant a la pinya és més complicat, però quan vas fora del pilar i veus el pilar passar i tu vas darrere d'ell, vas darrere del pilar i entres a una plaça on t'estan esperant, és superxulo.
1: D'acord. Doncs moltíssimes gràcies. Ens queda bastant clar que tenim el dia 7 a les 9 de la nit i el dia 11 d'agost a les 7 de la tarda a la seu de l'Agrupació Cultural Popular de Castelldefels per poder fer pinya i anar a aquest... La colla és per tu, o sigui, aquest missatge que heu llançat per fer aquesta crida perquè la gent s'apropi i faci pinya. I després recordem que tenim les dues cites. Una que és el dia de la Verge, que és el 15 d'agost, que és dissabte, que serà a plaça de l'Església. I després el dia 11, que és...
0: Dia 9, que és
1: el dia 9.
0: Sí, que és la petiteta, que és davant de l'edifici República, bàsicament perquè és al matí i fa bastanta calor.
1: Sí.
0: Si no, hem de buscar un lloc amb arbres, perquè si no...
1: Sí, totalment, totalment. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat als estudis de Ràdio Castelldefels i bueno, ens tornarem a veure, perquè
0: sí.
1: Sabem que ets molt de la Festa Major i estàs molt a al que és l'Agrupació Cultural Popular de Castelldefels, i et tornarem a veure aviat per seguir parlant sobre la Festa Major,
0: sí,
1: que en tenim moltes ganes.
0: La Festa Major té molts actes i des de l'agrupació en participem o n'organitzem molts, i la veritat que és un gran esforç i un gran compromís per part dels 250, més de 250 socis que som a l'agrupació, tot un treball que és sempre altruista i que sempre parteix de la intenció de millorar al màxim i de contribuir al màxim a la ciutat, i és d'agrair que des de la ràdio doncs ens doni un espai per poder explicar.
1: Doncs gràcies a tu per fer pinya, per fer poble i doncs per donar-nos aquestes festes majors tan, tan, tan maques i tan culturals d'aquí a Castelldefels.
0: Molt bé, moltes gràcies.
2: Castelldefels desperta. Bienvenidas y bienvenidos a Castelldebeat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
3: Amics de Radio Castelldefels, avui, que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: I no deixem l'Agrupació Cultural Popular de Castelldefels perquè encara està oberta la convocatòria per participar en aquesta nova edició de la Llegenda del Garigot, que és un dels espectacles més emblemàtics d'aquesta festa major d'estiu que s'està preparant i escalfant motors. Aquesta, la representació, tindrà lloc el dissabte 8 d'agost. Serà a les 10 de la nit a la plaça del Garigot del Parc de la Muntanyeta. I el més interessant és que si en teniu, us agrada el teatre, la cultura popular o voleu veure aquesta festa major des d'un punt de vista diferent, doncs teniu l'oportunitat, encara que no tingueu experiència com a actor o actriu, de formar part d'aquesta representació històrica. Per qui no conegui la Llegenda del Garigot, és una representació que combina teatre, música, foc i cultura popular. Any rere any explica en clau fantàstica l'enfrontament entre les dues forces del bé i del mal, amb personatges com Lucifer i tota la posada en escena que ja s'ha convertit en una de les cites més esperades de la Festa Major. De fet, aquest tipus de representacions formen part del patrimoni cultural de moltes poblacions catalanes. Segons el Departament de Cultura, la cultura popular i les festes tradicionals tenen un paper clau en la transmissió de la identitat col·lectiva i en la participació ciutadana, perquè permeten que la cultura no només s'observi, sinó que també es visqui i es construeixi entre tothom. Recordem que l'organització busca nous actors, actrius i figurants per continuar fent créixer l'espectacle que cada estiu mobilitza desenes de voluntaris i centenars d'espectadors. Recordeu que les persones es poden inscriure's a través dels canals oficials de l'Agrupació Cultural de Castelldefels o bé omplint un formulari que s'ha habilitat per aquesta convocatòria, i recordeu que les places són limitades, així que si sempre heu tingut curiositat per saber què se sent damunt d'un escenari, doncs aquesta és una molt bona oportunitat per formar part d'una de les tradicions més estimades de la ciutat.
1: Castelldefels desperta.

0: I no deixem de parlar de Festa Major perquè recordem que s'ha incorporat una novetat pensada que, per aquest any nou de la Festa Major, i és que neixen les penyes de la Festa Major, una proposta que vol omplir els carrers de color, participació i un ambient festiu, perquè, però sobretot és convertir els veïns i les veïnes en una part activa d'aquesta celebració. Perquè una Festa Major no només és el programa d'activitats, els concerts o els actes tradicionals, és també la gent que la viu, les colles que es troben cada any, les amistats que es creen i aquells grups que donen personalitat a les festes. Per crear una penya només cal tenir un nom identificatiu, un mínim de 10 integrants, una persona responsable que sigui major d'edat i una samarreta comuna que permeti reconèixer el grup durant les activitats oficials. I també hauran de portar, com no, el mocador oficial de la Festa Major. Les penyes no només participaran en els actes oberts a tota la ciutadania, sinó que tindran activitats pròpies dins de la programació i també formaran part d'alguns moments institucionals. L'objectiu és que aquestes noves agrupacions aportin més dinamització als carrers i ajudin a construir una festa més participativa i compartida. I atenció, recordem que el termini per inscriure la penya ja està obert. Les colles interessades tenen fins al 31 de juliol, o sigui que encara us queden uns pocs dies per poder presentar la vostra inscripció. Així que si teniu una colla d'amics o una família nombrosa o bé teniu aficions compartits amb més persones, doncs seria una manera diferent de fer pinya aquesta Festa Major i aquesta nova iniciativa, buscar justament doncs, que no es celebri només la Festa Major, sinó que la construïm entre tots i totes. I amb aquesta informació doncs, ja arribem gairebé a les 10 del matí. Hem fet un repàs de totes les notícies que ens han arribat sobre la nostra població. També hem fet un repàs doncs, de informació útil com la teleassistència, doncs, també alguns reculls doncs, d'informació sobre com fer front als temes dels viatges, retards i consum en les vacances, i sobretot hem parlat de l'eclipse, que serà, recordem, avui tenim una cita doncs, a la Biblioplatja on s'explicaran doncs, què és aquest pròxim 12 d'agost, per què és tan especial i com podem veure justament a l'eclipse des de la Biblioplatja. Doncs amb això ja arribem a les 10 del matí, us deixarem amb la nostra companya Estefania González i fins demà.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio
2: Bon dia, són les 10.

0: L'atur baixa a Catalunya fins al 7,9% i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupats, 3,99 milions. Ho diu l'enquesta de població activa del segon trimestre. Ara hi ha 130.000 persones més que tenen feina. El govern renova i amplia la llista de municipis on s'aplicarà la limitació del preu del lloguer i altres mesures relacionades amb l'habitatge. Les considerades zones tensionades passen de 271 a 302, amb noves incorporacions com Martorell o Vilaseca i altres municipis que en surten, és el cas de Lleida o Granollers. Aixequen el confinament per l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià. Les actuacions dels bombers durant la nit han permès millorar la situació. El foc ha cremat més de 8.000 hectàrees. A Madrid, Ávila i Toledo lluita contra la rellotge per als incendis perquè les condicions meteorològiques empitjoraran aviat. Arriba més vent i les temperatures pujaran progressivament. Els efectius aeris s'han afegit des de primera hora del matí. Hi ha més de 63.000 evacuats entre els tres focs que ja han cremat més de 75.000 hectàrees. L'exconsellera republicana Meritxell Serret és la primera membre del govern de Carles Puigdemont a qui amnistia el Tribunal Suprem. El president Salvador Illa confia que hi hagi més decisions en aquest sentit i que el tribunal vagi enllestint tots els casos pendents. Les organitzacions agràries donen un vot de confiança al conseller Ordeig i aturen les protestes durant dues setmanes. El conseller va anunciar un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica, especialment els conills, i flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció d'aus. Detingut un home de 35 anys per l'homicidi d'un altre enmig del carrer a l'Hospitalet de Llobregat. Ahir a la nit, els agents policials van localitzar la víctima a la via pública i van traslladar un altre home amb ferides a un centre hospitalari. Fins al 10 d'agost, Cambrils, al Baix Camp, acull el Festival Internacional de Música, el FIM. La programació inclou fins a 14 concerts amb noms com Jethro Tull, la Ludwig Band, Anna Torroja, Joan Dausà, Valeria Castro o Siloé. I la reivindicació de la fotografia analògica dels àlbums familiars és l'objectiu de la mostra Portes endins, els arxius dels altres, que s'exposa al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. El responsable és el fotògraf i col·leccionista Jordi Barón, que n'ha anat recopilant en botigues de vell i encants.
1: Esports.
2: Fermín, Araujo i Bernal ja entrenen amb el Barça a l'estatge d'Anglaterra. Avui l'Espanyol també viatja a terres britàniques i jugarà demà amb el Burnley i dissabte amb el Middlesbrough. I el Girona ha fet oficial la renovació fins al juny vinent del capità Cristian Estuani, que arribarà a les 10 temporades com a gironí. I el Barça de bàsquet fitxa l'alè pivot britànic Tosan Ewamo per substituir Toko Shengelia, que marxa al Dubai.
0: I el temps, sol a Dujum, temperatures en lleuger ascens, sobretot a l'interior del país. Avui els termòmetres podran arribar als 38 graus o 39 a les zones més càlides de Ponent. A la tarda no es descarta algun núvol poc important al Pirineu o de cara al vespre alguns núvols baixos locals a la costa.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia, repassem l'actualitat local amb els tres titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. Castelldefels denuncia deficiències en l'estudi de l'ampliació de l'aeroport. L'Ajuntament considera que el procediment d'adjudicació de la revisió del pla director de l'aeroport del Prat i de la seva avaluació ambiental estratègica planteja dubtes sobre l'anàlisi d'alternatives, la qualitat dels treballs, l'accés a la informació i l'avaluació dels impactes sobre la salut. El pla director és el document que ha de definir les directrius de desenvolupament de l'aeroport sota criteris de sostenibilitat i eficiència, amb una previsió d'aprovació definitiva a finals de 2029. Davant d'aquest escenari, l'Ajuntament considera necessari que el procés es desenvolupi amb les màximes garanties tècniques, ambientals i de transparència. Obert el procés d'al·legacions a la futura ABS Castelldefels 3. La ciutadania, les entitats i els col·lectius interessats poden presentar observacions i al·legacions fins al 5 d'agost sobre la proposta que preveu la creació d'aquesta nova ABS vinculada al CAP La Muntanyeta. I des de l'àrea de policia local informen de més inspeccions alimentàries per les altes temperatures. 5 establiments han cessat temporalment la seva activitat després de detectar-se deficiències en la conservació dels aliments. En el marc d'aquestes actuacions s'han inspeccionat diferents establiments comercials i s'han detectat 5 negocis que presentaven deficiències en les condicions de conservació dels aliments. Les irregularitats observades estaven relacionades principalment amb el manteniment de les temperatures exigides per la normativa per assegurar la correcta conservació dels productes destinats al consum. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara.
1: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
9: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
10: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
11: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
10: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
11: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
1: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
8: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
12: Castelldefels, així

un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes al magazine Així Som. Ja tornem a ser aquí, el company Gerard Carreras, el control tècnic, i jo mateixa, Estefania González, parlant-vos en directe des de Ràdio Castelldefels, des dels nostres estudis, aquí al costadet de la biblioteca, ja sabeu, a la plaça Neus Català. Com cada dia, avui doncs, un programa amb actualitat, amb cultura i històries de proximitat. Començarem de seguida, ja sabeu, a 11:15 tenim el Coffee. Avui ens visita el Partit Popular i parlarem amb la regidora de Festes, Cristina Corona, sobre l'actualitat municipal. Venim del ple del mes de juliol del passat divendres i ja sabeu que a l'agost hi ha una aturada estival i tornaran els plens al setembre. A més, estan sortint totes aquestes notícies relacionades amb la festa major d'estiu, la festa que tindrem a l'agost. La darrera novetat la publicaven des de la Ajuntament el passat cap de setmana amb la comunicació de les persones que seran els encarregats de donar el tret de sortida a la festa major, fent de representants amb aquest pregó, els pregoners. Que ja que m'he explayat amb aquest tema, doncs us recordo que tindrem com a pregoners i pregoneres els integrants de la Coral Marinada i també el cantant de Castelldefels, Piqueras. I més enllà d'aquest inici centrat en l'actualitat informativa de la ciutat, els temes que es van abordar al ple, totes les activitats i la programació que ens arriba de la Festa Major d'estiu, aquí al magazine després continuarem amb els estudis que rebrem a l'escriptor Germán Domingo, que acaba de publicar el 5è volum de la seva saga Vents de Guerra. Ja segurament haureu escoltat, si sou fidels seguidors i seguidores de Ràdio Castelldefels, doncs ja hem parlat amb aquest escriptor local en diverses ocasions anteriors, perquè ja diem, ara acaba de publicar el 5è volum, precisament per Sant Jordi publicava el 4, així que encara té molta informació, molta història per explicar amb aquesta saga que està centrada en la Guerra de Successió. Com és habitual, al llarg del magazine Així Som, sortirem al carrer amb una doble edició del Voltant pel Comerç. En primer lloc visitarem Yamaha Music School, Castelldefels Cor de Músic, on coneixerem el mètode Yamaha i la seva proposta de formació musical. I també ens aproparem a Habito Estilistes, un saló especialitzat en coloració i tractaments capilars. A més, avui ens toca fer el repàs de les incidències més destacades dels darrers dies amb el sotsinspector de la policia local, Leo Piqué. Amb tot això, gràcies per ser un dia més a l'altra banda de la ràdio per acompanyar-nos al llarg d'aquestes 3 horetes del nostre magazín. Poseu-vos còmodes que comencem una nova edició de l'Així Som. Molt bon dia i a seguir a escoltar-nos. Feu-nos companyia. Vinga, va.

0: Castelldefels Coffee.
1: I tornem un dia més amb l'espai Castelldefels Coffee, la tertúlia política de Ràdio Castelldefels. Avui és el torn del Partit Popular i ens acompanya la regidora Cristina Corona.
2: Hola,
1: molt bon dia.
2: Molt
1: benvinguda.
2: Bon dia.
1: Doncs precisament la setmana passada ja vam estar parlant també de les darreres novetats de la Festa Major. De seguida entrarem també en matèria perquè justament al cap de setmana han sortit més novetats, per tant haurem d'entrar aquí, hi ha molta informació a comentar. Però de l'actualitat informativa, el divendres de la setmana passada teníem el ple de juliol, recordem que és el previ a aquesta aturada estival d'agost, ja no tornaran a haver plens fins al setembre. Quins serien els principals acords que destacaria d'aquest ple?
2: Sí, mira, bueno, el ple... T'ho avanço perquè hi ha molta gent al mes de juliol que hi ha una mica de despista, sempre el fem a l'últim divendres de mes, menys el mes de juliol, que ho avancem un divendres anterior pel tema de vacances i tot això, i per això es va fer el divendres passat. Aquest ple van passar diversos punts econòmics, per exemple, es va aprovar la nova taxa turística, que això en el nostre municipi és molt important. Això la Generalitat ho va aprovar fa uns mesos, que els ajuntaments podíem aplicar aquesta taxa turística i es farà no només al nostre municipi, sinó a tots els del voltant. És veritat que nosaltres som, per dir-ho d'alguna forma, el més turístic. No ens podem comparar amb el nostre voltant i aquí realment té una repercussió important. És un impost que pagarà la gent que ve de vacances. En principi, si tu estàs en un hotel enregistrat i estàs de vacances, només és important ressaltar que només pagues els 7 primers dies i la mitjana, nosaltres no tenim hotels de 5 estrelles, el màxim que tenim és de 4, i la mitjana em sembla que, bueno, em sembla no, és entre 1,20 € i 1,80 € per persona adulta, amb un màxim de 7 dies. És a dir, si tu t'estàs una setmana, pagues cada dia, però si t'estàs un mes... que molt bones vacances, llavors només pagues igualment la primera setmana i sempre és amb càrrec amb el turista que ve. Nosaltres aquí estem encantats de que vinguin turistes, òbviament, però és veritat que tot això ens comporta una despesa de manteniment, de neteja, de seguretat, bueno, de tot, una mica d'espai públic, d'escombreries, de tot, i vam entendre que era oportú posar aquest recàrrec.
1: Uh-huh. I com repercutirà aquest nou ingrés aquí, a la nostra ciutat?
2: Bueno, al final, això es va debatre en el ple, no és una partida que el que s'ingressa per aquest concepte va amb una partida específica, sinó va, perquè ens entenguem, a la bossa comú d'ingressos de l'Ajuntament. Amb la qual cosa, clar, en què s'aplicarà? Doncs, ja ho vam dir en el ple també, al final les partides més importants per nosaltres i per qualsevol municipi, doncs és això que he dit, seguretat, neteja, manteniment de l'espai públic, tot això ajudarà, és veritat que comparat amb el pressupost total de l'Ajuntament és una part molt petita, és un 1%, però bueno, sens dubte ajudarà també a que aquestes serveis es vegin reforçats.
1: Uh-huh. I altres punts que van ser aprovats dins de l'ordre del dia del ple de juliol va ser l'ordenança de mobilitat i també una modificació de l'ordenança de civisme.
2: Sí, això

0: També es va... Les ordenances, pensa que habitualment cada uns quants mesos es van modificant i es van ampliant de qualsevol tipus, de civisme, de les armes que porta la policia... De... L'únic que es fa un cop l'any són les ordenances fiscals, que això sí que es modifica i s'aprofita normalment amb el ple de pressupostos, que ho tindrem això després de l'estiu, però la resta d'ordenances és algo habitual que a mesura que es van modificant o que es van millorant, perquè òbviament les necessitats canvien i s'han d'anar adequant.
1: Des d'un punt de vista econòmic, què ressaltaria des de les seves regidories de règim interior? Van haver uns punts inicials també que tenien a veure amb modificacions de personal, de plantilla, de l'Ajuntament.
0: Sí, el tema de personal i de plantilla és algo que des de fora costa una mica entendre, perquè hi ha una cosa a l'Ajuntament que nosaltres li diem les RLT, que és la relació de llocs de treball, que quasi cada mes portem algun punt relacionat amb això. Moltes vegades la RLT, perquè ens entengui tothom, és la definició de lo que comporta la teva feina. És el detall de cada lloc de treball, la feina que ha de fer i les característiques. Ara portem uns mesos i encara queden molts que s'han d'adequar, principalment per una cosa... abans, antanyo, tu no perquè ets molt jove, però abans la gent o éramos licenciados o éramos diplomados. Ara tothom és graduat. L'any passat vam ficar un nou programa de nòmines i tot això, que són nomenclatures una mica antigues, tot això ho anem adequant. I molts mesos les RLTs es modifiquen per això. També es modifica, per exemple, si en un determinat lloc de treball hi ha dues persones i considerem que han d'haver-hi tres, també això passa per RLT i per plantilla.
1: Estava justament mirant aquests primers punts de l'ordre del dia. RLT és justament, les sigles el que diuen és relació de llocs de treball, sí. Aquestes fitxes que ens estaves explicant.
0: Sí.
1: Perdona.
0: No, perdona, també vam passar, nosaltres quan acaba l'any, tots els ajuntaments presenten comptes, llavors després es fan uns informes per detectar coses que es poden millorar. Nosaltres teníem, em sembla que, si no recordo malament, 4 punts que s'havien de millorar, no era res greu, però és... millorar els procediments tant de control de factures com de subvencions, de seguiment, i bueno, també es passava en aquest ple aquestes mesures per aquestes petites coses poder-les anar millorant mica en mica.
1: I més enllà d'aquests primers punts que expliquem del ple de divendres passat, hi ha algun altre aspecte relacionat amb les seves regidories, amb l'àmbit econòmic de l'Ajuntament, que sigui destacable? Com sempre, també la finalització arribava amb aquest punt de control i fiscalització de l'actuació d'altres òrgans de govern. Aquí no sé si hi va haver també algun altre debat entorn a l'aspecte econòmic.
0: No, el més important va ser això, va ser les propostes de millora i les RLTs. De les meves àrees era el més important.
1: Doncs amb això arribem a aquesta aturada d'agost ja, i al setembre tornarà al ple. També ens avançava aquests pressupostos que han d'arribar de cara també a final d'any. Quan tornem amb el ple, doncs arribarà habitualment, és a l'octubre.
0: Normalment ho fem a l'octubre perquè les ordenances fiscals, això sí que té un període que s'han d'exposar al públic, s'han de donar un període d'al·legacions, tal i qual, abans d'aprovar-les. Llavors, hi ha un dia límit que s'ha de fer el ple perquè si no, no donaria temps de que l'1 de gener com entressin en vigor. És un tema que s'ha de fer sí o sí. Ara no recordo, però aquest any, per les dates, jo crec que és cap a mitjans d'octubre. Amb la qual cosa, el farem abans. I nosaltres, des que estem en govern, la nostra ja sempre ho fem així, és passar a la vegada ordenances i pressupostos. Per què? Perquè les ordenances al final parlem d'ingressos i els pressupostos parlem de despeses. Llavors sí que ens sembla interessant en el mateix ple extraordinari poder comentar les dues coses perquè al final confrontem els ingressos amb les despeses.
1: Perfecte. Doncs aquesta aturada d'agost ens permet que ara també centrem l'estoneta que ens queda els darrers minuts aquí a Ràdio Castelldefels per parlar de l'actualitat de la Festa Major d'estiu. Ja la setmana passada vam estar parlant amb vostè també sobre totes les novetats que hi havia, els caps de cartell, amb aquesta doble vessant de cap de cartell, perquè s'anunciava la setmana passada la participació de Chenoa. Feia dues setmanes, també a principis de mes, s'havia parlat de Detallets, Ginestà, i precisament vostè doncs, ens destacava que és una programació diversa i com, segons el públic amb el que parlis, doncs, el cap de cartell és un o un altre.
0: Exactament és això. El cap de cartell li preguntes a, no sé, als meus nebots, si tenen claríssim qui és. Li preguntes als meus veïns i també tenen claríssim qui és i no coincideix. Però sí que és veritat que hem intentat, bueno, una mica que tothom es pugui veure representat i que tothom hi hagi espectacles i coses per poder anar i que tothom pugui gaudir de la festa major, que al final es tracta d'això, de que sigui una festa que tothom es pugui veure involucrat.
1: Una festa també molt participativa, amb aquestes novetats que la setmana passada sí que vam tenir ocasió de parlar de les penyes, un aspecte clarament participatiu i de fer comunitat.
0: Molt. Les penyes, la veritat és que quan ho vam pensar i ho vam ficar en marxa vam dir, bueno, és el primer any, aviam com funcionarà, però la resposta està sent tremenda, o sigui, tan tremenda que estem una mica ai, ai, ai. No, molt, molt guai, tothom, a dia d'avui, no em vull equivocar, però em sembla que tenim 20 o 22 penyes enregistrades, amb més de 400 participants, amb la qual cosa, d'un-hi-do, d'un-hi-do, i estem molt contents, a més, tothom no para de trucar, esperem que amb aquesta setmana encara s'han d'escriure molta més gent per a les trucades que estan arribant, de dubtes que surten i tal, però realment sí que és molt fàcil la inscripció, és molt fàcil tot, perquè ja ho hem pensat així, precisament per això, perquè és el primer any i aviam com funcionava, però la resposta, des de logo, no ha pogut ser més bona que la que hem tingut.
1: Un bon tret de sortida, perquè precisament dijous de la setmana passada ens indicava que hi havia 15 penyes apuntades, ara ja superen les 20, amb aquestes 400 persones que participaran, i de març ja tenim fins al 31 de juliol,
0: sí,
1: és a dir, aquest divendres.
0: Aquest divendres ja, bueno, és que clar, en algun moment hem de tallar perquè s'ha d'organitzar tot. La festa major pensa que al final falten no res, no arriba ni a 3 setmanes, I clar, encara s'estan rematant coses. Bueno, estem a tope i molt contents amb la festa major.
1: Doncs parlem de participació amb les penyes, també hem de parlar de participació en aspectes culturals, perquè són altres de les novetats que s'han anat anunciant. Bueno, novetats acaben de publicar-se, però són constants, que sempre s'aposta des del govern municipal a comptar amb la Diada Castellera, amb l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, Diada, i a més també la representació del Garigot, que estan fent aquesta crida a la participació ciutadana.
0: Sí, la representació del Garigot, que a més animo a tothom a anar, perquè de veritat que és molt maco, es fa aquí al Parc de la Muntanyeta, aquest any amb les fonts noves, amb la qual crec que li podrem donar una mica més de... Bueno, visualment serà molt més maco i, òbviament, clar, és que la Festa Major no es pot imaginar sense l'agrupació, sense els castellers, sense el Garigot, són elements imprescindibles per la Festa Major d'aquí de Castelldefels i cada municipi amb els seus... amb les seves tradicions culturals.
1: Doncs amb això, últims minuts, i arriba el moment de comentar la que sí que és la darrera novetat que s'anunciava el dissabte des del perfil d'Instagram de l'Ajuntament, els pregoners d'enguany.
0: Sí, aquest any tenim el Piqueras, que com sabem ara està... Bueno, jo, que sóc més gran, no tant, però la gent jove estan entusiasmats en que el pregoner sigui el Piqueras. És un nano molt jove que està tenint molt, molt d'èxit i a més estem molt contents de que sigui el nostre pregoner, perquè és un noi d'aquí, de Castelldefels. Ell, de veritat, que ho fa molta il·lusió i nosaltres, quan li vam demanar, estàvem supercontents. I una mica per contrarrestar, vam pensar que seria bo... dins d'aquesta idea de que tothom pugui veure representant els seus gustos i tal, vam pensar de contrarrestar amb una entitat més solera i vam comptar amb la Coral Marinada, que aquest any han fet 100 anys, que no és poc, i també els hi va fer molta il·lusió, i llavors tindrem això, el Piqueras, la part jove, emergente i així, i la Coral Marinada com una cosa ja establerta i amb una antiguitat tremenda.
1: Que a més, a Piqueras, recordem que ja va participar fa 2 anys, em sembla que ja va tenir una participació aquí en un concert, i a més també participarà a la FAC, a la Festa Jove.
0: Sí, a més de ser pregoner, després el mateix dia actua a la FAC, a la Festa Jove. Amb la qual tindrà una representació molt important, perquè és que estem molt, bueno, orgullosos, no sé com dir-t'ho, d'ell.
1: Molt bé, doncs amb això, Cristina Corona, regidora del Partit Popular, moltes gràcies per dedicar-nos aquesta estona aquí a la tertúlia del COFI de Ràdio Castelldefels. Hem fet aquest repàs del ple i repàs de l'actualitat de la Festa Major d'estiu, i amb això desitjar-vos, perquè ja acabem amb els COFIs del Partit Popular fins al setembre també, que recuperarem ja l'habitualitat amb aquesta secció.
0: I reanimar tothom que participi a la Festa Major, perquè de veritat aquest any, a més com que tenim un dia menys, està tot, hi ha activitats a tot arreu, A la muntanyeta, a l'església, a la FAC, al castell, a tot arreu, a totes les hores, i de veritat, la idea és que tothom pugui gaudir de la festa major i que ens ho passem la mar de bé.
1: Moltes activitats concentrades i tota la informació a la pàgina web de l'Ajuntament, a l'Instagram de Cultura també, aquí tota la informació de la festa.
0: Sí, en breu publicarem el programa detallat amb horaris, espais i tot això. Jo, avui és dimecres?
1: Avui dimarts, és dimarts.
0: En aquesta setmana segurament ja publicarem tot.
1: Perfecte. Doncs des de Ràdio Castelldefels seguirem pendents i informant de tot el que arribi des de l'Ajuntament i des de la seva àrea de festes.
0: Doncs moltes gràcies i bona festa major.
1: Igualment, bon estiu i bona festa major.
2: Castelldefels Coffee.
3: Mamá, ¿por qué no me deja hacer una go-go girl?
4: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Aixequen el confinament per l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià. Les actuacions dels bombers durant la nit han permès millorar la situació. El foc ha cremat més de 8.000 hectàrees. Lluita contra rellotge als incendis de Madrid, Ávila i Toledo, que ja han cremat més de 75.000 hectàrees. La previsió és que les condicions meteorològiques empitjorin aviat amb més vent i les temperatures més altes. Els focs, que han cremat més de 75.000 hectàrees, han provocat 63.000 evacuats. L'atur baixa a Catalunya fins al 7,9% i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupats, 3,99 milions. Ho diu l'enquesta de població activa del segon trimestre. Ara hi ha 130.000 persones més que tenen feina. El govern renova i amplia la llista de municipis on s'aplicarà la limitació del preu del lloguer i altres mesures relacionades amb l'habitatge. Les considerades zones tensionades passen de 271 a 302, amb noves incorporacions com Martorell i Vilaseca i altres municipis que en surten. És el cas de Lleida o Granollers, entre d'altres. Convocada per aquest migdia una protesta a Palma per les càrregues policials de diumenge que van deixar diversos ferits entre els participants d'una manifestació contra el turisme massiu a les illes. L'actuació, que està sota investigació, ha enfrontat el govern balear amb la delegació del govern espanyol. Detenen un home de 35 anys per l'homicidi d'un altre enmig del carrer a l'Hospitalet de Llobregat ahir a la nit. Els agents policials van localitzar la víctima a la via pública i van traslladar un altre home amb ferides a un centre hospitalari. La reivindicació de la fotografia analògica dels àlbums familiars és l'objectiu de la mostra Portes Endins, els arxius dels altres, que s'exposa al Museu Palau Soterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. El responsable és el fotògraf i col·leccionista Jordi Barón, que n'ha anat recopilant en botigues de vell i encants.
1: Esports.
2: Fermín, Araujo i Bernal ja entrenen amb el Barça a l'estatge d'Anglaterra. Avui l'Espanyol també viatja a terres britàniques i jugarà demà davant el Burnley i dissabte amb el Middlesbrough. I el Girona ha fet oficial la renovació fins al juny vinent del capità Cristian Estuani, que arribarà a les 10 temporades com a gironí. I el Barça de bàsquet fitxa l'aler pivot britànic Tosin Ebuoma per substituir Toko Shengelia, que marxa al Dubai.
0: I pel que fa al temps, sol a dojo amb temperatures en lleuger ascens, sobretot a l'interior del país. Avui els termòmetres podran arribar als 38 graus o 39 a les zones més càlides de Ponent. A la tarda no es descarta algun núvol poc important al Pirineu o de cara al vespre alguns núvols baixos locals a la costa.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima amb un resum dels principals temes que centren l'actualitat local. El Canal Olímpic i el Castell, referents turístics del Baix Llobregat. Segons la tercera edició de l'informe de visitants als atractius turístics, elaborat pel Lab Turisme de la Diputació de Barcelona, el Canal Olímpic de Catalunya es consolida com un dels principals recursos turístics del Baix Llobregat en situar-se en la segona posició del rànquing general de la comarca, mentre que el Castell, de Castelldefels, ocupa la segona posició dins la categoria de patrimoni arquitectònic del Baix Llobregat. L'informe analitza les dades de 180 espais turístics de les comarques de Barcelona i revela que el conjunt d'aquests atractius van sumar 26,3 milions de visites durant el 2025. Des de l'àrea de policia local, baixa la sinistralitat viària a Castelldefels, així ho revela el darrer informe que comparteixen des d'aquest cos de seguretat local. La sinistralitat viària a Castelldefels manté la tendència a la baixa durant la primera meitat de 2026. Segons aquestes dades de la policia local, entre els mesos de gener i juny s'han registrat 153 accidents de trànsit, amb un total de 81 persones ferides, una xifra que representa un descens del 5% respecte al mateix període de l'any anterior. Continua oberta la convocatòria per participar a la representació de la llegenda del Garigot. L'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels manté oberta encara aquests darrers dies la convocatòria perquè persones de totes les edats puguin participar en una nova representació d'aquesta història del nostre emblemàtic Garigot. La representació tindrà lloc el dissabte 8 d'agost a les 10 a la plaça del Parc de la Muntanyeta. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies en detall. Fins ara!
1: Castelldefels, avui,

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Avui ens acompanya un vell conegut d'aquesta casa. Fa només uns mesos parlàvem amb ell de Torino, el tercer lliurament d'una saga coneguda amb el nom de Béns de Guerra. A més, posteriorment arribava a l'abril, al Mansa, amb la coincidència de Sant Jordi, feia aquesta presentació l'escriptor local. Doncs bé, la història de Joan Montaner no només ha continuat, sinó que ho ha fet amb força. Avui ens presenta Tortosa, la cinquena novel·la de la sèrie. En aquesta nova obra viatgem fins a l'estiu de 1708, un dels moments més difícils de la Guerra de Successió. Després de les derrotes d'Almansa i Lleida, les tropes aliades es retiren cap a Tortosa mentre la ciutat es prepara per resistir al setge borbònic. De tot això i de la narració visual, rigorosa i humana, l'escriptor local Germán Domingo torna a demostrar que la gran història s'entén millor quan s'explica amb un protagonista que ens dona aquesta visió de viure directament tota la història. Germán, molt bon dia, benvingut de nou aquí a Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Doncs, com dèiem, quan vas venir la darrera vegada, vam parlar de Torino, el tercer llibre d'aquesta saga Béns de Guerra. Després vam tenir l'ocasió de viure Sant Jordi, on també vas estar signant llibres i venent el que era ja el teu darrer llibre, el Mansa, el quart. I ara ens arriba un nou lliurament, Tortosa. Com avança tota aquesta creació de la gran saga Béns de Guerra?
1: Bueno, pues, gràcies a Déu funciona. Està funcionant i avança adequadament, no? Com es diuen ara a les notes, amb el sentit de que bé, pues, després del Mansa i Lleida dintre del mateix llibre, que va ser l'últim, doncs ara apareix Tortosa. Tortosa també és un punt clau dintre de tota la saga, tant de les novel·les com de la història de la Guerra de Successió, perquè va ser un punt molt important de sèrie dintre de Catalunya i que, sincerament, doncs, ha sigut una mica no menysprellat, sinó no explicat en general. Llavors es vol dir que hi ha moltíssima gent que coneix Tortosa per altres motius, però no coneix que allà es va fer un dels més importants batalles dintre de la Guerra de Successió i al final dintre de tota la història d'Espanya.
0: Uh-huh. El protagonista continua sent el Joan Montaner. Com ha evolucionat aquest personatge des de que el vas crear i els seus inicis amb la primera entrega de Béns de Guerra, Catalán Vell, i fins ara que arriba ja a Tortosa, que com ens deies és un dels moments més dramàtics de la Guerra de Successió?
1: Bueno, doncs pues, en Joan...
0: és un vell conegut
1: i amic de la família. Ha evolucionat molt, evidentment, des de un xicot de 20 anys aproximadament que tenia quan va començar la saga a Catalán Vell, que no coneixia res, que només l'impulsava l'alè de no estar sota un rei opressor, si simplement volgués prestar servei a la pàtria, a Catalunya, en aquells moments, amb uns ideals i amb unes idees pròpies d'un jove de l'època, amb un impuls i amb unes possibilitats de fer-ho. I a mesura que anem anat avançant a través dels llibres, ha agafat una maduresa. Una maduresa formada per la guerra. Llavors, aquesta és la pitjor manera de fer una maduresa d'una persona, sinó perquè t'ensenya o t'obliga a fer coses que mai faries, però que ho tens de fer per sobreviure. I al mateix temps, pues, arrastra tota una família a fer, no a fer coses, sinó a viure amb un neguit, a viure i morir amb un neguit, perquè, per exemple, a Turí, pues, se li mor la mare. No? Llavors és un punt també d'inflexió per ell mateix, que de l'anàlisi que té de la vida, però encara aguanta per dir alguna cosa perquè té un pare i té una germana a Barcelona que l'estan esperant.
0: Recordo que quan vam parlar de Torino vam posar especial èmfasi a la part humana, precisament ara també en el que ens estàs explicant, Germán, té molta humanitat, i ara amb aquesta darrera publicació, justament la sinopsi ja comença amb una frase molt potent que diu així: l'esperança i la humanitat es converteixen en els veritables herois. És aquesta la idea central que vols transmetre amb els teus llibres?
1: Sí, veritablement, perquè independentment de que ho he centrat tot en una persona, però és com un relator en aquest sentit, en primera persona, però és com un relator, no? Fins i tot en uns certs moments explica coses que li han passat o que li han explicat, no? Però precisament a Tortosa, en aquest sentit. Llavors el tema és de que el tema humà és molt important per mi i per poder expressar això que hem dit abans, de l'evolució de les persones, des d'una persona normal que està venent roba amb un teler al segle XVIII i que es converteix en un oficial i que es converteix en un soldat que té de fer coses que no faria mai a la vida siguent un botiguer normal.
0: I per què t'interessa explicar la guerra des d'aquesta perspectiva més humana? Perquè recordem que els llibres van més enllà de només explicar les batalles, parles de malalties, de civils, les pèrdues humanes que hi ha al voltant de tota guerra. Expliques també els hospitals improvisats, les famílies trencades, com justament ens explicaves, totes les vivències d'aquest personatge central.
1: Sí, evidentment el tema és explicar o donar a conèixer una mica el que els llibres normals d'història no t'expliquen. Els llibres d'història, el lògic és que t'expliquin el context general de la història i les batalles que van a passar. Et poden profunditzar dintre de les batalles amb un aspecte més o menys humà, però sempre és menys humà, perquè ho estan relatant com amb una tercera o quarta persona des de fora, però no des de dintre. Llavors, en Joan ho viu des de dintre. Llavors, aquest viure des de dintre l'impulsa també a fer o a pensar coses i dient: per què estic aquí? Podria estar en un altre lloc, podria estar amb la meva família, podria estar tranquil o no, però podria estar fora d'aquesta voràgine de mort i de sang.
0: A més, una altra de les virtuts dels teus llibres és que tenim el Joan Montaner com a protagonista, però hi ha també tota una sèrie de personatges secundaris que tenen la seva veu pròpia, que també configuren una gran força en el relat. Estem parlant de personatges inoblidables, com mencionen aquí a la sinopsi, com Agnès, Patrícia, Vicent, Aleix, Eduard, el taverner Caetano. Precisament quan estàvem parlant ara de Joan Montaner, tu ja li deies de manera carinyosa en Joan, un més de la família. Doncs, com configures, com aconsegueixes també que tots aquests personatges secundaris tinguin la seva veu pròpia, i entenc que també hi ha els sents com a part més de la família?
1: Bé, el tema una mica és de que, com jo, ja sabeu més o menys, que pertanyeixo a l'Associació de Recreació Històrica BUM, que es recrea el segle XVIII, precisament en l'època de la Guerra de Successió, tinc molts companys i molts amics que també recreen això. Cada un té un rol dintre de fer la recreació, i m'he basat una mica en aquest rol dels meus companys i amics que estan fent. Llavors, els he col·locat dintre de la història veient el que realment estan fent fora, a l'actualitat, a la recreació, però que realment era el que passava en aquella època. Perquè, a part d'això, el Francesc de Castellví, que és el màxim historiador de la Guerra de Successió espanyola, va deixar reflectat en molts dels seus capítols la vida dels civils i la vida de la gent que anava amb els soldats. Llavors, ja va ser un precursor de novel·la històrica realment. Llavors, jo he begut d'aquest manantial, i llavors he aplicat això. O sigui, la gent no absolutament militar, però humanament estava allà.
0: Aquesta experiència, com ens explicaves, com a president de l'Associació de Recreació Històrica BOOM, una entitat local amb la que no només estudieu la història, sinó que també la recreeu, doncs aquesta experiència t'ajuda a descriure millor tot el context, tot el que tu fas de feina de documentació, que entenc que ha de ser una gran feina, però a més envoltada de tot aquest coneixement també i de la perspectiva que us aporta la recreació.
1: Sí, evidentment. Per poder recrear tenim de saber què és el que estem recreant. No estem actuant, estem recreant. Llavors es vol dir que això darrere, com molt bé has dit tu, hi ha una feina d'investigació per saber quin tipus d'uniformes es portava, quin tipus de vestit, si això era adequat o no era adequat, si el calçat podia passar o no passar, quin tipus de parlar tenien també. No és que ara, quan parlem nosaltres en una recreació, parlem amb les mateixes paraules del segle XVIII, perquè no ens entendria ningú, perquè l'idioma canvia, l'idioma evoluciona. Aleshores, no ens entendrien la meitat dels speech o de les explicacions que diguéssim, sinó que, evidentment, ho adaptem a l'actualitat. Però hi ha algunes paraules que sí que utilitzem, precisament perquè la gent ens pregunti i això què vol dir? Perquè és molt diferent, no? Llavors el tema és de que gaudim explicant el perquè de les coses. Perquè, per desgràcia, actualment la història no s'explica. I si s'explica, s'explica amb 10 rengles. Jo he vist llibres d'història que s'estan ensenyant al batxillerat i graus més superiors, i quan parlen de la Guerra de Successió Espanyola, en alguns casos no existeix. Se salta. Se salta del medieval al napoleònic, per l'amor de Déu. Hi ha 100 anys al mig, que vam desaparèixer, no existeix. I amb altres que sí que es menciona, és el que dic, 10, 15, 20 ratlles d'un llibre. Això no és cultura. Això simplement per saber per sobre. Un nen, considero un nen o una nena, considero que té de saber algo més d'ell mateixa. Si amb això, perquè són llibres que també poden llegir, els joves, no hi ha res que no és fora de la normalitat. Aleshores, si un jove, no sé, de 10 anys, 8, 10 anys, el llegeix i pot aprendre alguna cosa o encén la guspira perquè pugui anar a internet i entre Google o allà i li pregunti, escolta, això que he llegit era correcte o es podia fer? Mm-hmm. Pues allò és un punt d'inflexió per aquell noi, perquè pot pensar, si m'ha servit per això, també em pot servir per preguntar una altra cosa, d'història. Llavors, si aprèn 10 ratllets més, per mi és una satisfacció.
0: Un recurs per, com deies, encetar aquest interès per la història i, sobretot, per com ens estaves traslladant, Germán, per un fragment de la història, un fragment molt ampli, que, segons el teu parer, quan has vist també a llibres de batxillerat, doncs no se li dedica aquesta atenció. Tot això ho comento perquè, precisament, estic davant del cinquè llibre de la col·lecció Saga de Béns de Guerra, i des del principi tenies previst que seria molt extensa. Fins a quin llibre tens en ment per donar tota aquesta trajectòria dels anys de la Guerra de Successió?
1: Bé, la trajectòria de la Guerra de Successió va durar realment 15 anys, des dels inicis fins al final, no? Llavors, clar, no es pot traslladar amb tot això en una sèrie de llibres generals, perquè llavors es convertiria en una enciclopèdia. I llavors sí que és allò que diu la gent, no sé si et passa a tu, però jo des de, inclús de petit veia una enciclopèdia i deia, mare de Déu senyor, si m'ho tinc de mirar-ho tot.
0: Sí, no convida a la lectura.
1: Aleshores, dos coses. Una, el tamany i la quantitat de pàgines dins del llibre, que són 250, no et tira enrere molt perquè ja no el veus tan gruixut. I segona, de que la primera idea, o el moment de que vaig fer el primer, una idea era sobre uns 10-12 llibres. Després d'estudiar per on volia passar la història. Que la història, per lo que veus fins ara, veus que no passa per noms grandiloquents o noms molt normals, per dir alguna cosa.

0: i els anglesos li van donar el nom de Catalan Bay en reconeixement d'això. A continuació, Montjuïc, bé, que es pogut posar a Barcelona, no, però és que les batalles es van passar a Montjuïc. Llavors és Montjuïc. Torí, sí, és una extensió de la guerra a l'exterior, que va haver-hi moltíssima, motivada per un encàrrec de l'arxiduc Carles III. Almansa és la més coneguda dintre d'Espanya com a nom, però perquè forma part de tota la història i no posar-la dintre de la saga era una aberració. Però no va haver-hi ni un català, ni un valencià, ni un espanyol de la part austriacista que lluités allà. Per això està explicada una mica des de l'altre costat, per poder donar-li una veu i una història. A continuació, entre Lleida sí que hi érem, per dir alguna cosa. Vam ser derrotats, no per l'enemic, sinó pel flux, que en aquella època era com una espècie de peste menor, però una espècie de peste. I Tortosa, doncs és Tortosa, és el que hem dit abans. La gent no coneix Tortosa. Sí, pots arribar a Tortosa i no tens res més que fer i dones moltes voltes, et toparàs de cop i volta amb un super castell, un super muralles que en rodejaven Tortosa. Era de les ciutats més ben amurallades de tota Catalunya. Aleshores, què succeeix? Que allà poden passar absolutament de tot i a tot arreu.
1: I amb això em pregunto, la Guerra de Successió va arribar a Castelldefels? Tens previst també algun llibre on es mencioni com es va viure des de la nostra ciutat?
0: Bueno, fent una mica d'espoiler, pues sí, la guerra va arribar. Castelldefels era un lloc molt important, encara que, evidentment, ningú ho explica, ni ningú surt a tot arreu. Francesc de Castellví sí que ho diu. O sigui, és el gurú de la Guerra de Successió. Hi ha aproximadament mitja pàgina dedicada a Castelldefels, que això a Francesc de Castellví és com si li diguéssim ara actualment tres o quatre llibres de la meva saga. Perquè ell sí tenia tantes informacions de tot arreu que sí que les tenia d'acotar molt. A més, amb el llenguatge de l'època. Aleshores, que jo he tingut de reinterpretar i inclús amb la intel·ligència artificial m'ha servit per poder interpretar coses que es deien o com es comentaven. Perquè alguna cosa serveix, té de servir, no? a part de fer por, perquè fa por la intel·ligència artificial per les coses que poden fer. I aleshores, tornem a la història, sí, a Castelldefels va ser un dels punts neuràlgics de tota la sèrie de Barcelona en general des de juliol de 1713.
1: Doncs estarem pendents de quan arribi aquest nou lliurament.
0: Serà la setena. Sí,
1: la setena.
0: Sí.
1: Per tant, encara ens faltarà un entremig. Estarem pendents de les següents publicacions que vagis traient, Germán Domingo. M'agradaria només acabar amb la darrera pregunta de si hi ha hagut alguna escena dins d'aquest últim llibre o dels cinc que ja portes que t'hagi resultat especialment complexa, sigui per la documentació històrica o pel que estàs explicant que hagi sigut una càrrega especialment emocional.
0: Sincerament, tots han tingut la seva càrrega emocional, més o menys, perquè hi ha un problema. Com jo faig la recreació, jo quan em poso l'uniforme d'oficial, ho visc. Em poso dintre. En aquell moment desapareix el segle XXI, XXII, XX, el que vulguis, i es converteix en el segle XVIII. Durant el 1700, punto. Aleshores, què vol dir? De que a l'escriure jo aquests llibres

0: estic posant una miqueta del meu, de la meva ànima dintre, o del meu desig, potser, d'haver estat allà, en aquell moment, eh? Amb circumstàncies, evidentment. Eh? Llavors, està amb tot i tot porta una mica del meu petit cor a dintre.
1: Mm-hmm. Quants anys fa que fas recreació històrica?
0: Pues des de mil...
1: Perdó. Molts anys, perquè si ja comença amb 1900, molts anys aquí al darrere.
0: És del 2.
1: Ah, del 2000, vale. Del... Ja pensava que estàvem parlant de 1990 i alguna cosa, i dic, ostres, ja són molts anys, també.
0: Sincerament, ara m'estàs posant amb un brete, eh? Perquè, aviam, el 2014...
1: Uns 10 anys mínim estem parlant de recreació històrica.
0: 12 a 13 anys. 12 a 13 doncs, anys.
1: Sí, molts sí, anys sí. També. Per això, ara ho sí, estava sí. Pensant per aquest vincle emocional de quan et poses a la pell dels personatges que van viure realment aquelles situacions.
0: Però independentment d'això, també molts anys anteriors, perquè jo tenia una fàbrica de soldadets de plàstic i soldadets de resina i tot això, dedicats a les guerres en general. El típic soldadet, punto. Mm. Però sempre buscant informació, buscant, investigant el per què, quin tipus de soldats, etc. Llavors això ja venia de mena. Ja anava de mena fins que un dia doncs, vaig conèixer, vaig anar amb una recreació d'un 11 de setembre del desfile que fan Miquelets de Catalunya per tota Barcelona, un centenar de soldats recreant el tema, i allà va ser una mica el xoc que vaig tindre. I a partir d'allà... Pues...
1: La resta ja és història i ja, totes sí. Les pàgines que trobem a la teva saga Vents de Guerra.
0: Exacte.
1: Doncs amb això, Germán Domingo, escriptor local, veí de Castelldefels i president de l'Associació de Recreació Històrica BOOM, t'agraïm que hagis tornat a estar aquí amb els micros de Ràdio Castelldefels, presentant-nos la que és la teva darrera publicació. Estem parlant de Tortosa, la cinquena que ens arriba dins de la saga, el cinquè llibre que ens arriba dins de la saga Vents de Guerra, i et desitgem molta sort i encerts també en aquesta continuació, perquè ja ens estaves dient que estem parlant d'entre 10-12 llibres en total de la saga.
0: En principi ja són 12, segur.
1: En principi confirmat 12. No. I a més, amb aquest avançament de que en el setè llibre trobarem història concreta de Castelldefels, ja estem desitjant tenir entre mans aquesta setena edició també i poder fer una entrevista molt específica sobre la guerra de successió a la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver-me atès.
2: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Ai, per cert, tens pensat d'apuntar-te a la rua de Carnaval?
2: Sí, però encara no ho he fet, és que vaig de bòlit.
1: Doncs afanya't, perquè em sembla que hi ha un nombre limitat de participants.
0: En català, quan ens referim a una quantitat indeterminada, la paraula que utilitzem és nombre. Per exemple, aquesta temporada ha augmentat el nombre d'oients de Ràdio Castelldefels, o bé, un gran nombre de persones ha visitat l'exposició. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: Doncs ha arribat el moment d'apropar-nos a un altre establiment local. Estem a la secció Voltant pel Comerç i el company Miguel Navarro, amb la unitat mòbil de la ràdio, s'han apropat a l'avinguda 305, número 5, per conèixer Yamaha Music School Castelldefels, cor de músic. Allà ens esperen la Montse Clotet i la Margarita Cano. Molt bon dia, Montse i Margarita, com esteu?
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs expliqueu-nos com va començar aquesta escola musical aquí a Castelldefels. Quan fa? Quants anys fa que esteu aquí ja?
1: 27 anys.
0: 27 anys, ostres, doncs és una llarga trajectòria aquí. A més, amb el mètode Yamaha, que m'agradaria que ens expliquéssiu una mica en què consisteix.
1: Sí, mira, és un mètode que el que intenta és apropar la música a tothom, sigui de manera professional o sigui de manera més amateur. Doncs té una manera de treballar on s'integren tots els aspectes de la música i s'adapta a l'edat, però que nosaltres, o sigui, es pot adaptar a qualsevol edat. El treball és un treball molt en grup, però també cuiden molt al nen individualment o a la persona individualment. I bueno, comencem des de molt petits, des dels 3 anys fins que vulgueu.
0: Una invitació als nostres oients a poder conèixer aquest mètode d'aprenentatge. Em pregunto, des del principi ja vau néixer amb aquest nom i seguint aquesta metodologia o ha estat al llarg dels anys que heu anat a formant-vos també i decidint apostar per aquest tipus d'aprenentatge?
1: Aviam, vam començar amb el sistema clàssic que tothom ha fet aquí amb els conservatoris, però aleshores també estàvem en contacte amb Yamaha. Mica en mica nosaltres ens vam decantar cap al sistema Yamaha perquè era una manera en què arribaves més a tota la gent, treballaves una mica més amè, el treball és més amè, arribaves més, és més directe. Mm-hmm. Llavors, mica en mica, ens hem anat acomodant en aquest tipus d'aprenentatge o de treballar. Mm-hmm.
0: I ara que estem en ple mes de juliol, amb l'estiu, com continueu les classes? Encara oferiu també alguns cursos que es mantenen durant l'estiu o feu una formació específica, un curs d'estiu, conegut amb aquest nom ja tan habitual?
1: Hi ha gent que sí que ha vingut a fer algun curs, sobretot més que res per provar, per després poder continuar ja de cara al setembre. Els nostres alumnes, de fet, han treballat molt durant tot l'any, amb la qual ara tenen ganes de vacances i també se les mereixen. Que al setembre tornem a estar un altre cop aquí amb molta força. El mes de juliol és una mica estar aquí, rebre la gent, nous alumnes, organitzar noves classes i horaris i una mica ensenyar el que fem a la gent que vol integrar-se a la nostra escola.
0: Uh-huh. O sigui, és un moment perfecte per a aquesta entrevista, per convidar els oients que els interessi, és un bon moment per apropar-se i informar-se, i de cara al setembre doncs ens deies que tindreu aquestes noves classes, nous horaris, com els configureu els horaris? Ja teniu alguna programació prevista o també depèn de les persones que s'apropin i reorganitzeu i penseu com donar resposta a les necessitats de la gent que demani formació?
1: Els horaris ja estan fets. Sobretot el que són els nens, que són classes en grups, que són classes que estan adequades a nivells i a edats. Llavors aquests grups ja estan fets. I després les classes d'adults, que són potser un procés més individual, doncs ja anem, quan venen anem veient. Però bueno, ja fa un mes que la Montse, més d'un mes que està treballant en horaris i ja està tot enllestit pel setembre.
0: Perfecte, Margarita. Doncs moltíssimes gràcies a les dues per atendre'ns des de Yamaha Music School Castelldefels. Ja hem dit que esteu a Avinguda 305, número 5. Si alguna de les persones que ens està escoltant decideix apropar-se, ara mateix quin horari teniu d'atenció?
1: Avui és l'últim dia. Estarem per la tarda, de 4:30 a 8:30. I ja tanquem perquè a l'agost sí que ja fem vacances i les comencem ja avui. Però ens podeu trucar per telèfon durant tot el mes d'agost. Rebreu contestació bé per mail, bé per telèfon, bé per WhatsApp. com perfecte. Sigui més fàcil.
0: Hem arribat just a temps per aquestes darreres hores de poder s'apropar, sí. I si no, per telèfon o amb l'Instagram que teniu, que la ciutadania us pot contactar i demanar més informació. Doncs moltíssimes gràcies a les dues, Montse Clotet i Margarita Cano, per atendre'ns des de la vostra escola, que ja porta 27 anys aquí a la ciutat, sí. Marcant la diferència amb el mètode Yamaha. Doncs que continuen en tot molt bé i ja seguim en contacte fins a una propera ocasió.
1: Mil gràcies, bon dia.
0: A vosaltres, bon dia.

0: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
3: Són les 12.

0: Aixequen el confinament per l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià. Les actuacions dels bombers durant la nit han permès millorar la situació. El foc ha cremat més de 8.000 hectàrees. I lluita contra el rellotge als incendis de Madrid, Ávila i Toledo, que ja ha cremat més de 75.000 hectàrees. La previsió és que les condicions meteorològiques empitjoraran aviat amb el vent i les temperatures més altes. Els focs que han cremat més de 75.000 hectàrees han provocat 63.000 evacuats. Edificis ensorrats i primers ferits en el sisme de més de 7 graus que s'ha sacsejat al sud-oest del Japó són les primeres dades de les autoritats nipones després d'aixecar l'alerta per tsunami que s'havia decretat preventivament. Avui hem conegut que l'atur baixa a Catalunya fins al 7,9% i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupats, 3,99 milions, ho diu l'enquesta de població activa del segon trimestre. Ara hi ha 130.000 persones més que tenen feina. El govern renova i amplia la llista de municipis on s'aplicarà la limitació del preu del lloguer i altres mesures relacionades amb l'habitatge. Les considerades zones tensionades passen de 271 a 302, amb noves incorporacions com Martorell o Vilaseca i altres municipis que en surten, és el cas de Lleida o Granollers. Donald Trump es reuneix avui a Washington amb el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, enmig de les diferències sobre la guerra contra l'Iran. El president dels Estats Units manté la pausa en els atacs i defensa que hi ha possibilitats d'arribar a un acord amb el règim de Teheran. Convocada aquesta hora una protesta a Palma per les càrregues policials de diumenge que van deixar diversos ferits entre els participants d'una manifestació contra el turisme massiu a les illes. L'actuació, que està sota investigació, ha enfrontat el govern balear amb la delegació del govern espanyol. I fins al 10 d'agost, Cambrils, al Baix Camp, acull el Festival Internacional de Música, el FIM. La programació inclou fins a 14 concerts amb noms com Jethro Tull, la Ludwig Band, Ana Torroja, Joan Dausà, Valeria Castro o Siloé.
1: Esports.
2: Fermín, Araujo i Bernal ja entrenen amb el Barça a l'estaix d'Anglaterra. Avui l'Espanyol també viatja a terres britàniques i jugarà demà amb el Burnley i dissabte contra el Middlesbrough. I el Girona ha fet oficial la renovació fins al juny vinent del capità Cristian Estuani, que arribarà a les 10 temporades com a gironí. I el Barça de bàsquet fitxa l'aler pivot britànic Tosin Ebuoma per substituir Toko Shengelia, que marxa al Dubai.
0: El titular del temps, sol a dojo avui amb temperatures en lleuger ascens, sobretot a l'interior del país. Els termòmetres podran arribar als 38-39 graus a les zones més càlides de Ponent. A la tarda no es descarta algun núvol poc important al Pirineu o de cara al vespre alguns núvols baixos locals a la costa.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia, repassem ara les notícies locals d'actualitat. A continuació, els tres titulars que centren l'atenció informativa a aquesta hora a Castelldefels. Menys víctimes i menys ferits greus als accidents de trànsit a la nostra ciutat. El balanç del primer semestre de 2026 deixa una evolució positiva de la sinistralitat viària a la ciutat. 153 accidents de trànsit, un 5% menys de víctimes, un 25% menys de ferits greus. Tot i aquestes bones dades, els col·lectius més vulnerables continuen sent els més afectats. La meitat de les persones ferides són motoristes, vianants, ciclistes o persones usuàries de patinets elèctrics. A més, el 14% dels accidents registren la presència d'alcohol o drogues, un factor de risc que continua fent necessari mantenir les actuacions de prevenció i conscienciació. La Biblioplatja continua omplint l'estiu de cultura, jocs i activitats per a tota la família. Fins al 28 d'agost, la Biblioplatja Carme Romaní obre de dilluns a divendres en horari de tardes, de 5 a 2 quarts de 9 del vespre, amb llibres, revistes, pel·lícules i jocs de taula per a totes les edats. A més, cada dimarts, dimecres i dijous a les 7 de la tarda es pot gaudir d'activitats familiars gratuïtes, contes, espectacles, màgia, tallers ambientals i més diversitat d'opcions. Aquesta mateixa tarda, a les 7, la Biblioplatja acull una nova activitat de divulgació astronòmica dedicada a l'eclipsi de sol, una proposta oberta a tots els públics per conèixer millor aquest fenomen. I continuem amb agenda. També aquest vespre, a 8:45, la plaça de les Palmeres, dins de la seva programació del Palm Market, acull i una nova proposta serà l'escenari d'un espectacle d'impro-show, una proposta d'humor i improvisació per gaudir d'una nit d'estiu a l'aire lliure. fins aquí els principals titulars i esdeveniments d'agenda d'aquesta tarda. Repassats al butlletí Castelldefels, avui tornem d'aquí una hora ja amb el torn de l'informatiu local i les notícies destacades d'aquest dimarts 28 de juliol en detall. Fins ara.
1: Castelldefels, avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més, establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: El Parc del Castell és un dels espais més emblemàtics de la nostra ciutat. És un punt de trobada per a moltes famílies, un espai verd molt freqüentat i també la porta d'entrada, un dels principals elements del patrimoni històric de la ciutat, el castell. Durant aquests mesos, aquest entorn està experimentant diverses actuacions de millora amb l'objectiu d'incrementar la seguretat, protegir millor els espais verds i continuar posant en valor aquest indret tan estimat per veïns i veïnes. Per conèixer en què consistiran tots aquests treballs, avui ens acompanya Marian Sardà, cap de la Unitat Intermèdia d'Espais Verds de l'Ajuntament. Marian, benvinguda a Ràdio Castelldefels. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Doncs per començar, explica'ns una mica quines feines estan duent a terme ara mateix al Parc del Castell.
1: A veure, de fet encara no... el lloc presencialment no s'estan duent encara, perquè si parlem hi ha dos projectes. Val? Un és el de la tanca perimetral, que és per tancar aquest parc, Parc del Castell, que està en el nostre municipi però està gestionat per l'àrea metropolitana de Barcelona. I llavors, per facilitar el manteniment i també temes de seguretat, s'ha plantejat amb l'àrea metropolitana un tancat perimetral, val? Que tanca el parc. Llavors, el que s'està fent des que va començar el contracte, que ho porta l'àrea, no ho porta l'Ajuntament, és la construcció d'una tanca que en alguns punts, o sigui, de tots els metres de tanca hi ha 6 portes que estan amb un disseny propi que ha fet l'àrea metropolitana amb el servei de parcs i amb els arquitectes que estan dins del servei. Llavors, aquesta producció d'aquesta tanca, tant com a fet a mida, com si fos un traje a mida, s'està executant. La col·locació d'aquestes encara no està prevista per ara mateix. En principi, a finals de juny, principis de juliol, havia de començar, avui hem de començar a veure, però s'està retardant. Moltes empreses ara s'estan trobant que hi ha manca d'estoc, les empreses no tenen material en estoc i produeixen a mesura que tenen contractes i va. Llavors esperem que així quan abans, perquè en teoria s'acabaria el novembre d'enguany. Intentaran l'àrea metropolitana que aquests plaços es compleixin, val? Uh-huh. Això perquè fa la tanca perimetral, que té uns trams amb tanca tipus Rivisa, que és aquesta malla electrosoldada més senzilla, però que no és un disseny propi. I després hi ha 6 portes com emblemàtiques dins del parc que estaran amb aquest disseny més treballat i més característic.
0: Uh-huh. I perquè... Per què s'ha considerat necessari fer ara aquesta actualització de les tanques, aquesta renovació?
1: A veure, hi ha trams que té tanca i trams que no. Llavors, aquest parc, clar, és un parc molt... És un turó, diguem... O sigui, a nivell de seguretat, no hi havia una tanca que tanquessis. Que tu poguessis dir, tanco el parc a les 8 del vespre, posa't el cas, i l'obro a les 10 del matí de l'endemà. Clar, tot això ara mateix no es pot fer. En canvi, si tu tens un tancat perimetral, et permet poder doncs, mantenir de manera diferent, que bueno, és un lloc que a nivell de seguretat doncs, podràs estar tancat. De nit estarà tancat aquest parc.
0: Mm-hmm. Aquest projecte també parla de posar en valor l'entorn del castell. Com contribueixen actuacions com aquestes a millorar el nostre patrimoni?
1: Home, clar, quan tu fas una tanca ben feta, diguéssim, amb portes, amb característiques, perquè clar, tenim la primera fase del castell, que és la de la Casa de la Cultura i de que s'acosta des de Bisbe Quinaona, són totes les rampes de formigó i corten, que van tenir un premi FAT l'any 92, de dos arquitectes molt famosos, l'Elias Torres i el Martínez de la Peña, i aquestes tanques d'ara no les faran ells, però són del mateix material. Hi ha un intent d'harmonia i de tenir un disseny que lligui amb les preexistències del nostre parc, no? Com aquesta tanca que puja amb les pendents amb corten. Val? La nostra tanca serà amb les portes, aquestes 6 portes amb corten.
0: Sovint, quan pensem en espais verds, hem de pensar en aquest equilibri entre accessibilitat i protegir també la vegetació. Tu, com a cap d'aquesta àrea, aquesta unitat d'espais verds de l'Ajuntament, com trobeu l'equilibri?
1: A veure, el que ajuda molt és el civisme de la gent, no? Els usuaris. Quan més cívics són, més fàcil és trobar aquest equilibri, perquè tu protegeixes el verd, perquè si no en la nostra latitud és difícil el verd, perquè l'aigua, la temperatura dona, no? El, diguéssim, el paisatge, però el color te'l dona l'aigua. Quan tu tens aigua, tens color. Si no, no tens color. No? Llavors, aquest intentar preservar, o intentem preservar, doncs moltes vegades veuràs que hi ha aquells cordes que són perquè les mascotes no entrin, perquè la gent no trepitgi, per protegir aquesta vegetació. Una tanca com aquesta perimetral encara també és més contundent, no? Perquè és una tanca i que evites això inclús de cara a la seguretat del parc, el saber que allò es tancarà, no poden haver-hi doncs, actituds o accions que no serien recomanables de trobar en un parc, no?
0: Mm-hmm. I ens estaves comentant a l'inici ara de l'entrevista, mencionàvem aquest calendari que l'AMB està en marxa intentant reprogramar aquest inici, que en principi estava previst per ara, però s'està endarrerint. Per tant, què podem esperar? Una vegada que ja comencin les obres, hi haurà també algunes afectacions per l'ús que es fa del parc, es podrà emprar amb normalitat o hi haurà unes restriccions?
1: Jo crec que ja es donaran restriccions. Clar, no es farà... restringirà l'hora, no? Per no, es deixaran passos alternatius, però sempre hi haurà igual algun pas que algú està acostumat a fer servir perquè li és més directe des de casa seva, doncs que aquell es trobi tancat i perquè l'altre estarà obert. S'intentarà deixar passos alternatius, però clar, sempre a les obres hi ha un moment crític. El que passa que això són obres que, com molta producció es fa en un taller, és d'instal·lació, llavors no són tantes hores. No, com si tu estàs construint amb paleteria, no? Estàs fent, és diferent, però si tu estàs fent un producte que el fas en un taller i l'instal·les, evidentment que no serà en un moment, però no és tanta l'afectació com si estàs fent-ho d'obra, no? Amb maons o amb...
0: I paral·lelament a aquest projecte de la tanca perimetral del castell, també es farà una actuació al talús que dona el carrer Bisbe Urquinaona. Quin problema presentava aquest punt?
1: Mira, a Castelldefels ens trobem en diferents indrets que, per la topografia, en alguns casos perquè eren antigues pedreres que s'abandonen i el material rocós es fragmenta per la meteorització, per l'efecte del clima. O sigui, si tu tens unes roques i els hi cau aigua o a l'hivern fa fred i hi ha una dilatació, a l'estiu, es dilata i a l'hivern es contrau, tot aquest meteoritzen els blocs rocosos, llavors hi ha risc de que caiguin. Llavors, ja fa molts anys, en l'any 90, es va fer una primera estabilització, però clar, i es van posar unes malles, que si algú mira veu que hi ha malles posades, però hem de millorar aquesta estabilització. I es torna a fer, després de tants anys, doncs una actuació de millora per garantir la seguretat de que no pugui haver-hi cap... Ara s'ha fet... hi ha uns elements ara per contenir, perquè no hi hagi risc ara, perquè és un lloc on passa molta gent, però quan ja ho fem ja serà definitiu, saps? O sigui, es posaran bolons, malla de torsió, bueno, tots els materials típics de l'estabilització de talussos. Mm. Això ho farem nosaltres i estem treballant ara doncs, amb l'empresa, s'ha de fer un pla de seguretat perquè tota aquesta gent, totes les obres fem plans de seguretat, no? Però com és un sector ara que està molt, molt demandat per tot el que va passar a DIF, totes les nostres carreteres, tots els aiguats, tot això afecta molt els sistemes rocosos que estan amb les infraestructures, llavors és un sector molt demandat i no queden aquestes empreses. Nosaltres bueno, estem amb una que hem adjudicat, però estem treballant el pla de seguretat perquè els propis treballadors han de tenir un pla de seguretat si cabe més exhaustiu que qualsevol altra empresa, perquè són treballadors en alçada, si estan treballant penjats. Clar. Vull dir que nosaltres volem fer-ho bé i bueno, si hem de trigar una mica més, però ho farem quan estigui tothom preparat per fer-ho bé. I bàsicament són aquestes dues que les dues no van al temps que voldrien que anessin, eh? Però hi ha qüestions sobrevingudes, no? Com bueno, que l'oferta d'empreses d'aquest tipus ara a Catalunya estan desbordades de feina i llavors bueno, doncs hem pogut agafar la que hem pogut agafar, hem contractat i estem treballant el pla de seguretat.
0: Doncs quedem pendents també del calendari d'aquesta altra actuació. Seguirem de prop des de Ràdio Castelldefels per obtenir més informació a mesura que vagi avançant tot. Sí que m'agradaria acabar amb una pregunta sobre el pla de seguretat, perquè aquest acostuma a ser sempre el pla final, el punt final, no?, d'aprovació, perquè ja quan arriba a la Junta de Govern Local s'aprova el pla de seguretat i ja significa que la setmana següent comencen les obres,
1: sí,
0: bàsicament,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no és així. Clar, tu no pots començar una obra si aquest pla no està aprovat. Però per aquest pla estigui aprovat, el coordinador de Seguretat i Salut ha de fer un informe. Sense l'informe d'aquest coordinador no es pot aprovar. Llavors es fa l'informe, el coordinador passa a la Junta i la Junta ho aprova. Llavors ja és el pistoletazo de sortida per l'administració per poder executar l'obra. Llavors tot ja tothom està tranquil de que es tindran en compte les mesures que diu el pla. Val? Per als treballadors, per als vianants, per tothom, no? tot el que pugui ser afectat per aquella obra.
0: Un altre punt molt important per comprendre com funciona el calendari des de que es pensa en una millora a la ciutat fins a que es pot executar tots els terminis i tots els passos que s'han de passar.
1: Clar, són molts passos, perquè has de redactar el projecte, aprovar-lo, adjudicar les obres, després el pla de seguretat, o sigui, tot sembla, i podries fer-ho molt ràpid, però els tempos de l'administració, que és lògic també, no? Perquè ha de passar doncs, informació pública, no? Tots són uns procediments establerts que són necessaris, no? Per fer, intentem fer sempre el millor que podem i intentant sempre fer el millor que sabem, no? Tant també les empreses externes com des de la pròpia administració, no? Els treballadors públics, tothom ha d'intentar fer-ho el millor que pugui.
0: Clar, hi ha el que dius, hi ha moltes variables a tenir en compte, igual que ens passa quan fem obres a casa nostra.
1: Igual.
0: És el mateix.
1: Però clar, perquè les variables que poden aparèixer a vegades són insospitades, que no pots ni imaginar que apareixen unes coses que no t'ho pots imaginar realment. No? O sigui,
0: clar,
1: intentes preveure qualsevol contingència, però sempre apareixen coses curioses que no havies pensat, perquè l'espai és públic. Hi ha molts actors, no? I agents que... Però bueno, el que té a veure amb la pròpia seguretat, això sí que està contemplat. Però sempre hi ha alguna sorpresa que bueno, en molts anys vas aprenent i incorpores sorpresa.
0: Doncs les obres, com dèiem, sempre comporten algunes incomoditats, però també són una gran oportunitat per conservar i millorar els espais públics que formen part del nostre dia a dia. En aquest cas, doncs, parlàvem del Parc del Castell, un dels indrets més emblemàtics de la nostra ciutat. Així que ara, amb aquesta visió de, en els pròxims mesos, aconseguir que encara sigui més segur, més accessible i agradable per a veïns i persones visitants. Marian Cerdà, cap de la Unitat Intermèdia d'Espais Verds de l'Ajuntament, moltes gràcies per aquesta estona aquí amb nosaltres a Ràdio Castelldefels i per explicar-nos tots els detalls dels projectes.
1: Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
0: Adéu, bon dia. Vinga.

0: seguim aquí al magazín Així som de Ràdio Castelldefels, ara en directe i amb la companyia del sotsinspector de la policia local, Leo Piqué. Molt bon dia, Leo, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Doncs avui portem molt material de ben diferent perquè hem de fer un repàs de les incidències, com fem habitualment a principis de setmana aquí a la ràdio, però a més, precisament aquest mateix matí, la policia local ha fet públic el balanç de sinistralitat del primer semestre de l'any. Ja entrarem en matèria en una altra entrevista per analitzar en concret tot aquest informe, però per ara les dades són positives i així com a titular, a què atribuïu aquestes millores des de policia local?
1: Doncs sí, mira, val la pena remarcar de que al final l'esforç que s'està fent per part de policia local i d'altres estaments en aconseguir baixar la incidència d'accidents, doncs al final té un resultat possible, no? Que vull dir que és tangible i el veiem. Doncs el que sí que podem adelantar és que han caigut els accidents a Castelldefels i sobretot el més important és que han baixat el nombre de víctimes greus i evidentment no hem tingut cap mort, per sort, però els ferits greus ens han baixat molt i d'això estem tremendament orgullosos perquè és un dels objectius que es marquem cada any d'aconseguir, sobretot, que no tinguem víctimes.
0: El que sí que és important, que ja ho hem anat comentant en altres entrevistes aquí en aquest espai de seguiment d'incidències, que sempre, Leo, ens poses el focus en les persones més vulnerables i, de nou, aquest informe torna a parlar de com s'ha de continuar reduint aquesta xifra perquè són les persones més afectades per la sinistralitat al municipi.
1: Sí, al final, quan se fa un balanç i un estudi de tota la sinistralitat que estem patint al municipi, que, per cert, no se'n va molt lluny, no s'allunya de la que tenim a nivell global, a nivell de Catalunya i fins i tot a nivell del país, doncs el que cal destacar és que finalment els col·lectius més vulnerables, estaríem parlant ara mateix de motoristes, ciclistes, patinets elèctrics, també estan entrant aquí amb força, i vianants que cada any, bueno, cada vegada que estic aquí insisteixo en intentar baixar aquest tipus d'accidentalitat perquè l'accident del vianant sol ser greu. És més vulnerable, no té cap tipus de protecció i els atropellaments doncs, solen ser fumuts. Bueno, aquests col·lectius són els que incidim més amb ells per tal de protegir-los més, perquè al final quan ens adonem de que el percentatge de ferits està amb aquest perfil, doncs val la pena d'incidir i intentar fer sensibilització a aquests col·lectius que de vegades encara no són conscients de la vulnerabilitat que tenen.
0: Amb això passem a un altre tema d'actualitat informativa perquè precisament ahir des de l'Instagram oficial de policia local es comunicava una campanya intensiva d'inspecció d'establiments de Castelldefels. Quin és el balanç d'aquestes primeres actuacions i com enfoqueu aquesta nova campanya d'estiu?
1: Doncs mira, la campanya està ara vigent, està activa, vull dir, s'estan fent inspeccions ara mateix al municipi, avui mateix s'estan fent inspeccions. Ja te puc adelantar que s'han aixecat actes sancionadores contra almenys tres locals. Algun local fins i tot està tancat cautelarment fins que no repari les deficiències greus que tenia. I el que tractem amb aquesta campanya és de defensar, ante tot, com sempre, a la ciutadania, no? És a dir, que tingui garantia que quan se va a qualsevol local del municipi, el que sigui, des del més car fins al més barat o el millor col·locat fins al barri més modest, doncs que la persona que compri allà tingui garantia que aquell producte està controlat i que ha estat dintre de la cadena del fred, de sanitàriament està correcte, no ha hagut cap tipus de contacte amb cap tipus d'animal. Vull dir, en definitiva, el que ens assegurem és que la ciutadania està protegida i que hi hagi un compliment de la normativa. Són inspeccions que duem a terme de fa molts anys, juntament amb inspecció d'Ajuntament, fins i tot moltes vegades amb tècnics. Pensa que estem parlant de vegades hem de fer mesures de temperatures. Les càmeres, controlem les càmeres si estan la temperatura dient per tal que la cadena del fred no caigui. Després temes de neteja, temes de col·locació de maquinàries, d'aires acondicionats. És a dir, és una inspecció molt heterogènia. No és una inspecció sols policial, sinó que fem és intentar agrupar tot el sistema d'inspecció municipal amb una sola inspecció i d'aquesta forma intentar treballar coordinats i corregir deficiències que vegem i si cal, doncs s'aixeca algun acte i si arribés el cas que hi haguessin deficiències greus, com desgraciadament és algun cas, doncs en aquesta situació cal tancar el local cautelarment.
0: I aquesta campanya intensiva és resposta a les onades de calor que estem visquent a aquest inici d'estiu?
1: Bueno, ho fem sempre, eh? Vull dir, les campanyes de policia administrativa des de la policia local les fem sempre, tant l'hivern com l'estiu. El que sí que és evident que a l'estiu el risc sanitari s'incrementa, ningú se'ns escapa de que amb aquestes temperatures la probabilitat de que n'hi hagi qualsevol contaminació d'algo o qualsevol baixada, pujada de temperatura d'una càmera, per exemple, podria provocar que un producte estigués en mal estat. En alguna cosa sí que el que m'atreviria a dir és que incidim més amb el control de lo que és la cadena del fred.
0: Doncs amb això i justament amb aquest missatge, que és una campanya també que tots els estius es va recuperant, una altra de les campanyes, i en concret parlem de controls que feu al llarg dels estius, tenen a veure amb l'alcohol i drogues, i enguany doncs, no és una excepció, i també des de principis de l'estiu s'han reforçat aquests controls que feu des de policia local. Quin balanç ens portes després d'aquests primers mesos de temporada?
1: Bueno, nosaltres som un municipi que tenim un oci molt important, molt potent a la platja, tenim molts visitants i això comporta doncs, de que hi hagi un risc de consum. No? Ens preocupa moltíssim perquè quan tu abans parlaves, me referies al tema de la vulnerabilitat, doncs, igual que parlem de vulnerabilitat d'aquells col·lectius que són vulnerables, hem de parlar també d'aquells col·lectius que poden aportar més risc a la conducció, no? I en aquest cas estaríem parlant doncs, d'això del consum, que no per més repetit no deixa de succeir, cada vegada menys, per sort, però no podem baixar la guàrdia mai amb les campanyes d'alcohol i droga. Les fem a qualsevol lloc, incidim més, evidentment, a les zones d'oci, no? A les sortides i demés, i tenen un paper molt dissuasori també. La intenció que tenim en les campanyes d'alcohol i droga no és de cazar a nadie, no? Com diu la gent, sinó que intentem és que la gent se n'adoni de que quan se surt no se pot veure, perquè el perill que està portant a ells mateixos o a un tercer són brutals i no ens ho podem permetre. El balanç és positiu i a la millor també dintre les dades que hem dit abans de que han caigut els accidents greus, doncs també ve una part important per a aquestes campanyes que estem fent durant tot l'any, el que passa que ara a l'estiu incidim més.
0: I detecteu major conscienciació quan feu aquestes campanyes?
1: Sí, la veritat és que si féssim un balanç de fa 7, 8, 10 anys fins ara, és evident que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. Això no vol dir que s'acabi, perquè hi ha gent que consumeix i hi ha gent que agafa el cotxe, però evident cada vegada menys i sí que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. La gent comença a estar conscienciada de que no se pot conduir amb aquestes condicions de consum d'alcohol o drogues. I aquest és el nostre objectiu, evitar que hi hagi consum i que hi hagi consum evidentment, però que no hi hagi conducció, que no hi hagi cap risc a cap ciutadania.
0: Uh-huh. Amb això passem a un altre tema d'actualitat informativa. Des de l'Ajuntament es prorrogava fins al 2 d'agost aquesta prohibició d'utilitzar material pirotècnic a tot el terme municipal. Això no cal tampoc entrar en detall. Ja venim de diverses setmanes, com dèiem, amb onades de calor que es van enllaçant unes amb altres, temperatures molt elevades, un context que pot afavorir els incendis i precisament d'això ens portes diversos que hem viscut malauradament a la ciutat al llarg dels darrers dies.
1: Sí, per desgràcia, si quan aixequem encenem qualsevol emissora de ràdio nacional o a nivell nacional o posem la tele, doncs és un monotema, no? Per desgràcia, Espanya està cremant, està cremant per tot arreu, per molts llocs, incendis brutals de sisena generació que no se poden afrontar, que no hi ha capacitat per poder afrontar-los i, evidentment, vull dir, seria un suïcidi de permetre aquest tipus de pirotècnia, no? Crec que he de sentir comú que ningú se l'acut ara mateix de fer cap tipus de pirotècnia perquè, hòstia, no veiem altra cosa, no? En línia una mica això, i ja fa temps que venia a parlar, me recordo quan venia a parlar aquí a mes d'abril que va ploure molt, que hi havia molta herba que jo ja adelantava que podíem estar davant d'un estiu molt, molt perillós en incendis, desgraciadament s'ha complert aquestes previsions, tant de bo m'hagués equivocat. Hem tingut algun susto, no? Mira, concretament el diumenge vam tenir un foc allà a Cal Ganxo, foc forestal. Vull felicitar des d'aquí també a la ràpida actuació que tenim dels nostres agents forestals que disposem d'una cuba. Els primers moments d'un incendi, primers minuts són primordials, podem passar d'un conat simbòlic a una veritable catàstrofe i amb això jo reconec que a Castelldefels estem preparats i a la mínima que tenim ho afrontem. Això no vol dir que puguem tenir perill de que se'n vagi un foc, però en principi sí que puc assegurar que hi ha un sistema de vigilància molt, molt potent. Aleshores, aquest foc va ser a Cal Ganxo, concretament el diumenge a les 6 de la tarda i el vam poder afrontar amb els mitjans propis, després va venir un camió, però el primer atac se va fer des d'aquí i vam poder aturar-ho per sort. Estem sortint ben parats per sort i esperem que continuï així. Mm-hmm. Això referent als incendis forestals. Després hem tingut també un altre foc la setmana passada d'un vehicle al carrer Mansió, de Vista Alegre, un vehicle que se va cremar també i bueno, no va tenir més transcendència, més que danys materials, però evidentment no deixem d'entendre que és molt aparatós, no? Quan en un carrer se'n crema un cotxe, doncs provoca certa inseguretat i certa por, no? I sense anar més lluny, aquesta matinada, a les 3 del matí, se'ns ha encès un altre cotxe concretament a Pérez Galdós, al Poal. En aquest cas, l'afectació ha sigut més greu perquè, a més, això ha provocat un escapament de gas i una afectació al tendit elèctric, l'encendre del cotxe. Aquest cotxe era un cotxe elèctric, a més, amb bateries, la qual cosa, el seu tractament és diferent, se complica referent a un cotxe de combustió ordinari. I sembla ser que hi ha indicis que aquest incendi podria estar provocat. Ara estem ja iniciant una investigació, a veure què hi ha d'aquesta hipòtesi, encara no ho sabem. Però el cert és que ha afectat a un cotxe i després n'ha afectat a dos més, que estaven a costat també. Però bueno, al final s'ha pogut sofocar sense cap dany personal i el més important que tampoc el foc ha traspassat al bosc. Recordem que Pérez Galdós està al costat del bosc, del Poal, i per sort aquest foc no ha traspassat a la zona forestal.
0: Clar, és precisament justament el que et volia comentar, Leo, perquè aquests incendis arriben en aquest context de situació extrema que estem vivint i entenc que des de policia local, des de protecció civil, tot això, quan arriba una alerta, s'ha d'activar tot un protocol per aquesta previsió de si ràpidament arriba a zona forestal, com per exemple en aquest darrer cas, al barri Poal, com ens mencionaves, doncs un incendi que començava en un vehicle, ràpidament s'ha d'actuar per evitar que pugui anar a més, tenint en compte tot aquest context actual.
1: Sí, totalment. Estefania, a més del que es tracta d'aturar el foc d'un vehicle perquè pot traspassar una casa o pot afectar els vehicles, evidentment recordo que estem en una situació de risc màxim per incendi, avui a Catalunya en concret, estem en una situació d'alerta màxima per risc d'incendi forestal, en la qual cosa ens ha de fer pensar encara més el nostre comportament en zones forestals i en zones properes al bosc. Per sort, tant el de carrer Mansió està a zona Vista Alegre, no està a prop del bosc, però tampoc està lluny, i el foc d'aquí dalt del Poal, doncs aquest sí que estava relativament a prop i per sort no hem de lamentar que s'hagi pogut encomanar al bosc.
0: I en aquest sentit també hem de recordar que venim també de viure unes experiències molt properes amb un incendi que sorgia a Gavà i que de fet pocs dies després hi va haver un altre un incendi que ràpidament es va controlar, però suposo que aquest tipus de situació venint del que veníem, que va ser més aparatós, que va requerir de la coordinació també amb policia local d'aquí, de Castelldefels, que vau anar al municipi veí per donar el vostre suport, entenc que amb un nou incendi doncs també s'aixecaven les alertes per si des de policia local s'havia de fer un suport al municipi de Gavà.
1: Sí, en aquells moments qualsevol foc no estem parlant d'un problema puntual, qualsevol incendi pot començar a Sitges i pot acabar aquí, per exemple, o pot començar aquí, pot acabar a Vegas o fins i tot a Avinyonet, no? Vull dir, aleshores estem parlant d'un problema global, en la qual cosa la solució, si és que existeix en aquesta situació meteorològica, ha de ser global i ens hem de coordinar tothom per tal d'evitar que qualsevol conato de foc pugui arribar a passar un gran incendi. En aquest cas, per sort, tot i la prioritat que vam tenir a Gavà ara fa cosa de 20 dies o així, que va ser aquest foc d'allà de les Ferreres, doncs el van poder aturar en una superfície cremada doncs ínfima. El que va venir després també allà a la zona de Gavà, també allà a la zona de Ponent, del Pla de Ponent, també se va poder aturar. Aquest de Calganxo també l'hem aturat i estem pendents 24 hores de que no tinguem carrils de foc que es pugui marxar. Vull dir, ara mateix és una prioritat nacional, no? Vull dir, ara avui està sortint el president del govern, mira, ara mateix està parlant, crec, i està parlant sobre aquest tema, no? És un tema que ja fa molts anys que va, ja parlàvem sobre el risc d'incendi de sisena generació, de canvi climàtic, estem parlant de si estem preparats per poder afrontar aquestes catàstrofes, és evident que no. Mira, allà a Sant Martí de Valdeiglesias, on està tot el foc més important, vam estar des de la policia local de Castelldefels, al mes d'abril vam anar a fer una ponència sobre banderes blaves de platges interiors continentals i te puc assegurar que allò era un paradís. O sigui, hi havia unes platges a un pantano brutal. Els paisatges que hi havia allà en paradisíacs, el pantano de Sant Juan, això està el que diuen les platges de Madrid, les grandes platges de Madrid, i jo quan veig, vam estar allà dos dies amb aquest congrés, i quan veig ara mateix les imatges, la veritat és que no deixen d'impactar-me, no? I donen ganes de plorar. Del que ha conegut allò, imagina tu qui vivia allà, no? De passar d'un paradís a un desastre absolut, no? Crec que és una prioritat nacional, crec que tenim que tenir tots cura amb aquest tema i crec que caldrà afrontar d'una forma adient per part de totes les administracions. Tu parles de coordinació, Això sí que és un problema nacional que s'ha de coordinar tothom, perquè si no perdem tot el patrimoni natural.
0: I malauradament doncs, tenim aquest context actual, habitual als estius, però que enguany s'està exceptuant per aquesta situació d'altes temperatures que estem visquent. I a més, un altre dels temes també recurrents quan arriba l'estiu és la precaució a les platges. Justament ara també parlaves d'aquesta ponència sobre banys segurs i precisament aquest matí hem tingut un ensurt a la platja de Llumenetes.
1: Sí. Clar, que de fet tenim una sèrie d'ecosistemes, entre cometes, molt diferents, del bosc del Garraf fins a les platges, fins a la zona d'oci, fins a la zona urbana, vull dir, i cada lloc té la seva problemàtica. Concretament, aquest matí, a la platja, a 9:45, ha hagut una persona, un baró de 84 anys, a la platja de Llumenetes, que ha patit no podia sortir de l'aigua, l'han tret com han pogut els socorristes i l'han atès de la millor forma possible, de tal forma que l'han recuperat, havia perdut el coneixement. I, clar, aquí n'hi ha diferents coses que s'han de pensar, no? Vull dir, el primer punt que cal meditar és aquesta persona de 84 anys estava allà a les 9 i estava a la platja banyant-se sol, no? Això ja és un punt d'entrada que, més que res no és l'hora que sigui, sinó perquè és que encara no estan els socorristes. Vull dir, quan ens banyem fora d'horari socorrista assumim un risc incrementat, igual que si ho fem quan han plegat. Vull dir, podem fer-ho, però hem de pensar que si ens passa alguna cosa no hi haurà ningú que es pot socórrer al moment, es pot socórrer amb temps, a la policia, ni a qui sigui, però no hi ha un servei allí específic per salvar-nos. Doncs en aquest cas aquest home ha patit un ofegament, l'han pogut rescatar una molt bona feina la gent de Proactiva, que són els serveis socorristes de Castelldefels, l'han fet una reanimació completa i se l'ha emportat en les vitals correctes a l'hospital per intentar reanimar aquesta persona. No sabem com haurà quedat, però en principi el que sí que està clar és que li han salvat la vida.
0: I com és el protocol que s'activa en una situació com aquesta?
1: Doncs quan hi ha un ofegat, el primer que se fa és o un conato d'ofegament o una alerta, no? Estan els socorristes que estan a les seves, ja els estem vist, no? A les torretes o van caminant, i a partir d'aquí quan s'activa el que fan ells és entrar directament al lloc on està la persona que està patint aquest ofegament, o bé, si poden ells, o bé amb la moto aquàtica que també disposen, no? O s'apropen al lloc per rescatar la persona, i el que se fa és immediatament treure-la fora i començar-li ja una RCP, una reanimació, per tal de mantenir les seves constants vitals i que no perdi la vida, sobretot que li arribi la irrigació també de sanguínia al cervell, que no li falta oxigen. No? Se li fa el RCP i a partir d'aquí ja s'activa tot el sistema del SEM d'emergències mèdiques. En aquest cas ja estaríem parlant, si és un ofegat greu, d'una medicina

0: extensió que fem de, al servei de platja, que per obtenir bandera blava, ecoplatges, tota aquesta sèrie de certificacions que tenim, doncs és obligatori fer una sèrie de simulacres de situacions el més reals possibles. Aquest any vam fer un simulacre sobre una persona infartada, una guingueta, no? I, bueno, i a partir d'aquest simulacre és quan intentes primer entrenar una mica totes aquestes actituds que has après i desenvolupar-les, i després també, per descomptat, intentar buscar alguna carència o algun error per millorar-lo. Un simulacre són importantíssims, i cada any doncs, a la platja intentem fer-lo sempre o d'ofegats o infartats, que és el que més tenim. Eh?
1: Mm-hmm. Sí, crec que, si no recordo malament, devia ser l'any passat quan sí que ho fèieu amb un cas d'ofegament, de com fer tot aquest protocol que just ens explicaves, mm-hmm. i enguany era aquest cas d'una persona amb un infart.
0: Sí, perquè sempre es deien que sempre fes el mateix, però clar, és que a la platja el més probable és que tingui que salvar a un ofegat, no? Però també es van dir que van fer una estadística, també hi havia bastants infartats, perquè clar, vull dir, amb la gent que es visita cada diumenge a aquesta platja o cada cap de setmana, doncs és així. I vam decidir aquest any de diversificar una mica i fer un infartat i com actuar d'una forma coherent.
1: Ja per acabar, amb una mirada positiva també de continuar gaudint de l'estiu, quines recomanacions ens faries perquè la ciutadania, les persones que ens estan escoltant, gaudeixin de manera segura del seu bany aquest estiu a les platges de Castelldefels?
0: Doncs el primer que vull remarcar és que a Castelldefels tenim unes platges molt segures, vull dir, les dades d'ofegament són ínfimes, i sempre hem actuat, sempre ha hagut un servei que ha respost enfront d'aquesta situació de crisi, i que gaudeixin, però sempre amb cautela i sobretot respectant sempre la senyalítica. És a dir, si tenim una bandera groga, vol dir alguna cosa. Si tenim una bandera vermella, no entrem a banyar-nos. Si un socorrista ens llama l'atenció, no ens hem d'emprenyar, els hem de fer cas. I sobretot amb màxima prudència. Vull dir, el mar és un medi que pot canviar en minuts d'estar fantàstic a provocar-se alguna corrent i passar-ho malament. I de vegades passa que n'hi ha gent que està molt formada, que nada molt bé, que sap molt, i aquesta gent, de vegades, la confiança, jo que diu la confiança mata, doncs de vegades passa, no? No te pots confiar. Si vols nedar, no cal anar a 200 metres, pots nedar molt més a prop, no? Saps què vull dir? Vull dir, al final tens aigua per poder nedar, que és un deport saníssim i és xulíssim nedar al mar, no? Però no cal posar en risc, forçar situacions de risc quan no és necessari. Utilitzar una mica el sentit comú, utilitzar la prudència i, sobretot, fer cas sempre de la senyalítica, els avisos, les alertes i el que es pugui dir la gent que està allà de proactiva. Mm-hmm. O policia, vamos.
1: Perfecte. Leo Piqué, em sembla que amb això ja hem repassat tot el context d'actualitat des del cos de seguretat local, des de policia local, tant fent repàs de les incidències que s'han viscut els darrers dies, com també aquest balanç que dèiem que s'ha fet públic, el balanç de sinistralitat, que per sort ens porta unes dades positives que cal continuar treballant també, òbviament, però des de policia local es fa un bon balanç en aquest sentit.
0: Sí, estem orgullosos de que l'esforç que estem fent en aquest sentit se vegi reflexat al final en la millor forma possible, i és que no n'hi hagin ferits.
1: Perfecte. Doncs amb aquest punt ja positiu també, perquè al llarg de l'entrevista, malauradament, doncs amb aquest context que estem vivint, hi ha hagut males notícies, hi ha hagut aquests incendis també, aquesta gran càrrega de feina que esteu tenint ara mateix des de policia local, que a més recordem també que venim d'una sèrie d'esdeveniments multitudinaris, aquí doncs l'estiu està sent apretat per policia local, i ens quedem com a mínim amb sort amb aquest balanç positiu que just s'ha publicat avui, i que per més informació, doncs des de la pàgina web de l'Ajuntament també ja s'ha fet públic l'informe, està tot el detall de les dades, i ben aviat aquí a Ràdio Castelldefels farem amb tu també aquesta anàlisi més detallada de tot l'informe. Amb això només em queda agrair-te aquest temps amb nosaltres, Leo Piqué, com fas cada inici de setmana, per portar-nos una valoració des de Policia Local de Castelldefels com a sotsinspector. Moltes gràcies i molt bon dia.
0: A vosaltres, gràcies per permetre'ns a la Policia Local explicar alguna cosa, que de vegades és una forma de poder explicar el que fem a la ciutadania.
1: Perfecte, gràcies Leo, bon dia.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.

0: L'informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 28 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Llum verda a la nova ordenança municipal. Un dels punts centrals del ple de juliol ha estat l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat. El text actualitza la normativa municipal per adaptar-la als nous models de desplaçament. Convivència i participació. Llum verda inicial a la nova ordenança de civisme. També el ple municipal va aprovar inicialment la modificació de l'ordenança de civisme i ús de l'espai públic, una normativa que busca actualitzar les eines municipals per reforçar la convivència i adaptar-se a les noves realitats socials de la ciutat. Es crea el recàrrec municipal sobre les estades turístiques. El ple va aprovar la creació de la ordenança fiscal número 28 que regularà el recàrrec municipal sobre l'impost d'estades en establiments turístics. Es tracta d'una eina prevista per la normativa catalana que permet als ajuntaments aplicar un suplement de la taxa turística. Comencem.

0: Un dels punts centrals del ple de juliol ha estat l'aprovació definitiva de la nova ordenança de mobilitat. El text actualitza la normativa municipal per adaptar-la als nous models de desplaçament, especialment als vehicles de mobilitat personal, com els patinets elèctrics, i incorpora noves mesures per reforçar la seguretat i la convivència a l'espai públic. Des del govern municipal, el regidor de Seguretat, David Soler, ha defensat que el text és el resultat d'un procés de revisió i actualització de la normativa, elaborat amb la participació d'entitats i associacions veïnals. A més, ha destacat la importància de les futures campanyes de conscienciació dirigides als usuaris de patinets per garantir una mobilitat més segura als carrers de la ciutat.
1: Procés doncs, de revisió de la majoria de les normatives que tenim a la nostra ciutat, adequar-les a la realitat. Crec que ha sigut un text doncs, força adequat, que a més ha estat doncs, molt comentat també amb altres entitats i amb associacions de veïns, i jo crec que hem arribat a un text que realment doncs, ja reuneix doncs, la majoria de les necessitats que tenim doncs, en aquests moments a Castelldefels. A partir d'aquí, doncs, si avui s'aprova, doncs, es posaria ja doncs, en vigor i especialment doncs, intentarem posar en marxa campanyes doncs, de conscienciació sobretot dels usuaris dels patinets als nostres carrers, sobretot per garantir que en els carrers peatonals i en aquestes zones on hi ha persones més vulnerables que estan transitant, doncs no es vegin doncs embestides per aquest tipus de vehicles i sobretot per intentar conscienciar els usuaris que han de tindre a partir d'ara doncs, una sèrie d'elements doncs, en vigor, com pot ser doncs, l'assegurança o la utilització doncs, del casc a la nostra ciutat. I a més, aquesta ordenança també deixa la porta oberta a que quan ja estiguin aplicats els reglaments de la Direcció General de Trànsit en aquesta matèria i per tant també tinguem noves eines, ja directament no tinguem que passar per aprovació al ple, sinó que directament ja es puguin incorporar aquestes normatives a l'ordenament jurídic de Castelldefels. Per tant, jo crec que amb això guanyem molt, guanyem temps, optimitzem doncs, la norma que teníem fins ara i crec que ha sigut un procés doncs, força adequat en aquest sentit.
0: Durant el debat, els grups de l'oposició han coincidit en la necessitat de regular els nous vehicles de mobilitat personal, tot i mostrar discrepància sobre alguns aspectes de la proposta. Des de Junts, el seu portaveu, Xavier Amatet, ha valorat positivament la regulació dels patinets i la seva convivència amb els vianants, però ha demanat explicacions sobre la desestimació de les al·legacions presentades per l'Associació de Veïns i Veïnes de Vistalegre i Camí Ral.
2: Estem d'acord en que s'havia de regular uns elements que han aparegut, com són els elements de mobilitat personal i la seva convivència amb els vianants, i de quina manera una ciutat pot fer que aquesta norma es compleixi d'una manera racional, que els vehicles puguin desenvolupar també en determinats casos de quina manera i de quin ordre es poden fer servir. I a mi el que m'ha sobtat és que hi ha hagut bàsicament una al·legació, unes al·legacions per part de l'Associació de Veïns i Veïnes de Vistalegre i Can Vinader i que m'agradaria que el regidor ens expliqués per què no s'han estimat i quin ha estat el criteri per a aquesta desestimació.
0: En una línia similar, la portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Lourdes Armengol, ha assegurat que comparteixen els objectius d'una ciutat més segura, sostenible i preparada per als nous models de desplaçament. Tot i això, ha criticat que no s'hagin incorporat les demandes dels veïns de Vistalegre relacionades amb la seguretat en els carrers amb una configuració específica.
3: És evident que Castelldefels necessita actualitzar la normativa de mobilitat per adaptar-la a una ciutat més segura, més sostenible i preparada per als nous models de desplaçament. De fet, el mateix text de l'ordenança afirma que vol humanitzar la ciutat, prioritzar els mitjans de transport sostenibles i millorar la seguretat viària. I estem completament d'acord. Però precisament, com deia el company de Junts, perquè compartim aquests objectius, ens costa entendre la decisió del govern de desestimar les al·legacions presentades per l'Associació de Veïns de Vistalegre. Entenem que no es demanen privilegis ni es qüestiona l'ordenança, solament es demana una cosa tan elemental com que una realitat concreta, la dels seus carrers, també es tingui en compte. Uns carrers on les voreres són inexistents o impracticables, on els vianants han de compartir espai amb vehicles i patinets, on les mesures preses fins ara de disminuir la velocitat són insuficients, no han funcionat perquè la realitat és que no es disminueix, tal com es manifesta amb les al·legacions. Potser caldria doncs, algunes actuacions físiques per obligar a reduir aquesta velocitat, un bàdem, per exemple, o fins i tot si cal restringir el trànsit en aquells carrers on la seguretat no estigui garantida.
0: Per la seva banda, la portaveu de Movem, Sílvia López, ha defensat una visió més àmplia de la mobilitat urbana basada en la prioritat dels desplaçaments a peu, la bicicleta i el transport públic. Segons la formació, l'ordenança no aprofita prou l'oportunitat per avançar cap a un model de ciutat més pacificat i sostenible.
4: En aquesta proposta d'ordenança, doncs, veiem que la regulació, sobretot d'uns nou elements, que són els patinets o els vehicles de mobilitat personal, que han arribat al nostre carrer. Llavors, la qüestió que ens sembla fonamental és com regulem això. Per tant, què ens trobem en aquesta ordenança? No oblidem que quan es va començar a treballar aquesta normativa, un dels objectius centrals de la norma era precisament millorar la convivència i garantir la seguretat de vianants i usuaris de la via pública. I aquesta seguretat no s'aconsegueix, doncs, aïllant-se o posant pedaços, sinó entenent la complexitat real que té Castelldefels. Des de Movem entenem la mobilitat com un pilar fonamental de la vida quotidiana, la pacificació dels carrers i la lluita contra el canvi climàtic. Volem una ciutat on la jerarquia sigui clara, com comentava la companya, primer les persones que caminen, després la bicicleta, el transport públic i finalment el vehicle privat. Un municipi amb una xarxa de carrils bici segregada, contínua i segura, amb entorns escolars pacificats, amb alternatives reals que connectin tots els barris, creiem que s'ha perdut l'oportunitat per regular la mobilitat de la nostra ciutat en aquesta direcció.
0: En la seva rèplica, David Soler ha explicat que les al·legacions presentades per l'associació veïnal no s'han incorporat perquè, segons el govern, plantegen qüestions de caràcter urbanístic que no poden resoldre's dins d'un marc d'una ordenança de mobilitat. Tot i això, ha assegurat que l'Ajuntament treballa en actuacions específiques per al barri de Vista Alegre a través de projectes de transformació urbana i de pla de barris. Finalment, la nova ordenança de mobilitat ha quedat aprovada de manera definitiva amb els vots favorables de l'equip de govern, l'abstenció de PSC i Junts i el vot contrari d'Esquerra Republicana de Catalunya i Movem. Amb la seva entrada en vigor, Castelldefels actualitza la regulació de la mobilitat urbana per adaptar-la als nous usos de l'espai públic i a la creixent presència de vehicles de mobilitat personal. El ple municipal també ha aprovat inicialment la modificació de l'ordenança de civisme i de l'ús de l'espai públic, una normativa que busca actualitzar les eines municipals per reforçar la convivència i adaptar-se a les noves realitats socials de la ciutat. Durant la presentació del punt, el regidor de Seguretat, David Soler, ha explicat que la proposta incorpora mesures dirigides a combatre conductes discriminatòries, millorar la convivència en l'àmbit esportiu, reforçar la protecció de col·lectius vulnerables i regular alguns usos de l'espai públic. També ha destacat l'aposta de les mesures educatives alternatives a les sancions, especialment en el cas de menors o persones amb dificultats econòmiques.
1: Hem treballat en una nova norma que intenti, doncs, per una banda, treballar en diferents col·lectius. Que un serien els clubs esportius, perquè crec que hem de treballar, doncs, aquest àmbit, doncs, que en aquests moments que és l'esport, en on estem veient que el civisme, doncs, a vegades brilla per su ausència, i per tant, doncs, hem d'intentar tindre una norma que ajudi a millorar sobretot, doncs, aquestes conductes discriminatòries, els assetjaments, les vexacions, les exhibicions de símbols que promoguin odi o discriminació o fins i tot, doncs, conductes que puguin anar en contra de la convivència. Per tant, jo crec que és un àmbit en el qual aquesta ordenança té molt marge de maniobra i de millora. També amb qüestions vinculades als menors, a les persones que tenen discapacitat, a persones grans, a persones sense llar, també a col·lectius com l'LGTBIQ+, que jo crec que també, doncs, podem incorporar millores, i també dins del Departament d'Igualtat, doncs, s'han incorporat tècnics per intentar, doncs, treballar en aquesta línia. També totes aquelles activitats esportives a l'espai públic, per intentar també regular com funcionaran cada un dels espais que tenem a la via pública, perquè, com dèiem abans, també cada barri és un món, cada barri té els seus horaris, cada barri té les seves formes d'estar a la via pública i, per tant, també tindrem una capacitat per intentar regular cada un d'aquests equipaments. També treballarem amb una millora del que serien les mesures educatives alternatives, que són les MASE, sobretot aquelles persones més vulnerables, entenent també que això va destinat a les persones que són menors d'edat i també per a aquelles persones que puntualment, per circumstàncies personals, econòmiques o familiars, doncs, no puguin fer front a les sancions, les podran incorporar en aquest tipus de programes de la MASE.
0: Malgrat compartir la necessitat d'actualitzar la normativa, diversos grups de l'oposició han expressat reserves sobre el contingut de la proposta i el procés seguits per elaborar-la. Des de Junts, el seu portaveu, Xavier Amate, ha justificat l'abstenció del grup, assegurant que es tracta d'un text molt extens, amb un gran impacte sobre la ciutadania, i ha defensat estudiar-lo amb detall durant el període d'exposició pública.
2: Estem davant d'una norma que jo qualificaria d'òmnibus, la qual hi ha 102 articles, 5 capítols, jo, sincerament, no sóc capaç d'assimilar tot el que hi ha aquí. Llavors, el que faré des de Junts és una abstenció responsable en el sentit de poder participar d'una manera activa trossejant la norma, perquè, òbviament, és una norma tan àmplia i que té uns efectes tan importants davant la població i els propers anys, crec que val la pena. Gràcies.
0: Per la seva banda, la portaveu d'Esquerra Republicana, Rita Burke, ha afirmat que comparteixen bona part de les modificacions plantejades, però considera que l'ordenança deixa en un segon pla problemàtiques com els conflictes derivats de l'oci nocturn als barris de platja, una de les principals preocupacions veïnals.
5: La veritat és que estem d'acord amb molts dels punts que s'han modificat, però precisament perquè la ciutat ha canviat, aquesta ordenança hauria de donar resposta als problemes que més preocupen a veïns i veïnes. I aquí és on, al nostre entendre, aquest govern ha quedat una mica curt. L'expedient diu que aquesta modificació és per donar resposta a les noves formes de consum i d'oci, reforçar la convivència i impulsar mesures preventives i educatives. Fins i tot reconeix expressament que no hi ha prou amb sancionar i que cal desenvolupar activitats de foment de la convivència. I les paraules són adequades. El problema és que després no hi ha una traducció real d'aquest discurs, perquè hi ha una realitat que aquesta ordenança passa completament de puntetes. Es pot tractar de forma general, però passa de puntetes. I són els conflictes derivats de l'oci nocturn als barris de la platja. Els veïns i veïnes de Llumineta, Baixador, La Pineda i altres zones fa anys que suporten sorolls, botellots, concentracions de persones de matinada i dificultats per descansar. No és un problema puntual, realment és un problema estructural, i qualsevol ordenança que vulgui parlar seriosament de convivència hauria de començar precisament per aquí.
0: Des de Movem, el portaveu Javier Martín ha valorat positivament moltes de les mesures orientades a promoure la convivència, però ha criticat la manca d'un procés participatiu previ més ampli abans de portar el text a l'aprovació inicial.
6: Som tan antisistema que estem d'acord, no?, que s'ha de tenir una ordenança de sobisme que reguli aquest assumpte de la ciutat, i som tan antisistema, no?, que compartim moltes de les mesures per promoure la convivència, doncs, que ha explicat el regidor. Ara bé, doncs, com defensors d'un sistema participatiu, doncs, tenim dubtes de l'argument que ens ha explicat de no haver fet el procés participatiu que promovien des de l'àrea de participació al setembre, amb el motiu de poder arribar al gener. Tot i així, li agafem el guant de fer aquest procés participatiu ara, tot i que creiem que no és el més convenient, i jo crec que és una mostra més de voler córrer amb el calendari i fer-ho a costa de governar d'esquenes a la ciutadania. I bé, sabem, no?, que no entenem aquesta vocació, aquesta voluntat tan ferma d'arribar l'1 de gener, quan si es fa el procés participatiu al setembre, poden arribar a l'aprovació definitiva d'aquest reglament abans d'acabar el mandat, i pensem que no sé que ens doni un bon argument ara, no ha de ser cap problema, doncs, tenir en el primer quadrimestre de l'any que ve l'ordenança de civisme en tots els processos de participatius adients. Per tant, aquí tenim un motiu, doncs, que ens fa dubtar, doncs, de que sigui aquesta la forma adient.
0: Una crítica compartida també pel PSC. El seu portaveu, Cristian Guillamón, ha qüestionat si el calendari fixat per l'Ajuntament ha limitat la participació ciutadana durant la redacció de la norma i ha plantejat dubtes sobre alguns aspectes concrets vinculats a les terrasses.
7: Veiem dintre de l'expedient que, de fet, hi ha una part que ve a dir el meu company que deia que per arribar a l'aprovació definitiva l'1 de gener es feia cap enrere i passaven avui l'aprovació per poder arribar a temps. Però, senyor Soler, això, i senyora Ortega, això no és participació. És que no és participació marcar una data i fer cap enrere i vinga, hem d'aprovar ràpidament aquesta ordenança perquè si no, no arribem. Llavors, m'agradaria que m'expliqués una mica com ha anat i realment si ha sigut potestat seva de dir l'1 de gener ha d'estar aprovat i per això s'ha de passar per aquest ple i quantes aportacions hi ha tingut. I en segon lloc, senyor Soler, tenim dubtes en relació amb el tema de les terrasses. Vostè parlava de fomentar pues, aquesta bona relació, evitar les molèsties, però veiem que no es canvien els horaris d'obertura ni a l'estiu ni a l'hivern, i m'agradaria, si em pot confirmar, si es continuen amb el mateix horari que l'anterior ordenança.
0: En la rèplica final, David Soler ha defensat que es tracta només d'una aprovació inicial i que ara s'obre una fase de treballs amb entitats, col·lectius i ciutadania per incorporar aportacions abans de l'aprovació definitiva. El regidor ha recordat que la revisió de l'ordenança respon també a compromisos adquirits en diferents mocions debatudes al ple. La proposta ha quedat aprovada inicialment amb els vots favorables del PP i Som Castelldefels, l'abstenció del PSC, Junts i Movem i el vot contrari d'Esquerra Republicana. A partir d'ara, el text entrarà en període d'informació pública perquè ciutadania i entitats puguin presentar al·legacions abans de la seva aprovació definitiva. El ple municipal també ha aprovat la creació de la nova ordenança fiscal número 28, que regularà el recàrrec municipal sobre l'impost d'estades en establiments turístics. Es tracta d'una eina prevista per la normativa catalana que permet als ajuntaments aplicar un suplement a la taxa turística que paguen els visitants que s'allotgen en hotels, càmpings, albergs i apartaments i habitatges d'ús turístic. Durant la presentació de la proposta, la regidora d'Economia, Cristina Corona, ha defensat la mesura assegurant que la taxa no recau sobre la ciutadania de Castelldefels, sinó que els turistes que visiten a la ciutat. Segons ha explicat, l'objectiu és contribuir a finançar els serveis municipals i els costos associats a l'activitat turística.
8: Sí, tal com sabem, la Generalitat va aprovar aquest nou impost, aquesta nova tassa, donant l'oportunitat als ajuntaments de fer el cobrament a hotels, a albergs, a càmpings i a pisos turístics, que és un recàrrec que al final no paga el ciutadà, paga el turista que ve de fora, i és el que passem ara. Aquí és important remarcar que això només es cobra els 7 primers dies d'estança, és a dir, que si t'estàs un mes en un hotel, només pagues la primera setmana, tampoc no paguen els menors d'edat, i tal com veieu al punt de ple i al punt de la comissió, s'ha establert un barem en funció de la categoria de l'hotel. Nosaltres entenem que aquí ja sabeu que ens encanta que vinguin els turistes, però tot això costa molt de mantindre i al final és un tema que no paga aquesta tassa no la paga el ciutadà que està de fer i ens ha semblat oportú. Gràcies.
0: Durant el debat des de Junts, el seu portaveu, Xavier Amate, ha demanat més informació sobre la recaptació actual de la taxa turística, les previsions d'ingressos amb un nou recàrrec i mecanismes de control sobre els habitatges d'ús turístic.
2: Tres preguntes. Quin import suposa la recaptació per aquest concepte ara sense la pujada? I quina estimació creuen que pot suposar amb la pujada? I després una especial referència als habitatges d'ús turístic. Si tenen o han aconseguit algun tipus de control, inspecció, perquè probablement és un focus de frau, no només en respecte a aquest impost, sinó en altres situacions.
0: Per la seva banda, la portaveu d'Esquerra Republicana, Rita Borque, ha mostrat el suport del grup a la mesura, argumentant que el turisme genera costos que han de revertir en la ciutat. Tot i això, ha reclamat un compromís polític més clar perquè els recursos obtinguts es destinin realment a l'habitatge de l'espai públic i serveis municipals.
5: Bé, des d'Esquerra Republicana compartim el principi de l'ordenança, de fet en el Parlament l'hem defensada i hem fet aportacions a la nova llei, perquè creiem que és cert que el turisme genera activitat econòmica però també genera costos per a la ciutat i és raonable que contribueixi a finançar els serveis públics que fan possible aquesta activitat. Parlem de costos sobre la neteja, el manteniment de l'espai, la seguretat, la mobilitat, el patrimoni o la pressió que també es produeix sobre l'habitatge. És de justícia, per tant, que una part d'aquest impacte reverteixi en benefici del conjunt de la ciutadania, ja que som els veïns i veïnes, a través dels impostos, els que estem sufragant d'alguna manera aquestes despeses amb els nostres impostos. Ara bé, també volem posar sobre la taula una reflexió important. L'ordenança diu que aquest recàrrec ha de servir per reforçar el finançament local i contribuir especialment a les polítiques d'habitatge. Compartim plenament aquest objectiu. Però si llegim atentament el text veurem que això és una declaració d'intencions. L'ordenança no estableix cap obligació sobre el destí dels recursos que es recaptin. No garanteix que aquests diners es destinin a l'habitatge ni a la millora de l'espai públic ni als barris que suporten una major pressió turística. Jurídicament, aquests ingressos passaran a formar part dels recursos generals de l'Ajuntament i serà el pressupost municipal qui acabarà determinant on es gasten. Això no passa només a Castelldefels. De fet, hem estat mirant en diverses poblacions i veiem com a Barcelona també té una ordenança molt similar i tampoc vincula jurídicament el destí dels ingressos. La diferència és que Barcelona sí que ve acompanyada per aquesta aprovació del recàrrec amb un compromís polític explícit.
0: Des de Movem, la seva portaveu, Sílvia López, també ha celebrat l'aplicació del recàrrec municipal, destacant que permetrà que una part dels costos derivats de l'activitat turística, com ara la neteja, la seguretat o la mobilitat, siguin assumits també pels visitants.
4: Nosaltres volem celebrar que s'apliqui aquest recàrrec a aquesta eina, no? Que Castelldefels doncs, ens sembla una mesura absolutament fonamental pel bon funcionament de la nostra ciutat, perquè sabem que el turisme és un dels motors econòmics, però també genera aquests impactes negatius. Fins ara, els costos aquests extres, no? Que generen els turistes, neteja, seguretat, mobilitat, manteniment, tot això doncs, ho pagaven els veïns i veïnes i a partir d'ara doncs, amb aquest recàrrec tindrem l'oportunitat de que també aquests turistes que venen a gaudir de la nostra ciutat doncs, tinguin una part també per pagar-ho, no? Això, jo també volia dir, és que no és una eina aïllada, és una eina que, de govern que el nostre grup parlamentari va proposar al Parlament de Catalunya i de la qual estem especialment orgulloses, perquè ens preocupa molt com els pobles i les ciutats del nostre país van perdent la seva identitat, convertint-se en espais on la gent viu envoltada de decorats pel visitant i perden doncs, el seu sentit de comunitat. I tot això, doncs, volem lluitar contra tot això, lluitem, ho fem aquí a Castelldefels a cada ple perquè pensem que això ha de ser un lloc on hi puguem viure.
0: En la seva intervenció, la portaveu del PSC, Eva López, ha posat sobre la taula les dimensions del sector turístic a Castelldefels i, com altres grups, també ha demanat concreció sobre la destinació final dels ingressos que generin amb aquest recàrrec.
9: També, ja que estem aquí, aprofito perquè les persones que ens escolten puguin saber també quants establiments turístics tenim a la ciutat i tenim entre hotels i hostals 9 establiments, que són 1.215 places, apartaments turístics tenim 18 establiments, que són 410 places, càmpings tenim un, amb 1.050 places, i habitatges d'ús turístic tenim aproximadament 430 habitatges amb 2.150 places. Això vol dir que tenim 4.825 places per a allotjaments turístics. Llavors, amb totes aquestes dades sí que ens agradaria saber a quins d'aquests conceptes que hem dit anteriorment aniran destinades a la recaptació, perquè jo crec que aquí és on està el veritable meollo de la qüestió, no? Estem molt d'acord en que aquesta ordenança es pugui aprovar, però sí que és veritablement urgent saber on es dedicaran aquests diners.
0: La nova ordenança fiscal ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. Amb aquesta aprovació, Castelldefels podrà aplicar el recàrrec municipal sobre la taxa turística i disposar de nous recursos per afrontar les despeses associades a l'activitat turística i a la gestió de l'espai públic. La creació de la nova ordenança fiscal número 28 ha quedat aprovada per unanimitat durant la sessió plenària.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dimarts 28 de juliol, a Castelldefels. Llum verda a la nova ordenança de mobilitat. Un dels punts centrals del ple de juliol ha estat l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat. El text actualitza la normativa municipal per adaptar-se als seus nous models de desplaçament. Convivència i participació. El ple dona llum verda a la inicial a la nova ordenança de civisme. El ple ha aprovat inicialment la modificació de l'ordenança de civisme i ús de l'espai públic, una normativa que busca actualitzar les eines municipals per reforçar la convivència i adaptar-se a les noves realitats socials de la ciutat. Taxa turística. Castelldefels crea el recàrrec municipal sobre les estades turístiques. El ple municipal ha aprovat la creació de la nova ordenança fiscal número 28 que regularà el recàrrec municipal sobre l'impost d'estades en establiments turístics. Es tracta d'una eina prevista per la normativa catalana que permet als ajuntaments aplicar un suplement a la taxa turística. Ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han estat marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, open air running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou't amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
7: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
8: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
7: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
8: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
0: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: El Tribunal Suprem cedeix davant la justícia europea. Avui ha amnistiat els membres de la mesa del Parlament del 2017. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Natàlia Ramon.
1: Aquest matí el tribunal ha aplicat la llei a Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, condemnats per un delicte de desobediència. Formaven part de la mesa del Parlament presidida per Carme Forcadell, que encara està a l'espera que se li apliqui la llei, Marta Prat.
3: El Suprem també va aplicar ahir l'amnistia a l'exconsellera d'Agricultura, Meritxell Serret, de moment primer i únic membre del govern de Carles Puigdemont a beneficiar-se d'aquesta llei. Per l'advocat Gonzalo Boye, el Suprem acabarà aplicant l'amnistia a tothom que hi té dret, també als exiliats.
4: Sí, porque al final, ¿qué van a hacer? ¿Dejar solo a cuatro personas, tres personas fuera de la amnistía? Yo creo que eso no va a pasar.
1: I el Consell de Ministres aprova la declaració de zones greument afectades pels focs que ha de permetre tramitar les ajudes per als damnificats. La declaració inclou zones a Catalunya, com ara les Gavarres.
3: Pedro Sánchez, en l'última compareixença abans de les vacances, ha defensat un front comú contra l'emergència climàtica amb un pacte d'estat i ha demanat apartar les teories negacionistes.
1: Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
5: Són 211 zones afectades especialment pels incendis de la zona de Madrid, a Vila i Toledo, però també amb ajudes a la Bisbal d'Empordà per agilitzar les peticions i els beneficis fiscals als afectats. També avui permisos laborals inèdits de més de 4 mesos per a aquells que no poden anar a treballar pels focs que cremen des del 23 de juliol. Un Sánchez molt dur contra el PP, a qui pràcticament equipara a Vox pel negacionisme climàtic.
6: Negacionismo que, por desgracia, se está abriendo paso en algunas comunidades autónomas, pues es el peor de los combustibles para luchar contra la emergencia climática.
1: Doncs justament a la Vall d'Uixó la vida recupera la normalitat després que s'hagi aixecat el confinament per l'incendi que crema des de dissabte. En canvi, altres nuclis pròxims al foc continuen confinats i pràcticament buits. La situació als focs de Madrid i Àvila de moment millora poc, mentre que els efectius dels bombers s'afanyen aquest matí amb les tasques d'extinció perquè demà el temps empitjora. Les temperatures es tornaran a enfilar. Anem cap a la Vall d'Uixó, que hi ha Ballester.
7: Dos pobles tornen a tenir vida, però encara n'hi ha 14 que estan buits, desallotjats. El fum segueix cobrint tota la plana baixa, on es recomana no beure aigua de l'aixeta. Els bombers ja van per davant del foc, però encara no està ni perimetrat ni controlat.
1: I al Japó hi ha hagut un terratrèmol de magnitud 7,1 que ha provocat importants destrosses i un número encara indeterminat de víctimes.
3: Ha estat al sud del país i ha obligat a evacuar prop de 150.000 persones. A més, hi ha més de 40.000 llars sense electricitat i s'ha interromput el transport ferroviari i aeri de la zona.
1: I tornant a Catalunya, tenim un rècord d'ocupació. L'atur baixa per sota del 8% i a Catalunya hi ha gairebé 4 milions de persones que tenen feina. Aquestes dades superen el màxim registrat fins ara el tercer trimestre de l'any passat. Això, segons les dades fetes públiques a l'enquesta de població activa.
3: L'ocupació creix sobretot al sector dels serveis, coincidint amb la temporada turística, també a la indústria i a la construcció. Totes aquestes dades ja comencen a recollir l'efecte de la regularització d'immigrants.
1: I en temps de cultura, la besneta de Richard Wagner aterra a Catalunya. És la directora del Festival Bayreuth, que porta a Barcelona una de les grans obres del seu besavi, l'Anell de Nibelung, en un concert al Palau de la Música el 28 d'agost, amb l'orquestra del festival dirigida per Pablo Heras Casado. I als esports ja tenim els dos, el Barça i també l'Espanyol, funcionant a ple rendiment, Ernest.
8: Doncs sí, Barça i Espanyol masculí són a Anglaterra, l'Espanyol a punt d'aterrar i el Barça femení amb el primer entrenament ja a casa a la ciutat esportiva. Per cert que a França, fa poca estona, Zinedine Zidane ha estat ja presentat com a nou seleccionador després del fiasco del Mundial dels Estats Units.
1: I ara ens mirem la circulació. Mariluz García.
9: Bon dia, doncs amb poques complicacions, però hi ha un carril tallat a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat a causa d'un camió avariat. Això provoca cues a la B20, la Pota Nord, des de Badalona, la Ronda de Dalt des de Via Júlia, la Ronda Litoral des de Sant Adrià de Besòs, també hi ha cua a la mateixa Ronda Litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i destaquem també l'autopista AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, direcció Sud.
1: I ara ens mirem el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Perquè avui sembla que ja es comencen a enfilar les temperatures. Tomàs Molina, bon dia.
11: Molt bon dia. Sí, haurem de seguir aquesta situació que durarà com a mínim fins diumenge amb un ascens continuat de les temperatures i un altre cop amb un retorn a partir, sobretot de demà passat, ja de per sobre dels 40 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. De moment avui, el que queda d'avui, les màximes quedaran al voltant dels 38, 39 com a molt a Ponent o en algun punt de les Terres de l'Ebre, sol en conjunt, amb algunes nuvolades baixes aquest vespre a la façana litoral de la Costa Daurada, i demà al matí amb bancs de boira que seran espessos, especialment cap a l'Empordà. Demà a la tarda no descartiríem ja algun primer ruixadet, alguna gotellada en àrees del Pirineu, amb temperatura que ja podrà arribar als 40 graus a les comarques de Ponent, i així seguirà la setmana, amb temperatures altes, però també amb un augment de la inestabilitat que pot donar més ruixats, més tronades, i que sobretot de cara a finals de setmana podria ajudar, almenys a les zones de muntanya, en punts de l'interior, en aquest moment de ruixat, a baixar una miqueta aquesta calor ambiental.
1: Doncs una bona combinació, calor i una mica de tempesta. Gràcies, Tomàs.
11: Bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:07. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. Després que hi anunciés que amnistiava la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, avui s'ha fet públic que també ha concedit la mesura de gràcia a quatre dels membres de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre, la que presidia Carme Forcadell. Jordi Corbalán.
12: Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va condemnar 4 mesos d'inhabilitació i amb 1.200 euros de multa després d'un segon judici per desobeir el Tribunal Constitucional. Anna Simó, una de les amnistiades, n'ha parlat aquest migdia a aquesta emissora.
13: L'amnistia representa un acte de justícia de compliment d'una llei que els alts tribunals espanyols han intentat estalviar-se només després que el TGE, que és el costó de la justícia espanyola, que han començat a moure.
12: La setmana passada, recordem-ho, el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament de després de l'1 d'octubre, la que presidia Roger Torrent. L'alt tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui se li aplica la llei. Va ser condemnada a un any d'inhabilitació quan va tornar a Catalunya després de 3 anys i mig a l'exili. També van ser amnistiats els síndics de l'1 d'octubre. L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boya, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb l'expresident i els exconsellers Comín i Puig quan hagi paït la sentència de la justícia europea. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
14: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes. Porque el TJUE zanjó el tema definitivamente. Esto no va a haber otra sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía de España. No la va haver.
12: Els dirigents del procés amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal, però, ha mantingut fins ara que el delicte de malversació no és amnistiable. Previsiblement, esperarà l'opinió del Tribunal Constitucional per decidir si també amnistia Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta de membres del govern de l'1 d'octubre. El Constitucional, però, és de vacances i no començarà a estudiar els recursos fins al 22 de setembre.
1: I ara marxem cap a Madrid perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, veu llum al final del túnel en les tasques d'extinció dels greus incendis de Toledo, Ávila i també el de Madrid. tot i que venen hores crítiques amb una nova onada de calor. Ho ha dit després de l'últim Consell de Ministres del curs polític, que ha aprovat la declaració de zones greument afectades pel foc amb ajudes per als damnificats. Sánchez ha carregat contra el Partit Popular, a qui ha posat pràcticament el mateix sac que Vox pel negacionisme climàtic. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
5: Bon dia, Pedro Sánchez. S'ha mostrat relativament optimista. Creu que s'ha pogut avançar prou per aturar els focs, tot i que parla encara d'hores crítiques abans de l'entrada d'una nova onada de calor, la quarta. I si és així, és gràcies, afirma, als esforços de tots els efectius.
6: Podemos empezar a ver el final del túnel en la lucha contra estos incendios con todas las precauciones en días y en horas especialmente complejas como las que nos quedan, porque la EMET nos acaba de denunciar un aumento significativo de las temperaturas, una nueva ola de calor.
5: Són ja 170.000 hectàrees cremades en el que va d'estiu. Avui el Consell de Ministres ha declarat 221 zones afectades per emergències de protecció civil, també a Catalunya, com els municipis afectats pel foc de les Gavarres i és la Bisbal d'Empordà. També un paquet laboral inèdit, una prestació extraordinària per emergència extrema de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat pels que no poden anar a treballar o s'han centrat en les tasques de reconstrucció de casa seva. Un president molt dur amb el PP, qui acusa de posar-se del costat del negacionisme climàtic de Vox, allà on governa, els torna a insistir que és imperatiu, diu, tenir un pacte d'estat contra l'emergència climàtica, no només per apagar els focs, sinó també per prevenir i per reconstruir.
6: Negacionismo, que por desgracia se está abriendo paso en algunas comunidades autónomas, pues es el peor de los combustibles para luchar contra la emergencia climática.
5: Sánchez, però, ha reconegut que no trucarà a Feijóo, de qui n'espera ben poc en aquest sentit, però diu que té les portes obertes si se volen sumar a aquest acord.
1: I Tània, Sánchez també ha aprofitat la compareixença per donar explicacions sobre el judici a la seva dona, de qui n'ha defensat la innocència i la seva professionalitat.
5: Sí, no ha estat tan breu com en altres ocasions. S'ha esplaiat més en la defensa de la seva dona. Diu que parlar només d'ella com la seva parella o del seu germà els deshumanitza, que tots dos tenen un ampli currículum. De la seva dona ha dit que ho va deixar tot, la seva empresa, quan va entrar a ser president, per no tenir conflictes d'interessos. I s'ha preguntat què més havia de fer, assegura, perquè té una carrera impecable. I s'ha preguntat...
6: La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿la pareja de un presidente o presidenta de gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional? ¿Esa es la España que queremos?
5: Ha recordat que en els dos casos la Fiscalia no va acusar i diu que és una causa política que han impulsat les acusacions populars, entre d'altres, de partits com Vox. Sobre Zapatero, es reitera, diu que ha donat explicacions, manté la seva confiança i diu que no és el seu portaveu, que tot allò que hagi d'explicar ho farà davant del jutge.
1: Doncs hem començat parlant d'aquestes ajudes per les zones cremades per aquests grans focs forestals i ara hem d'anar cap a l'incendi a la Vall d'Uixó, al País Valencià. Perquè ja ha entrat en el quart dia actiu. Els bombers asseguren que van per davant del foc, però l'incendi encara no està ni perimetrat ni controlat. Ja ha cremat més de 8.000 hectàrees i les autoritats han aixecat el confinament de part de la població, que estava vigent des de dissabte. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport d'en Xavier Espel. Coia.
15: Bon dia. Veïns de dos pobles, la Vall d'Uixó i Vilavella, ja han pogut tornar a casa, però 14 municipis encara estan deserts i custodiats per la Guàrdia Civil. Un d'ells és Alfondeguilla, un poble de 800 habitants enclotat en un barranc que és la porta d'entrada al Parc Natural de la Serra d'Espadà i on s'ha cremat tot l'entorn. Ara només s'hi pot entrar per emergències. L'alcalde, Salvo Ventura, n'ha parlat a 3Cat Info.
16: He quedat en gent per a poder entrar a collir medicines i per a gent que li fa falta, perquè, claro, és el tercer dia i n'hi ha gent que va així en lo poc que duia en les mans i esperar que el dia pareix que vagi millor que ahir i evolucione bé cap a la vesprada i ens informen de notícies positives.
15: Entre els veïns que ja han pogut tornar a casa, a la Vall i a la Paula, el foc li va arribar a 200 metres. O l'Elias, que viu a una de les cases de la Vall, que ha fet de barrera del foc. La Paula es va evacuar, l'Elias no.
17: Molt angoixa perquè no te'n vas i no saps quan vas a tornar, si el foc va plegar a ta casa, si va cremar-se... Pues la veritat que han sigut, sobretot la nit, que és quan més se va descontrolar el foc, perquè tampoc estaven ja els dispositius aeris, aleshores el foc anava sense ningú control.
18: Decir lo que queráis. Si queréis denunciarme, hacer lo que queráis. Yo de aquí no me voy porque toda la vida ha sido para mis tres hijos hacerle su casa y estar todos juntos.
7: L'olor de fum i la boirina de la cendra encara cobreix tota la plana baixa. L'aigua de boca millor si és embotellada i a moltes zones és millor circular amb mascareta, mentre l'incendi continua actiu.
1: Doncs tot això al País Valencià, els incendis de Madrid i Àvila, que han cremat ja 75.000 hectàrees, el més gran és el d'Àvila, amb 50.000 hectàrees calcinades. I avui s'afronta amb una mica de més bones perspectives. Els focs han afectat prop de 100.000 persones, amb 63.000 evacuats. A la província de Toledo, els veïns de 9 municipis ja han pogut tornar a casa després que s'hagi rebaixat l'emergència al nivell 2. Enviada especial a Hinojosa de San Vicente, Montse Poblet, amb el suport de Xavi Luna. Montse.
19: Bon dia. Aquest és un dels primers pobles evacuats on la gent ha pogut tornar a casa seva. Són 500 veïns els que dissabte els van dir que havien de marxar perquè el foc, que s'ha quedat a uns 30 quilòmetres a la Sierra de San Vicente, venia cap aquí. Va marxar tothom, menys l'alcalde, un treballador de l'Ajuntament i el Jesús, un dels propietaris del zoo del poble, l'únic que hi ha a Castella-La Mancha i on viuen 230 animals.
20: Evacuar d'aquí ni jo ni mis hijos, no hemos querido salir d'aquí nadie. O sea, porque es que esto hay que cuidarlo. Y ahí, a ver, hay crías, ahí tenemos nacimientos de hace 3 días, hay que darle biberones, en fin, esto no es una cosa que, oiga, como me voy de mi casa y bueno, ya vendré.
19: Malgrat els seus esforços, aquests dies se'ls han mort 5 animals. No saben si per la calor o pel fum. De fet, ell continua portant la mascareta a la butxaca, però avui ja es respira bé i no cal posar-se-la. La situació del foc ha millorat durant la nit i fa poca estona la província de Toledo ha sortit de la situació d'emergència i ha ordenat el retorn de tots els evacuats. Els que encara no poden fer-ho són els evacuats d'Àvila i de Madrid, com els veïns de Valdemaqueda, el poble que ahir es va desallotjar i que aquesta nit els bombers han salvat de les flames. El Pedro, un dels veïns més vells del poble, ens assegura que mai havia vist un foc tan virulent.
21: La culpa la tienen que no nos dejan a los pueblos, no nos dejan a sacar la leña muerta, como hace 50 años que todo el pueblo sacaba la leña muerta, iba por la leña, había ganado, se sembraba y todo eso, y eso no te dejan.
19: El Pedro l'hem trobat a un dels poliesportius que s'han habilitat per atendre els evacuats mentre els bombers continuen treballant. La superfície en flames és molt menor que la d'ahir i de moment no bufa el vent. El perill el tenim en la onada de calor que ha de començar demà.
1: Doncs els bombers també treballen perquè l'incendi de la Gironda a França no es continuï expandint. La previsió meteorològica allà per les pròximes hores també preocupa i per prevenció s'han evacuat prop de 4.000 turistes de la localitat de la Canau. Aquestes evacuacions es sumen a les de més de 220.000 persones que van haver d'abandonar casa seva des que es va declarar aquest incendi i que encara avui no saben quan hi podran tornar. Aquest foc ja ha cremat 42.000 hectàrees. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
22: Bon dia. Molta expectació avui, un dia clau per lluitar contra aquest incendi degut a la pujada de les temperatures i també a la reorientació del vent. Això sí, si el foc és estabilitzat encara no està fixat i tothom mira aquesta previsió del temps. I és per això que la prefectura ha fet evacuar els càmpings del poble de la Canau, el que representa unes 4.000 persones suplementàries. El centre que acull el màxim d'evacuats a Bordeus estan a punt per poder acollir més gent si fes falta. Escoltem Rodrigo Ulrich, responsable de la logística.
23: Hem acollit una part de la gent en les primeres hores, també durant els primers dies, però lloc encara té capacitat per acollir-ne centenars o milers si malauradament fes falta.
22: Els darrers dies s'ha treballat i de valent per crear tallafocs més de 100 quilòmetres de barreres, és a dir, han tallat la llenya, el bosc, tota la matèria que podria cremar, com explica l'operador forestal Martin de Montbron.
24: El que fem és crear una franja de suport per extreure la vegetació, tallar-la i retirar-la de la zona. Així, quan el foc ja arriba, ja no té combustible per continuar avançant i perd intensitat.
22: Fins que el foc no sigui declarat fixat, els evacuats no podran tornar a casa seva.
1: Doncs a Catalunya, Protecció Civil demana extremar les precaucions per evitar incendis de les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar demà els termòmetres a la ratlla dels 40 graus en alguns punts del Principat. Avui els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques en nivell 4 del Pla Alfa, el més alt. Per aquest motiu, també estan restringits els accessos a 3 espais naturals, al Montmell Marmellà, també a Prades i al Montsant. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, el de nivell 3 del Pla Alfa, afecta avui a 86 municipis. I els bombers treballen perquè... els bombers de la Generalitat de Catalunya continuaran sense fer hores extres voluntàries tot aquest estiu. Es tracta d'una mesura de protesta per millorar les seves condicions laborals i que ha implicat el tancament momentani d'alguns parcs, a més d'una sobrecàrrega de feina sobre la plantilla en plena campanya d'incendis. Tot això ho ha seguit des de Viella la Sofia Cabanes.
0: Després d'una votació interna, els bombers han decidit mantenir el pols amb interior, tot i reconèixer avenços en les negociacions, denuncien que durant anys el funcionament estructural del cos s'ha basat en la bona voluntat de la plantilla per fer hores extres voluntàries. Ara, des de l'inici de juliol, han deixat de fer-ne i això ha tingut conseqüències. Marc Curcó és el delegat de bombers a la UGT.
2: Això què implica? Que hi ha menys gent per treballar. La càrrega de feina és la carreguem nosaltres. No és del tot la falta de personal, perquè aquí la casa ho està fent relativament bé, sinó la falta de planificació. I això és el que volem, que se planifiquin les coses ben fetes.
0: Entre altres demandes, reclamen implantar més mesures davant l'exposició a contaminants. Joan Viescas, delegat de Comissions Obreres.
3: I els contaminants se pugen al camión, se porten al parque i s'està demostrat que acaben arribant als domicilis particulars dels bombers.
0: El Departament d'Interior, per la seva banda, assegura que la resposta a les emergències està garantida i que quan un parc no disposa de prou efectius, s'activen recursos d'altres parcs per cobrir-ho.
1: Una pausa i obrem la plana econòmica.
4: Catalunya migdia.
8: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
25: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.
8: Tota la informació a buitaull.cat.
25: Buit a Ull, muntanyes d'adrenalina.
26: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
4: Catalunya migdia.
1: Les 2:22. I tornem a Madrid perquè sembla que hi ha alguna novetat pel que fa al Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de fer demà. Tània Tàpia.
5: Sí, bon dia. Doncs ha quedat posposat el 4 de setembre. Ho havia demanat el Partit Popular per carta, adduint falta d'informació i transparència per abordar el nou model de finançament. I fons del Ministeri d'Hisenda ens confirmen que accepten aquesta petició, tot i negar que hi hagi hagut aquesta manca d'informació. Diuen que és mostra de la bona voluntat que tenen de poder arribar a un acord per un model, recorden, que és positiu per a totes les comunitats i que permetrà injectar 21.000 milions extra a tots els territoris. El model es votava demà, Catalunya hi votava a favor, i també Canàries, un territori governat per PP i Coalició Canària. Com diem, aquest acord ja s'haurà d'esperar fins a després de les vacances, el 4 de setembre.
1: Gràcies, Tània. Queda clar, doncs, el Consell de Política Fiscal i Financera ajornat fins al setembre. L'atur cau a mínims i baixa del 8% a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació amb gairebé 4 milions de treballadors. Ho diu l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre, que recull els efectes de la temporada turística. Mireia Sala.
27: La taxa d'atur se situa ara al 7,9%, 2 punts menys que la mitjana de l'estat espanyol. Ara hi ha 343.000 persones que busquen feina. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. Al conjunt de l'estat espanyol, Catalunya lidera tant l'augment de l'ocupació com la caiguda de l'atur. El president Pedro Sánchez destaca la bona marxa de l'economia.
6: Que vamos a cerrar el año 2026, insisto, en un contexto tan difícil y tan complejo como el que tenemos, creciendo 5 veces más que Italia, 4 veces más que Alemania y 3 veces más que Francia.
27: Les últimes dades de l'EPA comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que va iniciar-se al juny, i és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers. Aquesta mateixa xifra l'any passat suposava una cinquena part del total.
1: I el govern ha renovat el mapa de zones tensionades, és a dir, els municipis amb més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu del lloguer. El llistat s'amplia dels 271 municipis que hi ha ara, en total, fins als 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, però també en surten una vintena, Jordi Canal.
9: Sí, entre les noves incorporacions destaquen Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat a l'habitatge, segons el govern, i ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tenses. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
10: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funcionen. I, per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen, doncs s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
9: El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, troba absurd excloure municipis del llistat.
11: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
9: Ara el mapa d'àrees tenses se sotmetrà a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el vistiplau. A més d'això, el govern ha aprovat la creació de la Direcció General de Disciplina en l'Habitatge. És un departament pactat amb els comuns que controlarà específicament que es compleixin les normatives d'habitatge i que sancionarà les infraccions.
1: I ara ens fixem en el que està passant a Palma. Són alguns dels crits que s'han sentit aquest migdia en contra de les càrregues policials que hi va haver en la manifestació de diumenge contra el turisme massiu. Els manifestants han demanat la dimissió del delegat del govern espanyol a les Illes. Palma, Caterina Carmany, bon dia.
12: Bon dia. La calor no ha aturat els crits de les 300 persones durant 2 hores contra la policia i per la dimissió del delegat del govern espanyol. Des de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol acusa els agents de carregar injustament diumenge per tapar l'èxit de la manifestació.
13: No trobem cap explicació lògica en aquesta càrrega perquè no hi va haver cap provocació per part dels manifestants. Va ser una manifestació totalment pacífica, no hi va haver cap desperfecte en tot el recorregut, per tant, no li trobem una explicació lògica. El que sí que podem afirmar és que el que han aconseguit és que les imatges que se veuen són les imatges de les càrregues policials i no les imatges de 70.000 persones omplint els carrers de Palma.
12: No descarten una denúncia col·lectiva amb la vintena de ferits en aquestes càrregues policials.
1: Els principals directius de la Generalitat i les seves empreses públiques hauran de passar, a partir d'ara, un procés de selecció i ja no seran triats, ha dit, en funció del color polític de cada govern. Així ho recull l'avantprojecte de llei que avui ha aprovat el Consell Executiu per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es tracta d'un dels principals pilars de la reforma de l'administració que el govern de Salvador Illa té previst impulsar aquesta mateixa legislatura. Palau de la Generalitat, Marta Corbalán, bon dia.
14: Hola, bon dia. Els directors generals i de serveis i els subdirectors de les diferents conselleries seran triats per criteris de meritocràcia i els seus mandats seran de 7 anys, prorrogables per al mateix període si hi ha un informe d'idoneïtat. Això vol dir que estaran en el càrrec més enllà d'una legislatura. D'aquesta manera, cada vegada que canviï el color polític d'un govern, no s'hauran de rellevar la majoria dels càrrecs, que es calcula que són entre 400 i 900. Segons la portaveu del govern, Sílvia Paneque, l'objectiu és professionalitzar el personal directiu i garantir una millor prestació dels serveis públics.
10: un cop aprovada, permetrà, primer, encaminar el relleu generacional que estem vivint al govern de la Generalitat, la captació i retenció de talent a l'administració pública, que és un dels reptes més imminents que tenim com a administració, no només la captació, sinó la retenció d'aquest talent.
14: Aquesta llei, que ara s'haurà d'aprovar al Parlament, exclou els consellers i els secretaris generals dels diferents departaments que seguiran sent triats per designació política.
1: I avui el cas Kitchen ha quedat vist per sentència. Després de 4 mesos de sessions a l'Audiència Nacional Espanyola, ha quedat vist per sentència el judici pel conegut com a cas Kitchen, que és aquell, recordeu, el de les clavegueres de l'Estat durant el govern de Mariano Rajoy, Cristian Roldán.
7: El banc dels acusats per destruir proves de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, contra dirigents del partit, s'hi asseia l'excúpula d'Interior amb el ministre Jorge Fernández Díaz al capdavant. La fiscalia li manté la petició de 15 anys de presó i també per a qui era el seu número 2, Francisco Martínez, i l'exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino. La petició més alta, 19 anys, es manté per a l'excomissari José Manuel Villarejo, que avui ha estat un dels 3 acusats que ha fet ús del seu dret a l'últim torn de paraula. Villarejo ha insistit que l'han processat per ser un personatge que ha molestat els poderosos.
1: I un terratrèmol de magnitud 7,1 ha sacsejat al sud del Japó i ha causat múltiples víctimes mortals i almenys una 50ena de ferits que han hagut de ser hospitalitzats. El sisme també ha obligat a evacuar prop de 150.000 persones, ha deixat més de 40.000 llars sense subministrament elèctric i ha interromput el transport ferroviari i l'aeri a tota la zona.
7: Les autoritats japoneses encara no tenen un recompte fiable, però ja treballen amb la previsió que el terratrèmol hauria provocat diversos morts, sobretot a la prefectura de Kumamoto, on s'ha esfondrat el segon pis d'un centre comercial mentre hi havia força activitat al seu interior. De fet, hi ha una 20ena de treballadors amb els quals de moment no es pot contactar. Els bombers intenten accedir-hi per rescatar les persones que encara segueixin en vida. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, reconeixia part dels danys i feia una crida a la prudència.
15: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric i incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
7: El terratrèmol també ha esfondrat parts del castell de Kumamoto, un dels monuments més destacats del país. Sentim alguns dels testimonis en declaracions a l'agència Reuters.
16: La paret va començar a escardar-se i a despendre's. Queien moltes coses des de dalt.
17: Vaig tenir la sensació que el meu cos flotava a l'aire. Al principi no vaig adonar-me que era un terratrèmol. Només quan vaig veure que la paret s'ensorrava vaig ser conscient del que estava passant.
7: Les autoritats japoneses alerten que hi podria haver rèpliques durant aproximadament una setmana.
1: 2:45. Donald Trump rep avui Benjamin Netanyahu i també Volodymyr Zelensky en una etapa clau per les guerres a l'Iran i a Ucraïna. El president ucraïnès torna a la Casa Blanca en un moment de més suport del president dels Estats Units i espera assegurar més ajuda militar contra Rússia. Pel que fa a Netanyahu, visita Trump per primer cop des de l'inici de l'ofensiva conjunta dels Estats Units i Israel contra l'Iran i enmig de les diferències entre els dos líders sobre aquesta guerra. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
18: Bon dia. El record de l'última visita de Netanyahu al febrer passat pesarà i molt en la reunió d'aquesta tarda. Va ser aleshores quan el primer ministre israelià va acabar de convèncer Trump d'atacar l'Iran en el que havia de ser una operació militar ràpida que es va acabar encallant i que encara cueja. Tot i això, i aprofitant els últims atacs a petita escala entre iranians i nord-americans, el primer ministre israelià assegura que tornarà a la càrrega.
19: Abordarem totes les qüestions de l'ordre del dia, entre les quals destaca l'Iran. Naturalment, el nostre objectiu és salvaguardar la nostra seguretat alhora que ampliem el cercle de pau al nostre voltant.
18: Netanyahu té el dit al gallet per si cal tornar a involucrar-se en el conflicte, però sembla que Trump segueix prioritzant poder arribar a un acord amb el règim dels ayatolars abans de les midterm del novembre. Unes altres eleccions, les generals d'Israel de l'octubre, podrien també explicar la reunió. Netanyahu sap que el suport de Trump li pot anar bé, però abans ha de recuperar la seva confiança. Per això arriba després d'haver fet dos gestos en la línia del que demana Estats Units. Això sí, més simbòlics que altra cosa. Una prova pilot per retirar tropes del sud del Líban i aprovar l'entrada d'una força internacional a una zona molt concreta de la Franja de Gaza. Netanyahu sap que no pot presentar-se a la Casa Blanca amb les mans buides. Ara falta saber si serà suficient per a un Trump que fa no gaire el va menysprear en públic i el va insultar en privat.
1: Doncs amb Volodymyr Zelensky a Washington, Ucraïna ha llançat aquesta matinada un dels atacs més massius contra la regió de Moscou amb gairebé 400 drons. L'objectiu ha tornat a ser el principal magatzem de la companyia coneguda com l'Amazon Rus. És l'11è atac en 10 dies contra l'empresa de comerç en línia i això ha desencadenat un debat sobre si aquests atacs ucraïnesos són o no un crim de guerra. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
0: Bon dia. Un dron ucraïnès s'ha estavellat contra un magatzem a tocar del centre logístic més gran de Wildberries. Aquesta vegada no hi ha hagut ferits, però des de mitjans de mes han mort 9 treballadors d'aquesta empresa i desenes han quedat ferits per atacs ucraïnesos. Zelensky ho justifica perquè Wildberries ven productes que acaben servint a l'exèrcit rus, tot i que, quan Moscou ha colpejat l'empresa de missatgeria ucraïnesa Nova Poshta, fent servir el mateix argument, Kiev ho ha denunciat com un crim de guerra. L'analista militar independent rus, Ruslan Leviev, adverteix que mai s'hauria de bombardejar la infraestructura civil.
2: Els atacs contra Nova Poshta són crims de guerra, com també ho són els atacs contra els magatzems de Wildberries. No són instal·lacions militars. Fins i tot si subministren components de doble ús per equipament militar, això no converteix tota la instal·lació en un objectiu legítim.
0: Des del Kremlin neguen que Wildberries abasteixi l'exèrcit rus, malgrat que comercia amb GPS, ràdios, fibra òptica o armilles antibales que reben els soldats del front i té seccions a la web dedicades exclusivament a la guerra d'Ucraïna. Wildberries gestiona més de la meitat de totes les comandes en línia de Rússia i dona servei a centenars de milers de petites empreses. Algunes d'elles, amb aquests atacs, ho han perdut tot.
1: I abans de la cultura, ens mirem un moment al metro de Barcelona. Perquè l'incendi que ahir va cremar el túnel de la línia 1, la vermella, entre Clot i Glòries, el va provocar la combustió d'una malla impermeable. El fum va afectar 136 persones. TMB, que ha obert una investigació, assegura que el material no es troba en cap altre punt de la xarxa. Barcelona, Miquel Jarque.
3: Bon dia. La seqüència dels fets és aquesta. El maquinista veu el foc, atura el metro, contacta amb el centre de comandament, que li indica que es desplaci a la cua del comboi per fer-lo recular fins al Clot, i amb el tren aturat, alguns passatgers premen el botó de sortida d'emergència i les portes s'obren, omplint de fum el comboi. Això precipita l'evacuació pel seu propi peu. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, assegura que el material que es va cremar no es troba a cap altre punt de la xarxa.
20: El que vam determinar després amb la visita in situ és que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades, eh?
3: TMB ha obert una investigació per esbrinar si aquesta manta tèrmica havia de ser en aquest túnel.
1: 3:45. La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana el pròxim 29 d'agost, en la que serà la seva tercera visita històrica a Barcelona. El concert formarà part d'una gira excepcional per l'Estat espanyol, impulsada per Caterina Wagner, directora del certamen i besneta del cèlebre compositor Richard Wagner. Montse Mas.
21: La directora del festival, que ret homenatge a la música del seu besavi des de fa 150 anys, ha destacat avui al Palau de la Música el caràcter extraordinari d'aquesta gira, un tour que després de Barcelona passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
22: We have a
4: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Els espanyols també estan enamorats de la música i la passió, igual que nosaltres. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció. This is an
21: exception. El concert que tancarà el 40è aniversari del Festival de Peralada estarà dirigit per Pablo Heras Casado i reunirà un centenar de músics i veus de primer nivell, com la soprano Catherine Foster, el tenor Klaus Florian Vogt i el baix baríton Nicholas Brownlee. S'hi interpretaran fragments de l'Anell del Nibelung de Wagner, com la Cavalcada de les Valquíries.
1: I de la música anem als llibres. Perquè un dels llibres més rars impresos mai a Lleida ja forma part del patrimoni públic. L'Institut d'Estudis Ilerdencs ha incorporat aquest migdia un dels pocs exemplars coneguts al món del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485 que constitueix un testimoni excepcional dels inicis de la impremta a la ciutat. Lleida, Pau Rovira.
5: Impresa pel tipògraf Enric Botel i atribuïda històricament a Sant Albert Magne, està considerada una autèntica joia del patrimoni bibliogràfic català. Fins ara només se'n coneixien 5 exemplars originals conservats en biblioteques d'Itàlia i de l'Estat espanyol. La família del bibliòfil pallarès Ramon Areny Batlle n'ha formalitzat avui la donació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. La responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental, Sílvia Ferrús, explica de què tracta i també per què és tan important.
8: Un tractat de filosofia que s'utilitzava també per a nivell medieval a les diferents universitats, no? Per explicar, pues, això, característiques aristotèliques, característiques de l'Albert Magne, i doncs perquè és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca, i en teníem un, del Llegat Areny, també precisament, que es pot datar al 1485.
5: L'incunable es conservarà a la reserva de fons antics del DIE en condicions especials de preservació.
1: Una exposició de la Fundació Vila Casas a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, reivindica les fotografies clàssiques dels àlbums familiars. El fotògraf i col·leccionista Jordi Barón l'ha anat recopilant en botigues de vell i també als Encants i n'ha fet una selecció. Ara les mostra sota el títol Portes endins, els arxius dels altres. Es pot visitar el Palau Solterra de Torroella i allà hi ha anat la Núria Paraire.
22: Dues persones al menjador de casa davant les cortines posen disfressades, tot plegat amb un color sèpia. És un exemple de les més de 300 fotografies que es poden veure. Mostren la vida quotidiana de la segona meitat del segle passat, del segle XX. El fotògraf, antiquari i col·leccionista Jordi Barón ha dedicat dècades a recopilar aquestes imatges anònimes que, per tant, estan fora dels circuits artístics.
23: La història de la fotografia és un 1% fotografia de fotògrafs o gent, artistes, no? I un 99% és fotografia feta per aficionats.
22: Les vol preservar perquè es tracta, diu, d'un patrimoni visual fràgil i dispers.
23: Hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada, o si no són iguals o molt similars.
22: També hi ha fotografies eròtiques amateurs, imatges clandestines o sèries marcades pel voyeurisme.
1: Catalunya migdia. I quan falten 19 minuts per les 3, ens mirem als esports amb l'Ernest, perquè avui dia 2 del Barça a Anglaterra i dia 1 de l'Espanyol també a Anglaterra, Ernest.
24: Sí, exactament, i dia 1 també del Barça femení. La pretemporada oficialment arrenca, els equips posen la segona en marxa. La segona marxa, i n'hi ha moltes més de marxes perquè la temporada serà molt llarga, i en el cas del Barça i l'Espanyol, per exemple, trien Anglaterra. La delegació del Barça va volar ahir una mica més de 2 hores i prou per trobar una climatologia menys hostil que Barcelona, exactament el mateix que busca l'Espanyol. Amb prou feines, Barça i Espanyol es trobaran temperatures superiors als 25 graus, no es deshidratarà cap jugador, per tant, i els entrenaments programats pels dos tècnics, doncs, que podran permetre als dos equips créixer. i precisament al cor d'Anglaterra, i tenim a Ramon Salmurri, que ens explicarà una mica com va aquest segon entrenament del Barça, perquè el Barça ha entrenat aquest matí, ho va fer ahir, i ha entrenat avui ja, com va aquest segon entrenament de l'equip de Hansi Flick. Com estàs, Ramon? Bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. Doncs de moment es mantenen les bones notícies per Hansi Flick, que continua veient com Fermín forma ja part de les sessions. Ho va fer ahir en el primer entrenament, com dius, a Anglaterra. També Ronald Araujo, mentrestant, Alejandro Valde, continua entrenant-se al marge per aquests problemes a l'esquena. I amb un nom propi, el d'Andreas Christensen, que encara la seva cinquena temporada com a blaugrana. El seu rendiment ha estat marcat fins ara per la capacitat de jugar a alt nivell, però també per una manca de continuïtat absoluta condicionada per les lesions. 98 partits en 4 temporades com a blaugrana d'Andreas Christensen. Després de trencar-se el genoll la temporada passada, ha renovat 2 anys més amb el club i espera poder oferir la seva millor versió.
9: It's difficult.
11: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
9: Still enjoying the holiday, of course.
6: Ara mateix la plantilla són 4 centrals, Cubarsí, Gerard Martín, Araujo i Christensen, perquè Eric, d'entrada, parteix a la planificació com a teòric lateral dret. La posició del club és que no arribarà cap central fins que no surti ningú. Aquest algú, bàsicament, és Ronald Araujo. Christensen considera que és normal que es vinculin noms al Barça parlant d'un mercat d'estiu, però que si ell és capaç d'oferir el seu millor nivell, no té per què, diguem-ne, tenir una competència que l'aparti de la realitat de l'equip.
11: El mercat de fitxatges no és per a mi. Ja he dit que confio en mi mateix i que necessito recuperar el meu millor nivell.

0: Sant Joan Despí amb els tres nous fitxatges, però sense Aitana Bonmatí, Oriol Corral.
1: La migcampista Sant Pere de Ribes encara no s'ha reincorporat al treball amb el grup. La mateixa futbolista va explicar durant la clausura del seu campus d'estiu que necessita començar de zero després dels problemes físics que va arrossegar en el tram final de la temporada passada. Aitana va revelar que va arribar a infiltrar-se abans d'alguns partits per poder competir un cop superada la lesió i ara vol aprofitar aquest inici de curs per recuperar-se del tot. Tampoc s'ha entrenat Lai Alexandri, que continua amb la recuperació de l'operació del lligament encreuat anterior del genoll esquerre. A diferència d'altres temporades, el Barça no farà cap estada de preparació i completarà tota la pretemporada de Sant Joan Despí. L'objectiu torna a ser ambiciós, repetir el pòquer de títols conquerit el curs passat, tot i afrontar una renovació important de la plantilla després de les sortides de Mapi León, Ona Batlle, Salma Parayuelo i Alexia Putellas. El primer partit de pretemporada arribarà el 12 d'agost. Les de Pere Romeu rebran el Montpellier en un amistós a l'estadi Johan Cruyff.
0: I us hem explicat fa una estona que estàvem pendents de l'aterratge de l'Espanyol al Regne Unit. Sergi Andreu, bona tarda.
2: Bona tarda, Ernest.
0: Han arribat ja.
2: Ja hi són, sí.
0: Ja hi són.
2: L'expedició blanquiblava ha sortit aquest matí des de Barcelona. Ja són a Anglaterra, han aterrat a l'aeroport de Manchester. Molt a prop hi ha Burnley, i avui s'entrenen, avui mateix a la tarda, a la ciutat esportiva del Burnley, que, com sabeu, és club de la mateixa propietat que l'Espanyol presidit per Alan Pace. Ha viatjat una expedició de 25 jugadors del primer equip. Només hi falten Puado, lesionat de llarga durada, i Miguel Rubio, a qui se li està buscant una sortida del club i, per tant, tampoc no ha anat a Anglaterra. En canvi, sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell, però ha viatjat al central. Del filial hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adama Timera i a lateral dret José Ángel López. Per cert, tampoc no ha viatjat al lateral esquerre valencià José Salinas, que marxa, ho vam saber al vespre,
3: cedit
2: al Màlaga. Exacte, amb una opció de compra. Salinas va arribar lliure a l'Espanyol l'estiu passat, ha jugat 13 partits amb la samarreta blanca i blava. Al lateral esquerre, l'Espanyol aquesta temporada tindrà el neerlandès Harman i el jove del planter Roger Hinojo, per tant no hi havia lloc per José Salinas.
0: Quants dies hi queda l'Espanyol a Anglaterra?
2: Mira, són 5 dies, des d'avui fins dissabte. Demà jugaran el primer amistós en terres angleses contra el Burnley, amb qui comparteix propietat. El partit serà 9:15 a Turf Moor, l'estadi del Burnley. El segon amistós serà dissabte. L'equip de Manolo jugarà contra el Middlesbrough, equip que, com el Burnley, juga a la segona divisió anglesa. Tot just acabi aquell partit de dissabte, l'Espanyol tornarà cap a Barcelona, recordem que l'equip blanquiblau ja ha jugat 3 amistosos aquesta pretemporada. 2 victòries contra l'Olot i el Pau i l'empat de dissabte passat contra el Sabadell.
0: Doncs parlant de partits de pretemporada, aquesta tarda el Madrid jugarà el seu segon amistós de pretemporada. Serà un partit d'entrenament contra el Leganés a la ciutat esportiva de Valdebebas i que jugarà Josep Gai a porta tancada.
4: Serà un partit d'entrenament com el que va jugar fa uns dies contra l'Alcorcón i que va guanyar per 1-0. El match serà a les 6 de la tarda a porta tancada i es podrà seguir durant uns minuts a través de Real Madrid Televisió. A tot això, el club blanc no podrà comptar amb Thiago Pitarch a causa d'una lesió al lligament intern del genoll esquerre que es va fer en un entrenament i estarà 6 setmanes de baixa. Pitarch se suma a la llista de baixes del Madrid amb Eder Militao, lesionat al mes d'abril del bíceps femoral, però s'espera que es reincorpori a finals de setembre. Rodrigo Goes, que es va trencar els lligaments encreuats i el menisc del genoll dret, tornarà a finals d'any i Ferland Mendy, lesionat del múscul recte femoral, està previst que torni a l'octubre. Dissabte, el Real Madrid jugarà el seu tercer partit amistós, el primer a porta oberta contra la Fiorentina al Bertstadion d'Àustria, a les 6 de la tarda.
0: Deixa'm preguntar-te per una cosa que he vist d'aquestes que se segueix treballant i crec que he vist abans un missatge de Fabrizio Romano en una possible incorporació d'aquell jugador que comentàvem ahir que val tants diners. Que val tants diners, no sé si els val, però almenys els demanen.
4: Sí, són 120 milions d'euros a hores d'ara, encara no és oficial, i s'espera que s'anunciï de manera imminent.

0: Avui ha sigut un dia mogut al mercat de seleccionadors nacionals, perquè, Oriol, ja coneixem el successor de Deschamps, el capità francès.
1: Zinedine Zidane,

0: Serà el seleccionador francès els propers 4 anys. Zidane explica que ha tingut ofertes, però que ha esperat la selecció.
1: J'ai passé ces 4-5 années à attendre...
2: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
0: Zidane ha dit que encara no ha parlat amb Mbappé, la seva estrella, perquè està gaudint d'unes merescudes vacances, i ha aprofitat les seves primeres paraules com a seleccionador per donar suport als que estan patint els incendis. L'exfutbolista de la Juventus i el Madrid té 54 anys, fa 5 anys que és lluny de les banquetes i la seva última experiència és al Bernabéu.
3: I a Itàlia, el president de la federació diu que està negociant amb Roberto Mancini com a nou seleccionador.
0: Sí, que ja va entrenar la selecció italiana del 18 fins al 2023, va guanyar l'Eurocopa del 21, però no va poder classificar el seu país pel Mundial de Qatar del 2022 i va renunciar al càrrec. D'altra banda, també la Federació Italiana busca director tècnic perquè Paolo Maldini va dimitir només 2 setmanes després d'acceptar el càrrec per la negativa de la Federació al fitxatge d'Andrea Pirlo, i la premsa italiana situa Claudio Ranieri com a favorit.
3: I el mercat de fitxatge segueix obert, seguirà així fins que acabi l'agost, però atenció perquè a Anglaterra hi ha molt moviment i sonen alguns traspassos inesperats.
0: Sí, el Chelsea de Xavi Alonso, sí, després de molts anys fitxant talent jove, s'interessa en 2 jugadors molt veterans de la Lliga anglesa: Jordan Henderson, mític capità del Liverpool, 36 anys ara al Brentford, i Danny Welbeck, el davanter anglès, de 35 anys, del Brighton. Més moviments a Anglaterra: el porter suplent del City, James Trafford, fitxaria pel Leeds, segons David Ornstein. El City el va fitxar per més de 30 milions i ara el vendria per 40. I una altra sortida del City: ja sabíem que marxaria John Stones perquè acabava contracte, però ja sabem el destí, marxarà al Inter de Milà, segons Fabrizio Romano.
3: I aquest Mundial hi ha hagut un porter que ha sigut revelació, va fer molt bones actuacions, el porter de Cap Verd, Bosinha, que sembla que té problemes amb el seu fitxatge, eh?
0: Sí, Bosinha tenia previst volar avui a Xile per passar la revisió mèdica i signar el seu contracte amb el Colo-Colo, però el fitxatge del jugador de 40 anys haurà d'esperar per endarreriments amb els tràmits del visat. El president del club xilè ja havia anunciat el seu fitxatge aquest passat dissabte.
3: El Sabadell ha anunciat que Rubén Martínez es retira del futbol professional. És un extrem dret de 36 anys, capità de l'equip l'últim tram de la temporada passada, i ha decidit que posa punt i final a 2 temporades al Sabadell.
2: El futbolista de Maó havia acabat contracte amb l'equip de Ferran Costa i després de 2 ascensos en 2 anys es retira i assumeix la secretaria tècnica del primer equip. El Sabadell s'ha entrenat aquest matí per última vegada abans de l'amistós de demà contra el Manresa. Els de Ferran Costa van perdre per 2-0 contra el Castelló a la primera prova de pretemporada i van empatar a 1 contra l'Espanyol.
3: Ahir es va saber que l'idili, no?, entre el Girona i Estuani seguirà una temporada més. Ell vol dur el Girona novament a primera.
2: El davanter uruguaià, que farà 40 anys a l'octubre, renova per una temporada. Estuani va arribar al Girona l'estiu del 2017, coincidint amb el primer ascens a primera. El Girona jugarà demà el tercer amistós de pretemporada contra el Castelló, rival de la segona divisió. Els de Quique Álvarez van guanyar 1-3 a l'Olot, però van perdre contra l'Alavés per 0-1.
3: 7 minuts per les 3.
4: Catalunya migdia.
5: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
4: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Vinga, ha parlat el futur entrenador del Barça de bàsquet, Alexander Sekulić. Ho ha fet a un mitjà eslové, on ha reconegut que li va sorprendre, Oriol, que el Barça contactés amb ell.
0: Sí, Sekulić diu que creia que el Barça tenia lligat un altre entrenador i que li va sorprendre aquesta trucada. Demana, això sí, paciència, perquè és un equip totalment nou, però està convençut que aconseguirà fer-lo funcionar. Per cert, ja podem sentir la veu al nou fitxatge del Barça, l'alepivot Tosan Awoma, MVP de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana.
7: What's up, Barca fans? Tosan Awoma here. I'm really excited to have joined this historic club. Can't wait to get things going, and I'll see you all shortly.
3: Ganes que comenci la temporada. Tousan Awoma, quedeu-vos amb com sona fonèticament, no el llegiu perquè podríeu prendre mal. Billy Hernán Gómez, que ha estat al Barça fent una temporada, sobretot aquests últims mesos, pràcticament desaparegut. Ja té nou equip, ha signat per l'Unicaja.
0: Sí, l'expivot del Barça fitxa per una temporada amb els malaguenys, que no juga a l'Eurolliga, sinó a la Champions League, la tercera competició del bàsquet europeu.
3: Molt bé. I l'expivot del Manresa, Caudrici Acumundo, deixarà el CD Vita Ljubljana sense haver jugat ni un sol partit. Ell va fitxar per aquest equip, però amb una clàusula que deia que si venia un equip d'Eurolliga i el volia, ell estripava el contracte i se n'anava. I això és el que ha passat. Jugarà al Žalgiris. Doncs vinga, queden, és una compta enrere, sentíem ara la pretemporada dels equips, perquè és que, clar, queden 18 dies perquè comenci la Lliga de Futbol masculina. Tots els equips estan ja en marxa i ja han iniciat, també en la femenina, els seus estajos de pretemporada. En el cas del femení, avui el Barça ha començat a la Ciutat Esportiva. I l'agenda esportiva, Josep, cada vegada va més plena.
2: Sí, pel que fa a l'agenda esportiva, aquesta setmana arriba carregada d'esdeveniments esportius, perquè, com hem dit abans, avui l'Espanyol ha viatjat a Anglaterra per iniciar el seu stage. I el Madrid jugarà contra el Leganés a Valdebebas a les 6 de la tarda.
0: Demà dimecres, una jornada intensa pels amants del futbol, perquè l'Espanyol s'enfrontarà al Burnley, com hem dit, a 8:45 del vespre. És el seu primer partit a Anglaterra. El Girona jugarà contra el Castelló a 6:45 de la tarda. Amb dos partits, per cert, es podran seguir en directe pel canal Esport 3. També dimecres, el Sabadell jugarà contra el Manresa a 8:45, al complex esportiu de Sant Oleguer, i l'Espanyol femení jugarà a 7:45 del vespre al primer partit de pretemporada contra el Tenerife. Dijous, l'Ajax de Mitchell s'enfrontarà al Vojvodina de Sèrbia, al Johan Cruyff Arena, en el partit de tornada de la final de la fase prèvia de la Conference League. Amb l'Ajax, això sí, encara pendent de tancar la sessió de Marc-André ter Stegen.
2: Divendres, el Barça jugarà contra el Birmingham a 9:45 del vespre. El partit es podrà seguir en directe a través de TV3. El Sabadell s'enfrontarà a l'Interes Caldes a 8:00 al complex esportiu de Sant Oleguer. També divendres començarà el campionat de natació artística que es disputa a París al Centre Aquàtic Olímpic de Sant Denis i que acabarà el dimecres 5 d'agost, en el qual hi participen fins a 7 catalans i catalanes.
0: I l'endemà, dissabte, l'Espanyol torna a jugar a Anglaterra contra el Middlesbrough a 4:00 de la tarda, també en directe per Esport 3. Després d'aquest partit tornaran cap a Barcelona. I el mateix dissabte, el Sabadell s'enfrontarà a l'Andorra al Car de Sant Cugat a 8:00 del vespre.

0: El jutjat d'instrucció de Sabadell ha arxivat provisionalment la denúncia interposada per la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell pels insults al porter requinat Diego Foli contra el president del govern espanyol Pedro Sánchez quan van celebrar l'ascens a segona divisió. S'ha arxivat aquesta causa. El circuit a Catalunya, aquesta és una notícia de fa un parell d'hores, el circuit Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primer cop a la seva història. La prova que s'havia de fer a Qatar es farà a Barcelona pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrein, que es disputarà en aquest cas, també a Europa, però no a Catalunya, sinó al circuit de Monza, Itàlia, al mes de novembre. El Rayo Vallecano, i això és curiós, no podrà jugar... És curiós perquè ho sap a pocs dies de començar la temporada, no podrà jugar els seus partits a casa, no podrà jugar com a local perquè la Comunitat de Madrid doncs li treu la llicència per jugar-hi després de veure que les instal·lacions estan obsoletes. Una cosa que fa anys que es veu, però ara s'ha fet un estudi, calen obres urgents, segons l'auditoria que s'ha fet. A més, la conservació de les instal·lacions... Ja no és les obres, és que la conservació tampoc compleix els mínims requerits i, per tant, el Rayo haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa els seus partits. I en hoquei patins, l'hoquei Club Palau de la Lliga Femenina ja té nou entrenador. Es tracta de Dani Alonso.
1: Afronto aquest repte amb molta il·lusió. La veritat és que quan em va arribar la proposta, doncs, una proposta engrescadora, motivadora, i que jo crec que aquesta nova temporada que comença doncs és una temporada molt il·lusionant per l'equip i pel club.
0: Dani Alonso ve d'entrenar al Voltregà i viurà doncs la seva segona experiència com a tècnic d'un primer equip. Fins aquí el Catalunya Migdia. Demà més, a aquesta hora, a les dues, amb tota la informació general i esportiva a Catalunya Ràdio.
2: Trescat Info.
3: Bona tarda, són les 3. Suspensió in extremis de la reunió de demà del Consell de Política Fiscal i Financera on s'havia d'abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Les comunitats del PP, contràries a la reforma, havien sol·licitat aquest ajornament fins després de les vacances d'estiu. La reunió es trasllada al 4 de setembre. El Suprem amnistia també els 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre que presidia Carme Forcadell. Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Els van inhabilitar per desobeir el Tribunal Constitucional. El president del govern espanyol diu que els equips d'emergència que treballen en els greus incendis a Toledo, Àvila, Madrid i Castelló comencen a veure la llum al final del túnel, tot i que venen hores crítiques per una nova onada de calor. L'últim Consell de Ministres ha aprovat ajudes pels damnificats. A tot això, l'incendi de la Vall d'Uixó entra al quart dia actiu. Els bombers asseguren que van per davant del foc, però encara no està ni perimetrat ni tampoc controlat. I a Madrid i d'Àvila, els incendis continuen actius també, després de calcinar 75.000 hectàrees. Mentrestant, a Toledo, els veïns de 9 municipis ja han pogut tornar a casa. Un terratrèmol de magnitud 7 al Japó provoca diverses destrosses i un nombre encara indeterminat de víctimes, algunes de les quals presumiblement mortals. I Trump, que rep avui Netanyahu per primer cop des de l'inici de l'ofensiva dels Estats Units i Israel contra l'Iran i enmig de les diferències entre els dos líders sobre la guerra. El president nord-americà també reuneix amb Zelensky, que compta amb més predisposició de Washington a ajudar-lo. En cultura, la banda històrica de rock anglès Jethro Tull són els caps de cartell de la nova edició del FIM, el Festival Internacional de Música de Cambrils, al Baix Camp, que arrenca avui. Fins al 10 d'agost han programat 14 concerts amb noms com Joan Dausà, Valèria Castro o la Ludwig Van.
4: Esports. El Barça s'entrena avui a Anglaterra amb una doble sessió de matí i tarda. Fermín, Araujo i Bernal han completat de nou l'entrenament amb el grup. Valde segueix al marge. A terres angleses també hi trobem l'Espanyol, que avui ha començat el seu estatge a la ciutat esportiva del Burnley. Demà s'enfrontarà a l'equip, que també és propietat de l'Ampeis. I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova es disputarà a Barcelona pel conflicte a l'Orient Mitjà.
3: I el temps, tarda de sol i calor encara moderada amb alguns núvols al vespre a la Costa Daurada. Demà el dia començarà amb boires a l'Empordà i un altre cop farà sol a tot Catalunya amb temperatura màxima que tornarà als 40 graus a Ponent.
2: 3CAT Info.
3: Són les 3 de la tarda i 3 minuts. Salutacions, sóc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 4.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Ens hi posem. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera, l'òrgan on demà havia de debatre amb les comunitats autònomes el nou model de finançament. Els governs autonòmics del PP havien demanat la suspensió d'aquesta trobada. Fons del Ministeri qualifiquen de sorprenent aquesta petició després que el govern canari, on també hi ha els populars, anunciés el vot favorable al nou model. Tot i això, el ministre diu que mai tancarà la porta al diàleg i decideix cedir davant les comunitats governades pel PP i ajorna, per tant, fins després de les vacances, aquest debat. El ministre Arcadi Espanya confia que aquesta vegada les autonomies del PP prioritzin els interessos de la ciutadania davant dels dictats de Gènova. En un comunicat, Esquerra Republicana lamenta l'endarreriment de la reunió i exigeix al govern espanyol que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. El líder del partit, Oriol Junqueras, assenyala que qui bloqueja el nou sistema defensa la continuïtat d'un model que qualifica d'injust. A tot això, el Suprem ha accelerat l'aplicació de la llei d'amnistia després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. Avui s'ha fet públic que també ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre, que presidien en el seu moment Carme Forcadell. Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va condemnar 4 mesos d'inhabilitació i amb 1.200 euros de multa després d'un segon judici per desobeir al Tribunal Constitucional. Anna Simó, una de les amnistiades, n'ha parlat aquest migdia a 3CAT Info.
5: L'amnistia representa un acte de justícia de compliment d'una llei que els alts tribunals espanyols han intentat estalviar-se només després que el TGE toqués el costó de la justícia espanyola que han començat a moure.
3: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament de després de l'1 d'octubre, la que presidia Roger Torrent. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Ho vam saber ahir a les 10 del vespre. També van ser amnistiats els síndics de l'1 d'octubre. L'advocat Gonzalo Boye està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb l'expresident Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, quan hagi paït la sentència de la justícia europea. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
6: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes porque el TJUE zanjó el tema definitivamente. Esto no va a haber otra sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía de España. No la va a haber.
2: 3CAT Info.
3: Ens ocupem d'altres qüestions, de les declaracions del president del govern espanyol, que ha dit que comencen a veure la llum al final del túnel en les tasques d'extinció dels greus incendis que hi ha actius a Toledo, Ávila i Madrid, també al País Valencià, tot i que venen hores crítiques amb una nova onada de calor. En roda de premsa, després de l'últim Consell de Ministres, que ha aprovat ajudes als afectats, per cert, Sánchez ha carregat contra el PP per practicar, diu, negacionisme climàtic. Madrid, Tània Tàpia.
7: Pedro Sánchez ha mostrat relativament optimista, creu que s'ha pogut avançar prou per aturar els focs, tot i que parla encara d'hores crítiques abans de l'entrada d'una nova onada de calor, la quarta de l'estiu.
8: Podemos empezar a ver el final del túnel en la lucha contra estos incendios con todas las precauciones en días y en horas especialmente complejas como las que nos quedan.
7: Són ja 170.000 hectàrees cremades des de començament d'estiu. Avui el Consell de Ministres ha declarat 211 zones afectades per emergència de protecció civil. També a Catalunya, com els municipis afectats pel foc de les Gavarres, ajudes directes per cases cremades o beneficis fiscals. També una prestació extraordinària per emergència extrema. És inèdita de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat pels qui no poden anar a treballar. Un president molt dur amb el PP aquí acusa de posar-se del costat del negacionisme climàtic de Vox allà on governa.
8: Negacionismo que, por desgracia, se está abriendo paso en algunas comunidades autónomas, pues es el peor de los combustibles para luchar contra la emergencia climática.
7: Y destendre notícies falses, per exemple, sobre que no es deixa netejar el bosc.
8: Me causa muchísima pena ver a líderes políticos, a representantes de instituciones públicas, convertirse en portavoces de bulos.
7: i torna a insistir que és imperatiu un pacte d'estat contra l'emergència climàtica per anar plegats, diu, no només a apagar foc, sinó també la prevenció i la reconstrucció. No trucarà, però, el líder del PP perquè confia poc, afirma, en el seu suport. Un balanç abans de les vacances d'estiu, on també ha parlat dels casos judicials del seu entorn, ha defensat la trajectòria professional de la seva dona i del seu germà, diu que es busca deshumanitzar-los i ha descrit amb més detall que Begoña Gómez va deixar la seva empresa per no perjudicar-lo quan ell va arribar a la Moncloa i que tot el que ha fet després és legal.
8: La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿la pareja de un presidente o presidenta de gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional? ¿Esa es la España que queremos?
7: I ha recordat que la Fiscalia no acusa en aquests casos i que les acusacions populars, com PP i Vox, en fan causa política. Ha reiterat també que confia en la innocència de l'expresident Zapatero. En una investigació adverteix que està en els inicis.
3: Repassem com estan aquests incendis actius que explicàvem. L'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, entra en el quart dia actiu. Els bombers asseguren que van per davant del foc, però l'incendi encara no està ni perimetrat ni tampoc controlat. Ja ha cremat més de 8.000 hectàrees. Les autoritats han aixecat el confinament de part de la població vigent des de dissabte. Ens en parla des de la Vall d'Uixó mateix, la Colla Vallestima, el suport tècnic de Xavier Espel.
9: Veïns de dos pobles, la Vall d'Uixó i Vilavella, ja han pogut tornar a casa, però 14 municipis encara estan deserts i custodiats per la Guàrdia Civil. Un d'ells és el Fondeguilla, un poble de 800 habitants enclotat en un barranc que és la porta d'entrada al Parc Natural de la Serra d'Espadà i on s'ha cremat tot l'entorn. Ara només s'hi pot entrar per emergències. L'alcalde, Salva Ventura, n'ha parlat a 3Cat Info.
10: He quedat en gent per a poder entrar a collir medicines i per a gent que li fa falta, perquè, claro, és el tercer dia i n'hi ha gent que va eixir en lo poc que duia en les mans i esperar que el dia pareix que vagi millor que ahir i evolucione bé cap a la vesprada i ens informen de notícies positives.
9: Entre els veïns que ja han pogut tornar a casa, a la Vall i a la Paula, el foc li va arribar a 200 metres. O l'Elias, que viu a una de les cases de la Vall, que ha fet de barrera del foc. La Paula es va evacuar, l'Elias no.
11: Molta angoixa perquè no te'n vas i no saps quan vas a tornar, si el foc va plegar a ta casa, si va cremar-se. Però la veritat que han sigut, sobretot la nit, que és quan més se va descontrolar el foc, perquè tampoc estaven ja els dispositius aeris, aleshores el foc anava sense ningú control.
12: Decir lo que queráis. Si queréis denunciarme, hacer lo que queráis. Yo de aquí no me voy porque toda la vida ha sido para mis tres hijos hacerle su casa y estar todo junto.
9: L'olor de fum i la boirina de la cendra encara cobreix tota la plana baixa. L'aigua de boca millor si és embotellada i a moltes zones és millor circular amb mascareta, mentre l'incendi continua actiu.
3: Gràcies, Colla. I els incendis de Madrid i Àvila, mentrestant, han cremat ja 75.000 hectàrees. El més gran és el d'Àvila, amb 50.000 hectàrees calcinades, que s'afronta amb més bones perspectives. Els focs han afectat prop de 100.000 persones, amb 63.000 evacuats. A la província de Toledo, els veïns de 9 municipis ja han pogut tornar a casa després que s'hagi rebaixat l'emergència al nivell 2. Enviada especial a Hinojosa de San Vicente, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Lluna.
13: Aquest és un dels primers pobles evacuats on la gent ha pogut tornar a casa seva. Són 500 veïns els que dissabte els van dir que havien de marxar perquè el foc, que s'ha quedat a uns 30 quilòmetres a la Sierra de San Vicente, venia cap aquí. Va marxar tothom, menys l'alcalde, un treballador de l'Ajuntament, i el Jesús, un dels propietaris del zoo del poble, l'únic que hi ha a Castella-La Manxa i on viuen 230 animals.
14: Evacuar d'aquí ni jo ni mis hijos, no hemos querido salir de aquí nadie. O sea, porque es que esto hay que cuidarlo. Y ahí, a ver, hay crías, ahí tenemos nacimientos de hace 3 días, hay que darles biberones, en fin, esto no es una cosa que, oiga, como me voy de mi casa y bueno, ya vendré.
13: Malgrat els seus esforços, aquests dies se li han mort 5 animals. No sap si per la calor o pel fum. De fet, ell continua portant la mascareta a la butxaca, però avui, tot i que la qualitat de l'aire no és bona, es respira força bé i no la porta posada. La situació del foc ha millorat durant la nit i la província de Toledo ha sortit de la situació d'emergència i ha ordenat el retorn de tots els evacuats. Els que encara no poden fer-ho són els evacuats d'Àvila i de Madrid, com els veïns de Valdemaquer, del poble que ahir es va desallotjar i que aquesta nit els bombers han salvat de les flames. El Pedro, un dels veïns més vells del poble, ens assegura que mai havia vist un foc tan virulent.
15: La culpa la tienen que no nos dejan a los pueblos, no nos dejan a sacar la leña muerta, como hace 50 años que todo el pueblo sacaba la leña muerta, iba por la leña, había ganado, se sembraba y todo eso, y eso no te dejan.
13: El Pedro l'hem trobat a un dels poliesportius que s'han habilitat per atendre els evacuats mentre els bombers continuen treballant. La superfície en flames és molt menor que la d'ahir i de moment no bufa el vent. El perill el tenim amb l'onada de calor que ha de començar demà.
3: A França, els bombers també treballen perquè l'incendi de la Gironda no segueixi expandint-se. La previsió meteorològica d'aquestes pròximes hores preocupa, ho dèiem, i per prevenció s'han evacuat prop de 4.000 turistes de la localitat de la Canau. Aquestes evacuacions se sumen a les de més de 220.000 persones que van haver d'abandonar casa seva des que es va declarar l'incendi i que encara avui no saben quan podran tornar-hi. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertrand.
16: Molta expectació avui, un dia clau per lluitar contra aquest incendi degut a la pujada de les temperatures i també a la reorientació del vent. Diverses revifalles, es veu molta fum a l'horitzó, però la xifra d'hectàrees afectades no es mou encara, són 42.000, és a dir, que està cremant dins del perímetre del que ja era afectat, zones que encara no havien cremat. Això sí, si el foc és estabilitzat, encara no està fixat i tothom mira aquesta previsió del temps. I és per això que la prefectura ha fet evacuar els càmpings del poble de la Canau, el que representa unes 4.000 persones suplementàries. El centre que acull el màxim d'evacuats a Bordeus estan a punt per poder acollir més gent si fes falta. Escoltem Rodrigo Ulrich, responsable de la logística.
17: Hem acollit una part de la gent en les primeres hores, també durant els primers dies, però allò que encara té capacitat per acollir-ne centenars o milers, si malauradament fes falta.
16: Els darrers dies s'ha treballat i de valent per crear tallafocs més de 100 quilòmetres de barreres, és a dir, han tallat la llenya, el bosc, tota la matèria que podria cremar, com explica l'operador forestal Martin de Montbron.
18: El que fem és crear una franja de suport per extreure la vegetació, tallar-la i retirar-la de la zona. Així, quan el foc ja arriba, ja no té combustible per continuar avançant i perd intensitat.
16: Fins que el foc no sigui declarat fixat, els evacuats no podran tornar a casa seva.
3: Fins aquí, doncs, el repàs de com estan els diferents incendis actius que tenim ara mateix, ara àrea de servei, i repassem el temps.
2: El temps.
3: Amb Tomàs Molina.
19: Les properes hores seguim parlant d'aquest cel serè, de sol en conjunt a tot arreu, tot i que al vespre es formaran alguns núvols baixos a la façana litoral, a la Costa Daurada, també a les Terres de l'Ebre. En principi, avui sense precipitacions, amb temperatura encara per sota dels 40 graus, però per sobre dels 38 o 39 a les comarques de Ponent. Per tant, serà una tarda força calorosa. Demà serà un dia que començarà amb núvols baixos o amb boires, especialment cap a l'Alt Empordà o al Baix Empordà, núvols baixos que mantindran a primeres hores del matí l'ambient més fresc, però en conjunt demà les temperatures aniran cap amunt, es podrà arribar ja als 40 graus a les comarques de Ponent o a les Terres de l'Ebre en un dia que tornarà a ser força calorós. A la tarda podria aparèixer alguna gotellada, algun petit ruixat en algun punt del Ripollès o Garrotxa. De cara als següents dies, les temperatures seran els protagonistes, un altre cop per sobre dels 40 graus, bona part del Ponent i de les Terres de l'Ebre, però també per sobre dels 35 a la major part del país, i atenció a aquest augment del perill d'incendis que hi haurà en tot el país. A finals de setmana, entre dimecres, dijous, divendres, aniran guanyant terreny la possibilitat de ruixats i de tronades. Això, en alguns casos, doncs podrà ajudar a refrescar una miqueta l'ambient.
3: I completem aquesta àrea de servei parlant d'aquest incendi que es va produir ahir al túnel del metro, la línia 1, la vermella, entre Clot i Glòries, que el va provocar la combustió d'una malla impermeable. El fum va afectar 136 persones. TMB, que ha obert una investigació, assegura que el material no es troba en cap altre punt de la xarxa. Barcelona, Miquel Jarque.
20: La seqüència dels fets és aquesta. El maquinista veu el foc, atura el metro, contacta amb el centre de comandament, que li indica que es desplaci a la cua del comboi per fer-lo recular al Clot. Amb el tren aturat, alguns passatgers premen el botó de sortida d'emergència, les portes s'obren i omplen de fum el tren. Això precipita l'evacuació pel seu propi peu dels passatgers. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, assegura que el material que es va cremar no es troba a cap altre punt de la xarxa.
21: El que vam detectar
1: determinar després amb la visita in situ és que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades, eh?
20: TMB ha obert una investigació d'aquest incendi de la Catenària que es va produir a 5:15 de la tarda d'ahir i va mobilitzar 22 dotacions dels bombers, Guàrdia Urbana, 19 ambulàncies per atendre 136 persones, 39 passatgers van haver de ser traslladats a diferents hospitals per inhalació de fum.
3: Ens ocupem ara d'una notícia destacada de la pàgina econòmica. Josep Vilarasau, l'expresident de la Caixa, s'ha mort avui, als 95 anys. Vilarasau va ser un dels artífexs que va modernitzar l'entitat i la va consolidar com a gegant financer internacional. I va arribar al 76 com a director de l'aleshores Caixa de Pensions. Després d'ocupar diversos càrrecs a l'administració de l'Estat i també en institucions econòmiques i empreses estatals. El 1999 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació. Un càrrec que va haver de deixar el 2003 per l'aprovació d'una llei que limitava el temps que els consellers de les caixes podien ser-ho. La seva trajectòria va continuar amb alguns càrrecs en empreses vinculades amb l'entitat com Repsol, Gas Natural o Abertis, i també en va ocupar en entitats del món cultural i científic com el patronat del Palau de la Música Catalana.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
3: Crònica del món. Trump rep avui Netanyahu i Zelensky en una etapa clau per a les guerres a l'Iran i a Ucraïna. El president ucraïnès torna doncs, a la Casa Blanca en un moment de més suport del president dels Estats Units i espera assegurar més ajuda militar contra Rússia. Pel que fa a Netanyahu, visita Trump per primer cop des de l'inici de l'ofensiva conjunta dels Estats Units i d'Israel contra l'Iran i enmig de les diferències entre els dos líders sobre la guerra. Jerusalem, corresponsal Jordi Berscó.
21: El record de l'última visita de Netanyahu el febrer passat pesarà i molt en la reunió d'aquesta tarda. Va ser aleshores quan el primer ministre israelià va acabar de convèncer Trump d'atacar l'Iran en el que havia de ser una operació militar ràpida que es va acabar encallant i que encara cueja. Tot i això, i aprofitant els últims atacs a petita escala entre iranians i nord-americans, el primer ministre israelià assegura que tornarà a la càrrega.
22: Abordarem totes les qüestions de l'ordre del dia, entre les quals destaca l'Iran. Naturalment, el nostre objectiu és salvaguardar la nostra seguretat alhora que ampliem el cercle de pau al nostre voltant.
21: Netanyahu té el dit al gallet per si cal tornar a involucrar-se en el conflicte, però sembla que Trump segueix prioritzant poder arribar a un acord amb el règim dels ayatolars abans de les midterm del novembre. Unes altres eleccions, les generals d'Israel de l'octubre, podrien també explicar la reunió. Netanyahu sap que el suport de Trump li pot anar bé, però abans ha de recuperar la seva confiança. Per això arriba després d'haver fet dos gestos en la línia del que demana Estats Units, això sí, més simbòlics que altra cosa, una prova pilot per retirar tropes del sud del Líban i aprovar l'entrada d'una força internacional a una zona molt concreta de la Franja de Gaza. Netanyahu sap que no pot presentar-se a la Casa Blanca amb les mans buides. Ara falta saber si serà suficient per a un Trump que fa no gaire el va menysprear en públic i el va insultar en privat.
3: Doncs ho veurem. Ara ens traslladem fins al Japó perquè hi ha hagut un terratrèmol de magnitud 7,1 que ha sacsejat al sud del país i que ha causat múltiples víctimes mortals i almenys una cinquantena de ferits que han hagut de ser hospitalitzats. El sisme també ha obligat a evacuar prop de 150.000 persones. Ha deixat a més de 40.000 llars sense subministrament elèctric i ha interromput el transport ferroviari i aeri a la zona. Preocupa especialment l'ensorrament del segon pis d'un centre comercial a la prefectura de Kumamoto en un moment de força activitat i que podria haver causat un nombre important de morts que encara no sabem. Els bombers estan intentant accedir-hi per rescatar les persones que encara continuen en vida. La primera ministra japonesa reconeixia part dels danys i feia una crida a la prudència.
23: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric i incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
3: Hi ha hagut, per exemple, l'ensorrament de parts del castell de Kumamoto, un dels monuments més destacats del país. Sentim alguns dels testimonis en declaracions a l'agència Reuters.
0: La paret va començar a escardar-se i a despendre's. Queien moltes coses des de dalt.
4: Vaig tenir la sensació que el meu cos flotava a l'aire. Al principi no vaig adonar-me que era un terratrèmol. Només quan vaig veure que la paret s'ensorrava vaig ser conscient del que estava passant.
3: Les autoritats japoneses alerten que les rèpliques podrien continuar durant aproximadament una setmana. Dir-vos també que els principals directius de la Generalitat i de les seves empreses públiques hauran de passar a partir d'ara un procés de selecció i ja no seran triats, ha dit, en funció del color polític de cada govern. Així ho recull l'avantprojecte de llei que avui ha aprovat el Consell Executiu per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es tracta d'un dels principals pilars de la reforma de l'administració que el govern de Salvador Illa té previst impulsar a aquesta legislatura. I ara parlem de cultura, perquè aquesta nit arrenca el Festival Internacional de Música de Cambrils, al Baix Camp. Els històrics Jethro Tull són els caps de cartell d'una edició que ha programat 14 concerts amb noms com ara Ana Torroja, Joan Dausà, Valeria Castro o la Ludwig Band. Tarragona, Manel Sastre.
5: Un concert gratuït de la diva i Barcelona Big Blues Band al Port de Cambrils enceta una programació en què destaca el concert exclusiu a Catalunya dels Incombustibles Jethro Tull. Serà el 4 d'agost, al Parc del Pinaret, on la banda britànica Diane Anderson presenta Curiosity Tour, un repàs de gairebé 60 anys de trajectòria. Per aquest escenari, que incorpora un village renovat amb propostes enogastronòmiques, actuacions prèvies i DJs per allargar l'experiència fins a la matinada, també hi passaran la resta de caps de cartell, com Siloé, Valeria Castro, Ana Torroja o Joan Dausà, amb el seu cinquè disc, Immortals. Julieta, un altre espai del festival, el Club Nàutic de Cambrils, acollirà el jazz d'Emma Smith i Ignasi Terraza Trio, i a l'espai del Parc del Pescador s'hi ha programat Gospel View Choir, Lucrecia, i que celebra els 30 anys als escenaris, i la Ludwig Mann, que presenta el seu quart disc Pel barri es comenta. Que bonic és sentir la teva veu, encara que sigui per dir adéu. El programa d'aquesta 51a edició de la FIM, que s'allargarà fins al 10 d'agost, inclou també bandes de tribut a Coldplay i Dire Straits. Entre altres novetats, també recupera el Parsamà per dues propostes de música clàssica.
3: Esports. Abregar, Isidro, bona tarda.
6: Bona tarda, Nati. El Barça segueix la seva estada de pretemporada a Anglaterra, a St. George Park, avui amb dos entrenaments. El primer, aquest matí, han completat la sessió Fermín, Araujo i Bernal. En canvi, Valdé segueix al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. Un jugador blaugrana que ha encetat a la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen.
24: It's difficult. I've been...
25: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
24: Still enjoying the holiday, of course.
6: El Barça, recordem-ho, jugarà divendres l'únic amistós d'aquest estatge. Serà contra el Birmingham de la segona divisió anglesa.
2: 3CAT Info.
6: L'Espanyol també és a Anglaterra, en concret a la ciutat esportiva del Burnley, club propietat del màxim accionista de l'entitat blanquiblava, Alan Pace. A l'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol només hi falten dos membres, Javi Puado, que recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, a qui se li busca una sortida del club. En canvi, sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, tampoc no compta amb ell. Del filial només hi ha tres jugadors, el portens Llorenç Serret, el central francès Adama Timera i el lateral dret José Ángel López. Per cert, tampoc no ha viatjat el lateral esquerre alacantí José Salinas, que marxa cedit al Màlaga amb una opció de compra. L'Espanyol estarà fins dissabte a Anglaterra i jugarà dos amistosos, demà contra el Burnley i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship. A la segona divisió, el Sabadell anuncia que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip, Arraquinat, posa punt i final a dues temporades al Sabadell. Ara assumeix la secretaria tècnica del primer equip. I en clau internacional, Zinedine Zidane ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
7: J'ai passé ces 4-5 années à attendre.
25: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
6: Zidane, de 54 anys, signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec a Didier Deschamps. I tornant a la primera divisió, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. Segons l'auditoria, a més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleixen els mínims requisits. El Rayo haurà de buscar, per tant, una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres que començaran demà dimecres.
2: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
6: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia de disputar a Qatar, es disputarà finalment a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrain, que es disputarà finalment al circuit de Monza al mes de novembre. En hoquei patins, Dani Alonso serà l'entrenador del Generali Hoquei Club Palau la pròxima temporada a l'Hoquei Lliga Masculina. El tècnic, el nou tècnic, no amaga la seva il·lusió.
8: Afronto aquest repte amb molta il·lusió. La veritat és que quan em va arribar la proposta, doncs una proposta engrescadora, motivadora, i que jo crec que aquesta nova temporada que comença doncs és una temporada molt il·lusionant per l'equip i pel club.
6: Alonso arriba al club Vallèsà després d'haver entrenat aquesta temporada al Voltregà. Pel que fa al bàsquet, el nou entrenador del Barça, Alexander Sekulić, reconeix a un mitjà eslovè que li va sorprendre que el club blaugrana contactés amb ell. Sekulić també diu que creia que el Barça ja tenia lligat un altre entrenador. El tècnic eslovè demana paciència perquè és un equip totalment nou, però està convençut que aconseguirà fer-lo funcionar. Per cert, ja podem sentir la veu, el nou fitxatge del Barça, l'Ale Pivot Ozan Awoma, la novena incorporació blaugrana.
9: What's up, Barca fans? Tosan Awoma here. I'm really excited to have joined this historic club. Can't wait to get things going, and I'll see you all shortly.
6: També en bàsquet, l'exjugador del Barça, Billy Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada. I tornant al futbol, s'ha arxivat provisionalment la denúncia contra el porter del Sabadell, Diego Fuoli, per iniciar un càntic contra Pedro Sánchez durant la celebració de l'ascens dels Vallesans el 22 de juny.

0: Són 3:45 de la tarda. Iniciem aquest bloc informatiu repassant les qüestions més destacades que us estem explicant. Parlem de finançament, suspensió in extremis de la reunió de demà del Consell de Política Fiscal i Financera, on s'havia d'abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Doncs bé, les comunitats del PP, contràries a aquesta reforma, havien sol·licitat, si recordeu, aquest ajornament fins després de les vacances d'estiu. La reunió es traslladarà finalment el 4 de setembre. Ho abordarem. També parlem del Tribunal Suprem, que ha amnistiat 4 membres sobiranistes de la Mesa del Parlament de l'any 2017, que és quan presidia Carme Forcadell. Es tracta de Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. Els van condemnar a 4 mesos d'inhabilitació per desobeir el Tribunal Constitucional. És també un dels temes destacats a aquesta hora. I a banda d'aquestes qüestions, fins al punt de les 4, també us parlarem del Plater, perquè el govern obrirà un segon període d'al·legacions i retarda fins l'estiu de l'any que ve l'aprovació d'aquest polèmic pla que marca la implantació d'energies renovables al país fins al 2050. El Plater ho fan per seguir negociant amb els ajuntaments contraris a un pla que també rebutgen les organitzacions agràries. En parlem de seguida. I de la pàgina cultural us parlarem de l'orquestra del Festival de Bayreuth, que actuarà per primer cop al Palau de la Música el pròxim 29 d'agost en una gira excepcional per l'Estat que impulsa la basneta de Richard Wagner. El concert oferirà fragments emblemàtics de l'Anell de Nibelung amb un centenar de músics i veus de primer nivell. Què és el més destacat de la pàgina esportiva, Ricard?
1: Doncs que el Barça i l'Espanyol ja estan a Anglaterra. El Barça està fent avui la segona jornada d'estaix amb una doble sessió de matí i tarda. Fermín, Araújo i Bernal han completat de nou l'entrenament amb el grup, mentre que el club blanc i blau avui ha començat el seu estaix a la ciutat esportiva del Burnley i demà ja s'enfrontarà a l'equip que també és propietat de l'Ampeis.
0: I el temps, tarda de sol i calor encara moderada amb alguns núvols al vespre a la Costa Daurada. Demà el dia començarà amb boires a l'Empordà i un altre cop farà sol a tot Catalunya amb temperatures màximes que tornaran als 40 graus a Ponent. Dos quarts i tres minuts de quatre, som-hi. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera, l'òrgan on demà havia de debatre amb les comunitats autònomes el nou model de finançament. Els governs autonòmics del PP havien demanat la suspensió d'aquesta trobada. Doncs bé, fonts del Ministeri qualifiquen de sorprenent aquesta petició després que el govern canari, on també hi ha populars, anunciés el vot favorable a aquest nou model. Tot i això, el Ministeri diu que mai tancarà la porta al diàleg i decideix cedir davant les comunitats governades pels populars i ajornar fins després de vacances aquest debat. El ministre Arcadi Espanya confia que aquesta vegada les autonomies del PP prioritzin els interessos de la ciutadania davant dels dictats de Gènova. En un comunicat, Esquerra Republicana també ha dit la seva, lamenta l'endarreriment de la reunió i exigeix al govern espanyol que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. El líder del partit, que és Oriol Junqueras, assenyala que qui bloqueja aquest nou model defensa la continuïtat d'un sistema injust. L'altre tema destacat del dia, el Suprem, que accelera l'aplicació de la llei d'amnistia després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. I és que avui s'ha fet públic que també ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la Mesa del Parlament de l'1 d'octubre, que presidia Carme Forcadell. Es tracta de Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va condemnar 4 mesos d'inhabilitació i també a 1.200 euros de multa després d'un segon judici per desobeir el Tribunal Constitucional. Anna Simó, que és una de les amnistiades, n'ha parlat aquest migdia a 3:45.
2: L'amnistia representa un acte de justícia de compliment d'una llei que els alts tribunals espanyols han intentat estalviar-se només després que el que és el costó de la justícia espanyola que han començat a moure.
0: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la Mesa del Parlament de després de l'1 d'octubre, que en aquest cas presidia Roger Torrent. L'alt tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Puigdemont, a qui s'aplica la llei, ho sabíem ahir al vespre. També van ser amnistiats els sindicats de l'1 d'octubre. Per la seva banda, l'advocat Gonzalo Boye està convençut que en aquest context el Suprem seguirà els mateixos passos amb l'expresident Puigdemont i els exconsellers Comín Comín i Puig quan hagin paït la sentència de la justícia europea. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes. Porque el TJUE zanjó el tema definitivamente. Esto no va a haber otra sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía de España. No la va a haber.
0: Els dirigents del procés amnistiat fins ara pel Suprem estaven condemnats, recordem, per desobediència. L'alt tribunal, però, ha mantingut fins ara que el delicte de malversació no és amnistiable. I a Catalunya, Protecció Civil demana extremar les precaucions per evitar incendis a les portes d'una nova pujada de temperatura que farà arribar demà als termòmetres, com dèiem, als 40 graus en alguns punts del Principat. Avui els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques a nivell 4 del Pla Alfa, que és, recordem, el més alt. Per aquest motiu també estan restringits els accessos a 3 espais naturals, el Momell Marmatllà, Prades i Montsant. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, a nivell 3 del Pla Alfa, afecta ara mateix 86 municipis. I en aquest context, els bombers de la Generalitat continuaran sense fer hores extres voluntàries aquest estiu. Es tracta d'una mesura de protesta per millorar les seves condicions laborals i que ha implicat el tancament momentani d'alguns parcs, a més d'una sobrecàrrega de feina sobre la plantilla en plena campanya d'incendis. Ens ho expliquen des de Viella, la Sofia Cabanes.
4: Després d'una votació interna, els bombers han decidit mantenir el pols amb interior, tot i reconèixer avenços en les negociacions, denuncien que durant anys el funcionament estructural del cos s'ha basat en la bona voluntat de la plantilla per fer hores extres voluntàries. Ara, des de l'inici de juliol, han deixat de fer-ne i això ha tingut conseqüències. Marc Curcó és el delegat de bombers a la UGT.
5: Això comporta que els parcs de bombers de Catalunya se quedin sota mínims, treballant amb precari. Això què implica? Que hi ha menys gent per treballar. La càrrega de feina és la que carreguem nosaltres. No és del tot la falta de personal, perquè aquí la casa ho està fent relativament bé, sinó la falta de planificació. I això és el que volem, que se planifiquin les coses ben fetes.
4: Entre altres demandes, reclamen implantar més mesures davant l'exposició a contaminants. Joan Biescas, delegat de Comissions Obreres.
6: I els contaminants pugen al camió, porten al parc i s'està demostrat que acaben arribant als domicilis particulars dels bombers.
4: El Departament d'Interior, per la seva banda, assegura que la resposta a les emergències està garantida i que quan un parc no disposa de prou efectius, s'activen recursos d'altres parcs per cobrir-ho.
0: El govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plater, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició que ha generat i els canvis substancials que demanen les associacions de municipis. També s'hi oposen frontalment les organitzacions agràries. Lleida, Estela Bosoms.
7: Segons la portaveu del govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, volen estudiar propostes dels ajuntaments, com per exemple que els objectius fins al 2050 es fixin per dècades, incorporar les noves categories de sòls agrícoles o crear un fons de compensació per als municipis que tenen assignats més parcs eòlics i solars. I el resultat és que els terminis s'allarguen.
8: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
7: Sigui com sigui, les veus crítiques amb el Plater no paren de créixer. Avui els pagesos, representats per Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, han reclamat que s'aturi perquè posa en perill 300.000 hectàrees de sòl agrari imprescindibles per a la sobirania alimentària del país i, en canvi, diuen, deixa fora espais ja urbanitzats o terrenys forestals on sí que tindrien un sentit. Cisco Esquerda és responsable de transició energètica de JARC.
9: Home, doncs no estaria malament que dins en zones on hi ha molt el risc d'incendi se pugui posar plaques solars, zones on no són agràries, on es faria un com a tallafocs.
7: I es queixen que, mentrestant, proliferen projectes especulatius que frenen que joves pagesos puguin accedir a terres per cultivar. És el cas del Cesc, que té 23 anys i és de Granyena de les Garrigues.
10: I nosaltres doncs, anem allí i, clar, la gent s'espera a veure si el parc solar se fa i nosaltres, clar, volem arrendar, volem fer coses, volem tirar endavant i no ens deixen.
7: També fan una crida al Departament d'Agricultura perquè defensi els interessos dels pagesos davant la conselleria que lidera el Plater, que és la de Territori.
0: Dada macroeconòmica destacada, aquesta hora l'atur cau a mínims i baixa del 8% a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació amb gairebé 4 milions de treballadors. Ho diu l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre que recull els efectes de la temporada turística. La taxa situa ara el 7,9%, que són 2 2 punts menys que la mitjana de l'Estat. Ara hi ha 343.000 persones que busquen feina. Pel que fa a ocupació, s'aconsegueix un nou rècord, amb 3,99 milions de treballadors, són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. Al conjunt de l'Estat espanyol, Catalunya lidera tant l'augment de l'ocupació com la caiguda de l'atur. Des de la patronal de la petita i mitjana empresa, Pimec, Sílvia Miró, considera que encara hi ha marge per reduir més l'atur.
11: No és una dada excepcional, hem tingut dades de taxes d'atur millors al llarg de la sèrie històrica i, per tant, tampoc no dona per resolts molts dels dèficits que tenim i que arrosseguem del mercat de treball. Hi ha marge de millora per convertir el creixement econòmic en una reducció més intensa i sostinguda de l'atur.
0: Ha destacat que aquestes últimes dades de l'EPA comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que va començar el juny. I és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers. Aquesta mateixa xifra l'any passat suposava una cinquena part del total. Encara en economia, el govern renova el mapa de zones tensionades, és a dir, els municipis amb més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu de lloguer. El llistat s'amplia dels 271 municipis que hi ha ara, en total, fins als 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, però també en surten una vintena. Entre les noves incorporacions destaquen Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat a l'habitatge, segons l'executiu, i ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tenses. Sílvia Paré, consellera de Territori.
8: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funcionen. I, per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com, precisament, en aquests municipis que abandonen, doncs s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
0: Però el portaveu del sindicat de llogaters, Enric Aragonès, troba absurd excloure aquests municipis del llistat.
12: Si la regulació, precisament, comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
0: Ara el mapa d'àrees tenses se sotmetrà a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el vistiplau. En crònica del món, volem passar per Moscou perquè Ucraïna ha llançat aquesta matinada un dels atacs més massius contra la regió de Moscou amb gairebé 400 drons. L'objectiu ha tornat a ser el principal magatzem de la companyia Wildberries, coneguda com l'Amazon rus. És l'11è atac en 10 dies contra aquesta empresa de comerç en línia i això ha desencadenat un debat sobre si aquests atacs ucraïnesos són o no un crim de guerra. Cristina Solies, Moscou.
13: Un dron ucraïnès s'ha estavellat contra un magatzem a tocar del centre logístic més gran de Wildberries. Aquesta vegada no hi ha hagut ferits, però des de mitjans de mes han mort 9 treballadors d'aquesta empresa i desenes han quedat ferits per atacs ucraïnesos. Zelensky ho justifica perquè Wildberries ven productes que acaben servint a l'exèrcit rus, tot i que quan Moscou ha colpejat l'empresa de missatgeria ucraïnesa Nova Poshta, fent servir el mateix argument, Kyiv ho ha denunciat com un crim de guerra. L'analista militar independent rus Ruslan Leviev adverteix que mai s'hauria de bombardejar la infraestructura civil.
14: Els atacs contra Nova Post són crims de guerra, com també ho són els atacs contra els magatzems de Wildberries. No són instal·lacions militars. Fins i tot si subministren components de doble ús per equipament militar, això no converteix tota la instal·lació en un objectiu legítim.
13: Des del Kremlin neguen que Wildberries abasteixi l'exèrcit rus, malgrat que comercia amb GPS, ràdios, fibra òptica o armilles antibales que reben els soldats al front i té seccions a la web dedicades exclusivament a la guerra d'Ucraïna. Wildberries gestiona més de la meitat de totes les comandes en línia de Rússia i dona servei a centenars de milers de petites empreses. Algunes d'elles, amb aquests atacs, ho han perdut tot.
0: A un minut per 3:15, tornem a Catalunya perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys a l'Hospitalet de Llobregat en relació amb l'homicidi d'un altre home ahir a la nit enmig d'un carrer d'aquest municipi. Els agents van arribar al lloc del crim on van trobar la víctima ja morta i una altra persona ferida que van haver de traslladar a un centre hospitalari. La Policia Nacional, mentrestant, investiga un possible cas d'explotació reproductiva, és a dir, com un cas de ventres de lloguer, una trentena de dones d'origen brasiler que han donat a llum a l'Hospital Universitari de Burgos. L'alarma la van donar els sanitaris del centre que van detectar que totes les pacients procedents de Bèlgica Bèlgica i també d'altres països del nord d'Europa seguien un mateix patró. El gruix del seguiment de l'embaràs s'havia fet al seu país de residència. Totes tenien el domicili en dos municipis burgalesos i anaven a l'Hospital de Burgos en les últimes 3 setmanes de gestació per tenir-hi la criatura. A més, totes arribaven acompanyades del mateix home per fer-se l'última revisió i ser ateses durant el part. I així arribem a 3:15 de la tarda, àrea de servei.
15: El temps.
0: Els detalls amb Tomàs Molina.
16: Temps de temperatures altes, de calor encara avui, amb màximes que no passaran dels 40 graus, almenys no ho esperem que passin massa d'aquesta

0: La diferència és potser que a finals de setmana guanyi terreny les nuvolades i fins i tot la possibilitat d'algun ruixat o d'alguna tronada en punts de muntanya o també en àrees de la Catalunya central que podrien ajudar a refrescar una miqueta l'ambient.
1: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
2: De dilluns a divendres a 8:45
1: a Catalunya Ràdio i 3CatInfo. Catalunya Vespre.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
1: Ningú et donarà més.
2: Ningú t'ho explicarà millor.
3: 3:45 de 4 de la tarda. Després de 4 mesos de sessions a l'Audiència Nacional Espanyola, ha quedat vist per sentència el judici pel conegut com a cas Kitchen contra les clavegueres de l'Estat durant el govern de Mariano Rajoy. El banc dels acusats per destruir proves de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, contra dirigents del partit. S'hi asseia l'excúpula d'Interior amb el ministre Jorge Fernández Díaz al capdavant. La fiscalia li manté la petició de 15 anys de presó i també per a qui era el seu número 2, Francisco Martínez, i també l'exdirector adjunt operatiu, Eugenio Pino. La petició més alta, 19 anys, es manté per l'excomissari José Manuel Villarejo, que avui ha estat un dels tres acusats que ha fet ús del seu dret a l'últim torn de paraula. Villarejo ha insistit que l'han processat per ser un personatge que ha molestat els poderosos. Per cert, que el Parlament ha sancionat la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, amb una amonestació pública per infringir el codi de conducta dels diputats. Orriols tenia un expedient obert per haver acusat la diputada d'Esquerra, Najat Yoesh, de normalitzar la misogínia i el fonamentalisme islàmic per dur vel. A Garriga se'l responsabilitza de posar cartells titllant d'assassí l'expresident Companys i per afirmar que el PSOE va gastar diners en drogues i prostitució. L'amonestació es llegirà al pròxim ple i apareixerà l'expedient del diputat. La mesa, però, no els ha imposat cap sanció econòmica. Això, mentre els grups de la cambra estan acabant de consensuar una reforma del reglament del Parlament per poder endurir les sancions contra els discursos d'odi i discriminatoris.
2: 3CatInfo.

0: La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost, la que serà la seva tercera visita històrica a Barcelona. El concert formarà part d'una gira excepcional per l'estat espanyol que ha impulsat Catherine Wagner, directora del festival i alhora besneta del cèlebre compositor Richard Wagner. Ens en parla la Montse Mas.
1: La directora del festival, que ret homenatge a la música del seu besavi des de fa 150 anys, ha destacat el caràcter extraordinari d'aquesta gira, un tour que després de Barcelona passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
2: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Els espanyols també estan enamorats de la música i la passió, igual que nosaltres. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
1: El director del Palau, Joan Oller, ha celebrat la visita a Barcelona de l'Orquestra Alemanya i ha destacat els nombrosos vincles de la seva institució amb Wagner.
3: Serà la tercera vegada que vinguin a Barcelona. Les primeres van ser el 1955 i el 2012. Les dues vegades va ser al Gran Teatre del Liceu i aquesta vegada serà la primera que vinguin aquí al Palau de la Música. El Palau té una llarga tradició wagneriana que es mostra, per exemple, en l'arquitectura de la sala. Veiem unes magnífiques walkíries i també dintre del que és la façana del Palau tenim, doncs, quatre busts que representen els quatre compositors més referents quan es va decidir a l'Orfeó construir el Palau de la Música, que són Palestrina, Bach, Beethoven i Wagner.
1: El concert, que tancarà el 40è aniversari del Festival de Peralada, estarà dirigit per Pablo Heras Casado i reunirà un centenar de músics i veus de primer nivell, com la soprano Catherine Foster, el tenor Klaus Florian Vogt i el baix baríton Nicholas Brownlee. S'hi interpretaran fragments de l'Anell del Nibelung de Wagner, com la Cavalcada de les Valquíries.

Ara volem parlar d'art. Perquè una exposició de la Fundació Vilacases a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, reivindica les fotografies clàssiques dels àlbums familiars.

0: El fotògraf i col·leccionista Jordi Barón n'ha anat recopilant en botigues de vell encants, n'ha fet una selecció i ara la mostra sota el títol Portes endins, els arxius dels altres. Es pot visitar fins al novembre a Palau Solterra de Torroella. Ens en parla la Núria Paraire.
1: Dues persones al menjador de casa davant les cortines posen disfressades, tot plegat amb un color sèpia. És un exemple de les més de 300 fotografies que es poden veure. Mostren la vida quotidiana de la segona meitat del segle passat, del segle XX. El fotògraf, antiquari i col·leccionista Jordi Barón ha dedicat dècades a recopilar aquestes imatges anònimes que, per tant, estan fora dels circuits artístics.
2: La història de la fotografia és un 1% fotografia de fotògrafs o gent artistes, no? I un 99% és fotografia feta per aficionats.
1: Les vol preservar perquè es tracta, diu, d'un patrimoni visual fràgil i dispers.
2: Hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o, si no, són iguals o molt similars.
1: També hi ha fotografies eròtiques amateurs, imatges clandestines o sèries marcades pel voyeurisme.
0: I ara parlem de llibres, perquè un dels llibres més rars impresos mai a Lleida ja forma part del patrimoni públic. L'Institut d'Estudis Llardencs ha incorporat aquest migdia un dels pocs exemplars coneguts al món de la Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485 que constitueix un testimoni excepcional dels inicis de la impremta a la ciutat. Lleida, Pau Rovira.
3: El títol sencer de l'obra és Philosophia Pauperum sive isagoge in Aristotelis Physica de caelo et mundo de generatione et corruptione de meteoris et de anima. Impresa pel tipògraf Enric Botel i atribuïda històricament a Sant Albert Magne, està considerada una autèntica joia del patrimoni bibliogràfic català. Fins ara només se'n coneixien 5 exemplars originals conservats en biblioteques d'Itàlia i de l'Estat espanyol. La família del bibliòfil pallarès Ramon Areny Batlle n'ha formalitzat avui la donació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, ampliant així el llegat que Areny va reunir durant dècades i cedint també els drets d'explotació perquè l'obra es pugui estudiar, divulgar i digitalitzar. La responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental de l'IEI, Sílvia Ferrús, explica de què tracta.
4: L'impresor que va venir amb el seu carro de tipus mòbils, que l'Església el va portar perquè venien per comandes concretes, i llavors aquest en especial és un llibre de filosofia, un tractat de filosofia que s'utilitzava també per a nivell medieval a les diferents universitats, no? Per explicar, pues, això, característiques aristotèliques, característiques de l'Albert Magne.
3: I també per què és tan important.
4: Doncs perquè és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca, ja en teníem un del llegat Areny també precisament, que era de l'any 1498, aquest es pot datar al 1485.
3: L'incunable es conservarà a la reserva de fons antics de l'IEI en condicions especials de preservació i es digitalitzarà en alta resolució perquè investigadors i ciutadania hi puguin accedir sense posar en risc l'original.
0: També us volem explicar que la Federació Llull es transformarà en una nova organització europea que tindrà com a àmbit d'actuació els països catalans. Ho han decidit en una trobada pública les entitats que la formen, Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear. Volen fortir així la capacitat d'acció conjunta en defensa de la llengua, la cultura, els drets civils i polítics. A cada banda, hi era el president d'Òmnium, Xavier Antic, durant 2 anys.
5: Esports.
0: Saludem el Ricard Isidro. Bona tarda.
6: Bona tarda, Nati. El Barça segueix la seva estada de pretemporada a Anglaterra, concretament a St. George Park, i avui amb doble sessió d'entrenaments. A la primera, feta aquest matí, l'han completada sense problemes Fermín, Araujo i Bernal. En canvi, Valde segueix entrenant-se al marge dels seus companys perquè arrossega molèsties del pubis. Un dels jugadors blaugrana que ha encetat la seva 5a temporada al Barça és Andreas Christensen.
7: El mercat de fitxatges no és per a mi. Ja he dit que confio en mi mateix i que necessito recuperar el meu millor nivell. Sé que el meu millor nivell és molt i molt bo, i això és l'única cosa en la qual em puc centrar, tal com he fet durant tota la meva carrera. Es vincula alguns jugadors amb altres equips, però les coses són així. Nosaltres ens centrem en nosaltres mateixos i en la situació actual.
6: El Barça, recordem-ho, jugarà aquest divendres l'únic amistós d'aquest estaix. Serà contra el Birmingham de la segona divisió anglesa.
5: 3CAT Info.
6: L'Espanyol també és a Anglaterra, en concret a la ciutat esportiva del Burnley, club propietat del màxim accionista de l'entitat blanquiblava, Alan Pace. A l'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol només hi falten dos membres. Un és Javi Puado, que ha recuperat d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, a qui se li busca una sortida del club. Per cert, tampoc ha viatjat a lateral esquerre l'alacantí José Salinas, que marxa cedit al Màlaga amb una opció de compra. En canvi, sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manuel González, el tècnic de l'Espanyol, no compta amb ell. Del filial només hi ha tres jugadors: el porter Llorenç Serret, el central francès Adama Timera i el lateral dret José Ángel López. L'Espanyol s'estarà fins dissabte a Anglaterra i jugarà dos amistosos, demà contra el Burnley i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship. A la segona divisió, el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt i final a dues temporades al Sabadell i ara assumirà la secretaria tècnica del primer equip. En clau internacional, Zinedine Zidane ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol. Zidane, de 54 anys, signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec a Didier Deschamps.
7: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
6: I tornant a la primera divisió, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i que calen obres urgents. Segons l'auditoria, a més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleixen els mínims requerits. El Rayo Vallecano, per tant, haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres que començaran demà dimecres.
5: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
6: Parlem ara de motor i del circuit de Barcelona-Catalunya, que acollirà el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia de disputar a Qatar, es disputarà finalment a Montmeló pels conflictes a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrain, que es correrà al circuit de Monza el mes de novembre. En bàsquet, el nou entrenador del Barça, Alexander Sekulic, reconeix a un mitjà eslovec que li va sorprendre que el club blaugrana contactés amb ell. Sekulic també diu que creia que el Barça tenia lligat un altre entrenador. L'entrenador del tècnic eslovec també demana paciència perquè és un equip totalment nou, però està convençut que aconseguirà fer-lo funcionar. Recordem que fins ara són 9 les incorporacions al primer equip del Barça de bàsquet. L'última, la de l'aler pivot Tosan Awoma, que, com diem, és la novena incorporació blaugrana.
8: What's up, Barça fans? Tosan Awoma here. I'm really excited to have joined this historic club. Can't wait to get things going, and I'll see you all shortly.
6: També en bàsquet, l'exjugador del Barça, Billy Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada i afegit que el Manresa ha obert un repte als jugadors de categories territorials de Catalunya que vulguin començar la pretemporada amb el primer equip, Bajenc. Els interessats hauran d'inscriure al web del club per apuntar-se als entrenaments o trials dels dies 12 i 13 d'agost. Ander Mirambell és el gerent de la Fundació del Bàsquet Manresa.
9: Hem cregut molt en les segones oportunitats i on volem que els somnis es facin realitat. Hi ha molts jugadors que per un motiu o per un altre mai ha arribat a ser professionals, han tingut una lesió, no han tingut nivell suficient, han tingut que prendre decisions complicades de la seva vida. I aquí, en aquests moments, a Manresa, creiem que s'ha de donar una segona oportunitat al millor jugador d'aquests trials.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem l'actualitat local amb els tres titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. Castelldefels denuncia deficiències en l'estudi de l'ampliació de l'aeroport. L'Ajuntament considera que el procediment d'adjudicació de la revisió del pla director de l'aeroport del Prat i de la seva avaluació ambiental estratègica planteja dubtes sobre l'anàlisi d'alternatives, la qualitat dels treballs, l'accés a la informació i l'avaluació dels impactes sobre la salut. El pla director és el document que ha de definir les directrius de desenvolupament de l'aeroport sota criteris de sostenibilitat i eficiència, amb una previsió d'aprovació definitiva a finals de 2029. Davant d'aquest escenari, l'Ajuntament considera necessari que el procés es desenvolupi amb les màximes garanties tècniques, ambientals i de transparència. Obert el procés d'al·legacions a la futura ABS Castelldefels 3. La ciutadania, les entitats i els col·lectius interessats poden presentar observacions i al·legacions fins al 5 d'agost sobre la proposta que preveu la creació d'aquesta nova ABS vinculada al CAP La Muntanyeta. I des de l'àrea de policia local informen de més inspeccions alimentàries per les altes temperatures. 5 establiments han cessat temporalment la seva activitat després de detectar-se deficiències en la conservació dels aliments. En el marc d'aquestes actuacions s'han inspeccionat diferents establiments comercials i s'han detectat 5 negocis que presentaven deficiències en les condicions de conservació dels aliments. Les irregularitats observades estaven relacionades principalment amb el manteniment de les temperatures exigides per la normativa per assegurar la correcta conservació dels productes destinats al consum. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
9: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
10: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
9: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
10: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
7: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
11: Castelldefels,

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes al magazine Així Som. Ja tornem a ser aquí, el company Gerard Carreras, el control tècnic, i jo mateixa, Estefania González, parlant-vos en directe des de Ràdio Castelldefels, des dels nostres estudis, aquí al costadet de la biblioteca, ja sabeu, a la plaça Neus Català. Com cada dia, avui doncs, un programa amb actualitat, amb cultura i històries de proximitat. Començarem de seguida, ja sabeu, a 11:15 tenim el Coffee. Avui ens visita el Partit Popular i parlarem amb la regidora de Festes, Cristina Corona, sobre l'actualitat municipal. Venim del ple del mes de juliol del passat divendres i ja sabeu que a l'agost hi ha una aturada estival i tornaran els plens al setembre. A més, estan sortint totes aquestes notícies relacionades amb la festa major d'estiu, la festa que tindrem a l'agost. La darrera novetat la publicaven des de l'Ajuntament el passat cap de setmana, amb la comunicació de les persones que seran els encarregats de donar el tret de sortida a la festa major, fent de representants amb aquest pregó, els pregoners. Que ja que m'he explayat amb aquest tema, doncs us recordo que tindrem com a pregoners i pregoneres els integrants, els integrants de la Coral Marinada i també el cantant de Castelldefels, Piqueras. I més enllà d'aquest inici centrat en l'actualitat informativa de la ciutat, els temes que es van abordar al ple, totes les activitats i la programació que ens arriba de la Festa Major d'estiu, aquí al magazine després continuarem amb els estudis que rebrem a l'escriptor Germán Domingo, que acaba de publicar el cinquè volum de la seva saga Vents de Guerra. Ja segurament haureu escoltat, si sou fidels seguidors i seguidores de Ràdio Castelldefels, doncs ja hem parlat amb aquest escriptor local en diverses ocasions anteriors, perquè ja diem, ara acaba de publicar el cinquè volum, precisament per Sant Jordi publicava el quart, així que encara té molta informació, molta història per explicar amb aquesta saga que està centrada en la Guerra de Successió. Com és habitual, al llarg del magazine Així Som, sortirem al carrer amb una doble edició del Voltant pel Comerç. En primer lloc visitarem Yamaha Music School, Castelldefels Cor de Músic, on coneixerem el mètode Yamaha i la seva proposta de formació musical. I també ens aproparem a Habito Estilistes, un saló especialitzat en coloració i tractaments capilars. A més, avui ens toca fer el repàs de les incidències més destacades dels darrers dies amb el sotsinspector de la policia local, Leo Piqué. Amb tot això, gràcies per ser un dia més a l'altra banda de la ràdio per acompanyar-nos al llarg d'aquestes 3 horetes del nostre magazine. Poseu-vos còmodes que comencem una nova edició de l'Així Som. Molt bon dia i a seguir a escoltar-nos. Feu-nos companyia. Vinga, va.

0: Castelldefels Coffee.
1: I tornem un dia més amb l'espai Castelldefels Coffee i la tertúlia política de Ràdio Castelldefels. Avui és el torn del Partit Popular i ens acompanya la regidora Cristina Corona.
2: Hola.
1: Molt bon dia.
2: Molt
1: benvinguda.
2: Bon dia.
1: Doncs precisament la setmana passada ja vam estar parlant també de les darreres novetats de la Festa Major. De seguida entrarem també en matèria perquè al cap, ja justament al cap de setmana han sortit més novetats, per tant haurem d'entrar aquí, hi ha molta informació a comentar. Però de l'actualitat informativa, el divendres de la setmana passada teníem el ple de juliol, recordem que és el previ a aquesta aturada estival d'agost, ja no tornaran a haver plens fins al setembre. Quins serien els principals acords que destacaria d'aquest ple?
2: Sí, mira, bueno, el ple... T'ho avanço perquè hi ha molta gent al mes de juliol que hi ha una mica de despiste. Sempre el fem a l'últim divendres de mes, menys el mes de juliol, que ho avancem un divendres anterior pel tema de vacances i tot això, per això es va fer el divendres passat. Aquest ple van passar diversos punts econòmics, per exemple, es va aprovar la nova taxa turística, que això en el nostre municipi és molt important. Això la Generalitat ho va aprovar fa uns mesos, que els ajuntaments podíem aplicar aquesta taxa turística i es farà no només al nostre municipi, sinó a tots els del voltant. És veritat que nosaltres som, per dir-ho d'alguna forma, el més turístic. No ens podem comparar amb el nostre voltant i aquí realment té una repercussió important. És un impost que pagarà la gent que ve de vacances. En principi, si tu estàs en un hotel enregistrat i estàs de vacances, només és important ressaltar que només pagues els 7 primers dies i la mitjana, nosaltres no tenim hotels de 5 estrelles, el màxim que tenim és de 4, i la mitjana és entre 1,20 € i 1,80 € per persona adulta, amb un màxim de 7 dies. És a dir, si tu t'estàs una setmana, pagues cada dia, però si t'estàs un mes... que molt bones vacances, llavors només pagues igualment la primera setmana i sempre és amb càrrec amb el turista que ve. Nosaltres aquí estem encantats de que vinguin turistes, òbviament, però és veritat que tot això ens comporta una despesa de manteniment, de neteja, de seguretat, bueno, de tot, una mica d'espai públic, d'escombreries, de tot, i vam entendre que era oportú posar aquest recàrrec.
1: Uh-huh. I com repercutirà aquest nou ingrés aquí, a la nostra ciutat?
2: Bueno, al final, això es va debatre en el ple, no és una partida que el que s'ingressa per aquest concepte va amb una partida específica, sinó va, perquè ens entenguem, a la bossa comú d'ingressos de l'Ajuntament. Amb la qual, clar, en què s'aplicarà? Doncs, ja ho vam dir en el ple també, al final les partides més importants per nosaltres i per qualsevol municipi doncs és això que he dit, seguretat, neteja, manteniment de l'espai públic, tot això ajudarà, és veritat que comparat amb el pressupost total de l'Ajuntament és una part molt petita, és un 1%, però bueno, sens dubte ajudarà també a que aquestes serveis es vegin reforçats.
1: Uh-huh. I altres punts que van ser aprovats dins de l'ordre del dia del ple de juliol va ser l'ordenança de mobilitat i també una modificació de l'ordenança de civisme.
2: Sí, això també es va... Les ordenances, pensa que habitualment cada uns quants mesos es van modificant i es van ampliant de qualsevol tipus de civisme, de les armes que porta la policia... L'únic que es fa un cop l'any són les ordenances fiscals. Que això sí que es modifica i s'aprofita normalment amb el ple de pressupostos, que ho tindrem això després de l'estiu, però la resta d'ordenances és algo habitual que a mesura que es van modificant o que es van millorant, perquè òbviament les necessitats canvien i s'han d'anar adequant.
1: Uh-huh. Des d'un punt de vista econòmic, què ressaltaria des de les seves regidories, de règim interior? Van haver uns punts inicials també que tenien a veure amb modificacions de personal, de plantilla, de l'Ajuntament?
2: Sí, el tema de personal i de plantilla és algo que des de fora costa una mica entendre, perquè hi ha una cosa a l'Ajuntament que nosaltres li diem les RLT, que és la relació de llocs de treball, que quasi cada mes portem algun punt relacionat amb això. Moltes vegades, la RLT, perquè ens entengui tothom, és la definició de lo que comporta la teva feina. És el detall de cada lloc de treball, la feina que ha de fer i les característiques. Ara portem uns mesos, i encara queden molts, que s'han d'adequar principalment per una cosa... abans, antanyo, tu no perquè ets molt jove, però abans la gent o éramos licenciados o éramos diplomados. Ara tothom és graduat. L'any passat vam ficar un nou programa de nòmines i tot això, que són nomenclatures una mica antigues, tot això ho anem adequant. I molts mesos les CRLTs es modifiquen per això. També es modifica, per exemple, si en un determinat lloc de treball hi ha dues persones i si considerem que han d'haver-hi tres, també això passa per RLT i per plantilla.
1: Uh-huh. Estava justament mirant aquests primers punts de l'ordre del dia. RLT és justament, les sigles el que diuen és relació de llocs de treball, sí. Aquestes fitxes que ens estaves explicant.
2: Sí.
1: Doncs, sí, perdona.
2: No, perdona, també vam passar, nosaltres quan acaba l'any, tots els ajuntaments,

0: econòmic.
1: No, el més important va ser això, va ser les propostes de millora i les RLTs. De les meves àrees era el més important.
0: Mm-hmm. Doncs amb això arribem a aquesta aturada d'agost ja, i al setembre tornarà al ple. També ens avançava a aquests pressupostos que han d'arribar de cara també a final
1: sí.
0: d'any. Quan tornem amb el ple, doncs arribarà habitualment, és a l'octubre.
1: Normalment ho fem a l'octubre perquè les ordenances fiscals, això sí que té un període que s'han d'exposar al públic, s'han de donar un període d'al·legacions, tal i qual, abans d'aprovar-les. Llavors, hi ha un dia límit que s'ha de fer el ple perquè si no donaria temps de que l'1 de gener com entressin en vigor. És un tema que s'ha de fer sí o sí. Ara no recordo, però aquest any per les dates jo crec que és cap a mitjans d'octubre. Mm-hmm. Amb la qual cosa el farem abans. I nosaltres, des que estem en govern, la nostra ja sempre ho fem així, és passar a la vegada ordenances i pressupostos. Per què? Perquè les ordenances al final parlem d'ingressos i els pressupostos parlem de despeses. Llavors sí que ens sembla interessant en el mateix ple extraordinari poder comentar les dues coses perquè al final confrontem els ingressos amb les despeses.
0: Perfecte. Doncs aquesta aturada d'agost ens permet que ara també centrem l'estoneta que ens queda els darrers minuts aquí a Ràdio Castelldefels per parlar de l'actualitat de la Festa Major d'estiu. Ja la setmana passada vam estar parlant amb vostè també sobre totes les novetats que hi havia, els caps de cartell, amb aquesta doble vessant de cap de cartell, perquè s'anunciava la setmana passada la participació de Chenoa. Feia dues setmanes, també a principis de mes, s'havia parlat de Detalles, Ginestà, i precisament vostè doncs, ens destacava que és una programació diversa i com, segons el públic amb el que parlis, doncs el cap de cartell
1: sí.
0: és un o un altre.
1: Exactament és això. El cap de cartell li preguntes a, no sé, als meus nebots si tenen claríssim qui és. Li preguntes als meus veïns si també tenen claríssim qui és i no coincideix. Però sí que és veritat que hem intentat bueno, una mica que tothom es pugui veure representat i que tothom hi hagi espectacles i coses per poder anar i que tothom pugui gaudir de la Festa Major, que al final es tracta d'això, de que sigui una festa que tothom es pugui veure involucrat.
0: Una festa també molt participativa amb aquestes novetats que la setmana passada sí que vam tenir ocasió de parlar de les penyes, un aspecte clarament participatiu i de fer
1: molt.
0: Comunitat.
1: Molt. Les penyes, la veritat és que quan ho vam pensar i ho vam ficar en marxa vam dir, bueno, és el primer any, aviam com funcionarà, però la resposta està sent tremenda, o sigui, tan tremenda que estem una mica ai, ai, ai. No, molt, molt guai. Tothom, a dia d'avui, no em vull equivocar, però em sembla que tenim 20 o 22 penyes enregistrades amb més de 400 participants, amb la qual cosa, d'un-hi-do. D'un-hi-do. I estem molt contents. A més, tothom no para de trucar. Esperem que en aquesta setmana encara s'han d'escriure molta més gent per a les trucades que estan arribant, de dubtes que surten i tal. Però realment sí que és molt fàcil la inscripció, és molt fàcil tot, perquè ja ho hem pensat així precisament per això, perquè és el primer any i aviam com funcionava. Però la resposta, des de logo, no ha pogut ser més bona que la que hem tingut.
0: Un bon tret de sortida perquè precisament dijous de la setmana passada ens indicava que hi havia 15 penyes apuntades, ara ja superen les 20 amb aquestes 400 persones que participaran i de març ja tenim fins al 31 de juliol,
1: sí,
0: és a dir, aquest divendres.
1: Aquest divendres ja, bueno, és que clar, en algun moment hem de tallar perquè s'ha d'organitzar tot. La Festa Major pensa que al final falten no res, no arriba
0: ja
1: ni a 3 setmanes i clar, encara s'estan rematant coses. Bueno, mm-hmm. estem a tope i molt contents amb la Festa Major.
0: Doncs parlem de participació amb les penyes, també hem de parlar de participació en aspectes culturals, perquè són altres de les novetats que s'han anat anunciant. Bueno, novetats acaben de publicar-se, però són constants, que sempre s'aposta des del govern municipal a comptar amb la Diada Castellera, amb l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, Diada, i a més també la representació del Garigot, que estan fent aquesta crida a la participació ciutadana.
1: Sí, la representació del Garigot, que a més animo a tothom a anar, perquè de veritat que és molt maco, es fa aquí al Parc de la Muntanyeta, aquest any amb les fonts noves, amb la qual crec que li podrem donar una mica més de... Bueno, visualment serà molt més maco i, òbviament, clar, és que la Festa Major no es pot imaginar sense l'agrupació, sense els castellers, sense el Garigot, són elements imprescindibles per la Festa Major d'aquí de Castelldefels i cada municipi amb els seus... Mm-hmm. amb les seves tradicions culturals.
0: Mm-hmm. Doncs amb això, últims minuts, i arriba el moment de comentar la que sí que és la darrera novetat que s'anunciava el dissabte des del perfil d'Instagram de l'Ajuntament, els pregoners
1: sí.
0: d'enguany.
1: Sí, aquest any tenim el Piqueras, que com sabem

0: Ara està, bueno, jo, que sóc més gran, no tant, però la gent jove estan entusiasmats en que el pregoner sigui el Piqueras. És un nano molt jove que està tenint molt, molt d'èxit i, a més, estem molt contents de que sigui el nostre pregoner, perquè és un noi d'aquí, de Castelldefels. Ell, de veritat, que ho fa molta il·lusió i nosaltres, quan li vam demanar, estàvem supercontents. I una mica per contrarrestar, vam pensar que seria bo, dins d'aquesta idea de que tothom pugui veure representat les seves, bueno, els seus gustos i tal, van pensar de contrarrestar amb una entitat amb més solera, i vam comptar amb la Coral Marinada, que aquest any han fet 100 anys, que no és poc, i també els hi va fer molta il·lusió, i llavors tindrem això, el Piqueras, la part jove, emergente i així, i la Coral Marinada com una cosa ja establerta i amb una antiguitat. Bueno, tremenda.
1: Que a més, a Piqueras, recordem que ja va participar fa 2 anys, em sembla que ja va tenir una participació aquí en un concert, sí. I a més també participarà a la FAC, a la Festa Jove.
0: Sí, a més de ser pregoner, després al mateix dia actua a la FAC, a la Festa Jove. Uh-huh. Amb la qual tindrà una representació molt important, perquè és que estem molt, bueno, orgullosos, no sé com dir-t'ho, d'ell.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs amb això, Cristina Corona, regidora del Partit Popular, moltes gràcies per dedicar-nos aquesta estona aquí a la tertúlia del Coffee de Ràdio Castelldefels. Hem fet aquest repàs del ple i repàs de l'actualitat de la Festa Major d'estiu, i amb això desitjar-vos, perquè ja acabem amb els Coffees del Partit Popular fins al setembre també, que recuperarem ja l'habitualitat amb aquesta secció.
0: I reanimar tothom que participi a la Festa Major, perquè de veritat aquest any, a més com que tenim un dia menys, està tot. Hi ha activitats a tot arreu, a la muntanyeta, a l'església, a la FAC, al castell, a tot arreu, a totes les hores, i de veritat la idea és que tothom pugui gaudir de la Festa Major i que ens ho passem la mar de bé. Mm-hmm.
1: Moltes activitats concentrades i tota la informació a la pàgina web de l'Ajuntament, a l'Instagram de Cultura també, aquí tota la informació de la festa.
0: Sí, en breu publicarem el programa detallat, amb horaris, espais i tot això. Jo, avui és dimecres?
1: Avui és dimarts.
0: En aquesta setmana segurament ja publicarem tot.
1: Perfecte. Doncs des de Ràdio Castelldefels seguirem pendents e informant de tot el que arribi des de l'Ajuntament i des de la seva àrea de festes.
0: Doncs moltes gràcies i bona Festa Major.
1: Igualment, bon estiu i bona Festa Major.
2: Castelldefels Coffee.
3: Mamá, ¿por qué no me deja hacer una go-go girl?
4: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa, y en esta costa estaba la isla donde vive Lurrita Muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lurrita Muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima amb un resum dels principals temes que centren l'actualitat local. El Canal Olímpic i el Castell, referents turístics del Baix Llobregat. Segons la tercera edició de l'informe de visitants als atractius turístics, elaborat pel Lab Turisme de la Diputació de Barcelona, el Canal Olímpic de Catalunya es consolida com un dels principals recursos turístics del Baix Llobregat, en situar-se en la segona posició del rànquing general de la comarca, mentre que el Castell, de Castelldefels, ocupa la segona posició dins la categoria de patrimoni arquitectònic del Baix Llobregat. L'informe analitza les dades de 180 espais turístics de les comarques de Barcelona i revela que el conjunt d'aquests atractius van sumar 26,3 milions de visites durant el 2025. Des de l'àrea de policia local, baixa la sinistralitat viària a Castelldefels, així ho revela el darrer informe que comparteixen des d'aquest cos de seguretat local. La sinistralitat viària a Castelldefels manté la tendència a la baixa durant la primera meitat de 2026. Segons aquestes dades de la policia local, entre els mesos de gener i juny s'han registrat 153 accidents de trànsit, amb un total de 81 persones ferides, una xifra que representa un descens del 5% respecte al mateix període de l'any anterior. Continua oberta la convocatòria per participar a la representació de la llegenda del Garigot. L'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels manté oberta encara aquests darrers dies la convocatòria perquè persones de totes les edats puguin participar en una nova representació d'aquesta història del nostre emblemàtic Garigot. La representació tindrà lloc el dissabte 8 d'agost a les 10 a la plaça del Parc de la Muntanyeta. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies en detall. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: Indianapolis, el programa de música indie de Radio Castelldefels.
2: Todos los viernes a las 10 de la noche.
0: Castelldefels, així som.

0: Avui ens acompanya un vell conegut d'aquesta casa. Fa només uns mesos parlàvem amb ell de Torino, el tercer lliurament d'una saga coneguda amb el nom de Béns de Guerra. A més, posteriorment arribava a l'abril al Mansa amb la coincidència de Sant Jordi, feia aquesta presentació l'escriptor local. Doncs bé, la història de Joan Muntaner no només ha continuat, sinó que ho ha fet amb força. Avui ens presenta Tortosa, la cinquena novel·la de la sèrie. En aquesta nova obra viatgem fins a l'estiu de 1708, un dels moments més difícils de la Guerra de Successió. Després de les derrotes d'Almansa i Lleida, les tropes aliades es retiren cap a Tortosa mentre la ciutat es prepara per resistir al setge borbònic. De tot això i de la narració visual, rigorosa i humana, l'escriptor local Germán Domingo torna a demostrar que la gran història s'entén millor quan s'explica amb un protagonista que ens dona aquesta visió de viure directament tota la història. Germán, molt bon dia, benvingut de nou aquí a Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Doncs, com dèiem, quan vas venir la darrera vegada, vam parlar de Torino, el tercer llibre d'aquesta saga Béns de Guerra. Després vam tenir l'ocasió de viure Sant Jordi, on també vas estar signant llibres i venent el que era ja el teu darrer llibre, el Mansa, el quart. I ara ens arriba un nou lliurament, Tortosa. Com avança tota aquesta creació de la gran saga Béns de Guerra?
1: Bueno, pues, gràcies a Déu funciona, està funcionant i avança adequadament, no? Com es diuen ara amb les notes, amb el sentit de que bé, pues, després d'Almansa i Lleida dintre del mateix llibre que va ser l'últim, pues, ara apareix Tortosa. I Tortosa també és un punt clau dintre de tota la saga, tant de la novel·la, de les novel·les, com de la història de la Guerra de Successió, perquè va ser un punt molt important de sèrie dintre de Catalunya i que, sincerament, pues, ha sigut una mica no menysprellat, sinó no explicat en general. Llavors es vol dir que hi ha moltíssima gent que coneix Tortosa per altres motius, però no coneix que allà es va fer un dels més importants batalles dintre de la Guerra de Successió i al final dintre de tota la història d'Espanya.
0: Mm-hmm. El protagonista continua sent el Joan Muntaner. Com ha evolucionat aquest personatge des de que el vas crear i els seus inicis amb la primera entrega de Béns de Guerra, Catalán Vell, i fins ara que arriba ja a Tortosa, que com ens deies és un dels moments més dramàtics de la Guerra de Successió?
1: Bueno, pues, en Joan,
0: perquè ja és un vell conegut,
1: també. És un vell conegut i amic de la família, ha evolucionat molt, evidentment, des d'un xicot de 20 anys aproximadament que tenia quan va començar la saga a Catalán Vell, que no coneixia res, que només l'impulsava l'alè de no estar sota un rei opressor, si simplement volgué prestar servei a la pàtria, a Catalunya, en aquells moments, amb uns ideals i amb unes idees pròpies d'un jove de l'època, amb un impuls i amb unes possibilitats de fer-ho. I a mesura que anem anat avançant a través dels llibres, ha agafat una maduresa formada per la guerra. Llavors, aquesta és la pitjor manera de fer una maduresa d'una persona, sinó perquè t'ensenya o t'obliga a fer coses que mai faries, però que ho tens de fer per sobreviure. I al mateix temps, pues, arrastra tota una família a fer, no a fer coses, sinó a viure amb un neguit, a viure i morir amb un neguit, perquè, per exemple, a Turí, pues, se li mor la mare, no? Llavors és un punt també d'inflexió per ell mateix, que de l'anàlisi que té de la vida, però encara aguanta per dir alguna cosa, perquè té un pare i té una germana a Barcelona que l'estan esperant.
0: Recordo que quan vam parlar de Torino vam posar especial èmfasi a la part humana, precisament ara també en el que ens estàs explicant, Germán, té molta humanitat, i ara amb aquesta darrera publicació, justament la sinopsi ja comença amb una frase molt potent que diu així: l'esperança i la humanitat es converteixen en els veritables herois. És aquesta la idea central que vols transmetre amb els teus llibres?
1: Sí, veritablement, perquè independentment de que ho he centrat tot en una persona, però és com un relator en aquest sentit, en primera persona, però és com un relator, no? Fins i tot en uns certs moments explica coses que li han passat o que li han explicat, no? Però precisament a Tortosa, en aquest sentit. Llavors el tema és de que el tema humà és molt important per mi i per poder expressar això que hem dit abans, de l'evolució de les persones, des d'una persona normal que està venent roba amb un teler al segle XVIII i que es converteix en un oficial i que es converteix en un soldat que té de fer coses que no faria mai a la vida siguent un botiguer normal.
0: I per què t'interessa explicar la guerra des d'aquesta perspectiva més humana? Perquè recordem que els llibres van més enllà de només explicar les batalles, parles de malalties, de civils, les pèrdues humanes que hi ha al voltant de tota guerra. Expliques també els hospitals improvisats, les famílies trencades, com justament ens explicaves, totes les vivències d'aquest personatge central.
1: Sí, evidentment el tema és explicar o donar a conèixer una mica el que els llibres normals d'història no t'expliquen. Els llibres d'història, el lògic és que t'expliquin el context general de la història i les batalles que van a passar. Et poden profunditzar dintre de les batalles amb un aspecte més o menys humà, però sempre és menys humà, perquè ho estan relatant com amb una tercera o quarta persona des de fora, però no des de dintre. Llavors, en Joan ho viu des de dintre. Llavors, aquest viure des de dintre l'impulsa també a fer o a pensar coses i dient: per què estic aquí? Podria estar en un altre lloc, podria estar amb la meva família, podria estar tranquil o no, però podria estar fora d'aquesta voràgine de mort i de sang.
0: A més, una altra de les virtuts dels teus llibres és que tenim el Joan Muntaner com a protagonista, però hi ha també tota una sèrie de personatges secundaris que tenen la seva veu pròpia, que també configuren una gran força en el relat. Estem parlant de personatges inoblidables, com mencionen aquí a la sinopsi, com Agnès, Patrícia, Vicent, Aleix, Eduard, el taverner Caetano. Precisament quan estàvem parlant ara de Joan Muntaner, tu ja li deies de manera carinyosa en Joan, un més de la família. Doncs, com configures, com aconsegueixes també que tots aquests personatges secundaris tinguin la seva veu pròpia, i entenc que també hi ha els sents com a part més de la família?
1: Bé, el tema una mica és de que, com jo, ja sabeu més o menys, que pertanyeixo a l'Associació de Recreació Històrica BUM, que es recrea el segle XVIII, precisament en l'època de la Guerra de Successió, tinc molts companys i molts amics que també recreen això. Cada un té un rol dintre de fer la recreació, i m'he basat una mica en aquest rol dels meus companys i amics que estan fent. Llavors, els he col·locat dintre de la història veient el que realment estan fent fora, a l'actualitat, a la recreació, però que realment era el que passava en aquella època. Perquè, a part d'això, el Francesc de Castellví, que és el màxim historiador de la Guerra de Successió espanyola, va deixar reflectat en molts dels seus capítols la vida dels civils i la vida de la gent que anava amb els soldats. Llavors, ja va ser un precursor de novel·la històrica realment. Llavors, jo he begut d'aquest manantial, i llavors he aplicat això. O sigui, la gent no absolutament militar, però humanament estava allà.
0: Aquesta experiència, com ens explicaves, com a president de l'Associació de Recreació Històrica BOOM, una entitat local amb la que no només estudieu la història, sinó que també la recreeu, doncs aquesta experiència t'ajuda a descriure millor tot el context, tot el que tu fas de feina de documentació, que entenc que ha de ser una gran feina, però a més envoltada de tot aquest coneixement també i de la perspectiva que us aporta la recreació.
1: Sí, evidentment. Per poder recrear tenim de saber què és el que estem recreant. No estem actuant, estem recreant. Llavors es vol dir que això darrere, com molt bé has dit tu, hi ha una feina d'investigació per saber quin tipus d'uniformes es portava, quin tipus de vestit, si això era adequat o no era adequat, si el calçat podia passar o no passar, quin tipus de parlar tenien també. No és que ara, quan parlem nosaltres en una recreació, parlem amb les mateixes paraules del segle XVIII, perquè no ens entendria ningú, perquè l'idioma canvia, l'idioma evoluciona. Aleshores, no ens entendrien la meitat dels speech o de les explicacions que diguéssim, sinó que, evidentment, ho adaptem a l'actualitat. Però hi ha algunes paraules que sí que utilitzem, precisament perquè la gent ens pregunti «I això què vol dir?». Perquè és molt diferent, no? Llavors el tema és de que gaudim explicant el perquè de les coses. Perquè, per desgràcia, actualment la història no s'explica. I si s'explica, s'explica en 10 rengles. Jo he vist llibres d'història que s'estan ensenyant al batxillerat i graus més superiors, i quan parlen de la Guerra de Successió Espanyola, en alguns casos no existeix. Se salta. Se salta del medieval al napoleònic, per l'amor de Déu. Hi ha 100 anys al mig, que vam desaparèixer, no existeix. I amb altres que sí que es menciona, és el que he dit, 10, 15, 20 ratlles d'un llibre. Això no és cultura. Això simplement per saber per sobre. Un nen, considero, un nen i una nena, considero que té de saber alguna cosa més d'ell mateixa. Si amb això, perquè són llibres que també poden llegir, els joves, no hi ha res que no és fora de la normalitat. Aleshores, si un jove, no sé, de 10 anys, 8, 10 anys, el llegeix i pot aprendre alguna cosa o encén la guspira perquè pugui anar a internet i entre Google o a l'IA i li pregunti, escolta, això que he llegit era correcte o es podia fer? Mm-hmm. Pues allò és un punt d'inflexió per aquell noi, perquè pot pensar, si m'ha servit per això, també em pot servir per preguntar una altra cosa d'història. Llavors, si aprèn 10 ratlles més, per mi és una satisfacció.
0: Un recurs per, com deies, encetar aquest interès per la història i, sobretot, per com ens estaves traslladant, Germán, per un fragment de la història, un fragment molt ampli, que, segons el teu parer, quan has vist també a llibres de batxillerat, doncs no se li dedica aquesta atenció. Tot això ho comento perquè, precisament, estic davant del cinquè llibre de la col·lecció Saga de Béns de Guerra, i des del principi tenies previst que seria molt extensa. Fins a quin llibre tens en ment per donar tota aquesta trajectòria dels anys de la Guerra de Successió?
1: Bé, la trajectòria de la Guerra de Successió va durar realment 15 anys, des dels inicis fins al final, no? Llavors, clar, No es pot traslladar amb tot això en una sèrie de llibres generals, perquè llavors es convertiria en una enciclopèdia. I llavors sí que és allò que diu la gent, no sé si et passa a tu, però jo inclús de petit veia una enciclopèdia i deia, mare Déu senyor, si m'ho tinc de mirar-ho tot.
0: Sí, no convida, no convida la lectura.
1: No convida, no convida. Aleshores, dos coses. Una, el tamany i la quantitat de pàgines dintre del llibre, que són 250, no et tira enrere molt perquè ja no el veus tan gruixut. I segona, de que la primera idea, o el moment de que vaig fer el primer, una idea era sobre uns 10-12 llibres. Després d'estudiar per on volia passar la història. Que la història, per lo que veus fins ara, veus que no passa per noms grandiloquents o noms molt normals, per dir alguna cosa. Passa per noms de llocs o batalles no usuals a dintre d'un llibre d'història o que t'hagin pogut explicar. Des de Catalan Bay, que no existeix cap llibre que expliqui què és Catalan Bay, que va ser el desembarcament dels catalans a Penyó de Gibraltar i la seva conquista, tothom el que sap és a la sèrie de Gibraltar i que Gibraltar els van guanyar els anglesos. Punto. Però la primera peu a terra van ser els catalans a una bahia. I els anglesos li van donar el nom de Catalan Bay en reconeixement d'això. A continuació, Montjuïc, bé, que es pogut posar a Barcelona. No, però és que les batalles es van passar a Montjuïc. Doncs és Montjuïc. Torí, sí, és una extensió de la guerra a l'exterior, que va haver-hi moltíssima, motivada per un encàrrec de l'arxiduc Carles III. Almansa és la més coneguda dintre d'Espanya com a nom, però perquè forma part de tota la història i no posar-la dintre de la saga era una aberració. Però no va haver-hi ni un català, ni un valencià, ni un espanyol de la part austriacista que lluités allà. Per això està explicada una mica des de l'altre costat, per poder donar-li una veu i una història. A continuació, entre Lleida sí que hi érem, per dir alguna cosa. Vam ser derrotats, no per l'enemic, sinó pel flux, que en aquella època era com una espècie de peste menor, però per una espècie de peste. I Tortosa, doncs és Tortosa, és el que hem dit abans. La gent no coneix Tortosa. Sí, pots arribar a Tortosa i no tens res més que fer i dones moltes voltes, et toparàs de cop i volta amb un super castell, un super muralles que en rodejaven Tortosa. Era de les ciutats més ben amurallades de tota Catalunya. Aleshores, què succeeix? Que allà poden passar absolutament de tot i a tot arreu.
0: Uh-huh. I amb això em pregunto, la Guerra de Successió va arribar a Castelldefels? Tens previst també algun llibre on es mencioni com es va viure des de la nostra ciutat?
1: Bueno, fent una mica d'espoiler, pues sí, la guerra va arribar. Castelldefels era un lloc molt important, encara que, evidentment, ningú ho explica, ni ningú surt a tot arreu. Francesc de Castellví sí que ho diu. O sigui, és el gurú de la Guerra de Successió. I hi ha aproximadament mitja pàgina dedicada a Castelldefels, que això a Francesc de Castellví és com si li diguéssim ara actualment tres o quatre llibres de la meva saga. Perquè ell sí tenia tantes informacions de tot arreu que sí que les tenia d'acotar molt. A més, amb el llenguatge de l'època. Aleshores, que jo he tingut de reinterpretar i inclús amb la intel·ligència artificial, m'ha servit per poder interpretar coses que es deien o com es comentaven. Perquè alguna cosa serveix, té de servir, no? a part de fer por, perquè fa por la intel·ligència artificial per les coses que poden fer. I aleshores, tornem a la història, sí, a Castelldefels va ser un dels punts neuràlgics de tota la sèrie de Barcelona, en general, des de juliol de 1713.
0: Tots estarem pendents de quan arribi aquest nou lliurament.
1: Serà la setena. Sí,
0: la setena.
1: Sí.
0: Per tant, encara ens faltarà un entremig. Estarem pendents de les següents publicacions que vagis traient, Germán Domingo. M'agradaria només acabar amb la darrera pregunta de si hi ha hagut alguna escena dins d'aquest últim llibre o dels cinc que ja portes que t'hagi resultat especialment complexa, sigui per la documentació històrica o pel que estàs explicant que hagi sigut una càrrega especialment emocional.
1: Sincerament, totes han tingut la seva càrrega emocional, més o menys, perquè hi ha un problema. Com jo faig la recreació, jo quan em poso l'uniforme d'oficial, ho visc. Em poso dintre. En aquell moment desapareix el segle XXI, XXII, XX, el que vulguis, es converteix en el segle XVIII, 1700, durant el 1700, punt. Això és què vol dir? De que a l'escriure jo aquests llibres estic posant una miqueta de la meva ànima dintre o del meu desig, potser, d'haver estat allà en aquell moment, amb circumstàncies, evidentment. Llavors, estar amb tot i tot porta una mica del meu petit cor a dintre.
0: Mm-hmm. Quants anys fa que fas recreació històrica?
1: Pues des de mil...
0: Perdó. Molts anys, perquè si ja comença en 1900... molts anys aquí al darrere.
1: Des de... No, és del 2.
0: Ah, del 2000, vale. Ja pensava que estàvem parlant de 1990 i alguna cosa, i dic, ostres, ja són molts anys, també.
1: Sincerament, ara m'estàs posant amb un brete, perquè aviam, el 2014...
0: Uns 10 anys mínim estem parlant de recreació històrica.
1: 12 a 13 anys.
0: 12 a 13
1: doncs, anys.
0: Sí, molts sí, anys sí. També. Per això, ara ho estava pensant per aquest vincle emocional de quan et poses a la pell dels personatges que van viure realment aquelles situacions.
1: Però independentment d'això, també molts anys anteriors, perquè jo tenia una fàbrica de soldadets de plàstic i soldadets de resina i tot això, dedicats a les guerres en general. El típic soldadet, punt. Mm. Però sempre buscant informació, buscant, investigant el per què, quin tipus de soldats, etcètera, etcètera. Llavors això ja venia de mena. Ja anava de mena fins que un dia vaig conèixer... Vaig anar amb una recreació d'un 11 de setembre del desfile que fan Miquelets de Catalunya per tota Barcelona, un centenar de soldats recreant el tema, i allà va ser una mica el xoc que vaig tindre. I a partir d'allà...
0: La resta ja és història.

0: concreta de Castelldefels. Ja estem desitjant tenir entre mans aquesta 7a edició també i poder fer una entrevista molt específica sobre la guerra de successió a la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver-me ajudat.
2: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Ai, per cert, tens pensat d'apuntar-te a la Rua de Carnaval?
2: Sí, però encara no ho he fet, és que vaig de bòlit.
1: Doncs afanya't, perquè em sembla que hi ha un nombre limitat de participants.
0: En català, quan ens referim a una quantitat indeterminada, la paraula que utilitzem és nombre. Per exemple, aquesta temporada ha augmentat el nombre d'oients de Ràdio Castelldefels, o bé, un gran nombre de persones ha visitat l'exposició. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat

0: Doncs ha arribat el moment d'apropar-nos a un altre establiment local. Estem a la secció Voltant pel Comerç i el company Miguel Navarro, amb la unitat mòbil de la ràdio, s'han apropat a l'avinguda 305, número 5, per conèixer Yamaha Music School Castelldefels, cor de músic. Allà ens esperen la Montse Clotet i la Margarita Cano. Molt bon dia, Montse i Margarita, com esteu?
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs expliqueu-nos com va començar aquesta escola musical aquí a Castelldefels. Quan fa? Quants anys fa que esteu aquí ja?
1: 27 anys.
0: 27 anys, ostres, doncs és una llarga trajectòria aquí. A més, amb el mètode Yamaha, que m'agradaria que ens expliquéssiu una mica en què consisteix.
1: Sí, mira, és un mètode que el que intenta és apropar la música a tothom, sigui de manera professional o sigui de manera més amateur. Doncs té una manera de treballar on s'integren tots els aspectes de la música i s'adapta a l'edat, però que nosaltres, o sigui, es pot adaptar a qualsevol edat. El treball és un treball molt en grup, però també cuidant molt el nen individualment o a la persona individualment. I bueno, comencem des de molt petits, des dels 3 anys fins que vulgueu.
0: Una invitació als nostres oients a poder conèixer aquest mètode d'aprenentatge. Em pregunto, des del principi ja vau néixer amb aquest nom i seguint aquesta metodologia o ha estat al llarg dels anys que heu anat formant-vos també i decidint apostar per aquest tipus d'aprenentatge?
1: Aviam, vam començar amb el sistema clàssic que tothom ha fet aquí amb els conservatoris, però aleshores també estàvem en contacte amb Yamaha. Mica en mica nosaltres ens vam decantar cap al sistema Yamaha perquè era una manera en què arribaves més a tota la gent, treballaves una mica més amè, el treball és més amè, arribaves més, és més directe. Mm-hmm. Llavors, mica en mica, ens hem anat acomodant en aquest tipus d'aprenentatge o de treballar. Mm-hmm.
0: I ara que estem en ple mes de juliol, amb l'estiu, com continueu les classes? Encara oferiu també alguns cursos que es mantenen durant l'estiu o feu una formació específica, un curs d'estiu, conegut amb aquest nom ja

0: tan habitual.
1: Hi ha gent que sí que ha vingut a fer algun curs, sobretot més que res per provar, per després poder continuar ja de cara al setembre. Els nostres alumnes, de fet, han treballat molt durant tot l'any, amb la qual ara tenen ganes de vacances i també se les mereixen. Que al setembre tornem a estar un altre cop aquí amb molta força. El mes de juliol és una mica estar aquí, rebre la gent, nous alumnes, organitzar noves classes i horaris i una mica ensenyar el que fem a la gent que vol integrar-se a la nostra escola.
0: Uh-huh. O sigui, és un moment perfecte per a aquesta entrevista, per convidar als oients que els interessi, és un bon moment per apropar-se i informar-se, i de cara al setembre doncs ens deies que tindreu aquestes noves classes, nous horaris. Com els configureu, els horaris? Ja teniu alguna programació prevista o també depèn de les persones que s'apropin i reorganitzeu i penseu com una resposta a les necessitats de la gent que demani formació?
1: Els horaris ja estan fets. Sobretot el que són els nens, que són classes en grups, que són classes que estan adequades a nivells i a edats. Llavors aquests grups ja estan fets. I després les classes d'adults, que són potser un procés més individual, doncs ja anem veient. Però bueno, ja fa un mes que la Montse, més d'un mes, que està treballant en horaris i ja està tot enllestit pel setembre.
0: Perfecte, Margarita. Doncs moltíssimes gràcies a les dues per atendre'ns des de Yamaha Music School Castelldefels. Ja hem dit que esteu a Avinguda 305, número 5. Si alguna de les persones que ens està escoltant decideix apropar-se, ara mateix quin horari teniu d'atenció?
1: Avui és l'últim dia. Estarem per la tarda, de 4:30 a 8:30. I ja tanquem, perquè a l'agost sí que ja fem vacances i les comencem ja avui. Però ens podeu trucar per telèfon durant tot el mes d'agost, que rebreu contestació bé per mail, bé per telèfon, bé per WhatsApp.
0: Perfecte.
1: Sigui més fàcil.
0: Hem arribat just a temps per aquestes darreres hores de poder-se apropar, i si no, per telèfon o amb l'Instagram que teniu, que la ciutadania us pot contactar i demanar més informació. Doncs moltíssimes gràcies a les dues, Montse Clotet i Margarita Cano, per atendre'ns des de la vostra escola, que ja porta 27 anys aquí a la ciutat, sí. Marcant la diferència amb el mètode Yamaha. Doncs que continuen en tot molt bé i ja seguim en contacte fins a una propera ocasió.
1: Mil gràcies, bon dia.
0: A vosaltres, bon dia.
2: Adéu.

0: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara les notícies locals d'actualitat. A continuació, els tres titulars que centren l'atenció informativa a aquesta hora a Castelldefels. Menys víctimes i menys ferits greus als accidents de trànsit a la nostra ciutat. El balanç del primer semestre de 2026 deixa una evolució positiva de la sinistralitat viària a la ciutat. 153 accidents de trànsit, un 5% menys de víctimes, un 25% menys de ferits greus. Tot i aquestes bones dades, els col·lectius més vulnerables continuen sent els més afectats. La meitat de les persones ferides són motoristes, vianants, ciclistes o persones usuàries de patinets elèctrics. A més, el 14% dels accidents registren la presència d'alcohol o drogues, un factor de risc que continua fent necessari mantenir les actuacions de prevenció i conscienciació. La Biblioplatja continua omplint l'estiu de cultura, jocs i activitats per a tota la família. Fins al 28 d'agost, la Biblioplatja Carme Romaní obre de dilluns a divendres en horari de tardes, de 5 a 2 quarts de 9 del vespre, amb llibres, revistes, pel·lícules i jocs de taula per a totes les edats. A més, cada dimarts, dimecres i dijous a les 7 de la tarda es pot gaudir d'activitats familiars gratuïtes, contes, espectacles, màgia, tallers ambientals i més diversitat d'opcions. Aquesta mateixa tarda, a les 7, la Biblioplatja acull una nova activitat de divulgació astronòmica dedicada a l'eclipsi de sol, una proposta oberta a tots els públics per conèixer millor aquest fenomen. I continuem amb agenda. També aquest vespre, a 2:15, la plaça de les Palmeres, dins de la seva programació del Palm Market, acull i una nova proposta serà l'escenari d'un espectacle d'impro show, una proposta d'humor i improvisació per gaudir d'una nit d'estiu a l'aire lliure. I fins aquí els principals titulars i esdeveniments d'agenda d'aquesta tarda. Repassats al butlletí Castelldefels, avui tornem d'aquí una hora ja amb el torn de l'informatiu local i les notícies destacades d'aquest dimarts 28 de juliol en detall. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: El Parc del Castell és un dels espais més emblemàtics de la nostra ciutat. És un punt de trobada per a moltes famílies, un espai verd molt freqüentat i també la porta d'entrada, un dels principals elements del patrimoni històric de la ciutat, el castell. Durant aquests mesos, aquest entorn està experimentant diverses actuacions de millora amb l'objectiu d'incrementar la seguretat, protegir millor els espais verds i continuar posant en valor aquest indret tan estimat per veïns i veïnes. Per conèixer en què consistiran tots aquests treballs, avui ens acompanya Marian Sardà, cap de la Unitat Intermèdia d'Espais Verds de l'Ajuntament. Marian, benvinguda a Ràdio Castelldefels. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Doncs per començar, explica'ns una mica quines feines estan duent a terme ara mateix al Parc del Castell.
1: A veure, de fet encara no... el lloc presencialment no s'estan duent encara, perquè el que si parlem hi ha dos projectes. Val? Un és el de la tanca perimetral, que és per tancar aquest parc del castell, que està en el nostre municipi però està gestionat per l'àrea metropolitana de Barcelona, i llavors per facilitar el manteniment i també temes de seguretat s'ha plantejat amb l'àrea metropolitana un tancat perimetral, val? Que tanca el parc. Llavors el que s'està fent des que va començar el contracte, que ho porta l'àrea, no porta l'Ajuntament, és la construcció d'una tanca que en alguns punts, o sigui, de tots els metres de tanca hi ha 6 portes que estan amb un disseny propi que ha fet l'àrea metropolitana amb el servei de parcs i amb els arquitectes que estan dins del servei. Llavors, aquesta producció d'aquesta tanca, tant com a fet a mida, com si fos un traje a mida, s'està executant. La col·locació d'aquestes encara no està prevista per ara mateix. En principi, a finals de juny, principis de juliol, havia de començar, avui hem de començar a veure, però s'està retardant. Moltes empreses ara s'estan trobant que hi ha manca d'estoc, les empreses no tenen material en estoc i produeixen a mesura que tenen contractes i va. Llavors esperem que així quan abans, perquè en teoria s'acabaria el novembre d'enguany, intentaran l'àrea metropolitana que aquests plaços es compleixin. Val? Uh-huh. Això pel que fa a la tanca perimetral, que té uns trams amb tanca tipus rivissa, que és aquesta malla electrosoldada més senzilla, però que no és un disseny propi. I després hi ha 6 portes com emblemàtiques dins del parc que estaran amb aquest disseny més treballat i més característic.
0: Uh-huh. I perquè... Per què s'ha considerat necessari fer ara aquesta actualització de les tanques, aquesta renovació?
1: A veure, hi ha trams que té tanca i trams que no. Llavors, aquest parc, clar, és un parc molt... És un turó, diguem... O sigui, a nivell de seguretat, no hi havia una tanca que tanquessis. Que tu poguessis dir, tanco el parc a les 8 del vespre, posa't el cas, i l'obro a les 10 del matí de l'endemà. Clar, tot això ara mateix no es pot fer. En canvi, si tu tens un tancat perimetral, et permet poder doncs, mantenir de manera diferent, que bueno, és un lloc que a nivell de seguretat doncs, podràs estar tancat. De nit estarà tancat aquest parc.
0: Mm-hmm. Aquest projecte també parla de posar en valor l'entorn del castell. Com contribueixen actuacions com aquestes a millorar el nostre patrimoni?
1: Home, clar, quan tu fas una tanca ben feta, diguéssim, amb portes, amb característiques, perquè clar, tenim la primera fase del castell, que és la de la Casa de la Cultura i de que s'acosta des de Bisbe Quinaona, són totes les rampes de formigó i corten, que van tenir un premi FAT l'any 92, de dos arquitectes molt famosos, l'Elias Torres i el Martínez de la Peña, i aquestes tanques d'ara no les faran ells, però són del mateix material. Hi ha un intent d'harmonia i de tenir un disseny que lligui amb les preexistències del nostre parc, no? Com aquesta tanca que puja amb les pendents amb corten. Val? La nostra tanca serà amb les portes, aquestes 6 portes amb corten.
0: Sovint quan pensem en espais verds hem de pensar en aquest equilibri entre accessibilitat i protegir també la vegetació. Tu com a cap d'aquesta àrea, aquesta unitat d'espais verds de l'Ajuntament, com trobeu l'equilibri?
1: A veure, el que ajuda molt és el civisme de la gent, no? Els usuaris, quan més cívics són, més fàcil és trobar aquest equilibri, perquè tu protegeixes el verd, perquè si no en la nostra latitud és difícil el verd, perquè l'aigua és en el... O sigui, la temperatura dona, no? Diguéssim, el paisatge, però el color te'l dona l'aigua. Quan tu tens aigua, tens color. Si no, no tens color. No? Llavors, aquest intentar preservar, o intentem preservar, doncs moltes vegades veuràs que en aquells cordes, que són perquè les mascotes no entrin, perquè la gent no trepitgi, per protegir aquesta vegetació. Una tanca com aquesta perimetral encara també és més contundent, no? Perquè és una tanca i que evites això inclús de cara a la seguretat del parc, el saber que allò es tancarà, no poden haver-hi doncs, actituds o accions que no serien recomanables de trobar en un parc, no?
0: Mm-hmm. I ens estaves comentant a l'inici ara de l'entrevista, mencionava aquest calendari que l'AMB està en marxa intentant reprogramar aquest inici, que en principi estava previst per ara, però s'està endarrerint. Per tant, què podem esperar? Una vegada que ja comencin les obres, hi haurà també algunes afectacions per l'ús que es fa del parc, que es podrà emprar amb normalitat o hi haurà unes restriccions?
1: Jo crec que ja es donaran restriccions. Clar, no es farà... restringirà l'hora, no? Per no es deixaran passos alternatius, però sempre hi haurà igual algun pas que algú està acostumat a fer servir perquè li és més directe des de casa seva, doncs que aquell es trobi tancat i perquè l'altre estarà obert. S'intentarà deixar passos alternatius, però clar, sempre a les obres hi ha un moment crític. El que passa que això són obres que com molta producció es fa en un taller, és d'instal·lació, llavors no són tantes hores. No, com si tu estàs construint amb paleteria, no? Estàs fent, és diferent, però si tu estàs fent un producte que el fas en un taller i l'instal·les, evidentment que no serà en un moment, però no és tanta l'afectació com si estàs fent-ho d'obra, no? Amb maons o amb...
0: I paral·lelament a aquest projecte de la tanca perimetral del castell, també es farà una actuació al talús que dona el carrer Bisbe Urquinaona. Quin problema presentava aquest punt?
1: Mira, a Castelldefels ens trobem en diferents indrets que, per la topografia, en alguns casos perquè eren antigues pedreres que s'abandonen i el material rocós es fragmenta per la meteorització, per l'efecte del clima. O sigui, si tu tens unes roques i els hi cau aigua o a l'hivern fa fred i hi ha una dilatació, a l'estiu, es dilata i a l'hivern es contrau, tot aquest meteoritzen els blocs rocosos, llavors hi ha risc de que caiguin. Llavors, ja fa molts anys, en l'any 90, es va fer una primera estabilització, però clar, són... i es van posar unes malles, que si algú mira veu que hi ha malles posades, però hem de millorar aquesta estabilització. I es torna a fer, després de tants anys, doncs una actuació de millora per garantir la seguretat de que no pugui haver-hi cap... Ara s'ha fet en una... hi ha uns elements ara per contenir, perquè no hi hagi risc ara, perquè és un lloc on passa molta gent, però quan ja ho fem ja serà definitiu, saps? O sigui, es posaran bolons, mallets de protecció, tots els materials típics de l'estabilització de talussos. Això ho farem nosaltres i estem treballant ara doncs, amb l'empresa. S'ha de fer un pla de seguretat perquè tota aquesta gent, totes les obres fem plans de seguretat, no? Però com és un sector ara que està molt, molt demandat per tot el que va passar a DIF, totes les nostres carreteres, tots els aiguats, tot això afecta molt els sistemes rocosos que estan amb les infraestructures, llavors és un sector molt demandat i no queden gaire empreses. Nosaltres estem amb una que hem adjudicat, però estem treballant el pla de seguretat perquè els propis treballadors han de tenir un pla de seguretat si cabe més exhaustiu que qualsevol altra empresa, perquè són treballadors en alçada, si estan treballant penjats.
0: Clar.
1: Vull dir que nosaltres volem fer-ho bé i si hem de trigar una mica més, però ho farem quan estigui tothom preparat per fer-ho bé. I bàsicament són aquestes dues, que les dues van no van al temps que voldrien que anessin, però hi ha qüestions sobrevingudes, no? Com que l'oferta d'empreses d'aquest tipus ara a Catalunya estan desbordades de feina, i llavors hem pogut agafar hem contractat i estem treballant el pla de seguretat.
0: Doncs quedem pendents també del calendari d'aquesta altra actuació. Seguirem de prop des de Ràdio Castelldefels per obtenir més informació a mesura que vagi avançant tot. Sí que m'agradaria acabar amb una pregunta sobre el pla de seguretat, perquè aquest acostuma a ser sempre el pla final, el punt final, no?, d'aprovació, perquè ja quan arriba a la Junta de Govern Local s'aprova el pla de seguretat i ja significa que la setmana següent comencen les obres,
1: sí,
0: bàsicament,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no és així. Clar, tu no pots començar una obra si aquest pla no està aprovat. Però per aquest pla estigui aprovat, el coordinador de Seguretat i Salut ha de fer un informe. Sense l'informe d'aquest coordinador no es pot aprovar. Llavors es fa l'informe, el coordinador passa a la Junta i la Junta ho aprova. Llavors ja és el pistoletazo de sortida per l'administració per poder executar l'obra. Llavors tothom està tranquil de que es tindran en compte les mesures que diu el pla. Per als treballadors, per als vianants, per tothom, no? tot el que pugui ser afectat per aquella obra.
0: Un altre punt molt important per comprendre com funciona el calendari des de que es pensa en una millora a la ciutat fins a que es pot executar tots els terminis i tots els passos que s'han de passar.
1: Clar, són molts passos, perquè has de redactar el projecte, aprovar-lo, adjudicar les obres, després el pla de seguretat, o sigui, tot sembla, i podries fer-ho molt ràpid, però els tempos de l'administració, que és lògic també, no? Perquè ha de passar doncs, informació pública, no? Tots són uns procediments establerts que són necessaris, no? Per fer, intentem fer sempre el millor que podem i intentant sempre fer el millor que sabem, no? També les empreses externes com des de la pròpia administració, no? Els treballadors públics, tothom ha d'intentar fer-ho el millor que pugui.
0: Clar, hi ha el que dius, hi ha moltes variables a tenir en compte, igual que ens passa quan fem obres a casa nostra.
1: Igual.
0: És el mateix.
1: Però clar, perquè les variables que poden aparèixer a vegades són insospitades, que no pots ni imaginar, que apareixen unes coses que no t'ho pots imaginar realment, no? O sigui,
0: clar,
1: intentes preveure qualsevol contingència, però sempre apareixen coses curioses que no havies pensat, perquè clar, l'espai és públic. Hi ha molts actors, no? I agents que... Però bueno, el que té a veure amb la pròpia seguretat, això sí que està contemplat. Però sempre hi ha alguna sorpresa que bueno, en molts anys vas aprenent i incorpores sorpresa.
0: Doncs les obres, com dèiem, sempre comporten algunes incomoditats, però també són una gran oportunitat per conservar i millorar els espais públics que formen part del nostre dia a dia. En aquest cas, doncs, parlàvem del Parc del Castell, un dels indrets més emblemàtics de la nostra ciutat. Així que ara, amb aquesta visió d'en els pròxims mesos, aconseguir que encara sigui més segur, més accessible i agradable per a veïns i persones visitants. Marian Sardà, cap de la Unitat Intermèdia d'Espais Verds de l'Ajuntament, moltes gràcies per aquesta estona aquí amb nosaltres a Ràdio Castelldefels i per explicar-nos tots els detalls dels projectes.
1: Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
0: Adéu, bon dia.
1: Vinga.

0: seguim aquí al magazín Així Som de Ràdio Castelldefels, ara en directe i amb la companyia del sotsinspector de la policia local, Leo Piqué. Molt bon dia, Leo, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Doncs avui portem molt material de ben diferent perquè hem de fer un repàs de les incidències, com fem habitualment a principis de setmana aquí a la ràdio, però a més, precisament aquest mateix matí, la policia local ha fet públic el balanç de sinistralitat del primer semestre de l'any. Ja entrarem en matèria en una altra entrevista per analitzar en concret tot aquest informe, però per ara les dades són positives i així com a titular, a què atribuïu aquestes millores des de policia local?
1: Doncs sí, mira, val la pena remarcar de que al final l'esforç que s'està fent per part de policia local i d'altres estaments en aconseguir baixar la incidència d'accidents, doncs al final té un resultat possible, no? Que vull dir que és tangible i el veiem. Doncs el que sí que podem adelantar és que han caigut els accidents a Castelldefels i sobretot el més important és que han baixat el nombre de víctimes greus i evidentment no hem tingut cap mort, per sort, però els ferits greus ens han baixat molt i d'això estem tremendament orgullosos perquè és un dels objectius que es marquem cada any d'aconseguir, sobretot, que no tinguem víctimes.
0: El que sí que és important, que ja ho hem anat comentant en altres entrevistes aquí en aquest espai de seguiment d'incidències, que sempre, Leo, ens poses el focus en les persones més vulnerables i, de nou, aquest informe torna a parlar de com s'ha de continuar reduint aquesta xifra perquè són les persones més afectades per la sinistralitat al municipi.
1: Sí, al final, quan se fa un balanç i un estudi de tota la sinistralitat que estem patint al municipi, que, per cert, no se'n va molt lluny, no s'allunya de la que tenim a nivell global, a nivell de Catalunya i fins i tot a nivell del país, doncs el que cal destacar és que finalment els col·lectius més vulnerables, estaríem parlant ara mateix de motoristes, ciclistes, patinets elèctrics, també estan entrant aquí amb força, i vianants que cada any, bueno, cada vegada que estic aquí insisteixo en intentar baixar aquest tipus d'accidentalitat perquè l'accident del vianant sol ser greu. És més vulnerable, no té cap tipus de protecció i els atropellaments doncs, són els fumuts. Bueno, aquests col·lectius són els que incidim més amb ells per tal de protegir-los més, perquè al final quan ens adonem de que el percentatge de ferits està amb aquest perfil, doncs val la pena d'incidir i intentar fer sensibilització a aquests col·lectius que de vegades encara no són conscients de la vulnerabilitat que tenen.
0: Amb això passem a un altre tema d'actualitat informativa perquè precisament ahir des de l'Instagram oficial de policia local es comunicava una campanya intensiva d'inspecció d'establiments de Castelldefels. Quin és el balanç d'aquestes primeres actuacions i com enfoqueu aquesta nova campanya d'estiu?
1: Doncs mira, la campanya està ara vigent, està activa, vull dir, s'estan fent inspeccions ara mateix al municipi, avui mateix s'estan fent inspeccions. Ja te puc adelantar que s'han aixecat actes sancionadores contra almenys tres locals. Algun local fins i tot està tancat cautelarment fins que no repari les deficiències greus que tenia. I el que tractem amb aquesta campanya és de defensar, ante tot, com sempre, la ciutadania, no? És a dir, que tingui garantia que quan se va a qualsevol local del municipi, el que sigui, des del més car fins al més barat o el millor col·locat fins al barri més modest, doncs que la persona que compri allà tingui garantia que aquell producte està controlat i que ha estat dintre de la cadena del fred, de sanitàriament està correcte, no ha hagut cap tipus de contacte amb cap tipus d'animal. Vull dir, en definitiva, el que ens assegurem és que la ciutadania està protegida i que hi hagi un compliment de la normativa. Són inspeccions que duem a terme de fa molts anys, juntament amb inspecció d'Ajuntament, fins i tot moltes vegades amb tècnics. Pensa que estem parlant de vegades hem de fer mesures de temperatures. Les càmeres, controlem les càmeres si estan la temperatura dient per tal que la cadena del fred no caigui. Després temes de neteja, temes de col·locació de maquinàries, d'aires acondicionats. És a dir, és una inspecció molt heterogènia. No és una inspecció sols policial, sinó que fem és intentar agrupar tot el sistema d'inspecció municipal amb una sola inspecció i d'aquesta forma intentar treballar coordinats i corregir deficiències que vegem i si cal, doncs s'aixeca algun acte i si arribés el cas que hi haguessin deficiències greus, com desgraciadament és algun cas, doncs en aquesta situació cal tancar el local cautelarment.
0: I aquesta campanya intensiva és resposta a les onades de calor que estem visquent a aquest inici d'estiu?
1: Bueno, ho fem sempre, vull dir, les campanyes de policia administrativa des de la policia local les fem sempre, tant a l'hivern com a l'estiu. El que sí que és evident que a l'estiu el risc sanitari s'incrementa, ningú se'ns escapa de que amb aquestes temperatures la probabilitat de que n'hi hagi qualsevol contaminació d'algo o qualsevol baixada, pujada de temperatura d'una càmera, per exemple, podria provocar que un producte estigués en mal estat. En alguna cosa sí que el que m'atreviria a dir és que incidim més amb el control de lo que és la cadena del fred.
0: Doncs amb això i justament amb aquest missatge, que és una campanya també que tots els estius es va recuperant, una altra de les campanyes, i en concret parlem de controls que feu al llarg dels estius, tenen a veure amb l'alcohol i drogues, i enguany doncs, no és una excepció, i també des de principis de l'estiu s'han reforçat aquests controls que feu des de policia local. Quin balanç ens portes després d'aquests primers mesos de temporada?
1: Bueno, nosaltres som un municipi que tenim un oci molt important, molt potent a la platja, tenim molts visitants i això comporta doncs, de que hi hagi un risc de consum. No? Ens preocupa moltíssim perquè quan tu abans parlaves, me referies al tema de la vulnerabilitat, doncs igual que parlem de vulnerabilitat d'aquells col·lectius que són vulnerables, hem de parlar també d'aquells col·lectius que poden aportar més risc a la conducció, no? I en aquest cas estaríem parlant doncs, d'això del consum, que no per més repetit no deixa de succeir, cada vegada menys, per sort, però no podem baixar la guàrdia mai amb les campanyes d'alcohol i droga. Les fem a qualsevol lloc, incidim més, evidentment, a les zones d'oci, no? A les sortides i demés, i tenen un paper molt dissuasori també. La intenció que tenim en les campanyes d'alcohol i droga no és de cazar a nadie, no? Com diu la gent, sinó que intentem és que la gent se n'adoni de que quan se surt no se pot veure, perquè el perill que està portant a ells mateixos o a un tercer són brutals i no ens ho podem permetre. El balanç és positiu i a la millor també dintre les dades que hem dit abans de que han caigut els accidents greus, doncs també ve una part important per a aquestes campanyes que estem fent durant tot l'any, el que passa que ara a l'estiu incidim més.
0: I detecteu major conscienciació quan feu aquestes campanyes?
1: Sí, la veritat és que si féssim un balanç de fa 7, 8, 10 anys fins ara, és evident que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. Això no vol dir que s'acabi, perquè hi ha gent que consumeix, hi ha gent que agafa el cotxe, però evident cada vegada menys, i sí que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. La gent comença a estar conscienciada de que no se pot conduir amb aquestes condicions de consum d'alcohol o drogues. I aquest és el nostre objectiu, evitar que hi hagi consum i que hi hagi consum evidentment, però que no hi hagi conducció, que no hi hagi cap risc a cap ciutadania.
0: Uh-huh. Amb això passem a un altre tema d'actualitat informativa. Des de l'Ajuntament es prorrogava fins al 2 d'agost aquesta prohibició d'utilitzar material pirotècnic a tot el terme municipal. Això no cal tampoc entrar en detall. Ja venim de diverses setmanes, com dèiem, amb onades de calor que es van enllaçant unes amb altres, temperatures molt elevades, un context que pot afavorir els incendis i precisament d'això ens portes diversos que hem viscut malauradament a la ciutat al llarg dels darrers dies.
1: Sí, per desgràcia, si quan aixequem encenem qualsevol emissora de ràdio nacional o a nivell nacional o posem la tele, doncs és un monotema. No? Per desgràcia, Espanya està cremant, està cremant per tot arreu, per molts llocs, incendis brutals de sisena generació que no se poden afrontar, que no n'hi ha capacitat per poder afrontar-los. I, evidentment, vull dir, seria un suïcidi de permetre aquest tipus de pirotècnia. No? Crec que té sentit comú que ningú se l'acut ara mateix de fer cap tipus de pirotècnia, perquè, hòstia, no veiem altra cosa, no? En línia una mica això, i ja fa temps que ho venia a parlar, me recordo quan venia a parlar aquí al mes d'abril que va ploure molt, que hi havia molta herba que jo ja adelantava que podíem estar davant d'un estiu molt, molt perillós en incendis, desgraciadament s'ha complert aquestes previsions, tant de bo m'hagués equivocat. Hem tingut algun susto, no? Mira, concretament el diumenge vam tenir un foc allà a Cal Ganxo, foc forestal. Vull felicitar des d'aquí també a la ràpida actuació que tenim dels nostres agents forestals que disposem d'una cuba. Els primers moments d'un incendi, els primers minuts són primordials, podem passar d'un conat simbòlic a una veritable catàstrofe i amb això jo reconec que a Castelldefels estem preparats i a la mínima que tenim ho afrontem. Això no vol dir que puguem tenir perill de que se'n vagi un foc, però en principi sí que puc assegurar que hi ha un sistema de vigilància molt, molt potent. Aleshores, aquest foc va ser a Cal Ganxo, concretament el diumenge a les 7 de la tarda i el vam poder afrontar amb els mitjans propis, després va venir un camió, però el primer atac se va fer des d'aquí i vam poder aturar-ho per sort. Estem sortint ben parats per sort i esperem que continuï així. Mm-hmm. Això referent als incendis forestals. Després hem tingut també un altre foc la setmana passada d'un vehicle al carrer Mansió, de Vistalegre, un vehicle que se va cremar també i bueno, no va tenir més transcendència, més que danys materials, però evidentment no deixem d'entendre que és molt aparatós, no? Quan en un carrer se'n crema un cotxe, doncs provoca certa inseguretat i certa por, no? I sense anar més lluny, aquesta matinada, a les 3 del matí, se'ns ha encès un altre cotxe concretament a Pérez Galdós, a Vistalegre, al Poal. En aquest cas, l'afectació ha sigut més greu perquè, a més, això ha provocat un escapament de gas i una afectació al tendit elèctric, l'encendre d'aquest cotxe. Aquest cotxe era un cotxe elèctric, a més, amb bateries, la qual cosa, el seu tractament és diferent, se complica referent a un cotxe de combustió ordinari i sembla ser que hi ha indicis que aquest incendi podria estar provocat. Ara estem ja iniciant una investigació, a veure què hi ha d'aquesta hipòtesi, encara no ho sabem, però el cert és que ha afectat a un cotxe i després n'ha afectat a dos més, que estaven a costat també. Però, bueno, al final s'ha pogut sufocar sense cap dany personal i el més important que tampoc el foc ha traspassat al bosc. Recordem que Pérez Galdós està al costat del bosc, del Poal, i per sort aquest foc no ha traspassat a la zona forestal.
0: Clar, és precisament justament el que et volia comentar, Leo, perquè aquests incendis arriben en aquest context de situació extrema que estem visquent i entenc que des de policia local, des de protecció civil, tot això, quan arriba una alerta, s'ha d'activar tot un protocol per aquesta previsió de si ràpidament arriba a zona forestal, com per exemple en aquest darrer cas, al barri Poal, com ens mencionaves, doncs un incendi que començava en un vehicle, ràpidament s'ha d'actuar per evitar que pugui anar a més, tenint en compte tot aquest context actual.
1: Sí, totalment, Estefania. A més del que es tracta d'aturar el foc d'un vehicle perquè pot traspassar una casa o pot fer també vehicles, evidentment recordo que estem en una situació de risc màxim per incendi. Avui a Catalunya, en concret, estem en una situació d'alerta màxima per risc d'incendi forestal, en la qual cosa ens ha de fer pensar encara més el nostre comportament en zones forestals i en zones properes al bosc. Per sort, tant el de carrer Mansió està a zona Vistalegre, no està a prop del bosc, però tampoc està lluny, i el foc d'aquí dalt del Poal, doncs aquest sí que estava relativament a prop i per sort no hem de lamentar que s'hagi pogut encomanar al bosc.
0: I en aquest sentit, també hem de recordar que venim també de viure unes experiències molt properes amb un incendi que sorgia a Gavà i que, de fet, pocs dies després hi va haver un altre un incendi que ràpidament es va controlar, però suposo que aquest tipus de situació, venint del que veníem, que va ser massa aparatós, que va requerir de la coordinació també amb policia local d'aquí, de Castelldefels, que vau anar al municipi veí per donar el vostre suport, entenc que amb un nou incendi doncs també s'aixecaven les alertes per si des de policia local s'havia de fer un suport al municipi de Gavà.
1: Sí, sí, en aquells moments qualsevol foc, no estem parlant d'un problema puntual, qualsevol incendi pot començar a Sitges i pot acabar aquí, per exemple, o pot començar aquí i pot acabar a Vegas o fins i tot a Avinyonet, no? Vull dir, aleshores, estem parlant d'un problema global, en la qual cosa la solució, si és que existeix ja en aquesta situació meteorològica, ha de ser global i ens hem de coordinar tothom per tal d'evitar que qualsevol conato de foc pugui arribar a passar un gran incendi. En aquest cas, per sort, tot i la prioritat que vam tenir a Gavà ara fa cosa de 20 dies o així, que va ser aquest foc d'allà de les Ferreres, doncs el van poder aturar en una superfície cremada doncs ínfima. El que va venir després també allà a la zona de Gavà, també a la zona de Ponent, del Pla de Ponent, també se va poder aturar. Aquest de Calganxo també l'hem aturat i estem pendents 24 hores de que no tinguem carrils de foc que es pugui marxar. Vull dir, ara mateix és una prioritat nacional, no? Vull dir, ara, avui està sortint el president del govern, mira, ara mateix està parlant, crec, i està parlant sobre aquest tema, no? És un tema que ja fa molts anys que va, ja parlàvem sobre el risc d'incendi de sisena generació, de canvi climàtic, estem parlant de si estem preparats per poder afrontar aquestes catàstrofes, és evident que no. Mira, allà a Sant Martí de Valdeiglesias, on està tot el foc més important, vam estar des de la policia local de Castelldefels, al mes d'abril vam anar a fer una ponència sobre banderes blaves de platges interiors continentals i te puc assegurar que allò era un paradís. O sigui, hi havia unes platges a un pantano brutal, els paisatges que hi havia allà en paradisíacs, el pantano de Sant Juan, això està el que diuen les platges de Madrid, les grandes platges de Madrid, i jo quan veig, vam estar allà dos dies amb aquest congrés, i quan veig ara mateix les imatges, la veritat és que no deixen d'impactar-me, no? I donen ganes de plorar. Del que ha conegut allò, imagina tu qui vivia allà, no? De passar d'un paradís a un desastre absolut, no? Crec que és una prioritat nacional, crec que tenim que tenir tots cura amb aquest tema i crec que caldrà afrontar d'una forma adient per part de totes les administracions. Tu parles de coordinació, Això sí que és un problema nacional que s'ha de coordinar tothom, perquè si no perdem tot el patrimoni natural.
0: I malauradament doncs, tenim aquest context actual, habitual als estius, però que enguany s'està exceptuant per aquesta situació d'altes temperatures que estem visquent. I a més, un altre dels temes també recurrents quan arriba l'estiu és la precaució a les platges. Justament ara també parlaves d'aquesta ponència sobre banys segurs i precisament aquest matí hem tingut un ensurt a la platja de Llumineres.
1: Sí. Clar, de fet tenim una sèrie d'ecosistemes, entre cometes, molt diferents, del bosc del Garraf fins a les platges, fins a la zona d'oci, fins a la zona urbana, vull dir, i cada lloc té la seva problemàtica. Concretament, aquest matí, a la platja, a 9:45, ha hagut una persona, un baró de 84 anys, a la platja de Llumineres, que ha patit no podia sortir a l'aigua, l'han tret com han pogut els socorristes i l'han atès de la millor forma possible, de tal forma que l'han recuperat, havia perdut el coneixement. I, clar, aquí n'hi ha diferents coses que s'han de pensar, no? Vull dir, el primer punt que cal meditar és aquesta persona de 84 anys estava allà a les 9 i estava a la platja banyant-se sol, no? Vull dir, això ja és un punt d'entrada que, bueno, més que res no és l'hora que sigui, sinó perquè és que encara no estan els socorristes. Vull dir, quan ens banyem fora d'horari socorristes assumim un risc incrementat, igual que si ho fem quan han plegat. Vull dir, podem fer-ho, però hem de pensar que si ens passa alguna cosa no hi haurà ningú que es pot socórrer al moment, es pot socórrer amb temps, la policia, ni aquí sigui, però no hi ha un servei allí específic per salvar-nos. Doncs en aquest cas aquest home ha patit un ofegament, l'han pogut rescatar una molt bona feina la gent de Proactiva, que són els serveis socorristes de Castelldefels, l'han fet una reanimació completa i se l'ha emportat en les vitals correctes a l'hospital per intentar reanimar aquesta persona. No sabem com haurà quedat, però en principi el que sí que està clar que li han salvat la vida.
0: I com és el protocol que s'activa en una situació com aquesta?
1: Doncs quan hi ha un ofegat, el primer que se fa és o un conato d'ofegament o una alerta, no? Estan els socorristes que estan a les seves, ja els estem vist, no? A les torretes o van caminant, i a partir d'aquí quan s'activa el que fan ells és entrar directament al lloc on està la persona que està patint aquest ofegament, o bé, si poden ells, o bé amb la moto aquàtica que també disposen, no? S'apropen al lloc per rescatar la persona, i el que se fa és immediatament treure-la fora i començar-li ja una RCP, una reanimació, per tal de mantenir les seves constants vitals i que no perdi la vida, sobretot que li arribi la irrigació també de sanguínia al cervell, que no li falta oxigen. No? Se li fa el RCP i a partir d'aquí ja s'activa tot el sistema del SEM d'emergències mèdiques. En aquest cas ja estaríem parlant, si és un ofegat greu, d'una medicalitzada, en la qual aquesta ambulància ja va un metge per poder fer l'assistència més específica, però el més important és poder mantenir aquesta persona en vida. Tenim desfibriladors, i els RCP, que són les maniobres de salvament que tothom sap fer i sabem fer, i entre el RCP, el desfibrillador i les maniobres, doncs és quan mantenim aquesta persona en vida fins que arriben ja els sanitaris més formats, que són infermers i metges, i ja estabilitzen aquesta persona i ja se l'enduen a l'hospital.
0: A més, estic recordant que precisament abans de que comencés la temporada alta d'estiu fèieu una simulació, una prova pilot, sí, de com respondre i com funciona tot aquest protocol, veritat?
1: Sí, dintre de les campanyes de prevenció que fem del servei de platja, que per obtenir bandera blava, ecoplatja, tota aquesta sèrie de certificacions que tenim, doncs és obligatori fer una sèrie de simulacres de situacions el més reals possibles. Aquest any vam fer un simulacre sobre una persona infartada, una guingueta, no? I a partir d'aquest simulacre és quan intentes primer entrenar una mica totes aquestes actituds que has après i desenvolupar-les, i després també, per descomptat, intentar buscar alguna carència o algun error per millorar-lo. Simulacres són importantíssims i cada any a la platja intentem fer-lo sempre o d'ofegats o infartats, que és el que més tenim.
0: Sí, crec que, si no recordo malament, devia ser l'any passat quan sí que ho fèieu amb un cas d'ofegament, de com fer tot aquest protocol que just ens explicaves, i enguany era aquest cas d'una persona amb un infart.
1: Sí, perquè sempre es deien que sempre fes el mateix. Però, clar, és que a la platja el més probable és que tinguis que salvar a un ofegat, no? Però també es van dir que van fer una estadística, també hi havia bastants infartats, perquè, clar, amb la gent que es visita cada diumenge a aquesta platja o cada cap de setmana, doncs és així. I vam decidir aquest any de diversificar una mica i fer un infartat i com actuar d'una forma coherent.
0: Ja per acabar, amb una mirada positiva també de continuar gaudint de l'estiu, quines recomanacions ens faries perquè la ciutadania, les persones que ens estan escoltant, gaudeixin de manera segura del seu banc aquest estiu a les platges de Castelldefels?
1: Doncs el primer que vull remarcar és que a Castelldefels tenim unes platges molt segures, vull dir, les dades d'ofegament són ínfimes, I sempre hem actuat, sempre hem, ha hagut un servei que ha respost enfront d'aquesta situació de crisi i que gaudeixin, però sempre amb cautela i sobretot respectant sempre la senyalítica. És a dir, si tenim una bandera groga, vol dir alguna cosa. Si tenim una bandera vermella, no entrem a banyar-nos. Si un socorrista ens llama l'atenció, no ens hem d'emprenyar, els hem de fer cas. I sobretot amb màxima prudència. Vull dir, el mar és un medi que pot canviar en minuts d'estar fantàstic a provocar-se alguna corrent i passar-ho malament. I de vegades passa que n'hi ha gent que està molt formada, que nada molt bé, que sap molt, i aquesta gent de vegades la confiança, jo que diu la confiança mata, doncs de vegades passa, no te pots confiar. Si vols nedar no cal anar a 200 metres, pots nedar molt més a prop, no? Saps què vull dir? Vull dir, al final tens aigua per poder nedar, que és un deport saníssim i és xulíssim nedar al mar, no? Però no cal posar en risc, forçar situacions de risc quan no és necessari. Utilitzar una mica el sentit comú, utilitzar la prudència i sobretot fer cas sempre de la senyalítica, els avisos, les alertes i el que es pugui dir la gent que està allà de proactiva. Mm-hmm. O policia, vamos.
0: Perfecte. Leo Piqué, em sembla que amb això ja hem repassat tot el context d'actualitat des del cos de seguretat local, des de policia local, tant fent repàs de les incidències que s'han viscut els darrers dies, com també aquest balanç que dèiem que s'ha fet públic, el balanç de sinistralitat, que per sort ens porta unes dades positives que cal continuar treballant també, òbviament, però des de policia local es fa un bon balanç en aquest sentit.
1: Sí, estem orgullosos de que l'esforç que estem fent en aquest sentit se vegi reflexat al final en la millor forma possible i és que no n'hi hagin ferits.
0: Perfecte. Doncs amb aquest punt ja positiu també, perquè al llarg de l'entrevista, malauradament, doncs amb aquest context que estem vivint, hi ha hagut males notícies, hi ha hagut aquests incendis també, aquesta gran càrrega de feina que esteu tenint ara mateix des de policia local, que a més recordem també que venim d'una sèrie d'esdeveniments multitudinaris, aquí doncs l'estiu està sent apretat per policia local, i ens quedem com a mínim amb sort amb aquest balanç positiu que just s'ha publicat avui i que per més informació, doncs des de la pàgina web de l'Ajuntament també ja s'ha fet públic l'informe, està tot el detall de les dades i ben aviat aquí a Ràdio Castelldefels farem amb tu també aquesta anàlisi més detallada de tot l'informe. Amb això només em queda agrair-te aquest temps amb nosaltres, Leo Piqué, com fas cada inici de setmana, per portar-nos una valoració des de Policia Local de Castelldefels com a sotsinspector. Moltes gràcies i molt bon dia.
1: A vosaltres, gràcies per permetre'ns a la Policia Local explicar alguna cosa que de vegades és una forma de poder explicar el que fem a la ciutadania.
0: Perfecte, gràcies Leo, bon dia.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 28 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Llum verda a la nova ordenança municipal. Un dels punts centrals del ple de juliol ha estat l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat. El text actualitza la normativa municipal per adaptar-la als nous models de desplaçament. Convivència i participació. Llum verda inicial a la nova ordenança de civisme. També el ple municipal va aprovar inicialment la modificació de l'ordenança de civisme i ús de l'espai públic, una normativa que busca actualitzar les eines municipals per reforçar la convivència i adaptar-se a les noves realitats socials de la ciutat. Es crea el recàrrec municipal sobre les estades turístiques. El ple va aprovar la creació de la ordenança fiscal número 28 que regularà el recàrrec municipal sobre l'impost d'estades en establiments turístics. Es tracta d'una eina prevista per la normativa catalana que permet als ajuntaments aplicar un suplement de la taxa turística. Comencem.

0: Un dels punts centrals del ple de juliol ha estat l'aprovació definitiva de la nova ordenança de mobilitat. El text actualitza la normativa municipal per adaptar-la als nous models de desplaçament, especialment als vehicles de mobilitat personal, com els patinets elèctrics, i incorpora noves mesures per reforçar la seguretat i la convivència a l'espai públic. Des del govern municipal, el regidor de Seguretat, David Soler, ha defensat que el text és el resultat d'un procés de revisió i actualització de la normativa, elaborat amb la participació d'entitats i associacions veïnals. A més, ha destacat la importància de les futures campanyes de conscienciació dirigides als usuaris de patinets per garantir una mobilitat més segura als carrers de la ciutat.
1: Procés doncs, de revisió de la majoria de les normatives que tenim a la nostra ciutat, adequar-les a la realitat. Crec que ha sigut un text doncs, força adequat, que a més ha estat doncs, molt comentat també amb altres entitats i amb associacions de veïns, i jo crec que hem arribat a un text que realment doncs, ja reuneix doncs, la majoria de les necessitats que tenim doncs, en aquests moments a Castelldefels. A partir d'aquí, doncs, si avui s'aprova, doncs, es posaria ja doncs, en vigor i especialment doncs, intentarem posar en marxa campanyes doncs, de conscienciació sobretot dels usuaris dels patinets als nostres carrers, sobretot per garantir que en els carrers peatonals i en aquestes zones on hi ha persones més vulnerables que estan transitant, doncs no es vegin doncs embestides per aquest tipus de vehicles i sobretot per intentar conscienciar els usuaris que han de tindre a partir d'ara doncs, una sèrie d'elements doncs, en vigor, com pot ser doncs, l'assegurança o la utilització doncs, del casc a la nostra ciutat. I a més, aquesta ordenança també deixa la porta oberta a que quan ja estiguin aplicats els reglaments de la Direcció General de Trànsit en aquesta matèria i, per tant, també tinguem noves eines i directament no tinguem que passar per aprovació al ple, sinó que directament ja es puguin incorporar aquestes normatives a l'ordenament jurídic de Castelldefels. Per tant, jo crec que amb això guanyem molt, guanyem temps, optimitzem doncs, la norma que teníem fins ara i crec que ha sigut un procés doncs, força adequat en aquest sentit.
0: Durant el debat, els grups de l'oposició han coincidit en la necessitat de regular els nous vehicles de mobilitat personal, tot i mostrar discrepàncies sobre alguns aspectes de la proposta. Des de Junts, el seu portaveu, Xavier Amatet, ha valorat positivament la regulació dels patinets i la seva convivència amb els vianants, però ha demanat explicacions sobre la desestimació de les al·legacions presentades per l'Associació de Veïns i Veïnes de Vistalegre i Camí Ral.
2: Estem d'acord en que s'havia de regular uns elements que han aparegut, com són els elements de mobilitat personal i la seva convivència amb els vianants, i de quina manera una ciutat pot fer que aquesta norma es compleixi d'una manera racional, que els vehicles puguin desenvolupar també en determinats casos de quina manera i de quin ordre es poden fer servir. I a mi el que m'ha sobtat és que hi ha hagut bàsicament una al·legació, unes al·legacions per part de l'Associació de Veïns i Veïnes de Vistalegre i Can Vinader i que m'agradaria que el regidor ens expliqués per què no s'han estimat i quin ha estat el criteri per a aquesta desestimació.
0: En una línia similar, la portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Lourdes Armengol, ha assegurat que comparteixen els objectius d'una ciutat més segura, sostenible i preparada per als nous models de desplaçament. Tot i això, ha criticat que no s'hagin incorporat les demandes dels veïns de Vistalegre relacionades amb la seguretat en els carrers amb una configuració específica.
3: És evident que Castelldefels necessita actualitzar la normativa de mobilitat per adaptar-la a una ciutat més segura, més sostenible i preparada per als nous models de desplaçament. De fet, el mateix text de l'ordenança afirma que vol humanitzar la ciutat, prioritzar els mitjans de transport sostenibles i millorar la seguretat viària. I estem completament d'acord. Però precisament, com deia el company de Junts, perquè compartim aquests objectius, ens costa entendre la decisió del govern de desestimar les al·legacions presentades per l'Associació de Veïns de Vistalegre. Entenem que no es demanen privilegis ni es qüestiona l'ordenança, solament es demana una cosa tan elemental com que una realitat concreta, la dels seus carrers, també es tingui en compte. Uns carrers on les voreres són inexistents o impracticables, on els vianants han de compartir espai amb vehicles i patinets, on les mesures preses fins ara de disminuir la velocitat són insuficients, no han funcionat perquè la realitat és que no es disminueix, tal com es manifesta amb les al·legacions. Potser caldria doncs, algunes actuacions físiques per obligar a reduir aquesta velocitat, un bàdem, per exemple, o fins i tot si cal restringir el trànsit en aquells carrers on la seguretat no estigui garantida.
0: Per la seva banda, la portaveu de Movem, Sílvia López, ha defensat una visió més àmplia de la mobilitat urbana basada en la prioritat dels desplaçaments a peu, la bicicleta i el transport públic. Segons la formació, l'ordenança no aprofita prou l'oportunitat per avançar cap a un model de ciutat més pacificat i sostenible.
4: En aquesta proposta d'ordenança, doncs, veiem que la regulació, sobretot d'uns nou elements, que són els patinets o els vehicles de mobilitat personal, que han arribat al nostre carrer. Llavors, la qüestió que ens sembla fonamental és com regulem això. Per tant, què ens trobem en aquesta ordenança? No oblidem que quan es va començar a treballar aquesta normativa, un dels objectius centrals de la norma era precisament millorar la convivència i garantir la seguretat de vianants i usuaris de la via pública. I aquesta seguretat no s'aconsegueix, doncs, aïllant-se o posant pedaços, sinó entenent la complexitat real que té Castelldefels. Des de Movem entenem la mobilitat com un pilar fonamental de la vida quotidiana, la pacificació dels carrers i la lluita contra el canvi climàtic. Volem una ciutat on la jerarquia sigui clara, com comentava la companya, primer les persones que caminen, després la bicicleta, el transport públic i finalment el vehicle privat. Un municipi amb una xarxa de carrils bici segregada, contínua i segura, amb entorns escolars pacificats, amb alternatives reals que connectin tots els barris, creiem que s'ha perdut l'oportunitat per regular la mobilitat de la nostra ciutat en aquesta direcció.
0: En la seva rèplica, David Soler ha explicat que les al·legacions presentades per l'associació veïnal no s'han incorporat perquè, segons el govern, plantegen qüestions de caràcter urbanístic que no poden resoldre's dins d'un marc d'una ordenança de mobilitat. Tot i això, ha assegurat que l'Ajuntament treballa en actuacions específiques per al barri de Vista Alegre a través de projectes de transformació urbana i de pla de barris. Finalment, la nova ordenança de mobilitat ha quedat aprovada de manera definitiva amb els vots favorables de l'equip de govern, l'abstenció de PSC i Junts i el vot contrari d'Esquerra Republicana de Catalunya i Movem. Amb la seva entrada en vigor, Castelldefels actualitza la regulació de la mobilitat urbana per adaptar-la als nous usos de l'espai públic i a la creixent presència de vehicles de mobilitat personal. El ple municipal també ha aprovat inicialment la modificació de l'ordenança de civisme i de l'ús de l'espai públic, una normativa que busca actualitzar les eines municipals per reforçar la convivència i adaptar-se a les noves realitats socials de la ciutat. Durant la presentació del punt, el regidor de Seguretat, David Soler, ha explicat que la proposta incorpora mesures dirigides a combatre conductes discriminatòries, millorar la convivència en l'àmbit esportiu, reforçar la protecció de col·lectius vulnerables i regular alguns usos de l'espai públic. També ha destacat l'aposta de les mesures educatives alternatives a les sancions, especialment en el cas de menors o persones amb dificultats econòmiques.
1: Hem treballat en una nova norma que intenti, doncs, per una banda, treballar en diferents col·lectius. Que un serien els clubs esportius, perquè crec que hem de treballar, doncs, aquest àmbit, doncs, que en aquests moments que és l'esport, en on estem veient que el civisme, doncs, a vegades brilla per su ausència i, per tant, doncs, hem d'intentar tindre una norma que ajudi a millorar, sobretot, doncs, aquestes conductes discriminatòries, els assetjaments, les vexacions, les exhibicions de símbols que promoguin odi o discriminació o fins i tot, doncs, conductes que puguin anar en contra de la convivència. Per tant, jo crec que és un àmbit en el qual aquesta ordenança té molt marge de maniobra i de millora. També amb qüestions vinculades als menors, a les persones que tenen discapacitat, a persones grans, a persones sense llar, també a col·lectius com l'LGTBIQ+, que jo crec que també, doncs, podem incorporar millores i també dins del Departament d'Igualtat, doncs, s'han incorporat tècnics per intentar, doncs, treballar en aquesta línia. També totes aquelles activitats esportives a l'espai públic per intentar també regular com funcionaran cada un dels espais que tenem a la via pública, perquè, com dèiem abans, també cada barri és un món, cada barri té els seus horaris, cada barri té les seves formes d'estar a la via pública i, per tant, també tindrem una capacitat per intentar regular cada un d'aquests equipaments. També treballarem amb una millora del que serien les mesures educatives alternatives, que són les MASE, sobretot aquelles persones més vulnerables, entenent també que això va destinat a les persones que són menors d'edat i també per a aquelles persones que puntualment, per circumstàncies personals, econòmiques o familiars, doncs, no puguin fer front a les sancions, les podran incorporar en aquest tipus de programes de la MASE.
0: Malgrat compartir la necessitat d'actualitzar la normativa, diversos grups de l'oposició han expressat reserves sobre el contingut de la proposta i el procés seguits per elaborar-la. Des de Junts, el seu portaveu, Xavier Amate, ha justificat l'abstenció del grup, assegurant que es tracta d'un text molt extens, amb un gran impacte sobre la ciutadania, i ha defensat estudiar-lo amb detall durant el període d'exposició pública.
2: Estem davant d'una norma que jo qualificaria d'òmnibus, la qual hi ha 102 articles, 5 capítols, i jo, sincerament, no sóc capaç d'assimilar tot el que hi ha aquí. Llavors, el que faré des de Junts és una abstenció responsable, en el sentit de poder participar d'una manera activa trossejant la norma, perquè, òbviament, és una norma tan àmplia i que té uns efectes tan importants davant la població i els propers anys, crec que val la pena. Gràcies.
0: Per la seva banda, la portaveu d'Esquerra Republicana, Rita Burke, ha afirmat que comparteixen bona part de les modificacions plantejades, però considera que l'ordenança deixa en un segon pla problemàtiques com els conflictes derivats de l'oci nocturn als barris de platja, una de les principals preocupacions veïnals.
5: La veritat és que estem d'acord amb molts dels punts que s'han modificat, però precisament perquè la ciutat ha canviat, aquesta ordenança hauria de donar resposta als problemes que més preocupen a veïns i veïnes. I aquí és on, al nostre entendre, aquest govern ha quedat una mica curt. L'expedient diu que aquesta modificació neix per donar resposta a les noves formes de consum i d'oci, reforçar la convivència i impulsar mesures preventives i educatives. Fins i tot reconeix expressament que no hi ha prou amb sancionar i que cal desenvolupar activitats de foment de la convivència. I les paraules són adequades. El problema és que després no hi ha una traducció real d'aquest discurs, perquè hi ha una realitat que aquesta ordenança passa completament de puntetes. Es pot tractar de forma general, però passa de puntetes. I són els conflictes derivats de l'oci nocturn als barris de la platja. Els veïns i veïnes de Llumineta, Baixador, La Pineda i altres zones fa anys que suporten sorolls, botellots, concentracions de persones de matinada i dificultats per descansar. No és un problema puntual, realment és un problema estructural, i qualsevol ordenança que vulgui parlar seriosament de convivència hauria de començar precisament per aquí.
0: Des de Movem, el portaveu Javier Martín ha valorat positivament moltes de les mesures orientades a promoure la convivència, però ha criticat la manca d'un procés participatiu previ més ampli abans de portar el text a l'aprovació inicial.
6: Som tan antisistema que estem d'acord, no?, que s'ha de tenir una ordenança de sobisme que reguli aquest assumpte de la ciutat, i som tan antisistema, no?, que compartim moltes de les mesures per promoure la convivència, doncs, que ha explicat el regidor. Ara bé, doncs, com defensors d'un sistema participatiu, doncs, tenim dubtes de l'argument que ens ha explicat de no haver fet el procés participatiu que promovien des de l'àrea de participació al setembre, amb el motiu de poder arribar al gener. Tot i així, li agafem el guant de fer aquest procés participatiu ara, tot i que creiem que no és el més convenient, i jo crec que és una mostra més de voler córrer amb el calendari i fer-ho a costa de governar d'esquenes a la ciutadania. I bé, sabem, no?, que no entenem aquesta vocació, aquesta voluntat tan ferma d'arribar a l'1 de gener, quan, si es fa el procés participatiu al setembre, poden arribar a l'aprovació definitiva d'aquest reglament abans d'acabar el mandat, i pensem que no sé, que ens doni un bon argument ara, no ha de ser cap problema, doncs, tenir en el primer quadrimestre de l'any que ve l'ordenança de civisme en tots els processos de participatius adients. Per tant, aquí tenim un motiu, doncs, no de, doncs, que ens fa dubtar, doncs, de que sigui aquesta la forma adient.
0: Una crítica compartida també pel PSC. El seu portaveu, Cristian Guillamón, ha qüestionat si el calendari fixat per l'Ajuntament ha limitat la participació ciutadana durant la redacció de la norma i ha plantejat dubtes sobre alguns aspectes concrets vinculats a les terrasses.
7: Veiem dintre de l'expedient que, de fet, hi ha una part que ha dit el meu company que deia que per arribar a l'aprovació definitiva l'1 de gener es feia cap enrere i passaven avui l'aprovació per poder arribar a temps. Però, senyor Soler, això, i senyora Ortega, això no és participació. És que no és participació marcar una data i fer cap enrere i vinga, hem d'aprovar ràpidament aquesta ordenança perquè si no, no arribem. Llavors, m'agradaria que m'expliqués una mica com ha anat i realment si ha sigut potestat seva de dir l'1 de gener ha d'estar aprovat i per això s'ha de passar per aquest ple i quantes aportacions hi ha tingut. I en segon lloc, senyor Soler, tenim dubtes en relació amb el tema de les terrasses. Vostè parlava de fomentar pues, aquesta bona relació, evitar les molèsties, però veiem que no es canvien els horaris d'obertura ni a l'estiu ni a l'hivern, i m'agradaria, si em pot confirmar, si es continuen amb el mateix horari que l'anterior ordenança.
0: En la rèplica final, David Soler ha defensat que es tracta només d'una aprovació inicial i que ara s'obre una fase de treballs amb entitats, col·lectius i ciutadania per incorporar aportacions abans de l'aprovació definitiva. El regidor ha recordat que la revisió de l'ordenança respon també a compromisos adquirits en diferents mocions debatudes al ple. La proposta ha quedat aprovada inicialment amb els vots favorables del PP i Som Castelldefels, l'abstenció del PSC, Junts i Movem i el vot contrari d'Esquerra Republicana. A partir d'ara, el text entrarà en període d'informació pública perquè ciutadania i entitats puguin presentar al·legacions abans de la seva aprovació definitiva. El ple municipal també ha aprovat la creació de la nova ordenança fiscal número 28 que regularà el recàrrec municipal sobre l'impost d'estades en establiments turístics. Es tracta d'una eina prevista per la normativa catalana que permet als ajuntaments aplicar un suplement a la taxa turística que paguen els visitants que s'allotgen en hotels, càmpings, albergs i apartaments i habitatges d'ús turístic. Durant la presentació de la proposta, la regidora d'Economia, Cristina Corona, ha defensat la mesura assegurant que la taxa no recau sobre la ciutadania de Castelldefels, sinó que els turistes que visiten a la ciutat. Segons ha explicat, l'objectiu és contribuir a finançar els serveis municipals i els costos associats a l'activitat turística.
8: Sí, tal com sabem, la Generalitat va aprovar aquest nou impost, aquesta nova tassa, donant l'oportunitat als ajuntaments de fer el cobrament a hotels, a albergs, a càmpings i a pisos turístics, que és un recàrrec que al final no paga el ciutadà, paga el turista que ve de fora, i és el que passem ara. Aquí és important remarcar que això només es cobra els 7 primers dies d'estança, és a dir, que si t'estàs un mes en un hotel, només pagues la primera setmana, tampoc no paguen els menors d'edat, i tal com veieu al punt de ple i al punt de la comissió, s'ha establert un barem en funció de la categoria de l'hotel. Nosaltres entenem que aquí ja sabeu que ens encanta que vinguin els turistes, però tot això costa molt de mantindre, i al final és un tema que no paga aquesta tassa no la paga el ciutadà de Castelldefels i ens ha semblat oportú. Gràcies.
0: Durant el debat des de Junts, el seu portaveu, Xavier Amate, ha demanat més informació sobre la recaptació actual de la taxa turística, les previsions d'ingressos amb un nou recàrrec i mecanismes de control sobre els habitatges d'ús turístic.
2: Tres preguntes. Quin import suposa la recaptació per aquest concepte ara sense la pujada? I quina estimació creuen que pot suposar amb la pujada? I després una especial referència als habitatges d'ús turístic, si tenen o han aconseguit algun tipus de control, inspecció, perquè probablement és un focus de frau, no només en respecte a aquest impost, sinó en altres situacions.
0: Per la seva banda, la portaveu d'Esquerra Republicana, Rita Borque, ha mostrat el suport del grup a la mesura, argumentant que el turisme genera costos que han de revertir en la ciutat. Tot i això, ha reclamat un compromís polític més clar perquè els recursos obtinguts es destinin realment a l'habitatge de l'espai públic i serveis municipals.
5: Bé, des d'Esquerra Republicana compartim el principi de l'ordenança. De fet, en el Parlament l'hem defensada i hem fet aportacions a la nova llei, perquè creiem que és cert que el turisme genera activitat econòmica, però també genera costos per a la ciutat i és raonable que contribueixi a finançar els serveis públics que fan possible aquesta activitat. Parlem de costos sobre la neteja, el manteniment de l'espai, la seguretat, la mobilitat, el patrimoni o la pressió que també es produeix sobre l'habitatge. És de justícia, per tant, que una part d'aquest impacte reverteixi en benefici del conjunt de la ciutadania, ja que som els veïns i veïnes, a través dels impostos, els que estem sufragant d'alguna manera aquestes despeses amb els nostres impostos. Ara bé, també volem posar sobre la taula una reflexió important. L'ordenança diu que aquest recàrrec ha de servir per reforçar el finançament local i contribuir especialment a les polítiques d'habitatge. Compartim plenament aquest objectiu. Però si llegim atentament el text veurem que això és una declaració d'intencions. L'ordenança no estableix cap obligació sobre el destí dels recursos que es recaptin. No garanteix que aquests diners es destinin a l'habitatge ni a la millora de l'espai públic ni als barris que suporten una major pressió turística. Jurídicament, aquests ingressos passaran a formar part dels recursos generals de l'Ajuntament i serà el pressupost municipal qui acabarà determinant on es gasten. Això no passa només a Castelldefels. De fet, hem estat mirant en diverses poblacions i veiem com a Barcelona també té una ordenança molt similar i tampoc vincula jurídicament el destí dels ingressos. La diferència és que Barcelona sí que ve acompanyada per aquesta aprovació del recàrrec amb un compromís polític explícit.
0: Des de Movem, la seva portaveu, Sílvia López, també ha celebrat l'aplicació del recàrrec municipal, destacant que permetrà que una part dels costos derivats de l'activitat turística, com ara la neteja, la seguretat o la mobilitat, siguin assumits també pels visitants.
4: Nosaltres volem celebrar que s'apliqui aquest recàrrec a aquesta eina, no? Que Castelldefels, doncs, ens sembla una mesura absolutament fonamental pel bon funcionament de la nostra ciutat, perquè sabem que el turisme és un dels motors econòmics, però també genera aquests impactes negatius. Fins ara, els costos aquests extres, no? Que generen els turistes, neteja, seguretat, mobilitat, manteniment, tot això, doncs, ho pagaven els veïns i veïnes, i a partir d'ara, doncs, amb aquest recàrrec, tindrem l'oportunitat que també aquests turistes que venen a gaudir de la nostra ciutat, doncs, tinguin una part també per pagar-ho, no? Això, jo també volia dir, és que no és una eina aïllada, és una eina que, de govern que el nostre grup parlamentari va proposar al Parlament de Catalunya i de la qual estem especialment orgulloses, perquè ens preocupa molt com els pobles i les ciutats del nostre país van perdent la seva identitat, convertint-se en espais on la gent viu envoltada de decorats pel visitant i perden, doncs, el seu sentit de comunitat. I tot això, doncs, volem lluitar contra tot això, lluitem, ho fem aquí a Castelldefels a cada ple perquè pensem que això ha de ser un lloc on hi puguem viure.
0: En la seva intervenció, la portaveu del PSC, Eva López, ha posat sobre la taula les dimensions del sector turístic a Castelldefels i, com altres grups, també ha demanat concreció sobre la destinació final dels ingressos que generin amb aquest recàrrec.
9: També, ja que estem aquí, aprofito perquè les persones que ens escolten puguin saber també quants establiments turístics tenim a la ciutat. I tenim entre hotels i hostals 9 establiments, que són 1.215 places. Apartaments turístics tenim 18 establiments, que són 410 places. Càmpings tenim un, amb 1.050 places. I habitatges d'ús turístic tenim aproximadament 430 habitatges amb 2.150 places. Això vol dir que tenim 4.825 places per a allotjaments turístics. Llavors, amb totes aquestes dades sí que ens agradaria saber a quins d'aquests conceptes que hem dit anteriorment aniran destinats a la recaptació, perquè jo crec que aquí és on està el veritable meollo de la qüestió, no? Estem molt d'acord en que aquesta ordenança es pugui aprovar, però sí que és veritablement urgent saber on es dedicaran aquests diners.
0: La nova ordenança fiscal ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. Amb aquesta aprovació, Castelldefels podrà aplicar el recàrrec municipal sobre la taxa turística i disposar de nous recursos per afrontar les despeses associades a l'activitat turística i a la gestió de l'espai públic. La creació de la nova ordenança fiscal número 28 ha quedat aprovada per unanimitat durant la sessió plenària.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dimarts 28 de juliol, a Castelldefels. Llum verda a la nova ordenança de mobilitat. Un dels punts centrals del ple de juliol ha estat l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat. El text actualitza la normativa municipal per adaptar-se als seus nous models de desplaçament. Convivència i participació. El ple dona llum verda a la inicial a la nova ordenança de civisme. El ple ha aprovat inicialment la modificació de l'ordenança de civisme i ús de l'espai públic, una normativa que busca actualitzar les eines municipals per reforçar la convivència i adaptar-se a les noves realitats socials de la ciutat. Taxa turística. Castelldefels crea el recàrrec municipal sobre les estades turístiques. El ple municipal ha aprovat la creació de la nova ordenança fiscal número 28 que regularà el recàrrec municipal sobre l'impost d'estades en establiments turístics. Es tracta d'una eina prevista per la normativa catalana que permet als ajuntaments aplicar un suplement a la taxa turística. Ara sí, amb aquest recordatori dels temes que hem estat marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

Bona nit i benvinguts al Club del Jazz. La Sant Andreu Jazz Band celebra 20 anys des de la seva inauguració, sota la direcció d'en Joan Chamorro i en unes paraules del mateix músic director. Avui els nens poden aprendre música a través del jazz. Aquesta celebració és degut a un projecte de pedagogia que en Joan està activament desenvolupant dia a dia a la seva escola. Recentment, en Joan Chamorro ha sigut guardonat amb el Premi Global Citizen Jazz instaurat per Wynton Marsalis al jazz de la Lincoln Center de New York. Aprofitarem per anunciar premis de l'AMJM 226. La Sant Andreu Jazz Band ha guanyat el concurs Essentiality Ellington de New York 2025. La mateixa Sant Andreu Jazz Band al Festival de Jazz de Barcelona 2025 i també a les novetats discogràfiques de Jordi Ferrés, com és Nexuns 226, Joan Fort, Anguin 226, Marco Mezquida, pianista, Tàctil 2025. I després de tot el comunicat, posarem fil a l'agulla per iniciar aquesta nova versió del Club del Jazz. Que per encetar farem amb el swing. La Kiev Big Band d'Ucrania no té historial professional. És novetat al Club del Jazz per aixecar el taló del programa al que els escoltarem el swing fast.

el pianista Oscar Peterson, de Montreal, Canadà, convidat al Club del Jazz, li escoltarem aquest clàssic del blues, Et veig bé?

Les tendències d'en Oscar són el jazz, el bebop i el funk. Ha col·laborat amb el cantant Nat King Cole i el pianista Teddy Wilson.

el saxofonista dels Angels, California, Gerald Albright, ens acompanya al Club del Jazz per escoltar-li aquest fantàstic blues contra tot pronòstic.

Tot els dimarts, a la Seu de la Nit, estic presentant el Club del Jazz des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels. La Chromatic Harmonica Gisfield Jazz d'Art Eyes Mas Casara Das estan tots acollits com alumnes al Centre d'Estudis de Chicago Blue per escoltar-los la polca Gypsy Jazz.

Al trompetista de Clifford Brown de Middleton, Estats Units, convidat al Club del Jazz, li escoltarem el clàssic blues Trepitant la cebolla.

Les tendències d'en Clifford són el jazz, el bebop, i ha col·laborat amb el bateria Arthur Blavie i el saxofonista Harold Lutz.

la pianista, de Nainamo, Canadá, Diana Krall, y el guitarrista Roger Malone de Albany, Georgia, Estats Units, formen duet per oferir-nos aquesta fusió del jazz amb el rock Ruta 66.

do.

Tots els dimarts, si vols escoltar swing, blues i fusió i més, sintonitza la 98 de Ràdio Castelldefels.

El clarinetista Benny Goodman, de Chicago, Estats Units, ens acompanya al Club del Jazz perquè gaudim del swing Senyora, siguis bona.

Les influències d'en Benny, jazzístiques, han sigut el swing, el jazz amb grans big bands, acompanyant a la cantant Ella Fitzgerald i el trompetista Larry James.

I això ha sigut tot per avui. Esperem, haureu gaudit, ens hem d'acomiadar. Donarem les gràcies a l'estimat i bon amic Sebastià Andrade per la seva tasca tècnica i com a cloenda us deixem amb el pianista francès Michel Legrand i Pete Boots per escoltar-s'hi, perquè gaudiu el swing, mireu què fa Mappens.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 28 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Llum verda a la nova ordenança municipal. Un dels punts centrals del ple de juliol ha estat l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat. El text actualitza la normativa municipal per adaptar-la als nous models de desplaçament. Convivència i participació. Llum verda inicial a la nova ordenança de civisme. També el ple municipal va aprovar inicialment la modificació de l'ordenança de civisme i ús de l'espai públic, una normativa que busca actualitzar les eines municipals per reforçar la convivència i adaptar-se a les noves realitats socials de la ciutat. Es crea el recàrrec municipal sobre les estades turístiques. El ple va aprovar la creació de l'ordenança fiscal número 28 que regularà el recàrrec municipal sobre l'impost d'estades en establiments turístics. Es tracta d'una eina prevista per la normativa catalana que permet als ajuntaments aplicar un suplement de la taxa turística. Comencem.

0: Un dels punts centrals del ple de juliol ha estat l'aprovació definitiva de la nova ordenança de mobilitat. El text actualitza la normativa municipal per adaptar-la als nous models de desplaçament, especialment als vehicles de mobilitat personal, com els patinets elèctrics, i incorpora noves mesures per reforçar la seguretat i la convivència a l'espai públic. Des del govern municipal, el regidor de Seguretat, David Soler, ha defensat que el text és el resultat d'un procés de revisió i actualització de la normativa, elaborat amb la participació d'entitats i associacions veïnals. A més, ha destacat la importància de les futures campanyes de conscienciació dirigides als usuaris de patinets per garantir una mobilitat més segura als carrers de la ciutat.
1: Procés doncs, de revisió de la majoria de les normatives que tenim a la nostra ciutat, adequar-les a la realitat. Crec que ha sigut un text doncs, força adequat, que a més ha estat doncs, molt comentat també amb altres entitats i amb associacions de veïns, i jo crec que hem arribat a un text que realment doncs, ja reuneix doncs, la majoria de les necessitats que tenim doncs, en aquests moments a Castelldefels. A partir d'aquí, doncs, si avui s'aprova, doncs, es posaria ja doncs, en vigor i especialment doncs, intentarem posar en marxa campanyes doncs, de conscienciació sobretot dels usuaris dels patinets als nostres carrers, sobretot per garantir que en els carrers peatonals i en aquestes zones on hi ha persones més vulnerables que estan transitant, doncs no es vegin doncs embestides per aquest tipus de vehicles i sobretot per intentar conscienciar els usuaris que han de tindre a partir d'ara doncs, una sèrie d'elements doncs, en vigor, com pot ser doncs, l'assegurança o l'utilització doncs, del casc a la nostra ciutat. I a més, aquesta ordenança també deixa la porta oberta a que quan ja estiguin aplicats els reglaments de la Direcció General de Trànsit en aquesta matèria i per tant també tinguem noves eines i directament no tinguem que passar per aprovació al ple, sinó que directament ja es puguin incorporar aquestes normatives a l'ordenament jurídic de Castelldefels. Per tant, jo crec que amb això guanyem molt, guanyem temps, optimitzem doncs, la norma que teníem fins ara i crec que ha sigut un procés doncs força adequat en aquest sentit.
0: Durant el debat, els grups de l'oposició han coincidit en la necessitat de regular els nous vehicles de mobilitat personal, tot i mostrar discrepàncies sobre alguns aspectes de la proposta. Des de Junts, el seu portaveu, Xavier Amatet, ha valorat positivament la regulació dels patinets i la seva convivència amb els vianants, però ha demanat explicacions sobre la desestimació de les al·legacions presentades per l'Associació de Veïns i Veïnes de Vistalegre i Camí Ral.
2: Estem d'acord en que s'havia de regular uns elements que han aparegut, com són els elements de mobilitat personal i la seva convivència amb els vianants, i de quina manera una ciutat pot fer que aquesta norma es compleixi d'una manera racional, que els vehicles puguin desenvolupar també en determinats casos de quina manera i de quin ordre es poden fer servir. I a mi el que m'ha sobtat és que hi ha hagut bàsicament una al·legació, unes al·legacions per part de l'Associació de Veïns i Veïnes de Vistalegre i Can Vinader i que m'agradaria que el regidor ens expliqués per què no s'han estimat i quin ha estat el criteri per a aquesta desestimació.
0: En una línia similar, la portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Lourdes Armengol, ha assegurat que comparteixen els objectius d'una ciutat més segura, sostenible i preparada per als nous models de desplaçament. Tot i això, ha criticat que no s'hagin incorporat les demandes dels veïns de Vistalegre relacionades amb la seguretat en els carrers amb una configuració específica.
3: És evident que Castelldefels necessita actualitzar la normativa de mobilitat per adaptar-la a una ciutat més segura, més sostenible i preparada per als nous models de desplaçament. De fet, el mateix text de l'ordenança afirma que vol humanitzar la ciutat, prioritzar els mitjans de transport sostenibles i millorar la seguretat viària. I estem completament d'acord. Però precisament, com deia el company de Junts, perquè compartim aquests objectius, ens costa entendre la decisió del govern de desestimar les al·legacions presentades per l'Associació de Veïns de Vistalegre. Entenem que no es demanen privilegis ni es qüestiona l'ordenança, solament es demana una cosa tan elemental com que una realitat concreta, la dels seus carrers, també es tingui en compte. Uns carrers on les voreres són inexistents o impracticables, on els vianants han de compartir espai amb vehicles i patinets, on les mesures preses fins ara de disminuir la velocitat són insuficients, no han funcionat perquè la realitat és que no es disminueix, tal com es manifesta amb les al·legacions. Potser caldria doncs, algunes actuacions físiques per obligar a reduir aquesta velocitat, un bàdem, per exemple, o fins i tot si cal restringir el trànsit en aquells carrers on la seguretat no estigui garantida.
0: Per Per la seva banda, la portaveu de Movem, Sílvia López, ha defensat una visió més àmplia de la mobilitat urbana basada en la prioritat dels desplaçaments a peu, la bicicleta i el transport públic. Segons la formació, l'ordenança no aprofita prou l'oportunitat per avançar cap a un model de ciutat més pacificat i sostenible.
4: En aquesta proposta d'ordenança, doncs, veiem que la regulació, sobretot d'uns nou elements, que són els patinets o els vehicles de mobilitat personal, que han arribat al nostre carrer. Llavors, la qüestió que ens sembla fonamental és com regulem això. Per tant, què ens trobem en aquesta ordenança? No oblidem que quan es va començar a treballar aquesta normativa, un dels objectius centrals de la norma era precisament millorar la convivència i garantir la seguretat de vianants i usuaris de la via pública. I aquesta seguretat no s'aconsegueix, doncs, aïllant-se o posant pedaços, sinó entenent la complexitat real que té Castelldefels. Des de Movem entenem la mobilitat com un pilar fonamental de la vida quotidiana, la pacificació dels carrers i la lluita contra el canvi climàtic. Volem una ciutat on la jerarquia sigui clara, com comentava la companya, primer les persones que caminen, després la bicicleta, el transport públic i finalment el vehicle privat. Un municipi amb una xarxa de carrils bici segregada, contínua i segura, amb entorns escolars pacificats, amb alternatives reals que connectin tots els barris, creiem que s'ha perdut l'oportunitat per regular la mobilitat de la nostra ciutat en aquesta direcció.
0: En la seva rèplica, David Soler ha explicat que les al·legacions presentades per l'associació veïnal no s'han incorporat perquè, segons el govern, plantegen qüestions de caràcter urbanístic que no poden resoldre's dins d'un marc d'una ordenança de mobilitat. Tot i això, ha assegurat que l'Ajuntament treballa en actuacions específiques per al barri de Vista Alegre a través de projectes de transformació urbana i de pla de barris. Finalment, la nova ordenança de mobilitat ha quedat aprovada de manera definitiva amb els vots favorables de l'equip de govern, l'abstenció de PSC i Junts i el vot contrari d'Esquerra Republicana de Catalunya i Movem. Amb la seva entrada en vigor, Castelldefels actualitza la regulació de la mobilitat urbana per adaptar-la als nous usos de l'espai públic i a la creixent presència de vehicles de mobilitat personal. El ple municipal també ha aprovat inicialment la modificació de l'ordenança de civisme i de l'ús de l'espai públic, una normativa que busca actualitzar les eines municipals per reforçar la convivència i adaptar-se a les noves realitats socials de la ciutat. Durant la presentació del punt, el regidor de Seguretat, David Soler, ha explicat que la proposta incorpora mesures dirigides a combatre conductes discriminatòries, millorar la convivència en l'àmbit esportiu, reforçar la protecció de col·lectius vulnerables i regular alguns usos de l'espai públic. També ha destacat l'aposta de les mesures educatives alternatives a les sancions, especialment en el cas de menors o persones amb dificultats econòmiques.
1: Hem treballat en una nova norma que intenti, doncs, per una banda, treballar en diferents col·lectius. Que un serien els clubs esportius, perquè crec que hem de treballar, doncs, aquest àmbit, doncs, que en aquests moments, que és l'esport, en on estem veient que el civisme, doncs, a vegades brilla per su ausència, i per tant, doncs, hem d'intentar tindre una norma que ajudi a millorar, sobretot, doncs, aquestes conductes discriminatòries, els assetjaments, les vexacions, les exhibicions de símbols que promoguin odi o discriminació, o fins i tot, doncs, conductes que puguin anar en contra de la convivència. Per tant, jo crec que és un àmbit en el qual aquesta ordenança té molt marge de maniobra i de millora. També amb qüestions vinculades als menors, a les persones que tenen discapacitat, a persones grans, a persones sense llar, també a col·lectius com l'LGTBIQ+, que jo crec que també, doncs, podem incorporar millores, i també dins del Departament d'Igualtat, doncs, s'han incorporat tècnics per intentar, doncs, treballar en aquesta línia. També totes aquelles activitats esportives a l'espai públic, per intentar també regular com funcionaran cada un dels espais que tenem a la via pública, perquè, com dèiem abans, també cada barri és un món, cada barri té els seus horaris, cada barri té les seves formes d'estar a la via pública, i per tant també tindrem una capacitat per intentar regular cada un d'aquests equipaments. També treballarem amb una millora de lo que serien les mesures educatives alternatives, que són les MASE, sobretot aquelles persones més vulnerables, entenent també que això va destinat a les persones que són menors d'edat, i també per a aquelles persones que puntualment, per circumstàncies personals, econòmiques o familiars, doncs, no puguin fer front a les sancions, les podran incorporar en aquest tipus de programes de la MASE.
0: Malgrat compartir la necessitat d'actualitzar la normativa, diversos grups de l'oposició han expressat reserves sobre el contingut de la proposta i el procés seguits per elaborar-la. Des de Junts, el seu portaveu, Xavier Amaté, ha justificat l'abstenció del grup, assegurant que es tracta d'un text molt extens, amb un gran impacte sobre la ciutadania, i ha defensat estudiar-lo amb detall durant el període d'exposició pública.
2: Estem davant d'una norma que jo qualificaria d'òmnibus, en la qual hi ha 102 articles, 5 capítols, i jo, sincerament, no sóc capaç d'assimilar tot el que hi ha aquí. Llavors, el que faré des de Junts és una abstenció responsable, en el sentit de poder participar d'una manera activa trossejant la norma, perquè, òbviament, és una norma tan àmplia i que té uns efectes tan importants davant la població i els propers anys, crec que val la pena. Gràcies.
0: Per la seva banda, la portaveu d'Esquerra Republicana, Rita Burke, ha afirmat que comparteixen bona part de les modificacions plantejades, però considera que l'ordenança deixa en un segon pla problemàtiques com els conflictes derivats de l'oci nocturn als barris de platja, una de les principals preocupacions veïnals.
5: La veritat és que estem d'acord amb molts dels punts que s'han modificat, però precisament perquè la ciutat ha canviat, aquesta ordenança hauria de donar resposta als problemes que més preocupen a veïns i veïnes. I aquí és on, al nostre entendre, aquest govern ha quedat una mica curt. L'expedient diu que aquesta modificació neix per donar resposta a les noves formes de consum i d'oci, reforçar la convivència i impulsar mesures preventives i educatives. Fins i tot reconeix expressament que no hi ha prou amb sancionar i que cal desenvolupar activitats de foment de la convivència. I les paraules són adequades. El problema és que després no hi ha una traducció real d'aquest discurs, perquè hi ha una realitat que aquesta ordenança passa completament de puntetes. Es pot tractar de forma general, però passa de puntetes. I són els conflictes derivats de l'oci nocturn als barris de la platja. Els veïns i veïnes de Llominet, Esbaixador, La Pineda i altres zones fa anys que suporten sorolls, botellots, concentracions de persones de matinada i dificultats per descansar. No és un problema puntual, realment és un problema estructural, i qualsevol ordenança que vulgui parlar seriosament de convivència hauria de començar precisament per aquí.
0: Des de Movem, el portaveu Javier Martín ha valorat positivament moltes de les mesures orientades a promoure la convivència, però ha criticat la manca d'un procés participatiu previ més ampli abans de portar el text a l'aprovació inicial.
6: Som tan antisistema que estem d'acord, no?, que s'ha de tenir una ordenança de sobisme que reguli aquest assumpte de la ciutat, i som tan antisistema, no?, que compartim moltes de les mesures per promoure la convivència, doncs, que ha explicat el regidor. Ara bé, doncs, com defensors d'un sistema participatiu, doncs, tenim dubtes de l'argument que ens ha explicat de no haver fet el procés participatiu que promovien des de l'àrea de participació al setembre, amb el motiu de poder arribar al gener. Tot i així, li agafem el guant de fer aquest procés participatiu ara, tot i que creiem que no és el més convenient, i jo crec que és una mostra més de voler córrer amb el calendari i fer-ho a costa de governar d'esquenes a la ciutadania. I bé, sabem, no?, que no entenem aquesta vocació, aquesta voluntat tan ferma d'arribar a l'1 de gener, quan, si es fa el procés participatiu al setembre, poden arribar a l'aprovació definitiva d'aquest reglament abans d'acabar el mandat, i pensem que no sé que ens doni bons arguments ara, no ha de ser cap problema, doncs, tenir en el primer quadrimestre de l'any que ve l'ordenança de civisme en tots els processos de participatius adients. Per tant, aquí tenim un motiu, doncs, que ens fa dubtar, doncs, de que sigui aquesta la forma adient.
0: Una crítica compartida també pel PSC. El seu portaveu, Cristian Guillamón, ha qüestionat si el calendari fixat per l'Ajuntament ha limitat la participació ciutadana durant la redacció de la norma i ha plantejat dubtes sobre alguns aspectes concrets vinculats a les terrasses.
7: Veiem dintre de l'expedient que, de fet, hi ha una part que ha dit el meu company que deia que per arribar a l'aprovació definitiva l'1 de gener es feia cap enrere i passaven avui l'aprovació per poder arribar a temps. Però, senyor Soler, això, i senyora Ortega, això no és participació. És que no és participació marcar una data i fer cap enrere i vinga, hem d'aprovar ràpidament aquesta ordenança perquè si no, no arribem. Llavors, m'agradaria que m'expliqués una mica com ha anat i realment si ha sigut potestat seva de dir l'1 de gener ha d'estar aprovat i per això s'ha de passar per aquest ple i quantes aportacions hi ha tingut. I en segon lloc, senyor Soler, tenim dubtes en relació amb el tema de les terrasses. Vostè parlava de fomentar pues, aquesta bona relació, evitar les molèsties, però veiem que no es canvien els horaris d'obertura ni a l'estiu ni a l'hivern, i m'agradaria, si em pot confirmar, si es continuen amb el mateix horari que l'anterior ordenança.
0: En la rèplica final, David Soler ha defensat que es tracta només d'una aprovació inicial i que ara s'obre una fase de treballs amb entitats, col·lectius i ciutadania per incorporar aportacions abans de l'aprovació definitiva. El regidor ha recordat que la revisió de l'ordenança respon també a compromisos adquirits en diferents mocions debatudes al ple. La proposta ha quedat aprovada inicialment amb els vots favorables del PP i Som Castelldefels, l'abstenció del PSC, Junts i Movem i el vot contrari d'Esquerra Republicana. A partir d'ara, el text entrarà en període d'informació pública perquè ciutadania i entitats puguin presentar al·legacions abans de la seva aprovació definitiva. El ple municipal també ha aprovat la creació de la nova ordenança fiscal número 28, que regularà el recàrrec municipal sobre l'impost d'estades en establiments turístics. Es tracta d'una eina prevista per la normativa catalana que permet als ajuntaments aplicar un suplement a la taxa turística que paguen els visitants que s'allotgen en hotels, càmpings, albergs i apartaments i habitatges d'ús turístic. Durant la presentació de la proposta, la regidora d'Economia, Cristina Corona, ha defensat la mesura assegurant que la taxa no recau sobre la ciutadania de Castelldefels, sinó que els turistes que visiten a la ciutat. Segons ha explicat, l'objectiu és contribuir a finançar els serveis municipals i els costos associats a l'activitat turística.
8: Sí, tal com sabem, la Generalitat va aprovar aquest nou impost, aquesta nova tassa, donant l'oportunitat als ajuntaments de fer el cobrament a hotels, a albergs, a càmpings i a pisos turístics, que és un recàrrec que al final no paga el ciutadà, paga el turista que ve de fora, i és el que passem ara. Aquí és important remarcar que això només es cobra els 7 primers dies d'estança, és a dir, que si t'estàs un mes en un hotel, només pagues la primera setmana, tampoc no paguen els menors d'edat, i tal com veieu al punt de ple i al punt de la comissió, s'ha establert un barem en funció de la categoria de l'hotel. Nosaltres entenem que aquí ja sabeu que ens encanta que vinguin els turistes, però tot això costa molt de mantindre i al final és un tema que no paga aquesta tassa no la paga el ciutadà que està de fets i ens ha semblat oportú. Gràcies.
0: Durant el debat des de Junts, el seu portaveu, Xavier Amate, ha demanat més informació sobre la recaptació actual de la taxa turística, les previsions d'ingressos amb un nou recàrrec i mecanismes de control sobre els habitatges d'ús turístic.
2: Tres preguntes. Quin import suposa la recaptació per aquest concepte ara sense la pujada? I quina estimació creuen que pot suposar amb la pujada? I després una especial referència als habitatges d'ús turístic. Si tenen o han aconseguit algun tipus de control, inspecció, perquè probablement és un focus de frau, no només en respecte a aquest impost, sinó en altres situacions.
0: Per la seva banda, la portaveu d'Esquerra Republicana, Rita Borque, ha mostrat el suport del grup a la mesura, argumentant que el turisme genera costos que han de revertir en la ciutat. Tot i això, ha reclamat un compromís polític més clar perquè els recursos obtinguts es destinin realment a l'habitatge de l'espai públic i serveis municipals.
5: Bé, des d'Esquerra Republicana compartim el principi de l'ordenança. De fet, en el Parlament l'hem defensada i hem fet aportacions a la nova llei, perquè creiem que és cert que el turisme genera activitat econòmica, però també genera costos per a la ciutat i és raonable que contribueixi a finançar els serveis públics que fan possible aquesta activitat.

0: diners s'estinin a l'habitatge ni a la millora de l'espai públic ni als barris que suporten una major pressió turística. Jurídicament, aquests ingressos passaran a formar part dels recursos generals de l'Ajuntament i serà el pressupost municipal qui acabarà determinant on es gasten. Això no passa només a Castelldefels. De fet, hem estat mirant en diverses poblacions i veiem com a Barcelona també té una ordenança molt similar i tampoc vincula jurídicament el destí dels ingressos. La diferència és que a Barcelona sí que ve acompanyada per aquesta aprovació del recàrrec amb un compromís polític explícit.
1: Des de Movem, la seva portaveu, Sílvia López, també ha celebrat l'aplicació del recàrrec municipal, destacant que permetrà que una part dels costos derivats de l'activitat turística, com ara la neteja, la seguretat o la mobilitat, siguin assumits també pels visitants.
2: Nosaltres volem celebrar que s'apliqui aquest recàrrec a aquesta eina, no? Que Castelldefels, doncs, ens sembla una mesura absolutament fonamental pel bon funcionament de la nostra ciutat, perquè sabem que el turisme és un dels motors econòmics, però també genera aquests impactes negatius. Fins ara, els costos aquests extres, no? Que generen els turistes, neteja, seguretat, mobilitat, manteniment, tot això, doncs, ho pagaven els veïns i veïnes, i a partir d'ara, doncs, amb aquest recàrrec, tindrem l'oportunitat de que també aquests turistes que venen a gaudir de la nostra ciutat, doncs, tinguin una part també per pagar-ho, no? Això, jo també volia dir, és que no és una eina aïllada, és una eina que, de govern, que el nostre grup parlamentari va proposar al Parlament de Catalunya i de la qual estem especialment orgulloses, perquè ens preocupa molt com els pobles i les ciutats del nostre país van perdent la seva identitat, convertint-se en espais on la gent viu envoltada de decorats pel visitant i perden, doncs, el seu sentit de comunitat. I tot això, doncs, volem lluitar contra tot això, lluitem, ho fem aquí a Castelldefels a cada ple, perquè pensem que això ha de ser un lloc on hi puguem viure.
1: En la seva intervenció, la portaveu del PSC, López, ha posat sobre la taula les dimensions del sector turístic a Castelldefels i, com altres grups, també ha demanat concreció sobre la destinació final dels ingressos que generin amb aquest recàrrec.
3: També, ja que estem aquí, aprofito perquè les persones que ens escolten puguin saber també quants establiments turístics tenim a la ciutat. I tenim entre hotels i hostals 9 establiments, que són 1.215 places. Apartaments turístics tenim 18 establiments, que són 410 places. Càmpings tenim un, amb 1.050 places. I habitatges d'ús turístic tenim aproximadament 430 habitatges amb 2.150 places. Això vol dir que tenim 4.825 places per a allotjaments turístics. Llavors, amb totes aquestes dades, sí que ens agradaria saber a quins d'aquests conceptes que hem dit anteriorment aniran destinades a la recaptació, perquè jo crec que aquí és on està el veritable meollo de la qüestió, no? Estem molt d'acord en que aquesta ordenança es pugui aprovar, però sí que és veritablement urgent saber on es dedicaran aquests diners.
1: La nova ordenança fiscal ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. Amb aquesta aprovació, Castelldefels podrà aplicar el recàrrec municipal sobre la taxa turística i disposar de nous recursos per afrontar les despeses associades a l'activitat turística i a la gestió de l'espai públic. La creació de la nova ordenança fiscal número 28 ha quedat aprovada per unanimitat durant la sessió plenària.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dimarts 28 de juliol, a Castelldefels. Llum verda a la nova ordenança de mobilitat. Un dels punts centrals del ple de juliol ha estat l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat. El text actualitza la normativa municipal per adaptar-se als seus nous models de desplaçament. Convivència i participació. El ple dona llum verda a la inicial a la nova ordenança de civisme. El ple ha aprovat inicialment la modificació de l'ordenança de civisme i ús de l'espai públic, una normativa que busca actualitzar les eines municipals per reforçar la convivència i adaptar-se a les noves realitats socials de la ciutat. Taxa turística. Castelldefels crea el recàrrec municipal sobre les estades turístiques. El ple municipal ha aprovat la creació de la nova ordenança fiscal número 28 que regularà el recàrrec municipal sobre l'impost de

estades en establiments turístics. Es tracta d'una eina prevista per la normativa catalana que permet als ajuntaments aplicar un suplement a la taxa turística. Ara sí, amb aquest recordatori dels temes que hem estat marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat el control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Renault.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.

Ràdio Castelldefels. Són les 12.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia, repassem l'actualitat local amb els tres titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. Castelldefels denuncia deficiències en l'estudi de l'ampliació de l'aeroport. L'Ajuntament considera que el procediment d'adjudicació de la revisió del pla director de l'aeroport del Prat i de la seva avaluació ambiental estratègica planteja dubtes sobre l'anàlisi d'alternatives, la qualitat dels treballs, l'accés a la informació i l'avaluació dels impactes sobre la salut. El pla director és el document que ha de definir les directrius de desenvolupament de l'aeroport sota criteris de sostenibilitat i eficiència, amb una previsió d'aprovació definitiva a finals de 2029. Davant d'aquest escenari, l'Ajuntament considera necessari que el procés es desenvolupi amb les màximes garanties tècniques, ambientals i de transparència. Obert el procés d'al·legacions a la futura ABS Castelldefels 3. La ciutadania, les entitats i els col·lectius interessats poden presentar observacions i al·legacions fins al 5 d'agost sobre la proposta que preveu la creació d'aquesta nova ABS vinculada al CAP La Muntanyeta. I des de l'àrea de policia local informen de més inspeccions alimentàries per les altes temperatures. 5 establiments han cessat temporalment la seva activitat després de detectar-se deficiències en la conservació dels aliments. En el marc d'aquestes actuacions s'han inspeccionat diferents establiments comercials i s'han detectat 5 negocis que presentaven deficiències en les condicions de conservació dels aliments. Les irregularitats observades estaven relacionades principalment amb el manteniment de les temperatures exigides per la normativa per assegurar la correcta conservació dels productes destinats al consum. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara.
4: Castelldefels avui.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
9: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
10: el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
11: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més, establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
12: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
13: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
12: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
13: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
10: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

l'espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes al Magazine Així Som. Ja tornem a ser aquí, el company Gerard Carreras al control tècnic i jo mateixa, Estefania González, parlant-vos en directe des de Ràdio Castelldefels, des dels nostres estudis, aquí al costadet de la biblioteca, ja sabeu, a la plaça Neus Català. Com cada dia, avui doncs, un programa amb actualitat, amb cultura i històries de proximitat. Començarem de seguida, ja sabeu, a 11:15 tenim el Coffee. Avui ens visita el Partit Popular i parlarem amb la regidora de Festes, Cristina Corona, sobre l'actualitat municipal. Venim del ple del mes de juliol del passat divendres i ja sabeu que a l'agost hi ha una aturada estival i tornaran els plens al setembre. A més, estan sortint totes aquestes notícies relacionades amb la festa major d'estiu, la festa que tindrem a l'agost. La darrera novetat la publicaven des de la Ajuntament el passat cap de setmana, amb la comunicació de les persones que seran els encarregats de donar el tret de sortida a la festa major, fent de representants amb aquest pregó, els pregoners. Que ja que m'he explayat amb aquest tema, doncs us recordo que tindrem com a pregoners i pregoneres els integrants, pregoners als integrants de la Coral Marinada i també al cantant de Castelldefels, Piqueras. I més enllà d'aquest inici centrat en l'actualitat informativa de la ciutat, els temes que es van abordar al ple, totes les activitats i la programació que ens arriba de la Festa Major d'estiu, aquí al Magazine després continuarem amb els estudis que rebrem a l'escriptor Germán Domingo, que acaba de publicar el cinquè volum de la seva saga Vents de Guerra. Ja segurament haureu escoltat, si sou fidels seguidors i seguidores de Ràdio Castelldefels, doncs ja hem parlat amb aquest escriptor local en diverses ocasions anteriors, perquè ja diem, ara acaba de publicar el cinquè volum, precisament per Sant Jordi publicava el quart, així que encara té molta informació, molta història per explicar amb aquesta saga que està centrada en la Guerra de Successió. Com és habitual, al llarg del Magazine Així Som, sortirem al carrer amb una doble edició del Voltant pel Comerç. En primer lloc visitarem Yamaha Music School, Castelldefels Cor de Músic, on coneixerem el mètode Yamaha i la seva proposta de formació musical. I també ens aproparem a Hábito Estilistas, un saló especialitzat en coloració i tractaments capilars. A més, avui ens toca fer el repàs de les incidències més destacades dels darrers dies amb el sotsinspector de la policia local, Leo Piqué. Amb tot això, gràcies per ser un dia més a l'altra banda de la ràdio per acompanyar-nos al llarg d'aquestes 3 horetes del nostre magazín. Poseu-vos còmodes que comencem una nova edició de l'Així Som. Molt bon dia i a seguir a escoltar-nos, a fer-nos companyia. Vinga, va.

0: Castelldefels Coffee.
1: I tornem un dia més amb l'espai Castelldefels Coffee, la tertúlia política de Ràdio Castelldefels. Avui és el torn del Partit Popular i ens acompanya la regidora Cristina Corona.
2: Hola.
1: Molt bon dia.
2: Molt
1: benvinguda.
2: Bon dia.
1: Doncs precisament la setmana passada ja vam estar parlant també de les darreres novetats de la Festa Major. De seguida entrarem també en matèria perquè justament al cap de setmana han sortit més novetats, per tant haurem d'entrar aquí, hi ha molta informació a comentar. Però de l'actualitat informativa, el divendres de la setmana passada teníem el ple de juliol, recordem que és el previ a aquesta aturada estival d'agost, ja no tornaran a haver plens fins al setembre. Quins serien els principals acords que destacaria d'aquest ple?
2: Sí, mira, bueno, el ple... T'ho avanço perquè hi ha molta gent al mes de juliol que hi ha una mica de despiste, sempre el fem a l'últim divendres de mes, menys el mes de juliol, que ho avancem un divendres anterior pel tema de vacances i tot això, i per això es va fer el divendres passat. Aquest ple van passar diversos punts econòmics, per exemple, es va aprovar la nova taxa turística, que això en el nostre municipi és molt important. Això la Generalitat ho va aprovar fa uns mesos, que els ajuntaments podíem aplicar aquesta taxa turística i es farà no només al nostre municipi, sinó a tots els del voltant. És veritat que nosaltres som, per dir-ho d'alguna forma, el més turístic. No ens podem comparar amb el nostre voltant i aquí realment té una repercussió important. És un impost que pagarà la gent que ve de vacances. En principi, si tu estàs en un hotel enregistrat i estàs de vacances, només és important ressaltar que només pagues els 7 primers dies i la mitjana, nosaltres no tenim hotels de 5 estrelles, el màxim que tenim és de 4, i la mitjana em sembla que, bueno, em sembla no, és entre 1,20 € i 1,80 € per persona adulta, amb un màxim de 7 dies. És a dir, si tu t'estàs una setmana, pagues cada dia, però si t'estàs un mes... que molt bones vacances, llavors només pagues igualment la primera setmana i sempre és amb càrrec amb el turista que ve. Nosaltres aquí estem encantats de que vinguin turistes, òbviament, però és veritat que tot això ens comporta una despesa de manteniment, de neteja, de seguretat, bueno, de tot, una mica d'espai públic, d'escombreries, de tot, i vam entendre que era oportú posar aquest recàrrec.
1: Uh-huh. I com repercutirà aquest nou ingrés aquí, a la nostra ciutat?
2: Bueno, al final, això es va debatre en el ple, no és una partida que el que s'ingressa per aquest concepte va amb una partida específica, sinó va, perquè ens entenguem, a la bossa comú d'ingressos de l'Ajuntament. Amb la qual cosa, clar, en què s'aplicarà? Doncs ja ho vam dir en el ple, també. Al final, les partides més importants per nosaltres i per qualsevol municipi, doncs és això que he dit, seguretat, neteja, manteniment de l'espai públic, tot això ajudarà, és veritat que comparat amb el pressupost total de l'Ajuntament és una part molt petita, és un 1%, però bueno, sens dubte ajudarà també a que aquestes serveis es vegin reforçats.
1: Uh-huh. I altres punts que van ser aprovats dins de l'ordre del dia del ple de juliol va ser l'ordenança de mobilitat i també una modificació de l'ordenança de civisme.
2: Sí, això també es va... Les ordenances, pensa que habitualment cada uns quants mesos es van modificant i es van ampliant de qualsevol tipus de civisme, de les armes que porta la policia... L'únic que es fa un cop l'any són les ordenances fiscals, que això sí que es modifica i s'aprofita normalment amb el ple de pressupostos, que ho tindrem això després de l'estiu, però la resta d'ordenances és algo habitual que a mesura que es van modificant o que es van millorant, perquè òbviament les necessitats canvien i s'han d'anar adequant.
1: Mm-hmm. Des d'un punt de vista econòmic, què ressaltaria des de les seves regidories, de règim interior? Van haver uns punts inicials també que tenien a veure amb modificacions de
2: sí.
1: personal, de plantilla, de l'Ajuntament.
2: Sí, el tema de personal i de plantilla és algo que des de fora costa una mica entendre, perquè hi ha una cosa a l'Ajuntament que nosaltres li diem les RLT, que és la relació de llocs de treball, que quasi cada mes portem algun punt relacionat amb això. Moltes vegades, la RLT, perquè ens entengui tothom, és la definició de lo que comporta la teva feina. És el detall de cada lloc de treball, la feina que ha de fer i les característiques. Ara portem uns mesos, i encara queden molts, que s'han d'adequar, principalment per una cosa... abans, antanyo, tu no perquè ets molt jove, però abans la gent o éramos licenciados o éramos diplomados. Ara tothom és graduat. L'any passat vam ficar un nou programa de nòmines i tot això, que són nomenclatures una mica antigues, tot això ho anem adequant. I molts mesos les RLTs es modifiquen per això. També es modifica, per exemple, si en un determinat lloc de treball hi ha dues persones i considerem que han d'haver-hi tres, també això passa per RLT i per plantilla.
1: Uh-huh. Estava justament mirant aquests primers punts de l'ordre del dia. RLT és justament, les sigles el que diuen és relació de llocs de treball, sí. Aquestes fitxes que ens estaves explicant.
2: Sí.
1: Doncs, sí, perdona.
2: No, perdona, també vam passar, nosaltres quan acaba l'any, tots els ajuntaments presenten comptes, llavors després es fan uns informes per detectar coses que es poden millorar. Nosaltres teníem, em sembla que, si no recordo malament, 4 punts que s'havien de millorar, no era res greu, però és millorar els procediments tant de control de factures com de subvencions, de seguiment, i bueno, també es passava en aquest ple aquestes mesures per aquestes petites coses poder-les anar millorant mica en mica.
1: Mm-hmm. I més enllà d'aquests primers punts que expliquem del ple de divendres passat, hi ha algun altre aspecte relacionat amb les seves regidories, amb l'àmbit econòmic de l'Ajuntament, que sigui destacable? Com sempre, també la finalització arribava amb aquest punt de control i fiscalització de l'actuació d'altres òrgans de govern. Aquí no sé si hi va haver també algun altre debat entorn a l'aspecte econòmic.
2: No, el més important va ser això, va ser les propostes de millora i les RLTs. De les meves àrees era el més important.
1: Uh-huh. Doncs amb això arribem a aquesta aturada d'agost ja, i al setembre tornarà al ple. També ens avançava a aquests pressupostos que han d'arribar de cara també a final
2: sí.
1: d'any. Quan tornem amb el ple, doncs arribarà habitualment, és a l'octubre.
2: Normalment ho fem a l'octubre perquè les ordenances fiscals, això sí que té un període que s'han d'exposar al públic, s'han de donar un període d'al·legacions, tal i qual, abans d'aprovar-les. Llavors, hi ha un dia límit que s'ha de fer el ple perquè si no, no donaria temps de que l'1 de gener com entressin en vigor. És un tema que s'ha de fer sí o sí. Ara no recordo, però aquest any, per les dates, jo crec que és cap a mitjans d'octubre. Mm-hmm. Amb la qual cosa, el farem abans. I nosaltres, des que estem en govern, la nostra ja sempre ho fem així, és passar a la vegada ordenances i pressupostos. Per què? Perquè les ordenances al final parlem d'ingressos i els pressupostos parlem de despeses. Llavors sí que ens sembla interessant en el mateix ple extraordinari poder comentar les dues coses perquè al final confrontem els ingressos amb les despeses.
1: Perfecte. Doncs aquesta aturada d'agost ens permet que ara també centrem l'estoneta que ens queda els darrers minuts aquí a Ràdio Castelldefels per parlar de l'actualitat de la Festa Major d'estiu. Ja la setmana passada vam estar parlant amb vostè també sobre totes les novetats que hi havia, els caps de cartell, amb aquesta doble vessant de cap de cartell, perquè s'anunciava la setmana passada la participació de Chenoa. Feia 2 setmanes, també a principis de mes, s'havia parlat de Detallets, Ginestà, i precisament vostè doncs, ens destacava que és una programació diversa i com, segons el públic amb el que parlis, doncs el cap de cartell sí. És un o un altre.
2: Exactament és això. El cap de cartell li preguntes a, no sé, als meus nebots si tenen claríssim qui és. Li preguntes als meus veïns si també tenen claríssim qui és i no coincideix. Però sí que és veritat que hem intentat, bueno, una mica que tothom es pugui veure representat i que tothom hi hagi espectacles i coses per poder anar i que tothom pugui gaudir de la Festa Major, que al final es tracta d'això, de que sigui una festa que tothom es pugui veure involucrat.
1: Una festa també molt participativa, amb aquestes novetats que la setmana passada sí que vam tenir ocasió de parlar de les penyes, un aspecte clarament participatiu i de fer
2: molt.
1: Comunitat.
2: Molt. Les penyes, la veritat és que quan ho vam pensar i ho vam ficar en marxa vam dir, bueno, és el primer any, aviam com funcionarà, però la resposta està sent tremenda, o sigui, tan tremenda que estem una mica ai, ai, ai. No, molt, molt guai. Tothom, a dia d'avui, no em vull equivocar, però em sembla que tenim 20 o 22 penyes enregistrades amb més de 400 participants, amb la qual cosa, d'un-i-do, d'un-i-do. I estem molt contents, a més, tothom no para de trucar. Esperem que amb aquesta setmana encara s'han d'escriure molta més gent per les trucades que estan arribant, de dubtes que surten i tal, però realment sí que és molt fàcil la inscripció, és molt fàcil tot, perquè ja ho hem pensat així precisament per això, perquè és el primer any i aviam com funcionava, però la resposta des de logo no ha pogut ser més bona que la que hem tingut.
1: Un bon tret de sortida perquè precisament dijous de la setmana passada ens indicava que hi havia 15 penyes apuntades, ara ja superen les 20 amb aquestes 400 persones que participaran i de març ja tenim fins al 31 de juliol,
2: sí,
1: és a dir, aquest divendres.
2: Aquest divendres ja, bueno, és que clar, en algun moment hem de tallar perquè s'ha d'organitzar tot. La Festa Major pensa que al final falten no res, no arriba ni a 3 setmanes I clar, encara s'estan rematant coses. Bueno, estem a tope i molt contents amb la Festa Major.
1: Doncs parlem de participació amb les penyes, també hem de parlar de participació en aspectes culturals, perquè són altres de les novetats que s'han anat anunciant. Bueno, novetats acaben de publicar-se, però són constants, que sempre s'aposta des del govern municipal a comptar amb la Diada Castellera, amb l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, Diada, i a més també la representació del Garigot, que estan fent aquesta crida a la participació ciutadana.
2: Sí, la representació del Garigot, que a més animo a tothom a anar, perquè de veritat que és molt maco, es fa aquí al Parc de la Muntanyeta, aquest any amb les fonts noves, amb la qual crec que li podrem donar una mica més de... Bueno, visualment serà molt més maco i, òbviament,

0: sigui el nostre pregoner, perquè és un noi d'aquí, de Castelldefels, ell de veritat que ho fa molta il·lusió i nosaltres quan li vam demanar estàvem supercontents. I una mica per contrarrestar vam pensar que seria bo, dins d'aquesta idea de que tothom pugui veure representant les seves, bueno, els seus gustos i tal, vam pensar de contrarrestar amb una entitat amb, bueno, més solera i vam comptar amb la Coral Marinada, que aquest any han fet 100 anys, que no és poc, i també els hi va fer molta il·lusió i llavors tindrem això, el Piqueras, la part jove, emergente i així, i la Coral Marinada com una cosa ja establerta i amb una antiguitat. Bueno, tremenda.
1: Que a més, a Piqueras, recordem que ja va participar fa 2 anys, em sembla que ja va tenir una participació aquí en un concert, sí. I a més també participarà a la FAC, a la Festa Jove.
0: Sí, a més de ser pregoner, després al mateix dia actua a la FAC, a la Festa Jove. Uh-huh. Amb la qual tindrà una representació molt important, perquè és que estem molt, bueno, orgullosos, no sé com dir-t'ho, d'ell.
1: Molt bé, doncs amb això, Cristina Corona, regidora del Partit Popular, moltes gràcies per dedicar-nos aquesta estona aquí a la tertúlia del COFI de Ràdio Castelldefels. Hem fet aquest repàs del ple i repàs de l'actualitat de la Festa Major d'estiu, i amb això desitjar-vos, perquè ja acabem amb els COFIs del Partit Popular fins al setembre també, que recuperarem ja l'habitualitat amb aquesta secció.
0: I reanimar tothom que participi a la Festa Major, perquè de veritat aquest any, a més com que tenim un dia menys, està tot. Hi ha activitats a tot arreu, a Muntanyeta, a l'Església, a la FAC, al Castell, a tot arreu, a totes les hores, i de veritat la idea és que tothom pugui gaudir de la Festa Major i que ens ho passem la mar de bé.
1: Mm-hmm. Moltes activitats concentrades i tota la informació a la pàgina web de l'Ajuntament, a l'Instagram de Cultura també, aquí tota la informació de la Festa.
0: Sí, en breu publicarem el programa detallat, amb horaris, espais i tot això. Jo, avui és dimecres.
1: Avui dimarts.
0: En aquesta setmana segurament ja publicarem tot.
1: Perfecte. Doncs des de Ràdio Castelldefels seguirem pendents i informant de tot el que arribi des de l'Ajuntament i des de la seva àrea de festes.
0: Doncs moltes gràcies i bona Festa Major.
1: Igualment, bon estiu, bona Festa Major.
2: Castelldefels Coffee.
3: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
4: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa, y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: 爱心上，
1: 爱心上。
0: Al magazine de Radio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima amb un resum dels principals temes que centren en l'actualitat local. El Canal Olímpic i el Castell, referents turístics del Baix Llobregat. Segons la tercera edició de l'informe de visitants als atractius turístics, elaborat pel Lab Turisme de la Diputació de Barcelona, el Canal Olímpic de Catalunya es consolida com un dels principals recursos turístics del Baix Llobregat en situar-se en la segona posició del rànquing general de la comarca, mentre que el Castell, de Castelldefels, ocupa la segona posició dins la categoria de patrimoni arquitectònic del Baix Llobregat. L'informe analitza les dades de 180 espais turístics de les comarques de Barcelona i revela que el conjunt d'aquests atractius van sumar 26,3 milions de visites durant el 2025. Des de l'àrea de policia local, baixa la sinistralitat viària a Castelldefels, així ho revela el darrer informe que comparteixen des d'aquest cos de seguretat local. La sinistralitat viària a Castelldefels manté la tendència a la baixa durant la primera meitat de 2026. Segons aquestes dades de la policia local, entre els mesos de gener i juny s'han registrat 153 accidents de trànsit, amb un total de 81 persones ferides, una xifra que representa un descens del 5% respecte al mateix període de l'any anterior. Continua oberta la convocatòria per participar a la representació de la llegenda del Garigot. L'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels manté oberta encara aquests darrers dies la convocatòria perquè persones de totes les edats puguin participar en una nova representació d'aquesta història del nostre emblemàtic Garigot. La representació tindrà lloc el dissabte 8 d'agost a les 10 a la plaça del Parc de la Muntanyeta. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies en detall. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: Castelldefels, així som.
1: Indianapolis, el programa de música indie de Radio Castelldefels.
2: Todos los viernes a las 10 de la noche.
0: Castelldefels, així som.

0: Avui ens acompanya un vell conegut d'aquesta casa. Fa només uns mesos parlàvem amb ell de Torino, el tercer lliurament d'una saga coneguda amb el nom de Béns de Guerra. A més, posteriorment arribava a l'abril, al Mansa, amb la coincidència de Sant Jordi, feia aquesta presentació l'escriptor local. Doncs bé, la història de Joan Montaner no només ha continuat, sinó que ho ha fet amb força. Avui ens presenta Tortosa, la cinquena novel·la de la sèrie. En aquesta nova obra viatgem fins a l'estiu de 1708, un dels moments més difícils de la Guerra de Successió. Després de les derrotes d'Almansa i Lleida, les tropes aliades es retiren cap a Tortosa mentre la ciutat es prepara per resistir al setge borbònic. De tot això, i de la narració visual, rigorosa i humana, l'escriptor local Germán Domingo torna a demostrar que la gran història s'entén millor quan s'explica amb un protagonista que ens dona aquesta visió de viure directament tota la història. Germán, molt bon dia, benvingut de nou aquí a Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Doncs, com dèiem, quan vas venir la darrera vegada, vam parlar de Torino, el tercer llibre d'aquesta saga Béns de Guerra. Després vam tenir l'ocasió de viure Sant Jordi, on també vas estar signant llibres i venent el que era ja el teu darrer llibre, el Mansa, el quart. I ara ens arriba un nou lliurament, Tortosa. Com avança tota aquesta creació de la gran saga Béns de Guerra?
1: Bueno, pues, gràcies a Déu funciona. Està funcionant i avança adequadament, no? Com es diu ara a les notes, amb el sentit de que bé, pues, després del Mansa i Lleida dintre del mateix llibre, que va ser l'últim, doncs ara apareix Tortosa. Tortosa també és un punt clau dintre de tota la saga, tant de la novel·la, de les novel·les, com de la història de la Guerra de Successió, perquè va ser un punt molt important de sedi dintre de Catalunya i que, sincerament, doncs, ha sigut una mica no menysprellat, sinó no explicat en general. Llavors es vol dir que hi ha moltíssima gent que coneix Tortosa per altres motius, però no coneix que allà es va fer un dels més importants batalles dintre de la Guerra de Successió i al final dintre de tota la història d'Espanya.
0: Uh-huh. El protagonista continua sent el Joan Montaner. Com ha evolucionat aquest personatge des de que el vas crear i els seus inicis amb la primera entrega de Béns de Guerra, Catalán Vell, i fins ara que arriba ja a Tortosa, que com ens deies és un dels moments més dramàtics de la Guerra de Successió?
1: Bueno, pues, en Joan,
0: perquè ja és un vell conegut,
1: és un vell conegut i amic de la família, ha evolucionat molt, evidentment, des de un xicot de 20 anys aproximadament que tenia quan va començar la saga a Catalán Vell, que no coneixia res, que només l'impulsava l'alè de no estar sota un rei opressor, si simplement volgué prestar servei a la pàtria, a Catalunya en aquells moments, amb uns ideals i amb unes idees pròpies d'un jove de l'època, amb un impuls i amb unes possibilitats de fer-ho. I a mesura que anem anat avançant a través dels llibres, ha agafat una maduresa. Una maduresa formada per la guerra. Llavors, aquesta és la pitjor manera de fer una maduresa d'una persona, sinó perquè t'ensenya o t'obliga a fer coses que mai faries, però que ho tens de fer per sobreviure. I al mateix temps, pues, arrastra tota una família a fer, no a fer coses, sinó a viure amb un neguit, a viure i morir amb un neguit, perquè, per exemple, a Turí, pues, se li mor la mare. No? Llavors és un punt també d'inflexió per ell mateix, que de l'anàlisi que té de la vida, però encara aguanta per dir alguna cosa perquè té un pare i té una germana a Barcelona que l'estan esperant.
0: Recordo que quan vam parlar de Torino vam posar especial èmfasi a la part humana, precisament ara també en el que ens estàs explicant, Germán, té molta humanitat, i ara amb aquesta darrera publicació, justament la sinopsi ja comença amb una frase molt potent que diu així: l'esperança i la humanitat es converteixen en els veritables herois. És aquesta la idea central que vols transmetre amb els teus llibres?
1: Sí, veritablement, perquè independentment de que ho he centrat tot en una persona, però és com un relator en aquest sentit, en primera persona, però és com un relator, no? Fins i tot en uns certs moments explica coses que li han passat o que li han explicat, no? Però precisament a Tortosa, en aquest sentit. Llavors el tema és de que el tema humà és molt important per mi i per poder expressar això que hem dit abans, de l'evolució de les persones, des d'una persona normal que està venent un roba amb un teler al segle XVIII i que es converteix en un oficial i que es converteix en un soldat que té de fer coses que no faria mai a la vida siguent un botiguer normal.
0: I per què t'interessa explicar la guerra des d'aquesta perspectiva més humana? Perquè recordem que els llibres van més enllà de només explicar les batalles, parles de malalties, de civils, les pèrdues humanes que hi ha al voltant de tota guerra. Expliques també els hospitals improvisats, les famílies trencades, com justament ens explicaves, totes les vivències d'aquest personatge central.
1: Sí, evidentment el tema és explicar o donar a conèixer una mica el que els llibres normals d'història no t'expliquen. Els llibres d'història, el lògic és que t'expliquin el context general de la història i les batalles que van a passar. Et poden profunditzar dintre de les batalles amb un aspecte més o menys humà, però sempre és menys humà, perquè ho estan relatant com amb una tercera o quarta persona des de fora, però no des de dintre. Llavors, en Joan ho viu des de dintre. Llavors, aquest viure des de dintre l'impulsa també a fer o a pensar coses i dient: per què estic aquí? Podria estar en un altre lloc, podria estar amb la meva família, podria estar tranquil o no, però podria estar fora d'aquesta voràgine de mort i de sang.
0: A més, una altra de les virtuts dels teus llibres és que tenim el Joan Muntaner com a protagonista, però hi ha també tota una sèrie de personatges secundaris que tenen la seva veu pròpia, que també configuren una gran força en el relat. Estem parlant de personatges inoblidables, com mencions aquí a la sinopsi, com Agnès, Patrícia, Vicent, Aleix, Eduard, el taverner Caetano. Precisament quan estàvem parlant ara de Joan Muntaner, tu ja li deies de manera carinyosa en Joan, un mes de la família. Doncs, com configures, com aconsegueixes també que tots aquests personatges secundaris tinguin la seva veu pròpia, i entenc que també hi ha els sents com a part més de la família?
1: Bé, el tema una mica és de que, com jo, ja sabeu més o menys, que perteneixo a l'Associació de Recreació Històrica BUM, que es recrea el segle XVIII, precisament en l'època de la Guerra de Successió, tinc molts companys i molts amics que també recreen això. Cada un té un rol dintre de fer la recreació, i m'he basat una mica en aquest rol dels meus companys i amics que estan fent. Llavors, els he col·locat dintre de la història veient el que realment estan fent fora, a l'actualitat, a la recreació, però que realment era el que passava en aquella època. Perquè, a part d'això, el Francesc de Castellví, que és el màxim historiador de la Guerra de Successió espanyola, va deixar reflectat en molts dels seus capítols la vida dels civils i la vida de la gent que anava amb els soldats. Llavors, ja va ser un precursor de novel·la històrica realment. Llavors, jo he begut d'aquest manantial, i llavors he aplicat això. O sigui, la gent no absolutament militar, però humanament estava allà.
0: Aquesta experiència, com ens explicaves, com a president de l'Associació de Recreació Històrica BOOM, una entitat local amb la que no només estudieu la història, sinó que també la recreeu, doncs aquesta experiència t'ajuda a descriure millor tot el context, tot el que tu fas de feina de documentació, que entenc que ha de ser una gran feina, però a més envoltada de tot aquest coneixement també i de la perspectiva que us aporta la recreació.
1: Sí, evidentment. Per poder recrear tenim de saber què és el que estem recreant. No estem actuant, estem recreant. Llavors es vol dir que això darrere, com molt bé has dit tu, hi ha una feina d'investigació per saber quin tipus d'uniformes es portava, quin tipus de vestit, si això era adequat o no era adequat, si el calçat podia passar o no passar, quin tipus de parlar tenien també. No és que ara, quan parlem nosaltres en una recreació, parlem amb les mateixes paraules del segle XVIII, perquè no ens entendria ningú, perquè l'idioma canvia, l'idioma evoluciona. Aleshores, no ens entendrien la meitat dels speech o de les explicacions que diguéssim, sinó que, evidentment, ho adaptem a l'actualitat. Però hi ha algunes paraules que sí que utilitzem, precisament perquè la gent ens pregunti «I això què vol dir?». Perquè és molt diferent, no? Llavors el tema és de que gaudim explicant el perquè de les coses. Perquè, per desgràcia, actualment la història no s'explica. I si s'explica, s'explica en 10 rengles. Jo he vist llibres d'història que s'estan ensenyant al batxillerat i graus més superiors, i quan parlen de la Guerra de Successió Espanyola, en alguns casos no existeix. Se salta. Se salta del medieval al napoleònic, per l'amor de Déu. Hi ha 100 anys al mig, que vam desaparèixer, no existeix. I amb altres que sí que es menciona, és el que he dit, 10, 15, 20 ratlles d'un llibre. Això no és cultura. Això simplement per saber per sobre. Un nen o una nena, considero que té de saber alguna més d'ell mateixa. Si amb això, perquè són llibres que també poden llegir, els joves, no hi ha res que no és fora de la normalitat. Aleshores, si un jove, no sé, de 10 anys, 8-10 anys, el llegeix i pot aprendre alguna cosa o encén la guspira perquè pugui anar a internet i entre a Google o a l'IA i li pregunti, escolta, això que he llegit era correcte o es podia fer? Mm-hmm. Pues, allò és un punt d'inflexió per aquell noi, perquè pot pensar, si m'ha servit per això, també em pot servir per preguntar una altra cosa d'història. Llavors, si aprèn 10 ratllets més, per mi és una satisfacció.
0: Un recurs per, com deies, encetar aquest interès per la història i, sobretot, per com ens estaves traslladant, Germán, per un fragment de la història, un fragment molt ampli, que, segons el teu parer, quan has vist també a llibres de batxillerat, doncs no se li dedica aquesta atenció. Tot això ho comento perquè, precisament, estic davant del cinquè llibre de la col·lecció Saga de Béns de Guerra, i des del principi tenies previst que seria molt extensa. Fins a quin llibre tens en ment per donar tota aquesta trajectòria dels anys de la Guerra de Successió?
1: Bé, la trajectòria de la Guerra de Successió va durar realment 15 anys, des dels inicis fins al final. No? Llavors, No es pot traslladar amb tot això en una sèrie de llibres generals, perquè llavors es convertiria en una enciclopèdia. I llavors sí que és allò que diu la gent, no sé si et passa a tu, però jo inclús de petit veia una enciclopèdia i deia, mare Déu senyor, si m'ho tinc de mirar-ho tot.
0: Sí, no convida a la lectura.
1: Aleshores, dos coses. Una, el tamany i la quantitat de pàgines dintre del llibre, que són 250, no tira enrere molt perquè ja no el veus tan gruixut. I segona, de que la primera idea, o el moment de que vaig fer el primer, una idea era sobre uns 10-12 llibres. Després d'estudiar per on volia passar la història. Que la història, per lo que veus fins ara, veus que no passa per noms grandiloquents o noms molt normals, per dir alguna cosa. Passa per noms de llocs o batalles no usuals a dintre d'un llibre d'història o que t'hagin pogut explicar. Des de Catalan Bay, que no existeix cap llibre que expliqui què és Catalan Bay, que va ser el desembarcament dels catalans a Penyó de Gibraltar i la seva conquista, tothom el que sap és a la sèrie de Gibraltar i que Gibraltar els van guanyar els anglesos. Punto. Però la primera peu a terra van ser els catalans a una bahia. I els anglesos li van donar el nom de Catalan Bay en reconeixement d'això. A continuació, Montjuïc, bé, que es pogués posar a Barcelona. No, però és que les batalles es van passar a Montjuïc. Doncs és Montjuïc. Torí, sí, és una extensió de la guerra a l'exterior, que va haver-hi moltíssima, motivada per un encàrrec de l'arxiduc Carles III. Almansa és la més coneguda dintre d'Espanya com a nom, però perquè forma part de tota la història i no posar-la dintre de la saga era una aberració. Però no va haver-hi ni un català, ni un valencià, ni un espanyol de la part austriacista que lluités allà. Per això està explicada una mica des de l'altre costat, per poder donar-li una veu i una història. A continuació, entre Lleida sí que hi érem, per dir alguna cosa. Vam ser derrotats, no per l'enemic, sinó pel flux, que en aquella època era com una espècie de peste menor, però una espècie de peste. I Tortosa, doncs és Tortosa, és el que hem dit abans. La gent no coneix Tortosa. Sí, pots arribar a Tortosa i no tens res més que fer i dones moltes voltes, et toparàs de cop i volta amb un super castell, un super muralles que en rodejaven Tortosa. Era de les ciutats més ben amurallades de tota Catalunya. Aleshores, què succeeix? Que allà poden passar absolutament de tot i a tot arreu.
0: I amb això em pregunto, la Guerra de Successió va arribar a Castelldefels? Tens previst també algun llibre on es mencioni com es va viure des de la nostra ciutat?
1: Bueno, fent una mica d'espoiler, pues sí, la guerra va arribar. Castelldefels era un lloc molt important, encara que, evidentment, ningú ho explica, ni ningú surt a tot arreu. Francesc de Castellví sí que ho diu. O sigui, és el gurú de la Guerra de Successió. Hi ha aproximadament mitja pàgina dedicada a Castelldefels, que això a Francesc de Castellví és com si li diguéssim ara actualment tres o quatre llibres de la meva saga. Perquè ell sí tenia tantes informacions de tot arreu que sí que les tenia d'acotar molt. A més, amb el llenguatge de l'època. Aleshores, que jo he tingut de reinterpretar i inclús amb la intel·ligència artificial, m'ha servit per poder interpretar coses que es deien o com es comentaven. Perquè alguna cosa serveix, té de servir, no? a part de fer por, perquè fa por la intel·ligència artificial per les coses que poden fer. I aleshores, tornem a la història, sí, a Castelldefels va ser un dels punts neuràlgics de tota la sèrie de Barcelona, en general, des de juliol de 1713.
0: Doncs estarem pendents de quan arribi aquest nou lliurament.
1: Serà la setena. Sí,
0: la setena.
1: Sí, sí.
0: Per tant, encara ens faltarà un entremig. Estarem pendents de les següents publicacions que vagis traient, Germán Domingo. M'agradaria només acabar amb la darrera pregunta de si hi ha hagut alguna escena dins d'aquest últim llibre o dels cinc que ja portes que t'hagi resultat especialment complexa, sigui per la documentació històrica o pel que estàs explicant que hagi sigut una càrrega especialment emocional.
1: Sincerament, tots han tingut la seva càrrega emocional, més o menys, perquè hi ha un problema. Com jo faig la recreació, jo quan em poso l'uniforme d'oficial, ho visc. Em poso dintre. En aquell moment desapareix el segle XXI, XXII, XX, el que vulguis, es converteix en el segle XVIII, 1700, durant el 1700, punt. Això és què vol dir? De que a l'escriure jo aquests llibres estic posant una miqueta de la meva ànima dintre o del meu desig, potser, d'haver estat allà en aquell moment, amb circumstàncies, evidentment. Llavors, està amb tot, i tot porta una mica del meu petit cor a dintre.
0: Mm-hmm. Quants anys fa que fas recreació històrica?
1: Pues des de mil... Oh, perdó.
0: Molts anys, perquè si ja comença amb 1900... molts anys aquí al darrere.
1: Des de... No, és del 2.
0: Ah, del 2000, vale. Ja pensava que estàvem parlant de 1990 i alguna cosa, i dic, ostres, ja són molts anys, també.
1: Sincerament, ara m'estàs posant amb un brete, perquè aviam, el 2014...
0: Uns 10 anys mínim estem parlant de recreació històrica.
1: 12 a 13 anys. 12 a 13 doncs, anys.
0: Sí, molts sí, anys sí. També. Per això, ara ho estava pensant per aquest vincle emocional de quan et poses a la pell dels personatges que van viure realment aquelles situacions.
1: Però independentment d'això, també molts anys anteriors... perquè jo tenia una fàbrica de soldadets de plàstic i soldadets de resina i tot això, dedicats a les guerres en general. El típic soldadet, punt. Mm. Però sempre buscant informació, buscant, investigant el per què, quin tipus de soldats, etc. Llavors això ja venia de mena. Ja anava de mena fins que un dia vaig conèixer... vaig anar amb una recreació d'un 11 de setembre del desfile que fan Miquelets de Catalunya per tota Barcelona, un centenar de soldats recreant el tema, i allà va ser una mica el xoc que vaig tindre. I a partir d'allà...
0: La resta ja és història i totes les pàgines que trobem a la teva saga Vents de Guerra.
1: Exacte.
0: Doncs amb això, Germán Domingo, escriptor local, veí de Castelldefels i president de l'Associació de Recreació Històrica BOOM, t'agraïm que hagis tornat a estar aquí amb els micros de Ràdio Castelldefels, presentant-nos la que és la teva darrera publicació. Estem parlant de Tortosa, la cinquena que ens arriba dins de la saga, el cinquè llibre que ens arriba dins de la saga Vents de Guerra, i desitgem molta sort i encerts també en aquesta continuació, perquè ja ens estaves dient que estem parlant d'entre 10-12 llibres en total de la saga.
1: En principi ja són 12, segur.
0: En principi confirmat 12. I a més, amb aquest avançament de que en el setè llibre trobarem història concreta de Castelldefels, ja estem desitjant tenir entre mans aquesta setena edició també i poder fer una entrevista molt específica sobre la guerra de successió a la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver-me atès. Thank you.
2: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Ai, per cert, tens pensat d'apuntar-te a la rua de Carnaval?
2: Sí, però encara no ho he fet, és que vaig de bòlit.
1: Doncs afanya't, perquè em sembla que hi ha un nombre limitat de participants.
0: En català, quan ens referim a una quantitat indeterminada, la paraula que utilitzem és nombre. Per exemple, aquesta temporada ha augmentat el nombre d'oients de Ràdio Castelldefels, o bé, un gran nombre de persones ha visitat l'exposició. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: Doncs ha arribat el moment d'apropar-nos a un altre establiment local. Estem a la secció Voltant pel Comerç i el company Miguel Navarro, amb la unitat mòbil de la ràdio, s'han apropat a l'avinguda 305, número 5, per conèixer Yamaha Music School Castelldefels, cor de músic. Allà ens esperen la Montse Clotet i la Margarita Cano. Molt bon dia, Montse i Margarita, com esteu?
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs expliqueu-nos com va començar aquesta escola musical aquí a Castelldefels. Quan fa? Quants anys fa que esteu aquí ja?
1: 27 anys.
0: 27 anys, ostres, doncs és una llarga trajectòria aquí. A més, amb el mètode Yamaha, que m'agradaria que ens expliquéssiu una mica en què consisteix.
1: Sí, mira, és un mètode que el que intenta és apropar la música a tothom, sigui de manera professional o sigui de manera més amateur. Doncs té una manera de treballar on s'integren tots els aspectes de la música i s'adapta a l'edat, però que nosaltres, o sigui, es pot adaptar a qualsevol edat. El treball és un treball molt en grup, però també cuiden molt al nen individualment o a la persona individualment. I bueno, comencem des de molt petits, des dels 3 anys fins que vulgueu.
0: Una invitació als nostres oients a poder conèixer aquest mètode d'aprenentatge. Em pregunto, des del principi ja vau néixer amb aquest nom i seguint aquesta metodologia o ha estat al llarg dels anys que heu anat a formant-vos també i decidint apostar per aquest tipus d'aprenentatge?
1: Aviam, vam començar amb el sistema clàssic que tothom ha fet aquí amb els conservatoris, però aleshores també estàvem en contacte amb Yamaha. Mica en mica nosaltres ens vam decantar cap al sistema Yamaha perquè era una manera en què arribaves més a tota la gent, treballaves una mica més amè, el treball és més amè, arribaves més, és més directe. Mm-hmm. Llavors, mica en mica, ens hem anat acomodant en aquest tipus d'aprenentatge o de treballar. Mm-hmm.
0: I ara que estem en ple mes de juliol, amb l'estiu, com continueu les classes? Encara oferiu també alguns cursos que es mantenen durant l'estiu o feu una formació específica, un curs d'estiu, conegut amb aquest nom ja tan habitual?
1: Hi ha gent que sí que ha vingut a fer algun curs, sobretot més que res per provar, per després poder continuar ja de cara al setembre. Els nostres alumnes, de fet, han treballat molt durant tot l'any, amb la qual cosa ara tenen ganes de vacances

0: que demani formació?
1: Els horaris ja estan fets, sobretot el que són els nens, que són classes en grups, que són classes que estan adequades a nivells i a les i a edats. Llavors aquests grups ja estan fets. I després les classes d'adults, que són potser un procés més individual, doncs ja anem, quan venen anem veient. Però bueno, ja fa un mes que la Montse, més d'un mes, que està treballant en horaris i ja està tot enllestit pel setembre.
0: Perfecte, Margarita. Doncs moltíssimes gràcies a les dues per atendre'ns des de Yamaha Music School Castelldefels. Ja hem dit que esteu a Avinguda 305, número 5. Si alguna de les persones que ens està escoltant decideix apropar-se, ara mateix quin horari teniu d'atenció?
1: Avui és l'últim dia. Estarem per la tarda, de 4:30 a 8:30. I ja tanquem, perquè a l'agost sí que ja fem vacances i les comencem ja avui. Però ens podeu trucar per telèfon durant tot el mes d'agost, que rebreu contestació bé per mail, bé per telèfon, bé per WhatsApp.
0: Perfecte.
1: Sigui més fàcil.
0: Hem arribat just a temps per aquestes darreres hores de poder s'apropar,
1: sí.
0: I si no, per telèfon o amb l'Instagram que teniu, que la ciutadania us pot contactar i demanar més informació. Doncs moltíssimes gràcies a les dues, Montse Clotet i Margarita Cano, per atendre'ns des de la vostra escola, que ja porta 27 anys aquí a la ciutat,
1: sí.
0: Marcant la diferència amb el mètode Yamaha. Doncs que continuï anant tot molt bé i ja seguim en contacte fins a una propera ocasió.
1: Mil gràcies, bon dia.
0: A vosaltres, bon dia.

0: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: Així som.
3: Així.
2: El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara les notícies locals d'actualitat. A continuació, els tres titulars que centren l'atenció informativa a aquesta hora a Castelldefels. Menys víctimes i menys ferits greus als accidents de trànsit a la nostra ciutat. El balanç del primer semestre de 2026 deixa una evolució positiva de la sinistralitat viària a la ciutat. 153 accidents de trànsit, un 5% menys de víctimes, un 25% menys de ferits greus. Tot i aquestes bones dades, els col·lectius més vulnerables continuen sent els més afectats. La meitat de les persones ferides són motoristes, vianants, ciclistes o persones usuàries de patinets elèctrics. A més, el 14% dels accidents registren la presència d'alcohol o drogues, un factor de risc que continua fent necessari mantenir les actuacions de prevenció i conscienciació. La Biblioplatja continua omplint l'estiu de cultura, jocs i activitats per a tota la família. Fins al 28 d'agost, la Biblioplatja Carme Romaní obre de dilluns a divendres en horari de tardes, de 5 a 2 quarts de 9 del vespre, amb llibres, revistes, pel·lícules i jocs de taula per a totes les edats. A més, cada dimarts, dimecres i dijous a les 7 de la tarda es pot gaudir d'activitats familiars gratuïtes, contes, espectacles, màgia, tallers ambientals i més diversitat d'opcions. Aquesta mateixa tarda a les 7, la Biblioplatja acull una nova activitat de divulgació astronòmica dedicada a l'eclipsi de sol, una proposta oberta a tots els públics per conèixer millor aquest fenomen. I continuem amb agenda. També aquest vespre, a 8:45, la plaça de les Palmeres, dins de la seva programació del Palm Market, acull i una nova proposta. Serà l'escenari d'un espectacle d'impro show, una proposta d'humor i improvisació per gaudir d'una nit d'estiu a l'aire lliure. I fins aquí els principals titulars i esdeveniments d'agenda d'aquesta tarda, repassats al butlletí Castelldefels. Avui tornem d'aquí una hora ja amb el torn de l'informatiu local i les notícies destacades d'aquest dimarts 28 de juliol en detall. Fins ara!
0: Castelldefels avui.